0: materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels Comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
1: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
2: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
3: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
2: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
0: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
4: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
5: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
4: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
6: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
4: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, assegura en declaracions a 3cat.info que no n'hi ha prou.
7: No ens falten 2.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
4: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
8: 3cat Info.
4: Tot plegat, entre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés, tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
9: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
10: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
9: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
11: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
9: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
12: són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
13: Sé que de Barcelona se dice eso, me da igual que en contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
9: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
14: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
9: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
4: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
9: Pròrrogues obligatòries.
15: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
9: Sancions.
15: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per tancar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
9: Fons voltor.
15: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
9: Desnonaments.
15: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin a lloguer assequible. El govern autonòmic de torn els haurà de pagar el deute dels inquilins i si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
9: Incentius.
15: Es proposa bonificacions del 100% de l'IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fixar els detalls dels beneficiaris.
4: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgina legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
16: Els que encara no han entrat en càrrega, no? Els que estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Un problema menys, per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'agraden els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
4: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa, Barcelona, Sara Riera.
17: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
18: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar, també és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
17: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
4: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encara hi ha uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
19: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que sigui 3 alt, arrossant el 4, segur.

0: lentament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es manté una miqueta més tranquil·la el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
1: Precisament Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem en aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
3: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
4: Pero es un aviso naranja que va a afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMED, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
3: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yanni, ho han evitat.
6: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel

0: mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
2: There are strong indications that...
3: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairport. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
2: With our colleagues in the United States of America.
1: Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Fortegamires.
4: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
5: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
4: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
1: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
6: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
7: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: La missió musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen a prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el millor de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Depayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No podían casi ni un balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil al pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies especialment l'aspecte físic amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el de viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitzanàs Manresa ha perdut a la pista del Palc de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip del Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pauc de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria partit únic que s'ha jugat a Fontejà. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt fort. Això ha fet, jo crec, que ens haguessin de reordenar una mica, no, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content d'aigua.
4: I el Freaking Granollers ha debutat en derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: De grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, perquè penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en handbol, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la setena jornada de Lliga davant de l'Oparrulo gallec al Palau Blaugrana.

0: aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns hi reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet prop que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona els propers dies i farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap ingredient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complets i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets de lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso,
12: me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
13: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mixó.
14: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
15: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
14: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya. Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne prou els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els 2 anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vicis d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vicis d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues, no?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat la gent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els mitjans forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan als militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retallaran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
1: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, que lideraran el departament.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom o Worldcom institucionalitzem i posem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
1: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
7: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. Amb esta rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer de Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantén una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
7: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Motocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
4: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
7: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
5: Les direccions doncs ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
2: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
6: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'església parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori i el Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i en la que l'Antoni Ros Marvà, que és el degà dels directors d'Orquestra d'Espanya, que té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la Coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
6: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té testament.
9: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolina són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a l'Aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions Temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: setmana a l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
1: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet de Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre d'Eva Pajor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
2: Avui amb un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no apareixin a tocar la pilota, que ens sentessin del partit, crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
1: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, ha tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims dos o tres mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Per la mare de bàsquet, el Kitzanas Manresa ha perdut a la pista del Palc de Salònica, 93-78, en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
5: Manresa fos un que no compara.
1: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontajau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
6: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, tot, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Euro i estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
3: 3CAT Info.
1: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
7: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
1: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre hongarès entrenat per Xavi Pascual. A part del jugador blaugrana Timotei Engesan.
8: Todos hemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Van a cerrar un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando. He hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
1: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Son las 3.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys, es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet però que decaurà. L'Euribor tanca al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any pregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports.
3: El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Euroliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, ha dirigit el Robert.
4: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
6: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
7: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
6: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
8: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
6: Pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
4: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
2: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, assegura en declaracions a Tresca d'Info que no n'hi ha prou.
9: No ens falten 10.000, 7.000, 20.000, falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: Trescat Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés, tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
12: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
11: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez, més conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
13: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
11: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
14: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
15: Sé que des de Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
11: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
16: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
11: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
17: Pròrrogues obligatòries.
18: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
17: Sancions.
18: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per tancar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos, o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
17: Fons voltor.
18: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat o personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
17: Desnonaments.
18: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic de torn els haurà de pagar el deute dels inquilins i si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
17: Incentius.
18: Es proposa bonificacions del 100% del IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni condicions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fins als detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
19: Els que encara no han entrat en càrrega, no? Els que estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compra-venta. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'agraven els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa, Barcelona, Sara Riera.
20: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
21: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar, també és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
20: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encara era uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
22: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que sigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
10: El temps.
1: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil.

0: hauran de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
1: Precisament Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
2: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem en aquesta atmosfera d'aquesta manera.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
3: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
4: Es un aviso naranja que va a afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa, es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de ANEP, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
3: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: Les qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelí Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yanni, ho han evitat.
6: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
5: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
1: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. Cinc joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
7: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar.

0: pano el que va passar a la base militar de Fairport. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
1: With our colleagues in the United States of America.
2: Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
3: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
4: We are a defensive alliance.
5: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
4: Not called for and not helpful.
3: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
2: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
6: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
7: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'emissió musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'ODC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen a prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medrin, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'ODC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el millor de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No tenían casi ni un balón. Es un lujo de estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies, especialment l'aspecte físic, amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, tiene juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón, y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitzanes Manresa ha perdut a la pista del Pau de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip de Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pau de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Euroliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria partit únic que s'ha jugat a Fontejà. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i, bueno, anaven molt durs al contacte, molt fort. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els ballesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi i també teníem clar que ens podrien atacar en 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, perquè jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en handbol, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la 7a jornada de Lliga davant de l'Oparrulo Gallec al Palau Blaugrana.

0: aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran algunes de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però cada caurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell que havia tocat Casals quan era petit. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiac dels Comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
12: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers, unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mitsu.
13: La desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
14: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
13: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
15: Los chiquillos son asesinados.
13: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne prou els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els 2 anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfassades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat la gent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els metges forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols emigrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan els militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retiraran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
1: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, ho liderant el departament.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de carrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom de WorldCom institucionalitzem i posem l'era de la intel·ligència artificial, de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
1: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
7: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
7: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai. I això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
4: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia i poden provocar aiguats.
7: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar d'USTEC a Lleida.
6: Les direccions doncs ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i a més hi ha una pressió mediàtica.
5: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
2: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'església parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'hi era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori al Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i en la que l'Antoni Ros Narvà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrnia, que interpretarà la part coral.
2: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és la tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jorret, que té testament.
9: I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer mirar.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes dels Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolina són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el Premi Especial del Jurat ha anat a parar a L'Aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions Temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: Que passem ara a l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
1: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre de Bapayor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
1: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, ha tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operarà en Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims dos o tres mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Per la mare de bàsquet, el Kids Anals Manresa ha perdut a la pista del Palc de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Campo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
5: Manresa fos un que no compara.
1: D'altra banda, l'Espar Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
6: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la lliga comença, ara no estem a Euro i estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
3: 3CAT Info.
1: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
7: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
1: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Veszprém hongarès entrenat per Xavi Pascual. A part del jugador blaugrana Timotei Engesan.
8: Todos somos bien este equipo. Hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también los jugadores, entrenadores también. Van a hacer un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando. Hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
1: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: L'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. L'Euríbor tanca al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. I divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports.
3: El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. L'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmak Konut de Turquia i no jugarà l'Euroliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
4: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
6: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
7: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
6: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
8: Vostè per això se queda amb la feina a mitges.
0: sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
6: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
4: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
2: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Novo i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
8: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places. I no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques. Però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, assegura en declaracions a 3cat.info que no n'hi ha prou.
9: Només falten 10.000, ni 7.000, ni 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió en infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: 3CAT Info.
1: Tot plegat, mentre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés, tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
12: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
11: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
13: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
11: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
14: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
15: Sé que de Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta l'última coma.
11: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
16: Yo creo que lo que tienen que hacer, ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
11: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribó.
17: Pròrrogues obligatòries.
3: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
17: Sancions.
3: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per trencar la relació contractual que el propietari necessiti l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
17: Fons voltor.
3: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
17: Desnonaments.
3: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic, de torn, els haurà de pagar el deute dels inquilins i si no els ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
17: Incentius.
3: Es proposa bonificacions del 100% del IRPF a qui mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros a retornar en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar un pis. Això sí, queda per més endavant fins als detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? Els que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats en el mercat de la compraventa. Un problema menys, per ara, però un problema que tindrem a futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa, Barcelona, Sara Riera.
19: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris, perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
20: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar. També és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
19: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encarirà uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
21: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que sigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euribor, també les estan encarint.
10: El temps.
1: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez.
5: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera que els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit

0: i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació pot ser com la d'aquest dimarts.
1: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem en aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona pot afavorir acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cops rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
2: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrento, València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspesa a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
3: Pero es un aviso naranja que va a afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMER, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
2: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
0: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yanni, ho han evitat.
5: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
4: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
6: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairford, però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
7: With our colleagues in the United States of America.
0: Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica.

0: Bèlgica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamires.
1: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Marc Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
2: We are a defensive alliance.
3: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
2: Not called for and not helpful.
1: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
4: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'emissió musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori General. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el millor de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Depayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No tenían casi ni un balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies, especialment l'aspecte físic, amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón, y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el del viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitzanas Manresa ha perdut a la pista del Pau de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip de Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pau de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria partit únic que s'ha jugat a Fontejar. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt fort. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: De grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi, també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, perquè jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I el Garanambola, el Barça, juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la setena jornada de Lliga davant de l'Oparrulo Gallec al Palau Blaugrana.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell, que havia tocat Casals quan era petit. Als esports, què destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple Parlament. Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels Comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso, me da igual que en contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
12: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets. Sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mitsu.
13: De la desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
14: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
13: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya.
15: Los suicidios son asesinatos.
13: Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne prou els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els 2 anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vícita d'armes. Efectivament tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vícita d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat la gent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente, sí, el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els mitjans forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols a migrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan els militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
2: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retiraran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
1: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, que lideraran el departament.
22: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de carrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom Otowarcom institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
1: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles per a que la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3K Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
23: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocar més.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada 4 persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a aporofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, és el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
23: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa 2 dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
4: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
23: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
2: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
5: Les direccions doncs, ara estan pressionant perquè els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin i a més hi ha una pressió mediàtica.
2: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150è aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
6: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'església parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare ni era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori al Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i a la que l'Antoni Ros Marvà, que és el degà dels directors d'Orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà amb l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la Coral Càrdena, que interpretarà la part coral.
6: Els solistes seran la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor. L'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
9: I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure. Potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xangueto, Maria Jaume i Pichulina són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc Sant Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a L'aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions Temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: esports.
1: Cap setmana a l'actualitat esportiva, amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet de Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre de Bapayor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin a tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, ha tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operarà en Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesus, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Quinsanàs Manresa ha perdut a la pista del Palc de Salònica, 93-78, en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Ocampo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
5: Manresa fos un que no compara.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
6: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la Lliga comença, ara no estem a Euro, ja estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
7: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos a 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt, molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre hongarès entrenat per Xavi Pascual. A part del jugador blaugrana Timotei Engesan.
8: Todos hemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Van a cerrar un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando. Hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, un partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 Villarreal en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Proposició dels aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió de debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns li reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra en moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències per als propers 4 anys. Es construiran 15 geriàtrics i s'invertiran més de 800 milions d'euros. Les patronals de les residències asseguren que la xifra no és suficient i que gran part d'aquestes places anunciades no seran noves perquè passaran de la concertada a la pública. Els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran el gruix de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. L'Euribor tanca al setembre al 3,24%, el nivell més alt en 2 anys. Això encarirà uns 100 euros al mes de mitjana les hipoteques variables que el tinguin de referència. Els experts vaticinen que continuarà pujant i que acabarà l'any fregant el 4%. Israel investiga com a atac terrorista l'intent de segrest d'un avió que volava a Tel Aviv per part del copilot. L'aparell ha estat desviat a l'Aràbia Saudita. Els passatgers han explicat que l'agressor ha apunyalat el pilot i que els mateixos viatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i fer aterrar l'aparell. Divendres arrenca la temporada de l'Auditori amb un increment inusual d'espectadors. Ja s'han venut una quarta part de les entrades d'una temporada que l'OBC encara amb ambició musical.
2: Esports.
3: El Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el davanter blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona. No jugarà amb el Brasil el proper amistós i els propers dies li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té. A l'Eurocup masculina de bàsquet, el Manresa ha perdut a la pista del Pau. També ha caigut l'Uni Girona a casa davant l'Elmac Konut de Turquia i no jugarà l'Euroliga femenina aquesta temporada. I l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la Supercopa Europea de Waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
1: I per agafar el temps, comença un nou mes d'octubre i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada. Els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat.
2: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple. Parlament, Àlex Giral Robert.
4: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
6: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
4: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
7: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
6: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complerts i treballant en la resta d'ells.
8: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
6: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolaran les cames i no m'han tremolat.
4: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
1: El debat de política general es reprèn aquest dijous a la tarda amb el debat final i cada grup ja ha presentat les seves conclusions per sotmetre-les a votació del Parlament. Repassem amb l'Albert Prat quines són les propostes principals de cada partit.
0: A més de reprovar el president, Junts torna a insistir que les conselleres Niubó i Parlon han de plegar. I en matèria d'habitatge, els de Puigdemont insisteixen que s'ha d'exigir un mínim de temps al municipi per accedir a un pis de protecció oficial, una proposta que també porta el PP. Igual que Junts, Esquerra demana el reconeixement de l'autodeterminació i el referèndum justament quan aquest dijous és 1 d'octubre. I els comuns exigeixen al govern que posi en marxa la unitat antidesnonaments, que ja va amb un any de retard, i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. La CUP vol que el Parlament reprovi tota la gestió del govern i Vox vol que les competències en interior, justícia, salut i educació es retornin a l'Estat. Aliança Catalana, per la seva banda, proposa que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de qualsevol acte oficial del govern.
1: En aquest debat de política general, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha anunciat la creació en els pròxims 4 anys de 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. L'anunci inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions al Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
2: Pot semblar que des de la Generalitat es construiran 15.000 places i no és això el que ens estan dient. Ens estan dient que posaran 15.000 places, les reconvertiran a públiques, però que en aquest moment ja estan acollint a persones aquestes places, o sigui, ja estan ocupades i aquestes persones ja estan rebent recursos públics.
1: Segons el govern, avui hi ha 18.000 persones esperant una plaça de residència pública. L'executiu s'havia compromès a crear unes 6.000 places durant aquesta legislatura i assegura que n'ha creat unes 4.000. Des de la patronal de les residències, l'ACRA, la portaveu Cinta Pasqual, assegura en declaracions a Tresca d'Info que no n'hi ha prou.
9: No ens falten 10.000, 17.000, 20.000. Falten 38.000 places. Per tant, la inversió i l'infrafinançament que actualment tenim a Catalunya és molt gran. Per tant, qualsevol, insisteixo, millora, benvinguda, però és insuficient.
1: El pla del govern suposarà una inversió addicional de 878 milions d'euros.
10: Trescat Info.
1: Tot plegat, entre el govern espanyol encara no té lligats els suports per a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha debutat divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra i els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control al Congrés, tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
11: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets de lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
12: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
11: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
13: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
11: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
14: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
15: Sé que de Barcelona se dice eso, me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
11: Més crític és Podem, es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
16: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
11: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets, sense entrar a valorar les mesures, Feijó qualifica el govern de trampós.
1: Aquests decrets que ha aprovat el govern espanyol recuperen la pròrroga indefinida dels contractes i preveuen que els propietaris hagin d'indemnitzar els llogaters si no els renoven sense un motiu justificat. Repassem el detall dels decrets amb Teresa Sales i Rafael de Ribot.
11: Prorrogues obligatòries.
17: Per norma general, els contractes es prorrogaran obligatòriament per 5 o 7 anys més, depenent de si el propietari és una persona o una empresa.
11: Sancions.
17: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer, que es calcularà d'acord amb els preus de l'índex de referència. Es considera causa justificada per tancar la relació contractual que el propietari necessita l'habitatge per un familiar de fins a segon grau, que el llogater no hi visqui durant 6 mesos o que l'inquilí tingui un altre habitatge al mateix municipi. Així recull en el decret llei que està previst que es publiqui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés.
11: Fons voltor.
17: A l'altre decret llei, el que ja ha recollit el BOE aquest dimecres, s'evita parlar de fons voltor en el punt sobre la compra especulativa i es refereix a les operacions que faci tota entitat amb personalitat jurídica o sense que inclogui en el seu objecte social l'adquisició d'habitatges. Aquestes entitats no tindran del tot prohibit comprar pisos, només se'ls impedirà fer-ho per un preu inferior al 70% del valor de taxació. Aquesta mesura s'aplicarà fins al 31 de desembre del 2028.
11: Desnonaments.
17: Aquests fons també seran els que no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin a lloguer assequible. El govern autonòmic de Torres haurà de pagar el deute dels inquilins i si no ens ofereix una alternativa habitacional, l'Estat compensarà després les comunitats.
11: Incentius.
17: Es proposa bonificacions del 100% del IRPF que mantingui el preu del lloguer d'acord amb l'índex de referència. També hi haurà préstecs de 50.000 euros de retorn en 10 anys, un cop liquidada la hipoteca, sense interessos ni comissions per comprar-les. Això sí, queda per més endavant fins als detalls dels beneficiaris.
1: Doncs bé, segons assegura l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis, aquests decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol ja estan frenant projectes de lloguer. El president de l'associació, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa comportarà la desaparició dels habitatges de lloguer.
18: Els que encara no han entrat en càrrega, no? Els que s'estan produint i que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compra-venta. Un problema menys per ara, però un problema que tindrem al futur. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'agraden els contractes, la gent posarà aquests pisos a la venda i poquet a poquet, o ràpid, o molt ràpid, doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
1: Els promotors reclamen solucions estructurals com ara modificar la llei del sòl per desbloquejar planejaments a mig fer que asseguren que reserven la meitat de l'oferta a habitatge protegit. El cas és que la crisi de l'habitatge ja està afectant de ple l'economia i la competitivitat del país. Pimec assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. Aquest dimecres s'han celebrat els Premis Pimec en una gala al Palau Sant Jordi que ha presidit Salvador Illa, Barcelona, Sara Riera.
19: Els empresaris demanen que les administracions no perdin de vista que el problema principal d'aquesta crisi és la falta d'habitatge. El president de Pimec, Antoni Canyete, creu que la protecció de les persones vulnerables no pot anar en detriment dels propietaris perquè hi ha el risc real que s'acabi reduint encara més al mercat de lloguer.
20: El 63% de les empreses tenen dificultats de trobar treballadors per culpa del preu de l'habitatge que expulsa o no li dona capacitat de poder treballar, també és un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
19: Per cert, que la ministra d'Inclusió, Alma Saiz, que també ha assistit a aquesta gala, ha explicat que amb la regularització extraordinària de migrants que va fer el govern espanyol, Catalunya ha incorporat fins ara 80.000 llocs de feina.
1: I enmig de tot plegat, l'Euríbor ha tancat al setembre el 3,24%, el nivell més alt en 2 anys, cosa que encara era uns 100 euros les quotes mensuals dels qui revisin la hipoteca amb aquest indicador. L'augment de la inflació fa preveure que els tipus d'interès continuïn pujant. Per això els experts vaticinen que l'Euríbor, que és l'índex més utilitzat per revisar els préstecs hipotecaris variables, acabi fregant el 4%. Així ho creu el fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga.
21: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
1: Segons Garriga, les hipoteques fixes, que ara són les més habituals, també pugen justament perquè els bancs, veient l'evolució de l'Euríbor, també les estan encarint.
10: El temps.
1: Moment ara de repassar la previsió meteorològica amb Néstor Gómez.
3: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central, Costa Daurada, i en canvi es mantén una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
1: Precisament Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges torrencials per aquest dijous a diversos punts del país, que ara comentava en Néstor. Segons les previsions del Servei Meteorològic, les tempestes podran superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran a partir del matí les comarques del litoral de Tarragona i del sud de Barcelona i s'estendran durant la tarda a l'interior i al sud del país. De moment el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'ha establert cap restricció. Imma Soler, sotsdirectora de...

0: intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
1: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
2: Pero es un aviso naranja que va a afectar a la provincia de Castellón, a la provincia de Valencia y al litoral norte de la provincia de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
1: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
0: Més qüestions. Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar a l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv. El govern sosté que el copilot ha apunyalat el pilot amb la intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai ja són a casa després d'haver aterrat a l'aeroport de Ben Gurion procedents de l'Aràbia Saudita, on el primer avió en què viatjaven ha hagut d'aterrar d'emergència. El motiu, segons el mateix primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, és un intent de segrest de l'aeronau per part del copilot, que hauria apunyalat el capità amb la intenció d'estavellar l'avió i matar els prop de 180 passatgers, la majoria israelians. El capità, obrint la porta de la cabina, i diversos passatgers, com el Yanni, ho han evitat.
4: Quan he entrat, l'atacant era damunt dels instruments de vol, entre els dos seients. Els pilots no eren els seus seients. Un era a terra i l'altre damunt dels instruments. Estava destrossant els sistemes. L'he subjectat, li he fet una clau d'estrangulació i l'he estirat cap enfora.
3: Israel ho investiga com a atac terrorista, un atac al qual el ministre de Defensa Israel Katz hi afegeix l'adjectiu de jihadista. Si bé els motius que han portat el copilot a actuar d'aquesta manera encara es desconeixen. De moment l'home està sent interrogat per les autoritats saudites. Fly Dubai, per la seva part, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des del govern israelià informen que incrementaran els controls de tots els pilots que hagin de pilotar un avió cap a Israel.
0: El primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primera vegada que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac terrorista frustrat del cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. Cinc joves britànics van ser detinguts i posteriorment deixats en llibertat amb càrrecs. Burnham ho ha explicat en una entrevista a la BBC.
5: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairfield, però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
6: With our colleagues in the United States of America.
0: Dilluns, l'ambaixada iraniana al Regne Unit va negar qualsevol implicació de Teheran. I encara en plan internacional, Rússia amenaça d'utilitzar armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats decideixen bloquejar la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad, una regió separada de la resta de Rússia i encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi hagi cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamides.
7: Rússia avisa que hi ha un alt risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
8: We are a defensive alliance.
9: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
8: Not called for and not helpful.
7: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin és conscient que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer

0: Exercicis militars a prop de Kaliningrad, cosa que demostra que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
1: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear estarà contemplat a la legislació russa.
2: És del tot natural que els nostres diplomàtics intentin recordar als sectors més exaltats d'Europa quins són els documents de referència que estableixen la nostra posició sobre aquesta qüestió.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.

0: L'emissió musical impulsada per l'augment d'interès del públic marquen la nova temporada de l'Auditori, que comença divendres. Un creixement reforçat pel moment òptim que viu l'Orquestra Simfònica de Barcelona, segons explica el seu director, Marc Ruiz.
1: Abans que comenci la temporada, l'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OBC respecte a l'any passat i un 36% més d'entrades per a l'Auditori en general. I els abonats es mantenen prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic. Per què? Perquè som, diguem-ne, l'orquestra del país que fa programes més variats. És a dir, fem big repertoire, but tots els concerts sempre hi ha una cosa a descobrir.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana, amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. Ludovic Morló arrencarà així la seva cinquena temporada com a director titular de l'OBC.
3: Gairebé no hem de parlar. Sabem com ajudar-nos els uns als altres per treure el millor del que volem portar al públic. És com qualsevol relació. Si la gestiones bé, creix d'una manera que no té preu.
1: Gerhard també serà protagonista d'aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada al compositor ballenc.
2: És el compositor més important català del segle XX i molta gent no el coneix. Això no pot ser. Sabem que és molt difícil la seva música, sabem que és d'una gran complexitat. Això és igual. Ens hem de posar com a objectiu que sigui el millor de la música.
1: L'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
4: A la Champions femenina, el Barça ha golejat la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la competició europea. Els gols, dos de Graham, dos de Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria i segona golejada de les blaugranes en aquesta edició de la Champions. De moment, 11 gols en dos partits i líders a la classificació. Graham Hansen explica que han millorat les sensacions que arrossegaven de partits anteriors.
5: Bueno, mucho mejor controlado el partido. Nuestro mediocampo estaba haciendo lo que tocaba a cualquier momento. No perdían casi ningún balón. Es un lujo estar jugando con ellas cuando juegan así. Los goles muy bien. Y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
4: I després de la Champions, diumenge arriba el clàssic de Lliga a les 5 de la tarda entre el Barça i el Madrid, en aquest cas al Camp Nou. El davanter del Barça, Rafinha, torna a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta d'ençà del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. L'Espanyol continua treballant aquests dies especialment l'aspecte físic amb la mirada posada en l'amistós de divendres contra l'Ipswich anglès. N'ha parlat el central Unai Núñez als mitjans del club.
6: La Premier es muy exigente, juegan a ritmos muy altos, cada vez tienen más dominio de balón y si le añades pues las cualidades físicas que tienen ellos, pues bueno, son partidos complicados y el de viernes pues va a ser algo parecido o superior a los que hemos tenido en pretemporada.
4: Mentrestant, el Madrid ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès a la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que el central blanc es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En bàsquet, el Kitzanàs Manresa ha perdut a la pista del PAOK de Salònica per 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic de l'equip de Bages, Diego Ocampo.
8: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
4: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic que s'ha jugat a Fontejà. Ho han perdut per 69-81. Sentim Ainhoa López.
9: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en lo següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
4: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions que han fet el segon entrenador dels mariners, Víctor González.
10: Sí que és veritat que crec que el Marsella, quan s'ha vist amb els quatre baix, ha augmentat un punt l'agressivitat i bueno, anaven molt durs al contacte, molt fort. Això, de fet, jo crec que ens haguéssim de reordenar una mica, no?, mentalment. Crec que ens n'hem sortit molt bé, al final hem mantingut molt bé la calma. Ho hem guanyat defensant, que això teníem clar que havia de ser així, i molt content, la veritat.
4: I el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic, Antonio Rama.
11: A grans trets, orgullós per la feina de l'equip i per com s'ha plantejat i com han respost. Havíem plantejat amb defensa oberta des del principi i també teníem clar que ens podrien atacar amb 7 contra 6 i volíem mantenir aquesta 5-1, però jo penso que això els hi feia mal i ens ha sortit molt bé. Molt bé la primera part, la gent ha aguantat i en atac també. Jo penso que a nivell d'efectivitat d'atac hem estat molt bé.
4: I encara en handbol, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, equip que entrena Xavi Pascual. Acabem amb una nota de futbol sala. El Barça ha guanyat per 6-1 el partit avançat de la setena jornada de Lliga davant de l'Oparrulo Gallec al Palau Blaugrana.

0: aquesta hora repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara, com que l'oposició i els aliats parlamentaris de Salvador Illa carreguen fort contra el president en la segona sessió del debat de política general. Junts demana reprovar el cap de l'executiu, mentre que Esquerra i els comuns hi reclamen que desencalli les carpetes pendents. L'habitatge centra moltes de les propostes dels partits que es votaran aquest dijous a la cloenda del debat. I els decrets d'habitatge no tenen garantit el suport dels grups perquè el Congrés els convalidi aquest divendres. Junts considera que els textos són decebedors, però no aclareix el sentit del seu vot. També mantenen la incògnita des del PNB. La Moncloa confia que s'aprovaran algunes de les mesures. El segon decret, que recull la pròrroga indefinida dels lloguers, es dona per fet, però que decaurà. I de seguida us explicarem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, proposa endurir les penes per exhibició o tinença il·lícita d'armes. La proposta, que haurà de passar pel Congrés, on s'ha de reformar el Codi Penal, arriba després que aquest any hagin augmentat un 45% els incidents amb armes de foc. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar a la DGT una moratòria per la nova regulació de semàfors que entra en vigor aquest dijous. La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en taronja intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. I un concert de l'Escolania de Montserrat i una interpretació de l'oratori al Pessebre seran els dos actes centrals del 150è aniversari del naixement de Pau Casals. L'Escolania actuarà amb l'acompanyament de l'orgue barroc de l'església del Vendrell que havia tocat Casals quan era petit. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Doncs el Barça ha golejat la Roma per 0-6 a la segona jornada de la Champions femenina. Mentrestant, el blaugrana Rafinha torna cap a Barcelona en els propers dies. Li faran més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que té a la cuixa dreta.
0: I pel que fa al temps, comença un nou mes, l'octubre, i es manté la inestabilitat dels últims dies. Durant el matí s'esperen pluges a la costa central i daurada, els ruixats s'estendran i s'intensificaran a tot el país, si bé s'espera que siguin localment torrencials al Prepirineu i al sud del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament, tant de l'oposició com dels socis d'investidura. Junts ha suspès de dalt a baix el govern, mentre que Esquerra i els comuns han exigit al president que es posi les piles amb els acords pendents de complir. L'habitatge ha tornat a centrar bona part del ple Parlament. Àlex Giral Robert.
2: Per Junts, Salvador Illa ha enfonsat Catalunya i no és digne del càrrec. Per això, la seva líder a la cambra, Mònica Sales, ha demanat suports per reprovar-lo, una mesura poc habitual i a la qual el president ha tret ferro.
3: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna. A Catalunya, desgovern i a Madrid, submissió.
4: Si li sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
2: La desaprovació d'Illa en principi no prosperarà perquè els seus aliats parlamentaris ho impediran. Tot i això, tant Esquerra com els comuns han estat molt crítics amb el cap de l'executiu i li han reclamat que posi fil a l'agulla amb les mesures pactades que encara no s'han materialitzat. Sentim el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Albiach dels comuns i les respectives rèpliques d'Illa.
5: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
4: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura. Tenim aproximadament una meitat dels acords ja complets i treballant una resta d'ells.
6: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita i on la gent espera que arribi.
4: Pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res i no em tremolarà les cames i no m'han tremolat.
2: La CUP també ha acusat Illa de falta d'ambició en habitatge. I mentre que el PP ha posat l'accent a demanar rebaixes fiscals, Vox ha titllat els socialistes d'organització criminal i Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Això mentre el govern espanyol encara no té lligats tots els suports per l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar divendres al Congrés. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets. La Moncloa, però, confia a poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El PP ja ha anunciat que hi votarà en contra. Els decrets d'habitatge han monopolitzat la sessió de control del Congrés tant dins de l'hemicicle com fora, als passadissos. Madrid, Àngels Lafuente.
7: El govern no té a hores d'ara garantit salvar els dos decrets de lleis, però la Moncloa respira un cert optimisme, tot i les paraules de Míriam Nogueras. La portaveu de Junts avisa Pedro Sánchez que el decret és decebedor i preocupant, però evita definir el vot de la formació.
8: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència, i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no recull.
7: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant per tirar endavant els decrets. Pedro Sánchez n'és conscient, defensa que encara hi ha marge per negociar i no vol ni pensar que el decret decaigui.
9: Usted ya me está diciendo que me ponga en el peor de los escenarios. Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
7: En tot cas, ni Junts ni el PNB es tanquen en banda, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Els nacionalistes bascos estan analitzant els textos i fins i tot el seu màxim dirigent, Aitor Esteban, s'ha traslladat fins a Madrid per parlar amb el govern espanyol. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras deixava clar des del Parlament que hi votaran a favor, però des de Madrid, Gabriel Rufián el contradeia.
10: Són propostes que nosaltres votarem a favor, però són propostes clarament insuficients.
11: Sé que des de Barcelona se dice eso.
12: Me da igual a quien contradigo, yo voy a leerlo hasta la última coma.
7: Més crítiques Podem es reuniran amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. Ione Belarra.
13: Yo creo que lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
7: Qui ja ho té clar és el PP, que ja ha avançat que votarà en contra dels decrets, sense entrar a valorar les mesures, Feijóo qualifica el govern de trampós.
0: Tot això mentre continua la mobilització als carrers. Unes 200 persones passen la nit a la plaça de Catalunya de Barcelona per reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Els integrants de l'acampada han decidit quedar-s'hi fins al cap de setmana, coincidint amb les manifestacions convocades arreu de l'Estat. A la plaça de Catalunya hi ha en Vicent Mitsu.
14: La desena de tendes de la primera nit s'ha passat a més de 70 i la intenció inicial dels acampats és mantenir-s'hi almenys fins després del debat del Congrés, com explica Arteco, un dels seus portaveus.
15: Com a mínim fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
14: Els concentrats consideren que els decrets del govern són un pas molt menut que deixa molts col·lectius desemparats per aconseguir un habitatge digne i han denunciat els últims suïcidis vinculats amb desnonaments a Catalunya. Els concentrats consideren que almenys un dels decrets no sortirà endavant i caldrà continuar la mobilització.
0: I unes 200 persones convocades pel Sindicat d'Habitatge de Tarragona i Reus s'han concentrat a les portes de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona. La gran majoria eren joves que reclamen solucions per poder accedir a un habitatge. El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Tarragona, Joan Nadal, diu que el perfil dels afectats ha canviat molt en els últims anys.
16: Si fa 5 anys gestionàvem un 80% dels casos d'ocupació, ara el nostre 80% són tot lloguers. Són tot lloguers que ens venen per culpa dels rendistes, per culpa dels contractes abusius.
0: Els manifestants han tancat l'acte tallant la plaça Imperial Tàrraco i han emplaçat tots els assistents a participar en la manifestació de dissabte a l'Hospitalet de Llobregat. Precisament, el Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, una mica alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tracta d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne prou els motius. Segons el Sindicat d'Habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta.
17: 3CAT Info.
0: El govern vol endurir les penes per exhibició i tinença il·lícita d'armes de foc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet la proposta des del Parlament amb l'objectiu que qui tingui o ensenyi una arma de foc de manera il·legal acabi entrant a la presó. Actualment, alguns d'aquests delictes estan castigats amb penes d'un a tres anys de presó i això fa que en moltes ocasions els delinqüents no hagin d'ingressar a cap centre penitenciari. Salvador Illa proposa que les penes superin els 2 anys.
18: Saben vostès que la normativa vigent al nostre país, Espanya, estableix unes penes que al nostre entendre han quedat desfasades respecte del risc que comporta la tinença i vici d'armes. Efectivament, tenim un increment de delictes relacionats amb la tinença i vici d'armes i molt relacionats també amb la salut pública, amb el tràfic de drogues. No?
0: Segons els Mossos d'Esquadra, el primer semestre d'aquest any s'han registrat una setantena d'incidents amb armes de foc. És un 45% més que en el mateix període de l'any passat. Aquests fets han provocat 6 morts i 27 ferits. També s'han decomissat 180 armes, un 15% més que l'any passat. La reforma es presentarà a les Corts Espanyoles, que és on s'ha de modificar el Codi Penal, i la defensaran 3 diputats de la Cambra Catalana. La previsió és que la proposta estigui enllestida durant el mes d'octubre. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra, que han analitzat les imatges del cas de Roger Espanyol, asseguren davant del jutge que l'escopeter que li va buidar l'ull va disparar una bala de goma, però que ho va fer apuntant a terra i amb poca visibilitat. A la tercera sessió del judici d'audiència de Barcelona, els Mossos han assenyalat la gent de la policia espanyola que han pogut identificar com a autor del tret. Va disparar des d'una distància molt curta, de poc més de 14 metres, i a preguntes de la fiscalia han afegit que el tret va ser apuntant a terra, no directament contra Espanyol, i que l'escopeter no tenia una bona visibilitat.
19: El agente, que el bocachero, tiene a alguien delante, sí, que le pueda tapar parcialmente el campo de visión.
20: Sí, tiene otro bocachero que está justo pegado a la pared, 2 agentes más, otro agente que va en su dirección.
0: Per la seva banda, els mitjans forenses han apuntat que la lesió d'Espanyol és compatible amb l'impacte d'una bala de goma.
21: Aquest objecte, clar, hauria d'haver tingut una gran intensitat en la seva projecció. Hauria actuat com un projectil.
0: El judici s'acabarà aquest dijous, precisament l'1 d'octubre.
17: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Defensa investigarà possibles maltractaments de militars espanyols emigrants de Ceuta després d'una denúncia d'Amnistia Internacional. El departament que lidera Margarita Robles obrirà una investigació interna i enviarà a la Fiscalia i al jutjat de Guàrdia de Ceuta un informe de l'ONG que denuncia pallisses i assetjament als migrants per part dels soldats. Segons l'organització, quan als militars se'ls va preguntar per aquest comportament, es van justificar dient que seguien ordres perquè no se sentin còmodes. Des de la crisi de Ceuta també n'ha parlat aquest dimecres a la trobada entre Emmanuel Macron i Pedro Sánchez a la Moncloa. Macron s'ha solidaritzat amb Sánchez i ha demanat a Europa solucions per evitar un nou episodi com aquest.
22: Hem de reforçar les nostres operacions europees i, per tant, la resposta al que va passar no és una invectiva a curt termini ni una humiliació pública. Solidaritat europea, responsabilitat europea.
0: Aquest dimecres s'han complert 2 mesos de l'entrada massiva a Ceuta. I els Estats Units retiraran un 20% dels càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de la guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
1: El secretari de Defensa, autoanomenat de guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha aprofitat el discurs anual davant l'exèrcit, conegut com a State of the Force, l'estat de la força, per justificar la retallada de milers de militars del rang a l'exèrcit dels Estats Units. Hegseth ha afirmat que s'ha acabat el temps per a gent estranya, transsexuals i grassos, i ha anunciat la robotització de l'exèrcit amb les primeres unitats autònomes controlades per la intel·ligència artificial. Superintel·ligència, segons el vocabulari propi de l'administració Trump. Hegseth també ha anunciat que alguns dels líders tecnològics del país treballaran en l'àmbit de la guerra electrònica. Un d'ells serà Elon Musk, que liderarà el departament.
23: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom Otogorcon institucionalitzem i impulsem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
1: El secretari de Defensa també ha anunciat la creació de plantes elèctriques independents per les bases militars nord-americanes i la reintroducció de capelles perquè la fe torni a il·luminar el cos militar dels Estats Units.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. L'Audiència de Lleida l'ha condemnat a 2 anys de presó. Lleida, Júlia Albacar.
24: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
0: I abans del temps us expliquem que una de cada quatre persones que viuen al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida per la seva situació de sensellarisme, fet que es coneix com a porofòbia, el rebuig de la pobresa. Ho diu un informe de la Fundació Arrels elaborat el 2025 que apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys en part per l'auge dels discursos d'odi.
17: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
2: Comencem un nou mes, aquest dia 1 d'octubre, amb inestabilitat. De fet, s'espera els ruixats ja apareguin a partir de mig matí aproximadament cap a la costa central Costa Daurada i, en canvi, es mantingui una miqueta més tranquil el dia cap a les comarques del Prepirineu o a les comarques de Lleida. Una tranquil·litat que no durarà pas gaire, perquè a mesura que avancin les hores, el que tindrem és una forta inestabilitat. S'esperen ruixats que guanyaran terreny al llarg de la tarda a pràcticament tot el país, si bé poden ser intensos o localment torrencials al Prepirineu, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Situació complicada especialment cap al sud, o més preocupant, la que haurem de vigilar una mica més, perquè les pluges del sud no marxaran durant la nit ni matinada de dijous a divendres. I tot aquest panorama de núvols a partir del migdia farà que les temperatures es quedin una miqueta més curtes.
0: I encara relacionat amb la meteorologia, l'últim informe de Copernicus alerta que la pujada del nivell del mar s'està accelerant i ho ha fet especialment al Mediterrani Occidental, Montse Poblet.
24: Constata que a nivell global el nivell del mar ja puja 4 mil·límetres l'any i al Mediterrani més de 6, més del doble que fa dues dècades. La pujada del nivell del mar s'explica, entre d'altres factors, per l'increment de temperatura que fa que l'aigua s'expandeixi i ocupi més espai, i això està passant a un ritme mai vist. El 2025 els oceans van absorbir una quantitat de calor equivalent a multiplicar per 40 tota l'energia que es va consumir al món en aquell any. Marc Prohom és el cap de climatologia del Metocat i ens parla d'un dels efectes que això té per nosaltres.
3: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia i poden provocar aiguats.
24: De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, podem trobar a tots els mars del planeta.
17: 3CAT Info.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que ha d'entrar en vigor aquest dijous. La norma prohibeix el semàfor taronja intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles hauran de detenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquesta tipologia i 500 interseccions per a bicicletes d'aquestes característiques. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Més coses. Els sindicats d'ensenyament d'USTEC, la CGT i la Intersindical han denunciat a Lleida pressions del departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
5: Les direccions doncs ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
4: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El 150 aniversari del naixement del músic Pau Casals entra en la seva fase central i ho fa amb dos concerts que tindran lloc els pròxims mesos. Són un concert de l'Escolania de Montserrat i la interpretació de l'oratori al Pessebre. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
6: El pròxim 23 d'octubre els protagonistes seran l'Escolania de Montserrat i l'orgue barroc de l'església parroquial del Vendrell, que Pau Casals va arribar a tocar de petit quan el seu pare n'era l'organista. Les entrades es poden comprar aquest divendres tant online com presencialment. L'altre gran concert serà el 20 de desembre amb l'oratori El Pessebre, que té la música de Pau Casals i la lletra de Joan Alavedra. Tindrà aquestes característiques que assenyala Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals.
8: Una versió que vam revisar amb l'autorització i supervisió de la Marta Casals i a la que l'Antoni Ros Narvà, que és el degà dels directors d'orquestra d'Espanya, té 90 anys, però que està com una màquina, dirigirà l'assistència del Daniel Mestre, que és el director de la coral Càrmina, que interpretarà la part coral.
6: El solista serà la soprano Mireia Tarragó, la mezzosoprano Gemma Coma, el tenor David Alegret, el baríton Ferran Albric i el baix Germán de la Riba. L'organista serà Mercè Sánchez.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
9: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
10: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa amb què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
9: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer mirar.
10: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
9: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Júlia Colom, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear. També s'han fet públics avui els finalistes als Premis de la Votació Popular i Xanguito, Maria Jaume i Pitxolines són els que acumulen més nominacions. Pel que fa als premis que decideix la crítica, Júlia Colom s'ha emportat el premi al millor disc per Paradís. Els crítics, en canvi, creuen que Maria Jaume és l'artista de l'any pel disc San Domingo Forever, mentre que el premi especial del jurat ha anat a parar a l'Aigua no cansa, de Maria del Mar Bonet. La crítica també ha guardonat Anna Ferrer amb el premi al millor disc de folk per Pa, Joan Miguel Oliver s'emporta el premi al millor disc de cançó per Ruïssos i Carme Vives el de millor disc revelació per Expressions Temporals. Aquests són els principals guardons que s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma. A més, se sabrà qui guanya els premis que atorga la votació popular i que estan dividits en 10 categories amb 33 artistes nominats.

0: esports.
1: Repassem ara l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
2: Victòria i golejada del Barça al camp de la Roma per 0-6 en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions femenina. Els gols els han fet Graham Hansen, un parell, dos més de Pina, un altre de Bapayor i d'Oladipo en pròpia porta. Segona victòria, segona golejada de l'equip de Pere Romeu en aquesta edició de la Champions. Les blaugranes ja han marcat 11 gols en dos partits. Sentim justament el tècnic blaugrana satisfet amb les seves jugadores.
3: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no apareixin a tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
2: En l'altre partit destacat de la jornada, París 2, Arsenal 2. Diumenge arriba el clàssic de Lliga, a les 5 de la tarda, el Barça rebrà el Madrid al Camp Nou. Encara en clau blaugrana, el davanter del Barça, Rafinha, ha tornat a Barcelona i no jugarà amb el Brasil el pròxim amistós davant l'Índia. Quan arribi, el brasiler li farà més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties que arrossega la cuixa dreta des del partit contra Austràlia. Els primers pronòstics parlen d'un edema. El Madrid, per la seva banda, ha anunciat que aquest dijous operaran Raúl Asensio d'una fractura per estrès de la tíbia de la cama dreta. Tot apunta que Asensio es perdrà els pròxims 2 o 3 mesos de competició. I encara en futbol, Cristiano Ronaldo ha abandonat la concentració de Portugal després que aquest dimecres hi ha hagut una reunió a tres bandes entre el president de la federació, Pedro Proença, el seleccionador, Jorge Jesús, i el mateix Cristiano. Tot plegat perquè el jugador no va acceptar de bon grat no jugar ni un minut diumenge davant de Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip i aquest dimecres ha decidit deixar la concentració.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Per la mare de bàsquet, el Kids Anals Manresa ha perdut a la pista del Pauc de Salònica 93-78 en el debut dels manresans a l'Eurocup. Sentim el tècnic Diego Campo.
4: Sabem del nivell de l'Eurocup, ja que la vam disputar la temporada passada i vam gaudir-ne i patir-ne el nivell dels equips. I suposo que el nivell s'està incrementant, de manera que per nosaltres és un repte i una oportunitat de millora. És molt millor haver jugat aquí que no pas haver estat entrenant a Manresa, per descomptat. No es pot comparar.
2: D'altra banda, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina. Les gironines han perdut davant l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic a Fontejau per 69-81. Sentim la jugadora de l'Uni, Ainhoa López, molt decebuda amb la derrota.
5: Òbviament afectarà, això no és indiferent pel club, per les jugadores, moltes que han vingut per l'Eurolliga. Ara tenim el següent repte, la lliga comença, ara no estem a Euro, ja estarem a Eurocup i l'equip ha d'anar a totes les competicions on estigui.
0: 3CAT Info.
2: En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Sentim les valoracions del segon entrenador dels mariners, Víctor González.
6: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Sí que és veritat que ens hem marxat en un moment de 4, hem tingut diverses ocasions per marxar-nos de 5, no ha sigut d'així, i després els dos últims quarts ens hem quedat una mica encallats en atac. Ho sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
2: D'altra banda, el Freaking Granollers ha debutat amb derrota a la Lliga Europea d'handbol. Els vallesans han perdut a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Per la seva banda, el Barça juga aquest dijous la final del Mundial de Clubs d'handbol a Egipte contra el Vespre Mongarès, entrenat per Xavi Pascual. En parla el jugador blaugrana Timotei Enguessan.
7: Conocemos bien este equipo, hemos jugado contra ellos el año pasado. Conocemos este equipo, es un equipo que está en forma, que está jugando bien. Conocemos también jugadores, entrenadores también. Nada, será un partidazo, igual que el año pasado. Y nosotros, bueno, estamos trabajando, hemos hecho buena fase de grupo y a tope para esta final.
2: Tornem a parlar de futbol perquè el Terrassa ha perdut per 4-1 al camp del Sestao, un partit dels quarts de final de la Copa Federació. L'equip basc aconsegueix d'aquesta manera la classificació directa per la Copa del Rei. I encara en futbol, l'Europa femení ha golejat per 4-0 Vila-Real en partit de la segona eliminatòria de la Copa de la Reina.
0: 3CAT Info.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dijous i avui tornem a tenir alerta per intensitat de pluja. Atenció, perquè no hi ha cap comarca en vermell, però sí que hi ha bona part del país que està en avís taronja. I això què vol dir? Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Doncs vol dir que tot arreu podem tenir pluges intenses, pluges de 40 litres en mitja hora. La idea és que de moment aquest matí tinguem una mica de treva, una estoneta, però a partir de mig matí, o abans de mig matí, els xàfecs forts ja poden aparèixer entre el camp de Tarragona i el sud del litoral i prelitoral de Barcelona. Això a primera hora. I després, durant la tarda, les precipitacions s'estenen a molts llocs de la Catalunya central, al nord del Pla, Lleida, a tot el sector Prepirineu, i aquí es poden ser especialment intenses també, i a totes les comarques de Tarragona, incloent les Terres de l'Ebre. La problemàtica també la tenim al sud de Catalunya a mesura que vagi passant la pròxima nit, matinada i demà matí, perquè les pluges podrien quedar estancades allà. Encara no tenim clar on se situarà el màxim, però probablement serà entre les Terres de l'Ebre i Castelló. I aquí les acumulacions entre avui i demà podrien arribar a superar els 200 litres per metre quadrat, segons ens indiquen els models que s'estan actualitzant ara mateix.
0: Això a Catalunya.
1: Fins i tot més.
0: Això a Catalunya, perquè al País Valencià sí que ja s'han aplicat...
1: Terres de l'Ebre i Castelló.
0: Hi ha restriccions al País Valencià, oi?
1: En previsió d'aquests aiguats, sí. O sigui, a la zona de Castelló tenen gairebé assegurat aquest màxim de pluja, i aquí a Catalunya aquest màxim que pugui produir-se a partir de la nit, això de 100-200 litres per metre quadrat, el podríem tenir a la zona de Montsià, o extrem sud de les Terres de l'Ebre, probablement, també.
0: Doncs estarem pendents, ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara,
0: com dèiem, al País Valencià hi ha una dotzena de municipis, inclòs València Capital, també, que s'han suspès classes i activitats a l'aire lliure. I novetats també d'aquesta matinada. Avui en parlarem sobre aquest intent de segrest d'un avió que anava cap a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
2: It's too early to say. The attacking pilot is being now... is now being...
0: De fet, ha dit, com sentíem, que la Fox, que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió i ho hauria impedit l'acció d'alguns passatgers. I el govern espanyol continua en contacte, sobretot amb Podem i Junts, per aprovar demà els decrets d'habitatge.
3: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre Félix Bolaños fa aquesta crida a Junts perquè aprovi com a mínim el primer decret. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: Bon dia. Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés. Tot i no tenir els suports garantits, el govern espanyol confia poder aprovar el paquet principal de mesures. Més difícil de tirar endavant és el segon decret, que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
0: Avui Podem es reuneix amb el sindicat de llogateres després que els representants del moviment demanessin també als partits votar a favor dels dos decrets. I avui parlarem també al matí de Catalunya Ràdio amb la secretària d'Estat d'Habitatge, Leire Iglesias. I el Parlament posarà a prova avui l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. Recordem que Junts proposa reprovar per primer cop el president Salvador Illa.
5: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
6: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè en formava part, què vol que ho digui? Una reprovació no sé com prendre-me-la.
0: Això aquest dijous 1 d'octubre, coincidint també amb el 9è aniversari del referèndum. Quedarà vist per sentència el judici contra els policies que van buidar un ull a Roger Espanyol. Avui declaren per cert els agents. I compte, atenció amb els conductors de motos, bicicletes i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. Atenció, motoristes en aquest cas. Els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Els ciclistes desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre el casc. I en patinet també hauran de dur el casc, llums encesos i sempre tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. La repassarem avui a partir de les 9 amb Josep Lluís Merlos. I en esports, el Barça femení continua golejant a Europa.
7: Arapayo, Real Gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri.
0: 0-6 contra la Roma, la segona jornada de la Champions. El proper partit de l'equip de Pere Romeu serà diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I aquesta hora ens actualitzem amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Junts manté la incògnita del seu vot davant del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà, recordem, a partir de les 11 al Congrés dels Diputats.
4: I tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant. Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
1: Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
5: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Miriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
6: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
7: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
5: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones.
8: Els integrants de l'acampada, repartit en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
9: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi ha com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
8: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça del Sol de Madrid. Allà ha estat ja la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida.
1: Mentrestant, l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en dos anys i encareix les quotes hipotecàries.
4: Ha tancat el setembre al 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la seva quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros mensuals. A més, les perspectives immediates apunten que l'Euríbor continuarà pujant per l'augment de la inflació i la pujada dels tipus d'interès. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
10: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur. Més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
4: Garriga explica que els bancs també estan apujant els interessos de les seves ofertes d'hipoteques fixes, que ara són les més habituals.
1: I atenció, perquè des d'avui omplir el dipòsit serà més barat.
8: Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre amb el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. La bonificació es podria mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol vol anar-les retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduirà progressivament el novembre i el desembre.
1: I avui també s'acaba el debat de política general al Parlament de Catalunya. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb Albert Prat.
11: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
12: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
11: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
13: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
11: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Aliança, precisament, porta la seva croada contra l'islam a les seves propostes de resolució.
4: Sí, una d'elles reclama que s'elimini del programa de llengua àrab i cultura marroquina dels centres educatius catalans on s'imparteixi.
1: Hi ha una proposta que es titula Resposta a la crisi demogràfica i defensa de la cohesió nacional i les llibertats davant l'islamisme.
8: En aquest cas, vol que es reconegui la situació d'emergència demogràfica i s'elabori un pla de foment de natalitat amb ajudes a les famílies. També que s'avaluï l'impacte de fluxos migratoris migratòries, a l'habitatge, al mercat laboral, als serveis públics i l'ús del català. I el tercer punt reclama que en un termini de 6 mesos s'aprovi un pla de prevenció i resposta davant el que considera les imposicions islamistes que vulneren drets i llibertats, entre altres coses, busca impedir que es dugui el vel islàmic.
1: L'Aliança també ha presentat diverses propostes de resolució destinades a una rebaixa generalitzada d'impostos.
4: Sí, d'altres defensen una mobilitat deslligada de la normativa climàtica o la protecció de l'activitat agrària i, finalment, en destaquem una altra. Reclama obrir una oficina de representació a Israel.
1: Habitatge veig que no parla l'Aliança. I a Israel continuen les incògnites sobre l'intent del segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, hauria d'estar allà.
8: L'acció dels passatgers va impedir que passés i el govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
1: Jerusalem, Jordi Drascó.
2: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
3: Very terrifying. It was very terrifying.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
2: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, l'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica.
4: El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat un pla per als pròxims anys que passa per retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
1: Washington, Oriol Serra.
15: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de defensa nord-americà, autoanomenat secretari de guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurús de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
16: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de guerrers autònoms. Per això avui amb el comandament de combat autònom OTAWORCON institucionalitzem i posem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms amb l'objectiu de guanyar.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades d'intel·ligència artificial.
8: La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra.
5: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. Aleix Valls, director general de We Artificial.
17: El projecte és que Google encara amb una visió de 10 o 15 anys. Per tant, estem davant més d'una prova de concepte que no d'una realitat. Això no és gens senzill i no és barat.
5: Hi ha més companyies que tenen projectes similars d'intel·ligència artificial com el Suncatcher de Google per instal·lar centres de dades a l'espai. Núria Hart, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus a Kaliningrad.
4: És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
1: Des de Brussel·les informa Bruno Fortea.
18: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
19: We are a defensive alliance.
20: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
19: Not called for and not helpful.
18: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Des del Kremlin, també el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I el govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar.
8: Va passar el cap de setmana passat a prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. 5 joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès per primer cop que hi ha indicis sòlids sobre la participació de l'Iran en aquest suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
0: There are strong indications that...
16: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairport. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
0: With our colleagues in the United States of America.
8: Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
1: I encara un parell de punts més, el president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites.
4: Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana a poc més de mig any de les eleccions presidencials.
1: París, Isabel Galí.
21: Emmanuel Macron considera

0: 2013 hi hauria escrit coses com els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un últim apunt abans dels esports. Avui ha quedat vist per sentència el judici del cas Roger Español.
2: Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la Policia Nacional i de l'Escopeté. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural i Vídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona.
1: Miquel Jarque. Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys a presó. En cas que el tribunal les estimés, tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions, tot i que l'escenari de l'absolució no està descartat. Els Mossos d'Esquadra deien ahir que l'escopeter acusat de buidar l'ull a Roger Español no l'havia apuntat directament. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I ara sí, pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia. Golejada del Barça a la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del PAO, 93-78. I avui a les 8, final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vespre, amb el Granollers, debuta amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
5: Al matí de Catalunya Ràdio.
6: Però quan sentis els ocells al matí dels diumenges, no et pots dir que no sents l'energia lenta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia. La primera que sona és Nenes de Ciutat, de l'Osa, perquè s'acomiadarà d'aquesta primera gira de debut amb una sèrie de concerts al novembre, al gener i febrer a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i també a Madrid. Les entrades ja estan a la venda.
1: La segona.

0: Júlia Colom, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'han emportat els principals premis enderrock de la música balear. Colom s'ha endut el guardó, el millor disc per Paradís. Maria Jaume és l'artista de l'any i Maria del Mar Bonet el premi especial del jurat. El 18 de novembre s'entregaran els guardons en una gala a Palma.
1: I la tercera?
0: Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. Fins diumenge, nens i famílies podran veure artistes com Miqui Núñez, Triquell, Ambauca, la Ludwig Band i també la Colla Pirata, el Petit de Caledil, Renaldo i Clara i els Pets.

0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Vega, quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre a l'Hospital Mutu a Terrassa, i el Biel, amb 3,520 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou parlarem amb el periodista especialitzat en motor Josep Lluís Merlo sobre la nova regulació dels semàfors i les noves normes per conduir motos, que afecten sobretot la indumentària. A partir de les 9 anirem a Badalona per parlar sobre desnonaments amb Carles Segués de la plataforma Sant Roc Som Badalona. Després analitzarem els decrets d'habitatge del govern espanyol amb l'advocat i expert Pablo Feu i entrevistarem a Leire Iglesias, secretària d'Estat d'Habitatge. A un quart d'11, taula d'alcaldes. Quins són els principals problemes que preocupen els municipis? Ens acompanyaran l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, el de Cornellà, Antonio Balmont, i el de Vic, Albert Castells. I a les 11, entrevista Pilarín Vallès i Roser Capdevila, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: I pel que fa al temps, el dia comença sense pluja, però els aiguats no tardaran a aparèixer. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui s'espera un altre dia complex. A més, aquest matí tindrem una estoneta que s'obriran algunes clarianes. Això serà energia per alimentar baix les tempestes que creixeran a partir de mig matí. De fet, les primeres tempestes les podem tenir altra vegada entre el camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona. Ja poden ser tempestes fortes, de 50...

0: puntualment poden arribar encara als 100 litres per metre quadrat, i això s'allargarà durant el migdia, la tarda, i s'estendrà a més comarques de la Catalunya central, del prelitoral també, per exemple, al voltant del Montseny també veiem pluges fortes. A tota la zona del Prepirineu també s'esperen precipitacions que podrien arribar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat. I després l'episodi s'allarga encara més de cara a vespre, nit i matinada, i de fet demà durant tot el dia, al sud de Catalunya. Preveiem un altre màxim de pluja aquí molt contundent, que entre avui i demà podria acumular precipitacions a les Terres de l'Ebre i a Castelló superior als 200 litres per metre quadrat. Alguns models ens marquen quantitats molt superiors, més encara de 300. Llavors això hem d'acabar de veure on se situa aquest màxim, que el veiem molt clar a Castelló, però és possible que afecti també en algunes zones del Montsià o del sud de les Terres de l'Ebre. Això hi entra de la nit, matinada i demà. Sí.
1: Precaució, i estarem molt pendents d'aquestes properes hores. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Doncs pel que fa al trànsit, ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en tots els casos, en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, de moment no ens consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
1: Són les 6:24. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Moscou. Cristina Solías, Priviet, bon dia.
3: Priviet.
1: A Berlín hi tenim el Jordi Regàs, Guten Morgen.
4: Jawohl, Guten Morgen.
1: A Jerusalem saludem a Jordi Brascó, Sabah Al-Kher.
5: Sabah Al-Nur, Kifah Alegre-Kart.
1: I des de València, Pepe Ferrer, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per Rússia, que empresona el politòleg que va denunciar la manipulació massiva a les eleccions i, a més, Cristina, l'han acusat de tràfic de drogues a gran escala.
6: Alexander Kinev diu que no és culpable d'un delicte que li pot comportar fins a 20 anys de presó i la seva família denuncia que tot plegat és un muntatge. Agents dels serveis secrets el van detenir poc després de les eleccions quan estava escrivint sobre la falsificació dels resultats. Un cop tancat en presó preventiva, ha estat brutalment torturat i ha acabat a l'hospital penitenciari amb una cama trencada. Kinev és el politòleg independent més reputat que des de dins de Rússia ha continuat analitzant els processos electorals malgrat la pressió del Kremlin.
1: Això a Rússia, pel que fa a Alemanya, ja fa dies que va arrencar la tardor, però Alemanya continua sense ploure. I la manca de pluja té un efecte molt visible, per exemple, en el Rin. El cabal continua a mínims, amb greus conseqüències per les mercaderies. Ara mateix, com està la situació, Jordi?
4: Doncs estan tot plegats una mica desesperats, Ricard. El Rin es transporta, quan l'aigua permet, carbó, blat, minerals, a un preu mòdic. Però sense aigua no hi ha altra opció que la carretera, on tot és molt més car. A Düsseldorf, dilluns, van barrancar una barcassa carregada amb furgonetes i sembla que no se'n mourà. El port de Magúncia ja fa gairebé una setmana que ha aturat tota la càrrega de mercaderies perquè el cabal ja no ho permet. Sectors, com el dels productes químics, es veuen especialment afectats i la situació no revertirà fins que no plogui amb ganes, un escenari que les previsions de moment no continuen.
1: I a Tel Aviv, d'una de les figures més famoses del cinema internacional en parla tothom, i no precisament amb bones paraules. Qui és Jordi Brascó?
7: Doncs és el director nord-americà Quentin Tarantino, que està casat amb una israeliana i passa part de l'any a Tel Aviv. Segons recull la premsa israeliana, molts veïns de la ciutat estan farts que Tarantino els esguerri l'experiència de veure una pel·lícula al cinema amb les seves rialles exagerades i, segons diuen, totalment aleatòries, que apareixen fins i tot en escenes violentes. Els usuaris avisen que Tarantino riu fins i tot veient les seves pròpies pel·lícules. Els dos cinemes afectats, de moment, s'han negat a fer declaracions al respecte.
1: I parlant de pel·lícules, avui es projecta a València una pel·lícula sobre el franquisme que presenciaran les associacions de fosses de Paterna. Pepa, què té d'especial aquesta pel·lícula i aquesta projecció?
8: Doncs que és en València i que ha estat durant més d'un any seguit en cartellera a la ciutat de València amb més de 60.000 espectadors. Es tracta de la invasió dels bàrbars i avui celebra aquest èxit als ABC Parc de València. Ho celebra amb una projecció a les 8 del vespre i també amb la presentació d'un llibre que és un bon document per conèixer com va ser la repressió franquista ací al País Valencià. Només al cementeri de Paterna hi ha més de 100 fosses comunes i més de 2.000 afusellats.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy, cada dia, every day.
11: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
10: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara a les llibreries.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports.

0: El Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma.
1: Això abans de rebre el Madrid diumenge a les 5 de la tarda. Dos gols de Graham, dos de Pina, un de Payor i Oladipo van completar la golejada blaugrana. Pere Romeu, tècnic de Barça.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no pareixin de tocar la pilota, que ens assentessin bé el partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: Mentrestant, conflicte obert entre Cristiano Ronaldo i la selecció de Portugal.
1: Després de queixar-se per no haver jugat cap minut a l'últim partit davant Noruega, el jugador es va negar a entrenar-se amb l'equip. L'endemà va decidir abandonar la concentració de Portugal a última hora i marxar cap a casa. Les explicacions del seleccionador i del president de la Federació Portuguesa de Futbol no el van convèncer. Jorge Jesus, seleccionador de Portugal.
3: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
4: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
0: I el Manchester City ha apel·legat la sanció de la Premier League per irregularitats econòmiques.
1: Demà s'acaba el termini, està disposat a apel·lar. El City s'exposa a sancions com la pèrdua de punts, de títols i importants multes econòmiques. El Manresa, que perd en el seu debut a l'Eurocup de bàsquet a la pista del PAOK, l'Espar Girona ha eliminat de l'Eurolliga amb la derrota davant el Konya de Turquia pel resultat de 69-81.

0: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio amb un sol que sortirà a Torregrossa al Pla d'Urgell a les 7:53.
1: I es pondrà a les 7:39 del vespre, per tant el dia durarà 11:46.
0: I les temperatures a aquesta hora?
2: A Granollers 20 graus, a Sant Pau de Segúries 13 i a Perafita 14.
0: Pel que fa al temps, tenim al davant un altre episodi complicat de pluja. Pluja forta, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les primeres tempestes fortes apareixeran a mig matí al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran pel prelitoral, la Catalunya central, Prepirineu, localment podrien acumular-se 50 o puntualment 100 litres. A la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les Terres de l'Ebre i Castelló.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a la C58 entrada a Barcelona, també a la 2 en direcció al Papiol per un accident. Pel que fa al transport públic, per ara no consten incidències més enllà d'alguns retards habituals a Rodalies.
0: Tot això avui, que és dijous 1 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, habitatge.
5: 24 hores abans que es votin al Congrés, Junts per Catalunya manté la incògnita sobre si donarà suport o no als dos decrets d'habitatge. Hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret, el que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits.
0: El segon, Israel.
6: Israel investiga com a terrorisme l'intent de segrest d'un avió que volava amb destinació a Tel Aviv. El copilot hauria apunyalat el pilot de la parella amb intenció d'estavellar-lo, però l'hauria aconseguit neutralitzar el passatge i finalment va aterrar l'Aràbia Saudita.
0: El tercer, debat de política general.
5: Avui s'acaba el Parlament. A la tarda es votaran les conclusions dels partits després que ahir Junts demanés la reprovació del president Illa mentre que Comuns i Esquerra li reclamen complir els acords.
0: El quart, carburants.
6: Des d'avui omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. I atenció també als canvis a la normativa de circulació, entre d'altres. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre el de vianants estigui en verd.
0: El cinquè és una vella coneguda, és Inuncat.
5: Ha activat en fase d'alerta per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran ara el matí litoral central i el de les comarques de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
7: Pendents del futur de la presidència del Banc Central Europeu, el mandat de Christine Lagarde acaba d'aquí un any, l'octubre del 27, però en una entrevista al diari Le Croix ha explicat que no descarta plegar uns mesos abans. No seria immediatament, però sí que precipitaria la cursa per succeir-la entre els candidats l'exgovernador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
7: Doncs amb la primera execució de pena de mort a l'estat de Tennessee, una dona en més de 200 anys i està sent rocambolesca. El Suprem l'ha autoritzat a última hora en aixecar la suspensió que havia dictat el Tribunal d'Apel·lació, però el cas és que a hores d'ara encara no ha acabat, perquè Krista Pike, que portava 30 anys al corredor de la mort per haver matat la seva companya d'estudis, ha sobreviscut a les dues primeres injeccions letals. Els seus advocats estan intentant suspendre el procés.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: Doncs amb la satisfacció per a molts de començar vacances. Avui és festiu a la Xina, també a Hong Kong, perquè comença la Golden Week, la setmana daurada. Això vol dir, entre d'altres, que les principals bolses del país no operaran fins dijous a la setmana que ve.
0: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'habitatge.
8: Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets. Dula Lara, Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cos polític de tombar els decrets d'habitatge, diu El Periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada se les endú, però, el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla i a Lara amb Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers. S'han sangonat perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. El Mundo hi afegeix que Israel ho investiga com un atac terrorista. Això en un dia on el debat de política general també té al cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però es deslliguen de Junts en la seva reprovació. Ho diu El Periódico, mentre que La Vanguardia explica que Illa planteja elevar les penes per ús d'armes i 800 milions per a residències. I també en portada, Ricard, sintonia Sánchez-Macron, diu Lara. Amistat amb friccions, llegim El Periódico, tot plegat en relació amb la visita de Manuel Macron a Espanya. El veiem en diferents fotografies amb Sánchez, amb el ministre Cuerpo i també amb el rei Felip.
0: A la premsa comarcal llegim que les rectories del Moianès tindran potencial per uns, atenció, 70 habitatges socials, Lara García.
4: El 9-9 es fa ressò d'un estudi de la UPC que diu que si els rectorats de la comarca cedissin els espais es podrien aconseguir una setantena de pisos socials. El diari n'ha parlat amb el bisbat de Vic, que assegura que no hi tanca portes. El diari de Tarragona assegura
9: que Reus té una de les densitats comercials més altes, no només de Catalunya, sinó també del panorama internacional. Segons un estudi encarregat per l'Ajuntament, Reus arriba als 2.550 establiments comercials per quilòmetre quadrat, només per darrere de Tòquio i de Barcelona, per davant de ciutats com París i Nova York o Londres. A Manresa, malestar a la carretera, la supressió del carril d'entrada a la ciutat genera cues fins a Pineda. Ho llegim al Regió 7. Els veïns de l'organització de Sant Fruitós demanen una rectificació immediata a l'Ajuntament de la capital del Bages, un trajecte que abans es feia en 5 minuts, ara en costa més de 20.
0: I en esports, el Barça continua imparable a la Champions femenina de futbol, Robert Prat.
10: De moment, líder, dues jornades, golejada 0-6 al Camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Ronaldo, que deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espart Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet amb derrota a la pista del PAOK, i a les 8 avui final del Mundial de Clubs d'Handbol, Barça Vesprem, el Granollers debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cada dia a aquesta hora a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 33 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa el nostre analista Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. L'administració Trump ha sacsejat la propera trobada de membres de l'OTAN a Polònia amb un pla per excloure de la reunió els països que no s'alineïn amb les tesis del president. Aquest fet ja és noticiable, però encara ho és més que Trump hagi eliminat de la llista de convidats països com ara el Regne Unit o França, és a dir, estats fonamentals en la despesa militar de l'organització. També que el president hagi especificat que hi acollirà Dinamarca, després que s'acollís a les demandes militaristes de Washington. Com és d'esperar, Espanya té tots els números per afegir-se a la llista d'exclosos, que fons del Pentàgon anomenen els entremaliats, després que Pedro Sánchez s'hagi negat a assolir el 5% de despesa exigida per Trump. La mesura pot semblar delirant, i més en temps de campanya, però cal recordar que només el 57% de yanquis tenen avui en dia una opinió favorable a l'OTAN.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Així és que vostès m'han vingut a veure.
12: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
14: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata, o si ho prefereixes ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta pendent de saber si tiraran o no endavant les mesures sobre habitatge que ha de votar demà al Congrés.
2: Junts manté la incògnita del seu vot. Míriam Nogueres, portaveu.
16: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
2: Tant Podem com el PNB també s'ho estan rumiant. Vots clau perquè els textos tirin endavant. Podem es reunirà amb el sindicat de llogateres per decidir la seva posició. El president espanyol, Pedro Sánchez, però confia poder aprovar el paquet principal de mesures.
17: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Qui ja ha traslladat el seu no rotund són el PP i Vox. És gairebé impossible que tinguin davant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits.
0: Això mentre als carrers continua la mobilització en el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona i han passat la nit unes 200 persones.
2: Repartides en més de 70 tendes volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça de Catalunya almenys fins després de la votació de demà.
18: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades, i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
2: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix és a la Puerta del Sol a Madrid.
0: Tot això mentre l'Euríbor s'enfila al nivell més alt en 2 anys i s'encareixen les quotes hipotecàries.
2: Ha tancat al setembre el 3,24%, un punt percentual més que fa un any. Això significa que aquells que hagin de revisar la quota hipotecària a partir d'ara se'ls encarirà uns 100 euros al mes.
6: A més, les perspectives immediates apunten que l'Euribor continuarà pujant. El fundador i director general de Trioteca, Ricard Garriga, apunta que podria tancar l'any fregant el 4%.
19: No creiem que sobrepassi el 4, però sí que estigui 3 alt, arrossant el 4, segur, més que res, per les prediccions que estem veient i el canvi, el gir de timó que estan fent els bancs a les hipoteques fixes.
0: Però, en canvi, des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
6: Perquè entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures per contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Si res no canvia, però, es començaran a reduir el novembre i el desembre.
0: Pluja de crítiques a Salvador Illa en la segona jornada del debat de política general al Parlament.
6: Tant l'oposició com els socis d'investidura, Junts reclama reprovar el president, mentre que Esquerra i els comuns han exigit que es posi les piles amb els acords pendents de complir. Sentim Mònica Sales de Junts, el republicà Josep Maria Jové, Jèssica Viec dels Comuns i les rèpliques d'Illa.
20: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
21: Si hi sembla, deixem que siguin els ciutadans i la història que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
22: No arrossegui els peus en complir tots els compromisos que va signar amb nosaltres, perquè se li acaba el temps.
21: Reitero el meu compromís en complir els acords d'investidura.
23: Vostè per això se queda amb la feina a mitges, sempre a mig camí del que la gent necessita.
21: Es pot fer més amb habitatge? Digui'm en què. Jo ja he dit que no em tanco a res.
6: Aliança Catalana ha insistit a vincular immigració amb delinqüència.
0: Israel investiga com a atac terrorista l'inèdit incident que ha obligat a desviar l'Aràbia Saudita un avió que volava entre Dubai i Tel Aviv.
6: El copilot ha apunyalat el pilot amb intenció de segrestar l'aeronau i estavellar-la. Els passatgers han aconseguit neutralitzar atacant l'atacant i l'avió ha pogut aterrar. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país.
0: I mentrestant, els Estats Units introduiran les primeres unitats robotitzades a l'exèrcit controlades per intel·ligència artificial.
6: El secretari de la Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa pels pròxims anys que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica.
24: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de carrers autònoms. Per això avui amb el comandament de combat autònom Otavorcom institucionalitzem i posem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms són l'objectiu de guanyar.
6: Tot plegat també implicarà retallar un 20% als càrrecs militars.
0: L'Ajuntament de Barcelona i el de Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entra en vigor avui.
6: La norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants.
0: Maria Costa.
25: A partir d'ara, doncs, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles hauran de tenir en vermell i s'hauran d'aturar. L'Ajuntament de Barcelona, que ha analitzat durant els últims mesos aquesta normativa, demana criteris clars per aplicar-la i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit i afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Assegura que a la ciutat hi ha 1.500 semàfors d'aquest tipus i mig miler d'interseccions per bicicletes d'aquestes característiques. Segons han explicat a Catalunya Ràdio, ciutats com l'Hospitalet de Llobregat estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver tingut més temps. L'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció, aquesta dada dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos.
6: Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris.
0: Montse Poblet.
26: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer el Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la cultura, per començar, teatre. Perquè Josep Maria Miró torna al TNC amb el Cadell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes.
27: L'obra es podrà veure fins al 1 de novembre a la Sala Petita del TNC.
0: Marta Vives.
28: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El Cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró i una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
1: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure.
28: Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar. Marta Vives, pel Matí de Catalunya.
0: I atenció, perquè Carles Porta i els Javis preparen una sèrie sobre els crims de Tor.
25: Una sèrie que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà Eduard Sola, de Casa en Flames, i Fran Araujo, que ha treballat molt amb Isaac i la Cuesta i està nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante. De moment no hi ha detalls ni de qui forma part del repartiment ni de quan es començaria a rodar.
0: I música.

0: Júlia Coloma, aquí sentim de fons, Maria Jaume i Maria del Mar Bonet s'emporten els principals reconeixements dels Premis Enderroc de la Música Balear.
1: La crítica ho ha donat Júlia Coloma amb el Premi al millor disc per Paradís, mentre que Maria Jaume s'ha endut el d'Artista de l'Any i el Premi Especial del Jurat ha estat per l'àlbum L'aigua no cansa de Maria del Mar Bonet. Els guardons s'entregaran en la gala que es farà el 18 de novembre al Teatre Principal de Palma.
0: Passa un minut de 3:15 del matí, pel que fa al temps a veure. Ara mateix encara no plou, però avui podríem tornar a tenir algunes pluges torrencials. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, perquè ens entenguem, l'episodi serà... ens deixarà unes pluges més irregulars, que no pas l'últim episodi, però poden ser localment molt fortes, pluja torrencial, i amb més potencial destructiu, sobretot a l'extrem sud de Catalunya, de cara a les últimes hores del dia i demà, perquè es preveuen grans acumulacions. Anem a pams. De moment, les primeres tempestes les preveiem aquest mig, a partir de mig matí, mig dia, entre el camp de Tarragona i el sud del litoral de Barcelona. Aquestes tempestes ràpidament anirien entrant cap a l'interior, per exemple, en alguns llocs del prelitoral, de la Catalunya central, del Pirineu, i especialment també del Prepirineu. En aquestes zones poden acumular-se localment més de 50 litres per metre quadrat, podrien arribar al 100 en alguns punts. I després, de cara a la nit, sembla que aquesta precipitació quedaria estancada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. En tota aquesta zona no tenim gaires dubtes que hi haurà grans acumulacions de pluja, de 200, potser 300 litres per metre quadrat. Caldrà veure exactament on se situa aquest centre, aquests màxims de pluja, si més cap a les Terres de l'Ebre o més cap a Castelló. Però tota aquesta franja, aquesta nit, realment la situació és perillosa d'aquesta situació meteorològica de pluges molt abundants.
0: Doncs ho seguirem. I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora on hi ha més cues a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, també a la 2 a l'altura de Sant Joan d'Espí en direcció al Papiol, on hi ha un carril tallat per un accident, però tensions també a la Ronda de Dalt, a l'altura del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat, a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona i a l'AP-7 a Sant Cugat en sentit sud. Pel que fa al transport públic, hi ha els retards habituals en algunes línies de rodalies i regionals, com per exemple l'R11 i l'R15.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge del Paron de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
6: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions als quals no puc assistir i feines que directament estic deixant d'acceptar. Qui em compensa pels ingressos que estic deixant de percebre com a conseqüència d'una situació que Telefònica continua sense resoldre?
5: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Caron i la resta de veïns reclamen celeritat.
4: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: A aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees que han tancat el trimestre amb pèrdues, pressionades pel preu del petroli i els interessos del deute. L'IBEX ha baixat un 0,47% fins als 19.426 punts. Al setembre ha perdut un 2,7%. Tot i això, la inflació als Estats Units, el principal indicador que marca les decisions de la Reserva Federal, ha estat millor del previst. Avui el preu del barril de Brent es manté per sota dels 100 dòlars. A les darreres hores, de fet, ha caigut més d'un 6%. La baixada del preu del cru se celebra a les borses asiàtiques. El Nikkei de Tòquio creix més d'un 2%. Escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: Ja hi tornem a ser.
8: Onzena temporada del Tot Costa.
9: Por qué? Por qué?
7: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
8: Nova temporada amb els vells clàssics.
9: No sé si són muy simpáticos. No sé.
4: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país quan falten 10 minuts per les 7 del matí. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Forada, bon dia.
11: Bon dia.
0: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
12: Bon dia.
0: Girona, Maria Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
12: I a Tarragona tenim el Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: A Barcelona, Marc, avui acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Francesc, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència, això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 que presentarà el Departament de Salut. A Badalona es presentarà el pla urbanístic de Can Colomer i de nou a la capital. La Pedrera presenta avui nova exposició, aquesta sobre la vida secreta de les plantes.
12: A la ciutat de Lleida avui ens fixem amb l'Hospital Arnau de Vilanova perquè comencen unes obres importants que alteraran l'activitat durant uns quants dies, Júlia.
15: Sí, concretament es trasllada l'activitat operatòria perquè s'està treballant al bloc quirúrgic. Això obligarà a desplaçar les intervencions d'ortopèdica i traumatologia a la clínica Perpetuo Socorro, concretament les que no necessitin ingrés. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels hospitals públics que es desplaçaran al centre. Recordem que l'Arnau de Vilanova és l'hospital de referència a la ciutat, però també de tot Ponent, el Pirineu i la Franja.
12: A Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, es fa la jornada quan normalitzem l'edatisme, obrim la porta al maltractament. Maria.
16: Sí, estarem pendents, sobretot, de com es concreta la campanya de sensibilització sobre l'edatisme, la discriminació a la gent gran, i quines reivindicacions es fan en aquest sentit. La jornada, que es fa a la Casa de Cultura de Girona, també serà l'acte unitari de la commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran a les comarques gironines i vol contribuir a fer visible l'edatisme, una discriminació sovint normalitzada en la societat, les institucions o l'atenció sanitària, i posar el focus en les seves conseqüències en el tracte i en els drets de les persones grans.
12: I acabem a l'Ebre. Aquest matí es farà l'alliberament d'un centenar d'esturions al riu Ebre, a l'altura de Xerpa, al Baix Ebre. Ricard.
17: Sí, el projecte anomenat Life Migrato Ebre va arrencar l'any 2023. L'operació es repeteix cada any. Enguany es fa a Xerta. Els esturions que s'alliberaran han estat criats en captivitat a França. L'objectiu és reintroduir aquesta espècie que va desaparèixer al riu Ebre en els anys 70. És un projecte que requereix molta paciència. Penseu que caldrà esperar prop de 20 anys per poder passar a la segona fase del procés. És el temps que necessiten els esturions per fer-se adults i remuntar el riu per reproduir-se. Aquest projecte també vol ser un exemple per poder-lo aplicar en altres rius europeus.
12: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
18: El Barça goleja la Champions femenina, 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo abandona la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega. L'Espar Girona eliminat de l'Euroliga femenina de bàsquet per la derrota a la pista del Pau, 93-78. A les 8, final del Mundial de Clubs d'handbol, Barça Brespem, el gran Ullés debut amb derrota a la pista del Flensburg a la Lliga Europea.
12: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
19: El mític ex-coach de Sant Antonio Spurs, Greg Popovich, medalla d'or de Tokio 2020 i guanyador de 5 anells a la NBA, ha sumat el seu 6è anell a la seva col·lecció als 77 anys. Aquest cop, gràcies al seu matrimoni amb la Mary, ex-esposa del que va ser el seu assistent durant 17 temporades i de qui es va separar ja fa una dècada. Doncs després de l'ensurt de salut i el vessament cerebral que el va obligar a deixar la banqueta, el coach Pop demostra que l'edat és només un número per trobar la felicitat. En el bàsquet, els millors vincles es creen fent una bona assistència fins i tot fora de la pista.
12: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
21: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça Reservat.
20: Barça Reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
22: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
11: No.
22: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
23: It's the moment to believe in the project.
22: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès la nostra sintonia.
20: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
23: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: I quan falten poc més de 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la situació dels treballadors de la ràdio i la televisió gallega.
1: Els treballadors de la TVG i la ràdio gallega han dit prou. Volen que la gent torni a ir al carrer, com ja va passar de forma multitudinària en 2022, temps de Feijó, per cert, davant una manipulació cada dia major. Denuncien que les tertúlies són totes d'un color, el blau del PP, que els argumentaris del partit són el fil conductor dels informatius, que han creat una redacció paral·lela de fidels i que cada dia es privatitzen més programes perquè ningú pugui controlar el seu contingut. Sincerament, gràcies i bona sort.
12: I a la recomanació del dia, avui que seguim parlant de la crisi de l'habitatge, Marc Garriga ens recomana la pel·lícula La gran apuesta.
2: Una magnífica lectura de per què els preus dels pisos estan pels núvols, de com es genera una crisi financera, de qui s'ocupa de fer créixer una bombolla i després esclatar-la. La pel·lícula d'Adam McKay, un director molt didàctic, però alhora molt divertit, atrevit, cínic, que s'atreveix amb tot, amb un guió que es va endur l'Oscar i un repartiment que compta amb tres superestrelles, Christian Bale, Steve Carell i Ryan Gosling. Una pel·lícula fascinant que reclama l'atenció constant de l'espectador i que no defuig cap aresta punxeguda del tema. La gran apuesta està disponible a Disney+.
12: I ahir què deien els altres, Jovany?
11: Ahir les pluges no van ser tan intenses a Catalunya, tot i que en algun moment vam haver de parlar de despreniments de terra, també coneguts com a...
13: risc elevat, deslliçament, ja ho direm bé.
11: També vam tenir algun ensurt a l'hora d'explicar la combinació guanyadora de l'Eurojackpot.
24: La combinació guanyadora va ser...
25: 21.
24: Ara sí, 21...
11: I mentre això passava aquí, al programa de Nacho Abad, els tertulians intercanviaven idees des del respecte i l'admiració.
26: Que yo no me parece bien que le llames rojo de mierda y tampoco que le llames fascista. Termina, pero sin insultar. Sin insultar.
27: Puedo acabar. No me vuelva a insultar este imbécil.
26: Puedo acabar. No, imbécil no.
11: A quart d'onze sentirem què diuen els altres avui.
12: Gràcies, Jovany.

0: Rubén Elías,
1: bon dia.
2: 21, bon dia.
1: Quina cançó ens portes avui?
2: Avui ens despertem amb la música de Rolling Stones i You Got Me Rockin'. I és que tal dia com avui, 1 d'octubre, però de l'any 1967, uns lladres van entrar a robar a casa de Mick Jagger a Londres. Es van endur diversos objectes de valor que pertanyien al líder dels Rolling Stones, però també de la seva xicota de l'època, la cantant i actriu Marianne Faithfull. Aquest incident va tenir lloc precisament en un any que era particularment turbulent per la parella, sobretot per dos motius: un enorme assetjament mediàtic i els seus problemes amb el sistema judicial britànic a causa de les drogues.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Junts, PNB i Podem mantenen ara mateix la incògnita i a 24 hores de la votació dels decrets d'habitatge encara no han dit què faran. La resta de vots del bloc d'investidura semblen garantits, però d'aquests tres partits, Pedro Sánchez només es pot permetre una abstenció.
1: Yo pido a todos los diputados catalanes en el Congreso que el próximo viernes hagan caso y atiendan el clamor social que hay en Cataluña para aprobar medidas de vivienda, que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
0: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, deia i feia aquesta crida implícita a Junts. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest últim punt que deia ara l'Àngels Lafuente és important. Aquesta reunió entre Podem i el sindicat de llogateres prevista per avui pot ser determinant, de fet, pel sentit de vot dels quatre diputats del partit morat. Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia. Podem considerar que dividir les mesures en dos decrets és una trampa, que algunes propostes es queden curtes, però s'ha de veure què fan després de que en les últimes hores el sindicat de llogateres demanés als partits votar a favor dels dos decrets. Per cert, que per acabar de pressionar també s'ha convocat per les 8 d'aquest vespre cassolades davant de tots els ajuntaments d'Espanya.
0: I avui el Butlletí Oficial de l'Estat hauria de publicar el segon dels decrets que inclou l'exigència de sumar, de prorrogar automàticament els contractes de lloguer.
5: Un segon decret que és poc probable que s'aprovi, una pròrroga que les dues parts, tant la propietat com l'inquilí, podrien trencar amb un previst, però la novetat és que si és la propietat qui decideix no renovar aquest contracte per motius no justificats, un motiu justificat podria ser anar-hi a viure o que hi vagi a viure un familiar, si el motiu no està justificat, la propietat hauria d'indemnitzar la persona a qui fa fora.
0: Més detalls, Rafael de Ribot.
6: Si el propietari se salta aquesta obligació, haurà de pagar l'equivalent a un any de lloguer. Així recull en el decret llei que està previst que aparegui el BOE aquest dijous i que difícilment tindrà prou suports per ser convalidat al Congrés. En el decret, que ja s'ha publicat, es limita a la prohibició de la compra especulativa només a determinats casos. Els fons no podran desnonar persones vulnerables durant els pròxims 4 anys sense cap mena de compensació. En canvi, sí que en rebran les persones físiques o jurídiques que es dediquin al lloguer assequible. El govern autonòmic els haurà de pagar el deute dels inquilins si no els ofereix una alternativa habitacional i l'Estat compensarà després les comunitats. Rafael de Ribot, per matí de Catalunya Ràdio.
0: I pendents de què passi al Congrés, al carrer continuen les protestes. A la plaça Catalunya de Barcelona, segona nit d'acampada avui, amb unes 200 persones repartits en 70 tendes.
7: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades i també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte a la qual volem donar suport.
0: L'Arteco és un dels portaveus de l'acampada de Plaça Catalunya i parla de l'Olga, que és aquesta veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Els Mossos investiguen un altre possible cas.
5: També a l'Hospitalet la policia intenta aclarir les circumstàncies de la mort d'un home de 60 anys a qui havien de desnonar d'un local comercial, una sabateria al barri de la Florida, i que sovint feia servir per dormir. Fonts pròximes a la investigació, citades avui per alguns mitjans, expliquen que va deixar per escrit que aquest, el desnonament, era el motiu que el va portar a suïcidar-se. Ara s'investiga si hi ha altres causes que expliquin aquest desenllaç.
0: Avui a l'agora del matí, Joan Puigcercós, Marta Monforte, Pere Rossinyol i Jofre Llombart, a partir de 3:15 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
9: Avui és dijous 1 d'octubre, el dia comença sense pluja, amb temperatures encara suaus, 22 graus a Borrassà, a l'Alt Empordà, 24 graus al Masnou i 11 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell. Es preveu que les tempestes avui apareguin primer entre el Camp de Tarragona i el sud de les comarques de Barcelona, després, a partir del migdia tarda, aniran apareixent a més llocs del prelitoral, també a la Catalunya central, poden arribar a Pirineu i Prepirineu, en tota aquesta zona es poden arribar a s'acumular fins a 50 litres per metre quadrat, localment podrien arribar al 100, amb algunes pluges torrencials, i la episodi de pluja més sever el tindrem de cara a la nit i matinada entre les Terres de l'Ebre i Castelló. Espereu acumulacions que poden passar als 200 litres per metre quadrat en totes aquestes zones.
2: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, ens despertem amb dos accidents a la 2 a Sant Joan d'Espí, un d'entrada a Barcelona i l'altre de sortida. Hi ha dos carrils tallats i això provoca cua en els dos sentits. Retencions també al primer tram de les rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a l'entrada per la C58 i per la Pota Nord.
0: És la previsió del temps de l'Eloi Cordomí i la crònica del trànsit de Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem el que cal saber d'aquest 1 d'octubre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Inuncat.
11: Protecció Civil activat en fase d'alerta davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4,6 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
12: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem amb aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: Això aquí al País Valencià, les escoles estan tancades en una desena de municipis, entre els quals València i Torrent. Votar propostes.
5: És el que toca avui al debat de política general al Parlament. Aquesta tarda s'acaba. Tots els partits ja han fixat la seva posició després de la intervenció dimarts del president Illa i aquesta tarda es voten les conclusions de tots els partits. Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prats.
13: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
14: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
13: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i d'Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
15: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
13: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incògnita.
11: Davant l'intent de segrest d'un avió per part del copilot i que, segons les autoritats, el volia estavellar, feia la ruta Dubai-Tel Aviv. L'acció dels passatgers ho va impedir. L'avió va poder fer un aterratge d'emergència a l'Aràbia Saudita. El govern d'Israel apunta al terrorisme jihadista.
0: És una de les notícies del dia que ens amplia des de Jerusalem Jordi Brascó.
16: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
17: Terrorífic, ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot, ho perds, deixes de formar part del món dels vius, ho perds tot en un segon i ja no hi ets.
16: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Exèrcit robotitzat. L'exèrcit dels Estats Units incorporarà les primeres unitats robotitzades amb intel·ligència artificial i el magnat Elon Musk formarà part del Departament de Guerra Electrònica. El pla suposarà retallar els càrrecs i fomentar la religió als quarters.
5: Mentrestant, amenaça. Rússia de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad.
11: És una regió separada de la resta de Rússia, totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
18: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
19: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
18: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, ni nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a casa nostra, atenció, perquè hi ha canvis als semàfors.
10: Des d'avui la norma prohibeix que coincideixi el semàfor en groc intermitent per als vehicles amb el semàfor verd per als vianants. Els ajuntaments de Barcelona i Tarragona volen demanar una moratòria a la DGT davant d'aquesta nova regulació del semàfor.
11: Demanen criteris clars i adverteixen que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps.
0: Calçat tancat. L'hauran de portar els motoristes a partir d'avui i fora dels nuclis urbans, també guants. És una de les novetats destacades a la nova normativa que entra en vigor aquest 1 d'octubre. Les multes per incompliment poden pujar fins als 200 euros.
10: També caldrà circular 5 metres com a mínim de les bicicletes en nuclis urbans i en vies interurbanes s'haurà de circular 20 km per hora menys del màxim permès per avançar les bicicletes.
11: També caldrà circular a 5 metres, com dèiem, com a mínim de les bicicletes i els patinets elèctrics es podran utilitzar a partir dels 15 anys d'edat.
0: Reclamar els costos. Us avança Catalunya Ràdio. Dels 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. Montse Poblet.
20: Per aquests 17 rescats, els bombers han reclamat prop de 72.000 euros, però només han aconseguit cobrar-ne 11.000. Entre els rescats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient es va fer al Moixeró. Malgrat que era març i la previsió meteorològica era molt adversa, els dos excursionistes només portaven roba lleugera, van pujar 2.000 metres i es van perdre. El reclamen 14.000 euros. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tractaments per la menopausa.
10: El govern autoritzarà les farmàcies que elaborin tractaments hormonals per la menopausa si en un mes no han acabat els problemes de subministrament. Des del mes de març, molts pacients tenen dificultats per trobar tractaments com l'Enzeto, un cas que ens ha arribat a la bústia de denúncia del programa.
21: Hi ha molts tractaments alternatius o desconeguts o que no acaben de funcionar i, a més, aquests tractaments són molt cars. Caldria solucionar una mica aquest tema.
11: Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya atribueixen el desabastiment dels darrers mesos a una falta d'oferta diversificada. Jordi Magrinyà és vocal del col·legi.
22: Quan falla un, busquem el substitut i aquest substitut incrementa la seva demanda, la fabricació no està preparada per aquella demanda o l'estoc que hi ha en el mercat no està preparat per aquella demanda.
0: I avui també us expliquem que Tor tindrà sèrie. Carles Porta i els Javis seran els productors de portar la ficció a aquest cas que es podrà veure a HBO Max. Com a guionistes hi haurà l'Eduard Sola, de Casa en Flames, o el Fran Araujo, nominat a l'Emmy Internacional per Anatomia d'un Instante.
10: De moment no hi ha detalls ni de qui formarà part del repartiment, ni de quan es començarà a rodar.
0: I en esport, Robert Prat, golegen.
23: Victòria del Barça, Roma, 0-6, lideratge a la Champions per l'equip de Pere Romeu abans de rebre el Madrid.
24: Com arriba l'equip pel Real Madrid al Clàssic a casa, amb la nostra gent, que segur que volem jugar el millor futbol possible per donar la vida a la selecció.
0: I plega.
23: Ronaldo abandona la selecció de Portugal molt empipat perquè no va jugar contra Noruega. Jorge Jesús és el seleccionador portuguès.
25: Ronaldo no el principal tema d'estar aquí. El principal tema d'estar aquí és Dinamarca i el seleccionador nacional.
23: L'Espart Girona eliminat de l'Euroliga femenina bàsquet amb la derrota contra el Cònoc.
0: Un minut serà un quart de vuit del matí, ara anem cap al quiosc.
26: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura i a les portades d'avui llegem diversos temes. El País, La Vanguardia o El Mundo expliquen que el vol atacat d'Israel d'ahir gairebé acaba en catàstrofe. En les imatges de portada hi veiem passatgers arribant a l'aeroport i a l'ara du la fotografia de Benjamin Netanyahu felicitant un dels passatgers, tot ensangonat, perquè hauria ajudat a reduir el copilot de l'avió. L'altre tema que veiem a portades d'avui és la trobada de Pedro Sánchez amb Emmanuel Macron. El debat de política general també treu el cap en algunes portades i l'altre tema, evidentment, continua sent els decrets de l'habitatge. L'Ara titula que Junts manté la incògnita sobre el vot de demà i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dóna't una oportunitat.
2: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Al Bramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. El Bramat.
4: Quan va ser l'última vegada que et vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 17 graus a Òdena, 21 a Argentona i 24 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
6: Retencions a la 2 de Sant Joan d'Espí per dos accidents, un d'entrada i un altre de sortida. I cua també a la C16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat des de l'entrada de la B30 fins passat al túnel de la Floresta.
10: Atenció a la dada, una de cada quatre persones que viu al carrer a Barcelona ha estat insultada o agredida només pel fet d'estar en situació de sensellarisme.
7: Ho diu un informe de la Fundació Arrels amb dades de l'any passat. El text apunta que aquestes discriminacions han augmentat els últims anys, en part per l'auge dels discursos d'odi.
10: Un exemple és el que va viure José Luis Miralles, que ha estat 18 anys vivint al carrer.
9: Un dia la guagua para los cinco chicos y bueno, echaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si todas estas palabras me decías y eso, ¿no? Que te dice, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué simplemente no? Yo te dice, porque a mí no.
7: Arrels també explica que el 80% de les persones sense llar han patit robatoris, discriminacions o agressions.
10: Més notícies. El Vallès Granollers estrena avui la nova línia de bus L7.
7: Entra al Lledoner i Can Bassa. Connecta, doncs, aquest barri per primer cop amb el servei urbà d'autobús. El recorregut passa per punts com el carrer Roger de Flor o l'estació de Granollers Centre i incorpora 9 parades. El servei funciona amb dos autobusos 100% elèctrics amb una freqüència de 30 minuts entre setmana.
10: I més mobilitat a Manresa, la supressió d'un carrer.

0: poder retratar les persones tal com són, més enllà dels estereotips.
1: I prefer it when people don't
2: prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
0: Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I més cultura. Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. També hi passaran Miqui Núñez, Triquell, en Bauca o la Ludwig Van. Ara passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
5: el 42.048. 42048 de la sèrie 49049.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Els sons del matí.
8: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
9: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un mal son.
10: Very terrifying.
11: Terrorífic. Ha estat terrorífic.
12: Yo pido a todos los diputados catalanes que estén con la gente y con las familias catalanas y no con los especuladores sin alma y los fondos buitre.
13: Junts manté la incògnita del seu vot i diu que està decebut pel contingut dels decrets sobre habitatge que s'han de votar demà divendres al Congrés.
14: Tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
15: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
16: Quan vostè forma part d'un grup que va demanar una qüestió de confiança al president del govern del que vostè formava part, què vol que li digui? Una reprovació, no sé com prendre-me-la.
17: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Incògnita.
18: És una cosa que no es coneix, un misteri o una quantitat que cal descobrir en una equació matemàtica. A hores d'ara és una incògnita saber si demà el Congrés validarà els dos decrets d'habitatge, en part per la incògnita del que farà Junts per Catalunya. Es posarà a prova l'aritmètica parlamentària i sabrem si la legislatura ja es troba en temps de descompte.
17: Terceres persones.
18: Es refereix a qualsevol persona física o jurídica que no és l'autor principal d'un delicte, ni la víctima directa, però que es veu afectada, implicada o té relació amb les conseqüències d'aquest fet. En el cas de la mort d'Isaac Andic, la jutge investiga la implicació de terceres persones més enllà del seu fill Jonathan. Ara sabem que en la investigació de la mort del seu amic, Josep Pompere, a banda de la seva parella, també s'investiga si va participar una tercera persona. Tres són multitud?
17: Letal.
18: Mortal, capaç de produir la mort. Krista Pike, l'única dona condemnada a mort a Tennessee i la primera que havia de ser executada a l'estat en més de 200 anys, ha sobreviscut a dues dosis suposadament letals de pentobarbital durant la seva execució. El 1995, Pike va ser condemnada per l'assassinat d'una companya d'estudis, tenia 20 anys i se n'ha passat 30 tancada.
17: Posem altres xifres amb Marc Jurado.
19: 20. Els cèntims de menys que avui costa el litre de gasolina i dièsel per l'entrada en vigor de la bonificació per contenir l'impacte de la pujada de preus a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà s'aplicarà almenys durant tot el mes.
17: 20.000.
19: Les places residencials noves per gent gran i persones amb discapacitat que el govern vol crear en els pròxims 4 anys. La proposta inclou, concretament, la construcció de 15 noves residències públiques.
17: I 30.
19: Per cent, la quota de mercat d'estrenes de taquilla a qui arribarà la fusió entre Paramount i Warner Bros. Ara que la justícia acaba de donar llum verda. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. La fusió està prevista pel 6 d'octubre.
17: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig les mans de dues persones i una mica davant braç de cadascuna. Una agafa les mans a l'altra i s'intueix que unes mans són d'un home més gran.
20: És una imatge que veiem a La Vanguardia per il·lustrar que Catalunya va registrar 233 eutanàsies el 2025. Això és un 64% més que l'any anterior. També explica una altra realitat, i és que 144 persones van morir mentre esperaven la resolució de la sol·licitud i que qui ho demana són, sobretot, pacients oncològics o amb patologies neurològiques.
17: A la segona imatge hi veig com una fa

0: façana, recoberta amb material d'obres, tres columnes rodones a mig pujar i a la paret hi ha una part que sembla una vidriera.
1: És un fragment de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, difícil d'intuir què és aquest temple per aquesta imatge. La veiem a l'ara i l'han triat per explicar que el concurs artístic per la façana de la Glòria haurà d'esperar la Sagrada Família demanant més temps als artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín, que van presentar propostes artístiques per prendre una decisió.
0: I la tercera imatge ens porta fins a l'audiència de Lleida, on es veu el tribunal amb la fiscalia i advocats, i al centre hi ha una persona gran. Júlia Albacar, qui és i què està passant?
2: Doncs encara que la foto no sembli tan gran, és un home de 93 anys a qui ahir van condemnar 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Juneda, a les Garrigues. També li haurà de pagar 6.000 euros. Durant la vista, que es veu a la foto, va admetre els fets, que van passar el desembre del 2022, quan l'home va acompanyar la víctima fins a l'estació de trens després d'haver coincidit els dos en un bar de la localitat. I el condemnat, com no tenia antecedents, probablement no haurà d'entrar en un centre penitenciari.
3: Els embotits General de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps mirarem d'entendre el perquè d'aquest nou episodi de pluja que començarà d'aquí a poca estona. Eloi Cordoní, bon dia.
4: Bon dia. Si avui tindrem pluges torrencials, segurament seran més irregulars que les de dimarts i possiblement tindrem també un gran episodi d'aiguats entre l'Ebre i Castelló a partir de la nit. De fet, ahir comentàvem una gran borrasca a Islàndia, amb un front molt desgastat que ens està creuant, però aquesta configuració el que està fent és injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera. Llavors aquest seria el denominador comú entre l'episodi d'avui i l'episodi que vam tenir dimarts. Fa 2 dies tenim un vent de mar cap a terra, a bona part de Catalunya, aquest cop el tenim més concentrat. Hi ha tramuntant a l'Empordà i un vent que gira de mar cap a terra, més fort però més concentrat aquest matí a les comarques de Tarragona, i a partir de la nit aquest vent quedarà molt concentrat entre les Terres de l'Ebre i Castelló. La clau d'aquest episodi és que serà un vent més fort que el de dimarts. I també tenim una mica més d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, per tant això afavoreix la inestabilitat, i encara hi ha un altre element que pot semblar inofensiu, però no. Aquest matí farà sol a molts llocs de l'interior i tota aquesta escalfor sobre la terra pot fer que les tempestes fortes arribin a més zones, per exemple al Pirineu o al Prepirineu especialment. Llavors, amb tot plegat, tota aquesta configuració farà que avui tinguem aquestes pluges torrencials a diferents llocs de Catalunya, que ara concretarem, i compta la pròxima nit amb aiguats que poden ser molt perillosos entre Castelló i l'Ebre.
3: La selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia inserció que millora si hi ha diners en efectiu. I la resposta era encaix. Un encaix és una inserció, l'enllaç de dues peces que encaixen. I qui paga en efectiu, doncs paga en caix. Avui dijous, 1 d'octubre, un Enigmàrius que fa memòria. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. De 7 lletres. Acolorís la roba de la bandera amb destresa. 7 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula per la xarxa. Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia. La decisió l'ha notificat el ministre de l'Interior del govern ucraïnès. Contempla multes de 3.000 ripnies, uns 60 euros al canvi, a tothom que faci fotografies de les prestatgeries buides dels supermercats. Segons diu la notícia, el govern d'Ucraïna considera que fer i publicar aquest tipus de fotografies són una ajuda a l'enemic. El ministre de l'Interior ha dit en l'anunci que aquesta mesura es pren amb l'objectiu d'evitar que Rússia sigui conscient d'aquest problema i que si no ensenyen el problema és com si no existís, ha dit el ministre. La notícia també afirma que Ucraïna pateix una davallada en el subministrament d'aliments perquè ha perdut el 80% de la seva collita de blat.
0: Això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.
7: Vinga, som-hi, real o fals, a veure si ho ha encertat. La notícia que ara circula i que diu que Ucraïna multarà els seus ciutadans si fan fotografies dels prestatges buits dels supermercats és una notícia falsa. Tampoc és cert, com afirma la notícia, que el país hagi perdut el 80% de les seves collites de blat. Aquesta notícia falsa és una informació difosa des de l'ecosistema de desinformació rus per revifar la preocupació dels ciutadans ucraïnesos davant d'una possible escassetat d'aliments i també incentiva la desconfiança cap a les seves institucions insinuant que se'ls amaga informació rellevant.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I ara sapiguem per què avui podrà ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
2: Avui, 1 d'octubre, és un bon dia per pensar en la gent gran. A Catalunya, els majors de 65 anys representen el 20% de la població, 1,5 milió de persones que són font d'experiència, de vida i que es deixen un llegat molt valuós. Però els tractem com mereixen? En una societat on es premia la joventut, la rapidesa, el consum, molts queden arraconats, víctimes d'una solitud no desitjada, infantilitzats, tractats com si fossin malalts o simplement com si no hi fossin. Com deia Serrat, prescindir dels vells no és només un acte criminal imbècil, és com cremar els llibres, destruir la memòria. I no oblidem que tots aspirem al mateix, arribar a vells.

0: brisa.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 8:15. I avui és dijous 1 d'octubre del 2026. Ens despertem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 15 a Os de Balaguer i 21 a Amposta. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí la secretària d'Estat d'Habitatge. I què més hem de saber el dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
3: Que Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin.
4: Avui el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general. El govern anuncia la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
3: Benjamin Netanyahu admet que encara és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió que volava cap a Israel i que s'investiga com a atac terrorista.
4: Als Estats Units, la primera dona que havia de ser executada per pena de mort en més de 200 anys a l'estat de Tennessee ha sobreviscut a les dues injeccions letals.
3: Krista Pike, que feia 30 anys que era el corredor de la mort, ha estat traslladada a un centre sanitari fora de la presó. El governador denuncia que suspèn totes les execucions previstes per aquest any.
4: Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
3: I també s'apliquen des d'aquest 1 d'octubre canvis a la normativa de circulació. Els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els vianants estiguin en verd.
4: O els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada en vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre casc.
5: En esports, el Barça goleja la Champions femenina 0-6 al camp de la Roma abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou. Cristiano Ronaldo deixa la selecció de Portugal com a protesta per no haver jugat contra Noruega i l'Espar Girona eliminat de l'Eurolliga femenina de bàsquet per la derrota amb el Pau per 69-81.
1: I qui avui també es torna a complicar el panorama meteorològic. Ho explicàvem des de primera hora del matí, però atenció perquè avui pot haver-hi pluges torrencials i possibles aiguats que són, ara mateix els pronòstics, una mica complicats d'afrontar. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, sobretot pel que espereu també la pròxima nit. De fet, ara mateix tenim tempestes fortes davant del mar, davant de la Costa Brava. No és impossible que toquin terra en algun moment. Ara bé, les tempestes més fortes creiem que apareixeran a partir de mig matí al camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona. Ràpidament s'estendran entre el prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Aquí localment podrien acumular-se entre 50 fins a 100 litres per metre quadrat. I a la nit i demà divendres els aiguats persistiran a les terres de l'Ebre i Castelló, on s'esperen acumulacions de més de 200 litres o fins i tot 300 en algunes zones.
1: I la mobilitat a aquesta hora va amb certa tranquil·litat al transport públic. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, aquest matí, bon dia. Per ara no hi ha incidències destacades al transport públic, més enllà dels retards habituals a Rodalies i regionals. Destaquen els endarreriments a l'R11. El tren que ara mateix està anant de Barcelona a Figueres va 35 minuts tard. A l'R15 també hi ha retards. En els dos primers trens que van de Reus a Barcelona tenen una demora de 10 minuts. Pel que fa a ferrocarrils de la Generalitat, l'R6 i l'R60 tenen retards de 5 minuts a causa d'una avaria d'instal·lacions.
1: I a les carreteres, retencions a l'A2 per dos accidents. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia. Sí, cua per un accident d'entrada des del Papiol fins a Sant Joan d'Espí i un altre accident de sortida provoca retencions de Sant Joan a Cornellà. Aturades a la C16 d'entrada a Barcelona per un vehicle avariat passat al túnel de la Floresta. I cua també als punts habituals de la B23, la C58 i la P7.
1: Ho rebatem també amb les portades, Marc Corado.
3: Sí, que van força d'habitatge. Ricard, Junts manté la incògnita sobre el vot als decrets d'habitatge, titula l'Ara. Sánchez pressiona Junts i Podem amb el cost polític de tombar els decrets, diu el periódico, i La Vanguardia explica que el decret topa amb els recels de Junts, PNB i Podem. Les grans fotos de portada, però, se les endú el vol d'Israel, que va fregar la catàstrofe després que un pilot n'apunyalés un altre. A La Vanguardia veiem, de fet, els passatgers arribant a l'aeroport amb una nena en primer pla, això en un dia on el debat de política general també treu el cap en algunes portades. Esquerra i Comuns pressionen Illa, però s'esliguen de Junts en la seva reprovació, ho diu el periódico.
1: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Joan Puigcercós, Pere Rossinyol, Marta Monforte i Jofre Llombart. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Aquesta hora comencem per les opinions destacades que hi trobem a la premsa. Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
1: Avui als articles d'opinió dels diaris hi trobem diversos temes sobre economia i un dia més sobre habitatge.
9: L'Ara i La Vanguardia dediquen l'editorial al fet que Madrid concentri un 20% del PIB a Espanya, mentre que Catalunya perd pes lleugerament, amb un 18,9%. La Vanguardia, d'una banda, apunta que és bo que la capital de l'Estat creixi, però no ho és que ho faci a costa de la resta de ciutats i autonomies, mentre que l'Ara va més enllà i diu que Catalunya no pot acontentar-se amb evitar ser absorbida o tenir un rol subsidiari respecte a Madrid. L'editorial del País diu que la inflació, que ja arriba al 4,9% a Espanya, És un problema polític, mentre que el Joan Tàpia, el periòdic, alerta que la inflació complica la situació econòmica en un context de crisi de l'habitatge. El periodista Antonio Lucas, El Mundo, escriu que el problema de l'habitatge no se solucionarà amb decrets contra el rellotge, sinó que calen solucions a llarg termini. Mentre que a La Vanguardia, per cert, hi llegim un article de la Sílvia Colomer en què es refereix a les paraules de Laura Escanes aquí al Matí de Catalunya Ràdio quan va dir fa uns dies que preferia no opinar sobre habitatge. Colomer reivindica que callar no només és un dret, sinó que a vegades és l'opció més sensata.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
0: Antoni Gutiérrez Rubí, a La Vanguardia, parteix de les paraules de l'alcalde de Nova York, que ha reclamat que l'esquerra no deixi a mans de la dreta coses com la qualitat de vida, l'eficiència, la neteja o el manteniment dels carrers. No tot va del debat ideològic, sinó de resoldre els problemes quotidians. Defensa que no cal escollir entre la transformació social i bona gestió, que governar és cuidar, i rebla que la confiança democràtica podria començar per petites coses que funcionen. Molt adient pels temps que corren.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
10: Mamma Mia! Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a mammamiaelmusical.es i uneix-te a la festa de l'any.
11: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs col·legant. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
12: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
13: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anne-Sophie Mutha amb la Filarmònica de Múnich,
12: Klaus Mackella amb el Royal Concertgebouw
13: i l'Staats Kapelle Dresden amb Daniele Gatti.
12: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
14: Si per llegir el tiquet de la compra et bloquen els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vides del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
15: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Quan a Aldi costa tant poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
17: Increïble!
16: Platòric!
17: Patata! Oferta a dir! Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo!
16: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi!
17: Que poc que costa comprar bé!
1: Són les 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui vol evitar més ensurts?
3: El parc d'atraccions de Califòrnia, Six Flags Magic Mountain, tanca de manera permanent la seva muntanya russa més famosa, l'X2, inaugurada el 2002, després que centenars d'usuaris han al·legat tenir lesions cerebrals després de pujar-hi i després que fa 4 anys hi morís un noi. Era una de les principals atraccions del parc, assegura que passava tots els controls de seguretat. Es caracteritzava per tenir seients que giren 360 graus, ho han vist a la BBC.
1: Què tornarà?
4: Els botons dels cotxes. Llegim a La Vanguardia que diverses marques han admès que s'han passat digitalitzant-ho tot i recuperant botons en nous models. Han vist que les pantalles obliguen a tenir contacte visual i apartar la vista de la carretera. En canvi, els botons físics es poden localitzar sense mirar. Entre les marques hi ha Volkswagen, Audi i fins i tot Tesla.
1: M'agrada això, els botons. I ja, si penseu en un viatge per l'any vinent, Lonely Planet ja ha fet la seva recomanació.
3: Entre les destinacions imprescindibles europees hi ha el Vènet a Itàlia, Dessau a Alemanya, Šibenik a Croàcia o la ciutat espanyola del Lleó, l'únic lloc de l'estat que apareix a les recomanacions. Fora d'Europa es fixa Nou Mèxic, els Estats Units, Rabat al Marroc, Bariloche, l'Argentina, i en el capítol de turisme sense presses, rutes enològiques de la vall de Guadalupe a Mèxic, senderisme per Sants Cathbert's Way a Escòcia o safaris a peu al Parc Nacional de Gombe, Tanzània.
1: Un tauró que s'ha convertit en un fenomen.
4: A Corea del Sud, Un toro de gris de 3 metres i mig s'ha convertit en una mascota després de quedar encallat en un canal del port de Busana, la ciutat portuària més gran del país. Ja hi porta gairebé 2 setmanes i fins i tot l'han batejat, li han posat Bukangi, que és el mateix nom del port. Ha atret ja milers de turistes, mentre que les autoritats esperen que retorni al mar de manera natural.
1: I atenció, qui canvia de vida.
18: Doncs l'Àngels Lapuente.
1: Què dius ara?
18: Sí, fins ara companya de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid. Es jubila.
1: Home, no.
18: 30 anys ja ha estat a la casa, o més, 30, uns quants.
4: 39.
18: Doncs es veu que aquest va ser el comiat que va fer i el Catalunya Nit.
19: I us puc garantir que ha estat un plaer treballar per aquesta casa, per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, 39 anys des de Madrid.
20: 39 anys, o sigui que molts dels polítics que hem escoltat avui al Congrés encara no hi eren i tu ja estaves fent crònica aquí, eh?
19: Sí, ja hi era amb un altre hemicicle perquè era antic i diferent, però ja hi era. Molts petons prendes.
1: A perla. Doncs des d'aquí ja tenim molts petons i molta força en aquesta nova etapa, Àngels Lapuente. I pel que fa als destacats en internacional i economia, el repassem amb Pau Forada i Maria Fernández Noguera.
21: Com no podria ser d'una altra manera, la premsa israeliana explica avui abastament l'atac del pilot en un avió que anava cap a Tel Aviv, al Haaretz, i trobem un article de l'analista Yossi Werther que adverteix Netanyahu que hauria d'anar en compte a l'hora d'atribuir-se certa capacitat de previsió davant d'una amenaça que no va saber evitar. Considera preocupant que o bé Israel no va actuar davant d'informació d'intel·ligència creïble o bé està aprofitant un incident aïllat per obtenir rèdit polític. Als Estats Units, l'investigador en ciència política Henry Olsen, escriu al Washington Post, se suma a la majoria d'analistes que vaticinen que els demòcrates aconseguiran el control a la Cambra de Representants a les eleccions a mig mandat aquest proper 3 de novembre. Assegura que ha estudiat a fons les enquestes i vaticina que els demòcrates obtindrien entre 225 i 232 escons.
22: En plan econòmic, Expansió assegura que fons i promotores alerten de la fuga d'inversions. Explica que les patronals, els portals immobiliaris i els experts del sector denuncien que l'oferta d'habitatges de lloguer caurà si s'aproven els decrets, fet que farà a pujar, diu, els preus per sobre dels nivells actuals. Diu també que la inversió en nou projectes podria quedar paralitzada. On Economia també obre amb habitatge i assegura que els contractes de lloguer a Catalunya baixen un 36% en 4 anys. Explica que Catalunya va tancar el 2025 amb el número més baix de contractes de lloguer firmats des del 2009. A 5 dies hi trobem una entrevista al conseller delegat d'IKEA Espanya que assegura que la major aportació que pot fer l'empresa sueca a la crisi de l'habitatge és continuar abaixant els preus dels seus mobles.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat destaca el paperot que ha fet Cristiano Ronaldo en Portugal.
5: No va jugar ni un minut contra Noruega, es va empipar, es va reunir amb el seleccionador i el president de la federació i a última hora va decidir abandonar la selecció de Portugal.
23: Jo soy Cristiano Ronaldo.

0: marca, la germana de Ronaldo diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. El diari explica que el mateix seleccionador i el president de la federació van fer una cursa per arribar de manera urgent a l'aeroport per frenar el peu d'avió a la marxa de Ronaldo, però no van arribar a temps. El Mundo Deportivo destaca unes declaracions del jugador en què diu que ja explicarà més endavant tota la veritat. El diari també diu que la possible sanció al City podria afectar la marxa d'algunes estrelles, com Cherki, Haaland o Guardiola. L'Esportiu parla de garrotada severa de l'Espart Girona eliminat de l'Euroliga de bàsquet. I el diari Esport diu que el Barça trepitja molt fort a la Champions femenina abans del clàssic de diumenge contra el Madrid. L'Ara adverteix que la recaptació pel clàssic masculí pot arribar als 20 milions d'euros. Es fixen ara preus molt impopulars però necessaris per la urgència de tenir ingressos immediats abans no estigui acabat el Camp Nou. I el periòdico assegura que durant tota aquesta temporada estarà tancada la tercera graderia.
1: Sí! I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Una mare abandona els seus quatre fills per anar de creuer a les Bahamas.
3: La dona de 29 anys està acusada de negligència infantil per suposadament haver abandonat els seus quatre fills i enfilar-se en un creuer de quatre dies per anar a les Bahamas. La policia va trobar els menors al seu domicili de North Miami Beach. L'acusada es va defensar dient que havia deixat els nens amb la seva besàvia, però en realitat no ho va fer mai. Ho explica 20 minutos.
1: Backpack es corona com l'os més gras d'Alaska.
4: Tot plegat forma part d'un concurs que es diu Fat Bear Week, la setmana de l'os gras, amb la intenció d'apropar al públic a la vida d'aquests animalons. A través d'una pàgina web es publiquen fotografies de diversos ossos i la gent vota. Aquest any Backpack s'ha endut la palma. Tot i que de moment no sabem el seu pes exacte, sí que podem avançar que abans de l'hibernació els mascles poden superar els 450 quilos i els més grans assoleixen els 540 quilos. Ho hem vist al País.
1: Carmen denuncia l'ONCE per no pagar-li el premi de 35.000 euros perquè el seu marit la va apuntar al registre de ludòpates.
3: L'Espanyol explica que la Carmen i el seu marit van estar separats un temps i ella va començar a anar al bingo amb les seves amigues, cosa que no li feia gràcia a l'home. Quan van tornar a estar junts, i sense dir-li res, la va inscriure al registre com a ludòpata. Quan la Carmen va anar a cobrar el número premiat, va assabentar-se del que li havia fet el seu marit, que, i per tant, l'Organització Nacional de Cecs no podia abonar-li l'import, perquè era ludòpata.
1: Canalías, què fa anys avui?
4: Avui felicitem la cantant Nina, que arriba al número rodó en fa 60, i també celebrem l'aniversari de la crida i cantant Julia Andrews, que avui en fa 91.
1: Santoral.
4: Algunes tres les celebren avui el seu sant, perquè avui és Santa Teresa del Nen Jesús i també Sant Remigi.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
7: 1 d'octubre de 1986, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, centra el seu discurs de política general en el finançament. Catalunya està greument discriminada, diu Pujol. Escandalosament discriminada. Afegeix el president que les converses amb el govern socialista i amb Felipe González no estan donant cap resultat. Però avui fa 40 anys Barcelona i Catalunya miraven cap a Suïssa. Quedaven dues setmanes perquè s'anunciés a Lausana si els Jocs Olímpics es farien a la vila de Barcelona. Els directius de l'Associació d'Empresaris Barcelona 92 fan balanç de la seva feina de promoció i seducció. 96 empreses catalanes han aportat 10 milions de pessetes cadascuna. El president de l'associació era Carlos Ferrer Salat i el vicepresident Leopoldo Rodés. Havien visitat personalment gairebé tots els 86 membres del Comitè Olímpic que tenien dret a vot. D'aquests, 65 havien vingut a Barcelona per observar des d'un helicòpter instal·lacions esportives de la ciutat, passar-hi uns dies i ser degudament obsequiats.
8: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:47. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Junts, el PNB i Podem encara no han aclarit què votaran demà al Congrés els dos decrets sobre habitatge.
10: A hores d'ara és gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. El sindicat de llogateres demana als partits que els aprovin. Pedro Sánchez confia tirar endavant el paquet principal.
11: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: I el Parlament posa a prova l'estabilitat del govern amb la votació de les conclusions del debat de política general.
2: Entre els anuncis, el govern avança la creació de 20.000 noves places de residències. Junts demana reprovar el president Illa.
12: Vostè, president, és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
13: Si hi sembla, deixem que siguin els ciutadans. I la història, no tinc cap dubte ni cap inconvenient que sigui així, que judiqui quan sigui moment el que hagi de judicar.
1: Entren en vigor els canvis a les normes de circulació.
10: Els motoristes hauran de portar guants i sabata tancada a vies interurbanes. Per conduir un patinet s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i s'haurà de dur sempre a casa. I els semàfors no podran estar en taronja per als vehicles mentre els dels vianants estiguin en verd.
1: I també des d'avui omplir el dipòsit surt més barat.
2: Entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel.
1: Benjamin Netanyahu admet que és massa aviat per culpar l'Iran d'estar al darrere de l'intent de segrest de l'avió.
10: Per part del copilot volava cap a Israel i s'investiga com a atac terrorista.
1: I atenció, perquè Thor tindrà sèrie.
2: Carles Porta i els Cavi seran els productors de Portar la Ficció, aquest cas, que es podrà veure HBO Max com a guionistes. Hi haurà Eduard Sola i Fran Araujo. De moment no hi ha detalls ni del repartiment ni de dates.
1: Mentre el Barça goleix a la Champions femenina.
10: 0-6 al camp de la Roma, abans de rebre el Madrid diumenge al Camp Nou.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Què tal, bon dia.
1: Des de Lleida, Estela Bussops, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
16: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui s'acaba el judici contra quatre policies nacionals per buidar un ull a Roger Espanyol.
14: I el calendari ha volgut, Ricard, que acabi avui 1 d'octubre, just 9 anys després de l'actuació policial i del referèndum d'independència. Això en un dia en què les comarques de Barcelona també estarem pendents de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, que presentarà el Departament de Salut, i a Badalona es presentarà el Pla Urbanístic de Can Colomer.
1: A Lleida, pendents avui de l'impacte que té en l'activitat quirúrgica les obres que s'estan fent a l'Hospital Arnau de Vilanova, el de referència de la demarcació i també de la Franja, Estela.
15: Sí, a partir d'avui les obres de reforma del bloc quirúrgic de l'Arnau obliguen a traslladar a una clínica privada, la Perpetua Socorro, part de l'activitat operatòria, en concret les intervencions d'ortopèdia i traumatologia que no necessiten ingrés. Se'n derivaran des de l'Arnau i també des de l'altre hospital públic, el de Santa Maria. Es calcula que seran entre 15 i 20 setmanals. Els pacients intervinguts seran atesos, això sí, pels mateixos professionals dels centres públics que es desplaçaran a la Perpètua. I aquest matí també tindrem els ulls posats a la seu del govern d'Andorra, perquè s'hi presentaran les noves rutes aèries regulars que tindrà l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. De moment n'hi ha a Madrid i Palma. Sembla que també n'hi haurà a París.
1: Saltem al sud del país, també a Tortosa, al Baix Ebre. Alumnes de l'Institut de l'Ebre, que estudien en torn de tarda, denuncien que no tenen transport públic per poder tornar a casa. Clara.
18: Es tracta d'estudiants que venen cada dia des de municipis de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i un cop acaben les classes per la tarda, no hi ha cap autobús que es porti a casa. Des de la plataforma Trens i Transports Dignes consideren que això és un greuge i que una solució passaria per un bus a demanda. Des del Departament de Territori diuen que s'està treballant per resoldre-ho.
1: I al sud, del sud al nord, a Girona, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones Grans, avui es fa una jornada de debat sobre la discriminació i fins i tot el maltractament, aquest col·lectiu, Fèlix.
17: Sí, és el que anomenem edatisme, una discriminació sovint normalitzada dels nostres avis en la societat, les institucions o en l'atenció sanitària. En parlava just abans de dos quarts també la Sandra Sabatés en el seu comentari. La jornada vol fer visible aquests casos i s'analitzarà com això és una porta oberta al maltractament. I amb això una campanya per evitar-ho, en donaran detalls en aquesta sessió de treball que es farà aquest matí a la Casa de Cultura de Girona.
19: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ara mateix encara no plou, però avui s'esperen pluges torrencials en alguns llocs de Catalunya, Eloi.
20: Bon dia. Sí, seran més irregulars aquestes tempestes, però poden ser fortes en moltes comarques. Segurament començaran a caure pel Camp de Tarragona i sud de les comarques de Barcelona a partir de mig matí. No en descartem alguna que pugui arribar puntualment a la Costa Brava, però seria de forma molt aïllada. I després, ràpidament, s'estendran també durant el migdia tarda en altres llocs de la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu també. Aquí podrien acumular-se de 50, localment fins a 100 litres per metre quadrat, però sempre destaquem el caràcter irregular d'aquestes tempestes. Ara bé, l'episodi més fort de pluges es preveu a partir de la nit i demà durant tot el dia entre l'Ebre i Castelló. Els models ens estan marcant acumulacions superiors als 200 litres per metre quadrat, poden arribar als 300, alguns models ens marquen fins i tot dades força superiors, així que caldrà estar molt atents al que passi aquesta nit en aquest sector extrem sud de Catalunya i del País Valencià.
1: I pel que fa al trànsit, hi ha problemes per entrar a Barcelona des del Baix Llobregat. Mireia Sala.
16: Un accident a la 2 a Sant Joan d'Espí fa que hi hagi cua des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. De retruc, també hi ha retencions a la B23, des del Papiol fins a Sant Feliu. També hi ha problemes entrant des del Vallès, per la C58 per un accident a Montcada, per la C16 a la Floresta i per la P7 a Santa Perpètua.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge del Taron, de Mollet del Vallès. Fa mig any que viu en una promoció d'obra nova al carrer Sant Roc i des d'aleshores ell i la resta de veïns no han pogut disposar d'internet. Explica que estan pendents que Telefònica faci la instal·lació necessària i resumeix així els greuges que la manca de servei els està ocasionant.
23: Com se suposa que puc desenvolupar la meva feina si ni tan sols disposo d'una connexió a internet mínimament fiable? Hi ha projectes que no puc fer, reunions a les quals no puc assistir.
22: Telefònica respon que la companyia i l'Ajuntament de Mollet del Vallès estan en converses per començar la instal·lació de fibra òptica el més aviat possible. El Taron i la resta de veïns reclamen celeritat.
6: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Ja repassem el preu de les coses. Avui, els esmorzars de forquilla pel Forada, que viuen un gran auge a casa nostra, bàsicament com a alternativa de resistència, podríem dir, davant de la cultura del brunch. El restaurant L'Androenc, del barri de Sant Andreu, a Barcelona, acaba de rebre el premi per segon any consecutiu del millor esmorzar de forquilla de Catalunya. El preu ronda els 16 euros.
24: Gràcies a aquest trofeu, ho vivim amb moltíssima intensitat. Des que obrim les portes a les 9 del matí, que tenim gent esperant-nos, jo crec que la gent que se sent catalana és la que més consumeix l'esmorzar de forquilla. Per un tema de tradició, per un tema de record familiar, per un tema cultural.
1: A l'Hostal Nou de Bianya, a la Garrotxa, hi ha Candaners. Fa més de 50 anys que serveixen esmorzars de forquilla i els preus van dels 6 als 19 euros en funció del plat. El fort és la brasa.
25: La veritat és que sempre n'hi ha hagut, però últimament fins i tot el jovent i així es queda molt. I el cap de setmana, fins i tot entre setmana, molts jubilats, fer un bon esmorzar o primer anar a caminar i després fer un esmorzar a dinar. Això es fa molt.
1: I també el celler d'en Miquel a Vic, on fan esmorzars des de fa més de 40 anys, tenen un preu comú, 13 euros amb 90 cèntims. Inclou un plat a escollir entre 20 opcions, beguda, cafè i pa.
26: Mira, ara portem una època que ha tornat un dels clàssics, el que és la capipot o capitripa. Torna a entrar molt fort aquest punt de picant i de guisat profund. I és un orgull allò que tornem a servir pues, bastants esmorzars d'aquests de plat, de forquilla, la veritat. Et torna a venir el típic estudiant i et demano un cap i pot, i dic, oi, que bé.
1: I més enllà de les despeses corrents del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costen els tractaments d'infertilitat? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. Els preus de l'atenció hospitalària i específica estan fixats per una ordre vigent des de l'any passat. En el cas dels tractaments per infertilitat, la fecundació in vitro de parella costa 5.517 euros. La inseminació artificial de parella són 1.064 euros. I si és amb semen de donant, 1.620 euros. El tractament més car és la fecundació in vitro amb òcits en fresc i semen de donant. Costa 11.200 euros.
6: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tan... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a Jeep.es.
1: 3 minuts seran les 8 del matí i a aquesta hora a les xarxes. Quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
28: Bon dia, Ricard. Doncs mira, les xarxes bullen gràcies a Cristina Camell. Ella és una de les presentadores de Castilla León Televisión, que és la TV3 d'allà. La Cristina presenta el programa de Cristina a les tardes. Això és com si en Gracet, en lloc de presentar la Salva, fes el programa d'en Xavier, eh? A la pobra Cristina no la coneixen més enllà de les muralles d'Àvila, però ella, que és l'Anna Rosa Quintana del Temu, es pensa que és Oprah Winfrey i es comporta així.
0: Però aquí seguimos en directo, por supuesto, mostrándoles todo tipo de contenidos. Así que me diréis, porque el CUE no hay ni una sola línea desde que he empezado que coincida con lo que tengo que decir. Ole por el trabajo de todos los compañeros. ¿Dónde nos vamos? No escucho arriba, no leo lo que tengo que decir. ¿Qué me voy a canción directamente con Álvaro Medrano? Pues vosotros decís.
28: Quin desplegament de bon tracte i educació, Rigard. En directe, la posaries a taula el dia de Nadal, aquesta senyora. Cristina Camell porta anys i panys a Castilla León Televisión, és com la nostra Maripau, de fet. Només que la nostra Maripau li hauria d'administrar algunes classes d'educació, de periodisme i, si s'escau, de xa-xa-xa. Aviam si li passa aquesta gro, pobreta meva.
1: Gràcies, Elisenda.
28: A tu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és el Dia Internacional de la Gent Gran. La dedicatòria va per la nostra gent gran, pels sèniors, per la seva experiència, pels seus consells i pels seus... Jo ja t'ho vaig dir. Molta vida i bon dia a Catalunya.

0: I de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Cua a la C16 en sentit Barcelona per un vehicle variat des de Rubí fins a Valldoreix. També hi ha aturades a la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B23 des del Papiol fins a Sant Feliu. Retencions també a la C58 per un accident a Montcada i a la P7 a Santa Perpètua.
0: Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica que avui ha publicat el BOE, Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés. I malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista, la convalidació penja d'un fil. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Activat en fase d'alerta el pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país, les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escalpater que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de qui ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. La justícia de Califòrnia dona definitivament llum verd a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla.
2: Esports.
3: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions, golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge la visita del Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kit Genàs Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la difícil pista del Pau de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Konut de Turquia, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo, després de derrotar el Marsella per 10-8.

0: Dia de molt inestabilitat i xafogó, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre l'habitatge que s'ha de votar demà al Congrés. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà del Partit Popular i Vox. És gairebé impossible que tirin davant el segon decret que recull les propostes de Sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Miriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
3: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
4: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
2: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona hi han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
5: Com a mínim ja he dit fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: Donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. On també segueix la concentració és a la plaça de la Puerta del Sol de Madrid, allà aquesta ha estat la cinquena nit ja d'acampada, i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar. De fet, fins i tot fan crides a convocar una vaga indefinida. Els promotors i constructors auguren la desaparició dels habitatges de lloguer. L'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis alerta que els decrets aprovats per l'executiu ja estan frenant projectes per construir habitatge de lloguer. El seu president, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa pot tenir conseqüències dràstiques.
6: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Els que ja estan, la gent entrarà que s'acabin els contractes i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: Els promotors assenyalen la manca d'oferta d'habitatge com a problema principal d'aquesta crisi, un diagnòstic que també assenyala la patronal PIMEC, que posa sobre la taula una dada preocupant. Assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no troba pisos assequibles a prop de la feina. El president de PIMEC, Antoni Cañete, diu que això també és un problema econòmic.
7: És un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic. Per tant, demanem consensos que realment no posem o reduïm l'oferta.
0: 8 i 7 minuts.
1: 3CAT Info.
0: Avui acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
8: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
9: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
8: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
8: Els comuns exigeixen que s'activi una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
0: El govern vol crear en els pròxims 4 anys 20.000 places residencials noves per a gent gran i per a persones amb discapacitat. La proposta inclou la construcció de 15 noves residències públiques. Ara bé, la majoria de noves places provindran del sector privat. Un terç de les places privades existents es convertiran en concertades. Així ho advertia en declaracions a Catalunya Nit la copresidenta de Dignara, la patronal sense ànim de lucre de l'atenció a les persones grans, Montserrat Falguera.
11: Amb això fem un salt endavant important, perquè en aquell moment Les llistes d'espera que tenim estan al voltant de les 20.000 persones. Al 2030 podrem tenir 1.000 places, amb una inversió al voltant dels 800 i escaig milions d'euros, les coses la Generalitat n'hauria de portar 500 i escaig.
0: Des de la patronal de les residències privades, l'ACRA també ho troben insuficient. El pla del govern suposarà una inversió addicional de gairebé 900 milions d'euros.
1: 3CAT Info.
0: Molta atenció avui perquè hi podrà haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el servei meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la de dimarts.
12: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front d'aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem en aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. També al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa. Una desena de municipis han suspès les classes. Ens ho explica des de València la Marta García.
13: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrent o València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspès a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
14: Però és una aviso naranja que va afectar a la província de Castellón, a la província de València i al litoral norte de la província de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja a la EMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en els límites.
13: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Novetats d'aquesta matinada sobre l'intent de segrest d'un avió que anava a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar al terrorisme jihadista, ha invitat a assenyalar l'Iran.
15: It's too early to say the attacking pilot is now being investigated in Saudi Arabia.
0: I, de fet, ha dit a la Fox que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria apunyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'avió. L'acció dels passatgers, però, va impedir que passés a Jerusalem. Jordi Bresco.
16: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
17: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi és.
16: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar.
0: Confusió al voltant de l'execució als Estats Units de Krista Peak, la primera dona condemnada a mort al país des de fa més de 3 anys. El Tribunal Suprem havia ordenat executar-la amb una injecció letal, però el procediment no ha funcionat i, per tant, li han administrat una segona dosi. Però aquesta segona dosi tampoc ha fet efecte. Ara els seus advocats defensen que s'ha d'aturar l'execució perquè la llei de Tennessee no preveu que algú pugui sobreviure a dues injeccions i no parla d'una tercera dosi. Peak, que té 50 anys, va ser condemnada a mort pel brutal assassinat d'una companya d'estudis el 1995. El va cometre juntament amb el seu nòvio quan en tenia 18. Fa més de 3 dècades que està al corredor de la mort. La defensa ja havia demanat prèviament aturar l'execució al·legant, entre altres qüestions, els abusos físics i sexuals que Peak hauria patit durant la infància i els seus problemes psicològics. Si finalment acaba morint, Peak serà la primera dona executada als Estats Units des del 2023 i la primera a Tennessee en més de 2 segles. Als Estats Units, des del restabliment de la pena de mort el 1976, s'han executat 18 dones davant de més de 1.600 homes.
18: Iaia, he reservat entrades per a no veure juntes una exposició demà.
19: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
18: Iaia, no dius que es podem tot?
19: Sí, que puc, sí, sí que puc.
20: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE, pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i si ets major d'edat.
21: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
22: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
21: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
22: I a partir de les tres,
23: l'espai de reflexió a la tertúlia.
24: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que
25: ens acabareu destruint, acabarà la humanitat?
26: No, no, no, sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
27: El més perillós és que escapi el nostre control.
28: I per aquí és el... jo crec que s'hauria d'anar al debat.
21: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de dues a quatre, amb Òscar Fernández.
0: Info. Un quart de nou del matí, temps per la previsió meteorològica. Abans, però, actualitzant la situació del trànsit i dels transports públics. Situació del trànsit. Mireia Sala, bon dia.
29: Bon dia, Marc. Retencions a la C-16 en sentit Barcelona, des de Rubí fins a Valldoreig, per un vehicle avariat. També hi ha aturades a la 2, de Sant Andreu de la Barca a Cornellà, i a la B-23, des del Papiol fins a Sant Feliu. Cues a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada per un accident, i també a la P-7 a Santa Perpètua. A Osona, a la C-25, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i es forma un tram de retenció. I les dues rondes de Barcelona van encara molt carregades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils Catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria en les instal·lacions. Això és tot. Tornem més informació diària als titulars de 2:45.
0: Gràcies, Mireia. Fins ara.
29: Fins ara.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
30: Hem tingut una pausa aquesta matinada sense pluja, cel ennuvolat, clarianes en punts a l'interior, grans llampegades al Golf de Lleó, allà sí que la tempesta és destacable, però dins el mar, de moment, no arribarà a la Costa Brava, s'ha vist passar més a l'est, i sobretot, molta xafogó, molta humitat i temperatures altes al litoral, amb mínimes de 20 a 23 graus. A la ciutat de Barcelona, barris cèntrics, no s'ha baixat de 24 graus en tota la nit i matinada. Realment, doncs, molta, molta xafogó, perquè la humitat és més del 90-100%, amb molta boira baixa a alguns sectors. Bé, pluges i tempestes que es poden reanimar, es poden, doncs, revifar al Camp de Tarragona, a la Costa Daurada, no ho descartem a mesura que avanci el dia a la Catalunya Central, a ple Pirineu, i sobretot cap al delta de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, aquí a Aiguats, que entre avui i demà poden totalitzar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot 200. Per tant, molta precaució. Tenim avisos del Meteocat de pluja intensa, més de 20, 30, 40 litres en mitja hora i acumulats en 90 litres en 3 hores.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Passen 17 minuts de les 8 del matí. Des d'avui, omplir el dipòsit surt més barat. Amb el primer dia d'octubre entra en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte s'aplicarà durant tot el mes. Forma part de les mesures que l'executiu ha aprovat aquesta mateixa setmana amb l'objectiu de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants com a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Les bonificacions es podrien mantenir o ampliar si la inflació supera els nivells previstos, tot i que el govern espanyol les vol anar retirant i, de fet, ja ha anunciat que si res no canvia, es reduiran progressivament al novembre i al desembre. També serà més barat posar benzina i gasoli a l'Alemanya a partir d'avui. El govern ha aplicat una rebaixa general de 17 cèntims per litre que s'allargarà fins a finals de desembre per intentar fer front a la pujada del preu dels combustibles. Una mesura molt criticada per ecologistes i economistes. Berlín, Jordi Regàs.
31: Alemanya recupera la rebaixa genèrica a les benzineres amb 17 cèntims a la benzina i al gasoil. És una rebaixa àmpliament criticada per economistes alemanys de renom, com Clemens Fuest o Carsten Brzeski.
32: La rebaixa dels combustibles és molt cara i la major part dels diners acaba a les mans de gent que es poden permetre els preus més elevats.
33: Hauria tingut més sentit no generalitzar l'estalvi a tots els conductors. Se n'haurien de beneficiar els que ho necessiten més, gent amb salaris baixos o empresaris del transport.
31: Una mesura electoralista que es va aprovar per frenar l'extrema dreta 2 dies abans de les eleccions a Mecklenburg.

0: i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. I atenció també als conductors de motos, bicis i patinets, perquè avui entren en vigor noves normes. En el cas dels motoristes, els cascos hauran de ser estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur casc sempre. En el cas dels patinets, també hauran de dur casc, llums encesos sempre i tenir com a mínim 15 anys per conduir-ne. Avui ha de quedar vist per a sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals condemnats de comandaments, volíem dir, de la Policia Nacional i de l'Escopeter. Diverses entitats, com ara Òmnium Cultural, Irídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària, han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona. Miquel Jarque.
1: A més de la declaració dels acusats, que van demanar fer-ho els últims per articular millor la defensa, les parts presenten avui els informes finals i s'haurà de veure si els quatre policies nacionals fan ús de l'últim torn de paraula. Aquest és l'únic cas que arriba als tribunals per la repressió de l'1 d'octubre i no s'esperen canvis en la fiscal, que no els acusa perquè considera que estaven fent la feina que se'ls havia encomanat. Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, això tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes consultats indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions. L'escenari de l'absolució, tal com demana la fiscal, és menys probable, tot i que ahir els Mossos descartaven que l'Escopeter acusat d'avui de l'ull a Roger Espanyol l'hagués apuntat directament.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La justícia dona llum verda definitiva a la fusió entre Paramount i Warner Bros. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat. La fusió està prevista ara per al pròxim 6 d'octubre. Unirà dos dels gegants i dels dos grans estudis de Hollywood. Agruparà plataformes com Paramount Plus i HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. El nou conglomerat es compromet a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. A més, haurà de garantir la independència editorial dels informatius de la CBS News i de la CNN. L'ambició musical, canviem de qüestió, impulsada per l'augment d'interès del públic, marca la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. El concert inaugural serà el tret de sortida d'una bienal dedicada al compositor català Robert Gerhard Marruiz.
3: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OPC respecte a l'any passat. I els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
4: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
3: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Rebel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokofiev.
0: El centre de fotografia KBR de la Fundació Mafra obre avui la temporada amb American Image, la primera gran retrospectiva dedicada a la fotògrafa neerlandesa Dana Liksenberg. La mostra, que hi serà fins al gener, reuneix tres dècades de fotografia social nord-americana des d'una mirada humana i sense estereotips. Montse Mas.
5: La mostra reuneix més de 120 imatges, 300 fotos Polaroid i dos audiovisuals. Entre les obres hi ha retrats de figures públiques com el raper assassinat Tupac Shakur, la seva imatge més icònica, però també projectes de llarg recorregut en comunitats vulnerables. D'aquests destaca Imperial Courts, iniciat el 1993 en un barri d'habitatge social de Los Angeles, després dels disturbis a la ciutat, i que Dana Liksenberg ha mantingut viu fins avui. Són fotografies en blanc i negre i de gran format, que l'artista assegura haver fet sempre sense cap por.
6: Vull dir que no sóc ingènua. I al 93 encara hi havia molts casquets de bala a la sorra i la gent d'allà em deia que no em quedés quan fos fosc. Però ara hi estic còmoda, sóc molt conscient de tota la vida que hi ha allà. Fa molt de temps que hi vaig, la gent em coneix de fet com la senyora de les fotos.
7: People call me the picture lady.
6: I per telèfon amb els amics diuen, ei, endevina amb qui estic amb la Dana.

0: La senyora de les fotos, recordes la senyora de les fotos?
1: Tant si fotografies celebritats com Prince, Kate Moss o Leonard Cohen, com veïns de barris degradats, l'objectiu de la fotògrafa és el mateix, mostrar les persones tal com són, més enllà dels prejudicis i els clixés.
0: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública, com passa en el cas de les celebritats, no m'interessa tant. El mateix interior coach, sobretot amb els homes que s'exhibeixen com a membres d'una banda. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
1: En paral·lel, el centre acull la sisena edició del KDR Flama, una mostra que dona veu al talent fotogràfic emergent format a Barcelona. Els projectes parteixen d'experiències personals per tractar temes col·lectius, com la diversitat sexual i de gènere o la memòria familiar.
2: Fins a 9:15, 5 minuts, Albert Serra, bon dia.
3: Bon dia.
4: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
3: El Barça femení va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la lligueta de la Champions, després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos de Caroline Graham, dos gols més de Clàudia Pina, un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no amagava la seva satisfacció al final del maig.
5: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no apareixin a tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
3: Sentim ara una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
6: Los goles muy bien y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
3: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats. Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta segona jornada. Destaquem el Manchester City, Madrid i el Paris Saint-Germain, Lovaina.
7: 3CAT Info.
3: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions, un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal, i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa, empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim el seleccionador portuguès, Jorge Jesus.
8: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
9: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
3: Parlem ara de bàsquet. El Quitzanàs Manresa va debutar ahir a l'Eurocamp masculina amb una derrota a la pista del Pauc de Salònica, un dels equips més forts de la competició, per 93-78. El tècnic de l'equip, Diego Campo, destaca que han competit bé fins al darrer quart.
10: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el Pauc de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
3: Mentrestant, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontejau amb l'Elak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic per 69-81. La jugadora de l'Uni, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i l'eliminació.
11: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
3: La Gironina es passa a jugar a l'Eurocup femenina amb waterpolo. L'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià 10-8. Bernat Sanaús és jugador de l'Atlètic Barceloneta.
12: Semblen dos partits diferents, hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa, en atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem, però bueno, això és l'alta competició, seguíem jugant bé, l'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments, hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
3: Aquest és el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip barceloní, i ara en vol el Frenkie Granollers. Es va estrenar ahir la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31.
13: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.

0: Hem sentit els senyals horaris de 8:45 del matí. Fem un cop d'ull als principals titulars. Aquesta hora, avui és dijous, 1 d'octubre. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica, s'ha de publicar al BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés, malgrat que Pedro Sánchez afirma que és raonablement optimista. La convalidació penja d'un fil. Tot això mateix dia que es tancarà el debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. De seguida ampliarem aquestes dues qüestions que hem abordat. També tindrem temps, a partir de 3:15, de repassar la situació del trànsit. Ara, però, en fem un avanç. Equip viari, endavant.
1: Encara hi ha retencions a l'entrada a Barcelona des del Baix Llobregat. Hi ha cua a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 afecta també la incorporació des de l'AP7 al Papiol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a l'AP7 amb Amposta talla un carril en direcció a Tarragona.
0: Ho ampliem, doncs, d'aquí a 14 minuts. També parlarem, però, d'altres qüestions. Google envia a l'espai la seva intel·ligència artificial. L'objectiu amb aquest prototip d'un centre de dades és augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures a centenars de quilòmetres de la Terra. També parlarem dels bombers, que només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. En total, només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. I parlarem d'un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, que no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. De seguida ho amplien. Però també parlarem d'esports la propera mitja hora.
2: Esports.
0: Eudald, el Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions.
3: I ho fa golejant la Roma a domicili per 0-6 abans d'afrontar aquest diumenge la visita del Madrid al Camp Nou en partit de Lliga.
0: I el temps, dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluja, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre. Dos minuts i mig per sobre de 8:45 del matí. Fem un cop d'ull a l'actualitat d'aquest dijous. Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà al Congrés. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà del Partit Popular i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
5: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
6: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
4: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: Als carrers continua la mobilització, és el segon dia d'acampada a la plaça de Catalunya de Barcelona, on hi han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret de l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. Ja avisen que es quedaran a la plaça Catalunya almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
7: Com a mínim, ja dic, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: De fet, donen per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització, on també segueix la concentració a la plaça del Sol de Madrid. Allà, aquesta ha estat la cinquena nit d'acampada i els participants deixen clar que no tenen intenció de marxar, tot i que fan crides fins i tot a convocar una vaga indefinida.
2: 3CAT Info.
0: I avui s'acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit amb l'Albert Prat.
8: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
9: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
8: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
10: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
8: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president francès Emmanuel Macron ha carregat durament contra el líder del partit de Marine Le Pen, Jordan Bardella, per les seves suposades declaracions antisemites. Macron ha entrat de ple en la polèmica que ha sacsejat la política francesa aquesta setmana, a poc més de mig any de les eleccions presidencials. París, Isabel Galí.
11: Emmanuel Macron considera que les frases antisemites atribuïdes a Jordan Bardella són molt greus i ha combinat els responsables del partit a clarificar aquestes declaracions.
12: Les paraules divulgades són gravíssimes i inacceptables. Els toca als responsables polítics aclarir la línia, les paraules i la gent que dins del seu partit puguin pronunciar aquestes coses.
11: Bardella li ha respost dient que ell sí que va donar suport a Israel després del 7 d'octubre. Mediapart, mentrestant, publicarà els pròxims dies els documents. Bardella, el 2013, hi hauria escrit coses com «Els ministeris més importants són per persones per qui Israel i l'interès bancari primen per sobre dels interessos francesos».
0: Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès. Brussel·les, Bruno Fortea.
13: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
14: We are a defensive alliance.
15: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res.
13: I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, ha afirmat que en cas d'atac extern, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I els Estats Units retallaran un 20% els alts càrrecs militars i introduiran unitats robotitzades a l'exèrcit. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha anunciat els plans de defensa per als pròxims anys, que passen per recuperar el magnat Elon Musk al Departament de Guerra Electrònica. Washington, Oriol Serra.
16: Durant el discurs anual conegut com a State of the Force, l'estat de la força, el secretari de defensa nord-americà, autoanomenat secretari de guerra, ha defensat la retallada massiva de personal militar amb alt rang amb l'argument que cal fer neteja de gent estranya, d'obesos i de transsexuals a l'exèrcit. Pete Hegseth també ha anunciat les primeres unitats completament robotitzades i autònomes i la incorporació de gurús de la tecnologia com Elon Musk a l'exèrcit dels Estats Units.
17: Necessitem coneixement institucional i trajectòries professionals per una nova generació de carrers autònoms. Per això avui amb el Comandament de Combat Autònom Otavorcon institucionalitzem i posem l'era de la intel·ligència artificial de la robòtica i els sistemes autònoms són l'objectiu de guanyar.
16: Hegseth ha fet les seves habituals referències bíbliques i ha anunciat que hi haurà capelles a totes les bases militars nord-americanes perquè la fe cristiana hi sigui prioritària.
0: El govern britànic reconeix que l'Iran podria haver participat en el suposat atac terrorista frustrat en una base militar. Va passar el cap de setmana passat, prop d'una base militar que el Regne Unit utilitza conjuntament amb els Estats Units. Cinc joves britànics van ser detinguts i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ara, el primer ministre britànic, Andy Burnham, ha admès que per primer cop que hi ha indicis sòlids de la participació de l'Iran en el suposat atac. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
18: There are strong indications that...
17: Tenim indicis sòlids que l'Iran va participar en el que va passar a la base militar de Fairfield. Però encara hi ha una investigació en marxa complexa. I per descomptat, estem treballant amb els col·legues dels Estats Units.
18: With our colleagues in the United States of America.
0: Burnham ho ha dit després que dilluns l'ambaixada iraniana al Regne Unit negués qualsevol implicació de Teheran.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest vespre, Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra. Núria Jar.
4: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que a l'espai és més intensa i pràcticament contínua. Aleix Valls, director general de We Artificial, a 3CAT Info.
14: Als centres de dades, el tema de si inclouran prou xips o no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però el que no podran fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
4: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. El llançaran a bord d'un coet de la companyia SpaceX. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, a 3CAT.
19: I crec que és un dels motius pels quals quan SpaceX va sortir a bolsa va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i per tant tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, intel·ligència artificial, etc. en òrbita.
4: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui de Google està previst a partir de les 8 del vespre, hora d'aquí.
0: Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000. Un 15%. Montse Poblet.
20: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. I segons ha pogut saber 3CAT, en només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges. Un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o un mal ús del recurs públic són excepcionals.
21: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
20: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa el mes de març, els dos excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha cobrat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Josep Maria Miró torna al TNC amb El cabell, una obra sobre l'herència i el llegat que vol ser un homenatge a les tietes. Aquesta tragèdia rural contemporània i catalana es podrà veure fins l'1 de novembre a la Sala Petita. Marta Vives.
22: Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
23: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa en què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera, hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta, hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
22: I sobre l'escenari tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que quan surt a l'escenari omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
23: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure i, per tant, hi ha un homenatge a aquestes dones.
22: Especial rellevant l'escenografia a la casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: 9:45. Connexió amb l'equip viari. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Encara hi ha retencions de la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de la P7 al Papiol, on s'aturen els vehicles. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà en sentit sud. Al Montsià, un accident a la P7 en posta talla un carril en direcció a Tarragona i també es forma un tram de cua. I a Osona, a la C25, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i també hi ha retencions. Les dues rondes de Barcelona també van encara molt carregades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria en les instal·lacions. Això és tot. Més informació diària als titulars de les 9.
0: El temps. Dani Ramírez.
3: Avui la meteorologia pot ser notícia en forma de xàfecs i tempestes. No parlem de cap borrasca extraordinària, una mica de vent de llevant, una mica d'aire fred. I les tempestes que podrien ser fortes. Parlem d'aiguats. Per tant, compte, tenim aquest avís del Meteocat a moltes comarques del país, potser no tant en punts de Girona, de la Costa Brava, Maresme, Barcelonès al marge, però la resta del país tindríem xàfecs de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores o en mitja hora més de 20, 30 o 40 litres per metre quadrat. Molta boira, molta humitat, venim d'una nit realment molt xafogosa a la costa, al prelitoral, mínimes de 18 graus a Lleida, per exemple, que també és molt alta, o 12 a Viella com a fresca. Aiguats que poden començar a mesura que avanci el matí migdia pel camp de Tarragona, Costa Daurada, després també cap a l'Ebre, atenció, Montsià, Baix Ebre, també comarques de Castelló, entre aquesta tarda, nit i demà, acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat i ens podrien arribar a superar-se els 200 litres per metre quadrat. La resta del país entre 20 i 50, que són pluges importants, fins i tot també a la Catalunya Central, Prepirineu, punts de Lleida, però no tant a l'est de Girona.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Catalunya al dia.
0: Dotze minuts i arribarem a les 9 del matí, moment ara 3CAT Info, de fer un cop d'ull de les informacions que ens arriben de diferents punts del país, que després ampliarem al Catalunya al dia a partir de la 1 amb l'Estel Batet. Comencem a Tortosa, perquè una cinquantena d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa seva. Són alumnes de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta i a les tardes no hi ha cap autobús que els porti. La plataforma Trens i Transports Públics Dignes reclama busos a demanda. Tortosa, Jordi Barranca.
6: Hi ha un centenar d'alumnes de l'IES de l'Ebre que són de fora Tortosa, una cinquantena dels quals es troben en aquesta situació. Una d'elles és la Maria Vilanova. Ella estudia un cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia en torn de tarda i és de Móra la Nova, de la Ribera d'Ebre.
24: El bus que agafo és el de l'AIFE, que és el 345, que va de Tortosa a Gandesa. Va de l'estació de busos, després para per la zona per on estudio, l'Institut de l'Ebre, i després para al Pinell i després para a Gandesa. De Móra la Nova a Tortosa, doncs, hi ha 40 minuts i per a vindre a Gandesa són 20, més o menys.
6: El seu pare va ser qui va destapar aquest problema. Va escriure una carta a la plataforma Trens i Transport Dignes de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí va ser quan es va veure la dimensió real d'aquesta casuística. Cinta Galiana n'és la portaveu.
25: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda, i és estudiar, per exemple, si estos 40 alumnes de Ribera d'Ebre tenen un gust a les 8 de la tarda, pots ficar 5 tardes a la setmana solament, este gust per a tornar. És una petició molt senzilla de fer i d'un cost econòmic no molt elevat.
6: Fons de la Generalitat asseguren que el Departament de Territori està treballant per resoldre-ho. El problema de les connexions entre comarques és conegut. A la Ribera d'Ebre, per exemple, ja van detectar que hi havia falta de connexions entre els pobles de la comarca i Tortosa, i des del mateix Baix Ebre estan enllestint un estudi de mobilitat amb el Montsià, que també donarà conclusions semblants.
0: Saltem a Lleida. El Sindicat d'Ensenyament d'USTEC i la CGT i l'Intersindical han denunciat en aquell territori les pressions del Departament i de les direccions dels centres per revertir la decisió dels professors de no fer sortides ni colònies, tot plegat en el marc del conflicte que mantenen amb el govern. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Els sindicats asseguren que han tingut coneixement de centres on algunes direccions estarien promovent noves votacions dels claustres de professors o buscant altres vies per revertir les decisions preses pels mestres. Sentim Rosa Aguilar, d'USTEC a Lleida.
7: Les direccions doncs ara estan pressionant per a que els mateixos mestres i professors que han decidit no fer sortides de colònies, doncs, reconsiderin fer-les, reben també consells per part de la inspecció per tal de que pressionin a dintre els claustres perquè reconsiderin, i a més hi ha una pressió mediàtica.
15: Els sindicats reclamen a la direcció dels serveis territorials de Lleida i a la seva inspecció que donin instruccions clares a totes les direccions dels centres, recordant l'obligació de respectar els acords dels claustres. A hores d'ara, a Catalunya hi ha unes 1.360 escoles i instituts que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars. Així, les reserves d'aquest tipus d'activitats han caigut un 80% aquest curs, un fet que pot provocar el tancament d'alguna d'aquestes empreses.
0: I ens quedem a Lleida. Un home de 93 anys ha reconegut aquest dimecres haver agredit sexualment una dona amb discapacitat a la Juneda. Les Garrigues, l'audiència de Lleida, l'ha condemnat a 2 anys de presó. Júlia Albacar.
8: L'home ha reconegut els fets i per això se l'ha condemnat a 2 anys de presó i 5 més de llibertat vigilada. Abans del pacte entre les acusacions i la defensa, la fiscalia li demanava 5 anys de presó. A més de rebaixa, l'home, que no tenia antecedents, amb tota probabilitat no haurà d'entrar en un centre penitenciari. A banda, haurà de pagar 6.000 euros d'indemnització i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la dona, ni tampoc s'hi podrà comunicar durant 3 anys. Els fets van passar el 2022, quan, després de coincidir en un bar a Juneda, l'home va acompanyar la dona a l'estació de trens i li va fer tocaments.
9: Catalunya al dia.
0: El sindicat d'habitatge de l'Hospitalet de Llobregat denuncia un altre suïcidi a la ciutat, en aquest cas d'un home a qui li van notificar que no li renovarien el contracte del local on treballava. Segons els Mossos d'Esquadra, es tracta d'un home de 60 anys que tenia un negoci al carrer Martí i Blasi. Ell vivia en un habitatge a Bellvitge, però ocasionalment es quedava a dormir a la botiga. Aquest dimecres al migdia, un amic ha alertat al 112 que des de dimarts hi havia la persiana del local mitja baixada i que li resultava estrany. Quan els Mossos hi han arribat, han trobat el cos de l'home sense vida, sense indicis de criminalitat, i han explicat que es tractava d'un cas de suïcidi sense confirmar-ne els motius. Segons el sindicat d'habitatge de la ciutat, la propietat del local l'havia avisat que l'havia d'abandonar perquè no li renovaven el contracte. A l'Ajuntament de l'Hospitalet, però, no li consta cap ordre de desnonament. La investigació policial continua oberta. Intervenen a la Jonquera gairebé 1 miler de cigars de reconegudes marques comercials valorats a més de 200.000 euros. La Policia Nacional ha detingut un home per presumpte delicte de contraband. Girona, Maria Rovira.
10: Els agents van localitzar-los durant un control rutinari d'estrangeria a la maleta d'un viatger que anava en un bus fent la ruta Múrcia-París i el van arrestar. Entre la mercaderia intervinguda hi havia puros abans de reconegudes marques com Cohiba, Montecristo o Partagàs, entre altres. Els duia amagats en 40 paquets distribuïts a granel en embolcalls de plàstic transparent. Ara la policia investiga si són autèntics i ja ha sol·licitat els peritatges necessaris a aquestes marques comercials. El detingut ja ha passat a disposició judicial i se li atribueix un delicte de contraband.
0: Els arqueòlegs descobreixen un segon conjunt termal de luxe a la vila romana de Collet de Sant Antoni de Calonge, a Pau Bartrolí.
15: Els arqueòlegs han trobat noves evidències que certifiquen el luxe i la categoria de la vila romana ubicada en un turó de la vila de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de la badia de Palamós. Al sector oest, els arqueòlegs han desenterrat 2 piscines que formen part d'un segon complex termal de la vila. El codirector de les excavacions, Roger Balfàs, en destaca la bona conservació.
11: A part dels tubs de plom, es conserven els bancs per seure en aquestes piscines, en aquestes grans banyeres, potser per dir-ho així, i també l'alçada de les parets, que conserven ben bé 1 metre i escaig d'alçada, estan molt ben conservades.
15: Per a pròximes campanyes queda pendent saber els usos d'aquestes piscines, si servien per contenir aigua freda, calenta o tèbia, i veure si el complex tenia més estances, com un vestuari. Els descobriments consoliden la idea que el jaciment molt més gran del que es veu avui en dia és el que s'anomena una vila mare, una gran vila residencial encara de mar, on el luxe era molt important.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 9. Temps ara per a la informació esportiva.
12: Esports.
0: Alba Serra, bon dia.
13: Bon dia, bona hora. El Barça va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la lligueta de la Champions femenina després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos de Claudia Pina, un d'Eva Payor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció al final del partit.
14: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
13: I ara sentim una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
16: Los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
13: De la resta de partits jugats ahir, destaquem aquests resultats. Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més. Destaquem el Manchester City Madrid i el PSG Lovaina.
12: 3CAT Info.
13: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions de la UEFA. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts no es va entrenar ja amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració, tot i reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim el seleccionador portuguès, Jorge Jesus.
17: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
18: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
13: Deixem el futbol, parlem ara de bàsquet.
12: 3CAT Info.
13: El Kitsanàs Manresa ha debutat a l'Eurocup masculina amb una derrota a la pista del Pau de Salònica, un dels equips més forts de la competició, 93-78. El tècnic de l'equip, Diego Campo, però, destaca que han competit bé fins al darrer quart.
26: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
13: Mentrestant, l'Espart Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontejau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic per 69-81. La jugadora de l'Uni, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i l'eliminació.
27: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club som ares després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
13: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va proclamar ahir campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià a Barcelona per 10-8. Bernat Sanahuja és jugador de l'Atlètic Barceloneta.
28: Semblen dos partits diferents, hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa, en atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem, però bueno, això és l'alta competició, seguíem jugant bé, l'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments, hem sabut mantenir la calma i ens hem pogut emportar a la final.
13: Aquest és el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip barceloní, també jugat ahir a la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 5, Mataró 19. I en handbol, el Freiking Granollers es va estrenar a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany per 40-31. Sentim el tècnic vallesà, Antonio Rama.
1: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tanta qualitat, vam donar la volta ràpida amb el partit.
13: Per la seva banda, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Vesprem hongarès, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. El partit començarà a les 8 del vespre. En futbol sala, el Barça va guanyar ahir al vespre per 6-1 l'Oparrulo gallec en partit avançat de la setena jornada de Lliga disputat al Palau Blaugrana.

0: En pomes 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari Mireia Sala, bon dia. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon del qual, que inclou la renovació automàtica del lloguer que avui ha publicat el BOE. Junts o el PNB no aclareixen el sentit del seu vot demà al Congrés i malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, la convalidació pensa d'un fil. L'últim dia del debat de política general al Parlament, aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta, el pla Inmuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat a mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull a Espanyol. Els bombers només han reclamat els costos endissat dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat. Un centenar d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Des de la plataforma Trens i Transports Públics Dignes es fa una petició de busos a demanda. I la justícia de Califòrnia dona definitivament llum verda a la fusió de Paramount i Warner Bros. Es farà efectiva el 6 d'octubre i posa fi a un llarg litigi judicial per una demanda antimonopoli. La nova companyia controlarà prop del 27% del mercat de distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Esports. Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma per 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitzenes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pau de Salònica per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant l'Elmac Conut Turc 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Ara sí, connexió amb l'equip diari, Mireia, doncs no la tenim a punt, anirem més tard. I el temps dia molt inestable i xafogós, amb màximes entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa, pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clarias. Bon dia a tothom, benvinguts. Com dèiem, Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà al Congrés. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà del PP i Vox. És gairebé impossible que tiri endavant el següent decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Míriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
4: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
5: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
3: I és que el suport de Junts i del PNB es determinen, volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició, vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: I als carrers continua la mobilització. En el segon dia d'acampada, a la plaça de Catalunya de Barcelona, hi han passat la nit unes 200 persones. Els integrants de l'acampada, repartits en més de 70 tendes, volen reivindicar la defensa del dret a l'habitatge i un marc legislatiu que impedeixi els desnonaments. I ja avisen que es quedaran a la plaça Catalunya, almenys fins després de la votació dels decrets al Congrés.
6: Com a mínim, ja he dit, fins divendres, perquè n'hi han com accions planificades. I també tenim la manifestació de l'Olga aquest dissabte, a la qual volem donar suport.
0: Donem per fet que almenys un dels decrets no tirarà endavant i que, per tant, caldrà continuar la mobilització. I en aquest context, els promotors i constructors auguren la desaparició dels habitatges de lloguer. L'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis alerta que els decrets aprovats per l'executiu ja estan frenant projectes per construir habitatge de lloguer. El seu president, Xavier Vilajoana, afirma que la voràgine legislativa pot tenir conseqüències dràstiques.
7: Els que encara no han entrat en càrrega, no? És que la idea era posar-los en el mercat de lloguer, sens dubte aquests demà ja estaran posats al mercat de la compraventa. Els que ja estan, la gent aguantarà que s'acabin els contractes i poquet a poquet doncs aniran desapareixent els pisos de lloguer.
0: Els promotors assenyalen la manca d'oferta d'habitatge com a problema principal d'aquesta crisi, un diagnòstic que també assenyali la patronal d'IMEC, que posa sobre la taula una dada preocupant. Assegura que 6 de cada 10 petites i mitjanes empreses de Catalunya tenen dificultats per cobrir llocs de treball perquè la gent no trobe pisos assequibles a prop de la feina.
2: Esports. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: I avui s'acaba el debat de política general al Parlament. Tots els partits ja han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Repassem quines són les principals propostes de cada partit. Ho fem amb l'Albert Prat.
8: És un problema de competitivitat i també és un problema social i econòmic.
9: A banda de voler reprovar Salvador Illa...
10: És el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
9: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui que és 1 d'octubre.
11: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
9: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
0: 9 i 8 minuts, obrim crònica internacional. Novetats aquesta matinada sobre l'intent de segrest d'un avió que anava a Israel i que no va acabar en tragèdia pels pèls. Netanyahu, després d'apuntar el terrorisme jihadista, ha evitat assenyalar l'Iran.
12: It's too early to say the attacking pilot is being now...
0: Aquest ha dit a la Fox que és massa aviat per saber qui hi ha al darrere. També ha afegit que Israel vol participar de la investigació. El copilot hauria punyalat el pilot amb la intenció d'estavellar l'aparell. L'acció dels passatgers va impedir que passés. Jerusalem, Jordi Bresco.
13: Tots els passatgers del vol de Fly Dubai han pogut dormir a casa després d'un viatge que es va convertir en un malson quan el copilot va intentar segrestar l'avió amb la intenció d'estavellar-lo, segons el govern israelià. Les accions del capità i d'alguns dels passatgers van evitar la desgràcia.
14: Terrorífic. Ha estat terrorífic. En un moment donat sents que ho perds tot. Ho perds. Deixes de formar part del món dels vius. Ho perds tot en un segon i ja no hi és.
13: Israel ho investiga com a atac terrorista. Fly Dubai, de moment, ha suspès els vols a Israel mentre esclareix què va passar.
0: I a Tennessee, als Estats Units, la condemnada a mort Krista Paika ha sobreviscut a dos intents d'executar-la per injecció letal, cosa que ha portat les autoritats a suspendre el procediment i a ingressar-la d'urgència. Una periodista que ha assistit al procediment ha descrit les escenes angoixants viscudes a la presó de Nashville, on han passat els fets.
15: They went through two rounds.
16: Li han administrat dues injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
0: La periodista afegia que la condemnada continuava parlant i respirant molt després d'haver començat el procediment. Els advocats de la reclusa sostenen que està rebent tractament en un hospital proper i que no tenen informació actualitzada sobre el seu estat de salut. Els fets han portat el governador a suspendre totes les execucions previstes aquest any. Aquesta era la primera execució d'una dona a Tennessee en 2 segles. A l'estat s'han executat 17 persones des del 1977, quan es va adoptar el nou estatut al respecte. La pena capital és legal en 27 estats nord-americans, així com a la Samoa americana i a l'exèrcit, mentre que està abolida en 23 estats de la Unió.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3cat.info.
0: Tornem a casa, molta atenció avui perquè hi podria haver pluges torrencials a bona part del país. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que, segons el Servei Meteorològic, podrien superar localment els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Els ruixats afectaran al llarg del matí les comarques del litoral de Tarragona i del litoral central i durant la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. De moment, el grau d'intensitat i perill se situa en un 4 sobre 6 i per això no s'han anunciat restriccions. La subdirectora de Protecció Civil, Irma Soler, recorda, però, que cal ser molt prudents perquè la situació podria ser com la de dimarts.
15: Encara aquesta atmosfera continua carregada d'aquesta manera, amb molta energia. Per tant, doncs, quan entra un front, té aquestes condicions que troba de que pot tenir aquesta crescuda de nuvolades que poden portar precipitacions puntualment intenses i encara estem en aquesta atmosfera d'aquesta manera.
0: L'Agència Catalana de l'Aigua també centra l'atenció a les Terres de l'Ebre perquè l'orografia de la zona podria provocar acumulacions d'aigua en punts elevats que facin créixer de cop rius i rieres. I també al País Valencià hi ha previsió de pluja molt intensa, una desena de municipis han suspès les classes. València, Marta García.
17: És per això que este mateix dimecres ja s'han pres diverses mesures en algunes localitats, com Torrento, València, on l'activitat a l'aire lliure ha quedat suspesa a partir d'este dijous al migdia i s'han suspès també les classes en alguns centres educatius. Les precipitacions podrien ser molt intenses de manera puntual i arribar acompanyades de tempestes fortes amb ratxes de vent importants. Afectaran pràcticament el prelitoral i litoral de tot el País Valencià. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
18: Però és un aviso naranja que va afectar a la província de Castellón, a la província de València i al litoral norte de la província de Alicante. Estamos hablando de una situación potencialmente muy adversa. Es decir, estamos en un umbral de aviso naranja de AMET, pero probablemente pueda ser que suba a un aviso rojo porque estamos en los límites.
17: La previsió situa els moments més delicats des d'este dijous al migdia fins a les primeres hores del divendres. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris, pujar a pisos superiors si se produeixen inundacions i mantindre's informats per canals oficials.
19: Info.
20: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
21: Quan vulgui.
20: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
21: Tot el temps que vulgui.
20: I totes les bombolles que vulgui?
21: Totes les bombolles que vulgui.
20: I tot el relax que vulgui?
21: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui. Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever. 11. Ben jugat. Juga responsablement només si ets major d'edat.
2: Fresca Info.
0: Aquest vespre Google llança a l'espai el primer prototip d'un centre de dades en intel·ligència artificial. La companyia vol augmentar la capacitat de càlcul amb infraestructures des de l'òrbita baixa a centenars de quilòmetres de la Terra, Núria Har.
22: El projecte de Google analitzarà com sobreviuen 4 microxips a l'espai, sobretot per saber com resisteixen a les temperatures extremes i a la radiació. És la manera d'esquivar el rebuig social i les limitacions d'energia aquí a la Terra. El prototip busca aprofitar la llum solar, que l'espai és més intensa i pràcticament contínua. Aleix Valls, director general de We Artificial, a 3cat Info.
23: Als centres de dades, el tema de si milloren els xips no és una qüestió més temporal, és a dir, que es fabriquin tots aquells que necessitem, però el que no podrem fabricar és energia. Els xips es fabriquen, l'energia no.
22: Google ja ha provat el sistema al laboratori de la Universitat de Califòrnia, però ara vol anar més enllà i veure com funciona en un context real, en òrbita. El llançaran a bord d'un coet de la companyia SpaceX. Daniel Sors, de l'Institut d'Estudis Especials de Califòrnia, Catalunya a 3Cat Info.
1: I crec que és un dels motius pels quals, quan SpaceX va sortir a bolsa, va sortir una avaluació tan gran, no? Perquè ells tenen la capacitat de llançar molta massa a l'espai i, per tant, tenir aquests grans centres de dades, de processament de dades, d'intel·ligència artificial, etc., en òrbita.
22: Hi ha més tecnològiques que volen instal·lar centres de dades a l'espai. El llançament d'avui de Google està previst a partir de les 8 del vespre, hora d'aquí.
0: Un quart de 10 del matí. Ara sí, finalment, podem connectar amb el nostre equip viari per saber com està el trànsit a carreteres i autopistes del país, el transport públic. Mireia Sala, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Doncs continuen les retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 del Papiol a Sant Feliu. Aquesta cua de la B23 també afecta la incorporació des de la P7 al Papiol, que provoca aturades des de Mirassol. Retencions també a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a l'AP7 de Mollet a Barberà. Al Montsià, un accident a l'AP7 a Amposta talla un carril en sentit nord i es forma un petit tram de cua. I a Osona, a la C25, l'eix transversal, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i també es formen retencions. I les dues rondes de Barcelona encara van força carregades, sobretot en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria en les instal·lacions. Això és tot. Tornem amb més informació viària d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
4: Hem tingut una pausa aquesta matinada sense pluja, cel ennuvolat, clarianes en punts a l'interior, grans llampegades al Golf de Lleó, allà sí que la tempesta és destacable, però dins el mar, de moment, no arribarà a la Costa Brava, s'ha vist passar més a l'est, i sobretot molta xafogor, molta humitat i temperatures altes al litoral, a mínimes de 20 a 23 graus. A la ciutat de Barcelona, els barris cèntrics, no s'ha baixat de 24 graus en tota la nit i matinada. Realment, doncs, molta, molta xafogor, perquè la humitat és més del 90-100%, amb molta boira baixa a alguns sectors. Bé, pluges i tempestes que es poden reanimar, es poden, doncs, revifar al Camp de Tarragona, a la Costa Daurada, no ho descartem a mesura que avanci el dia a la Catalunya Central, a ple Pirineu, i sobretot cap al delta de l'Ebre, Montsià, Baix Ebre, aquí a Aiguats, que entre avui i demà poden totalitzar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot 200. Per tant, molta precaució. Tenim avisos de Meteocat de pluja intensa, més de 20, 30, 40 litres en mitja hora i acumulats de 90 litres en 3 hores.
2: 3Cat Info.
0: Avui ha de quedar vist per sentenciar el judici del cas de Roger Espanyol. Serà el torn de la declaració dels quatre acusats, tres dels quals comandaments de la policia espanyola i de l'ESCOPT, diverses entitats com ara Òmnium Cultural, Irídia, l'Assemblea Nacional i Alerta Solidària han convocat una concentració davant l'Audiència de Barcelona. Ens ho explica el Miquel Carque.
5: A més de la declaració dels acusats, que van demanar fer-ho els últims per articular millor la defensa, les parts presenten avui els informes finals i s'haurà de veure si els quatre policies nacionals fan ús de l'últim torn de paraula. Aquest és l'únic cas que arriba als tribunals per la repressió de l'1 d'octubre i no s'esperen canvis en la fiscal, que no els acusa perquè considera que estaven fent la feina que se'ls havia encomanat. Les acusacions demanen penes per tortures que podrien ser de fins a 13 anys de presó. En cas que el tribunal les estimés, això tiraria per terra el relat de l'Estat que nega la violència policial. Diversos juristes consultats indiquen que la sentència podria apuntar a una condemna per lesions. L'escenari de l'absolució, tal com demana la fiscal, és menys probable, tot i que ahir els Mossos descartaven que l'escopeter acusat d'avui de l'ull a Roger Espanyol l'hagués apuntat directament.
0: Els Mossos han detingut a Barcelona un fugitiu reclamat per Noruega per tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual. L'home de 44 anys tenia una ordre europea de detenció per formar part d'una organització

0: últims 15 anys només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000, això és un 15%. Montserrat Poblet.
1: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. I segons ha pogut saber 3CAT, en només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o un mal ús del recurs públic són excepcionals.
2: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
1: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha 2 casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa el mes de març, els 2 excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha cobrat.
0: 3CAT Info. Una cinquantena d'estudiants de l'Institut de l'Ebre, el més important del sud del país en l'àmbit de l'FP, no tenen transport públic per tornar a casa seva. Són alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta i a les tardes no hi ha cap autobús que els porti. La plataforma Trens i Transports Públics Dignes reclamen busos a demanda Tortosa, Jordi Barranca.
3: Hi ha un centenar d'alumnes de l'IES de l'Ebre que són de fora Tortosa, una cinquantena dels quals es troben en aquesta situació. Una d'elles és la Maria Vilanova. Ella estudia un cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia en Torda Tarda i és de Móra la Nova, de la Ribera d'Ebre.
4: El bus que agafo és el de la IFE, que és el 345, que va de Tortosa a Gandesa. Va de l'estació de busos, després para per la zona per on estudio, l'Institut de l'Ebre, i després para el Pinell i després para a Gandesa. I amb la nova Tortosa pues, hi ha 40 minuts i per a vindre a Gandesa són 20, més o menys.
3: El seu pare va ser qui va destapar aquest problema. Va escriure una carta a la plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí va ser quan es va veure la dimensió real d'aquesta casuística. Cinta Galiana n'és la portaveu.
5: És un greuge comparatiu. El que nosaltres proposem a les administracions és que fiquen el que se'n diu un bus a demanda. I és estudiar, per exemple, si estos 40 alumnes de Ribera d'Ebre tenen un bus a les 8 de la tarda, pots ficar 5 tardes a la setmana solament este bus per a tornar. És una petició molt senzilla de fer i d'un cost econòmic no molt elevat.
3: Fons de la Generalitat asseguren que el Departament de Territori està treballant per resoldre-ho. El problema de les connexions entre comarques és conegut. A la Ribera d'Ebre, per exemple, ja van detectar que hi havia falta de connexions entre els pobles de la comarca i Tortosa i des del mateix Baix Ebre estan enllestint un estudi de mobilitat amb el Montsià que també donarà conclusions semblants.
0: La justícia dona llum verda definitiva a la fusió entre Paramount i Warner Bros. Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses i posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat. La fusió està prevista ara pel pròxim 6 d'octubre. Unitat 2 dels grans estudis de Hollywood agruparà plataformes com Paramount Plus o HBO Max i controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Algun conglomerat es compromet a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys. A més, haurà de garantir la independència editorial dels informatius de CBS News i de la CNN.

0: Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça femení va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la Lligueta de la Champions, després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos més de Claudia Pina, un de Bapayor i un altre d'Oladipo en pròpia porta van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant el Madrid. L'entrenador blaugrana Pere Romeu no amagava la seva satisfacció al final del partit.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de gol passe, un partit on les nostres migcampistes no apareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
1: I ara sentim una de les golejadores d'ahir, la noruega Caroline Graham Hansen.
3: Los goles muy bien, y creo que todo el mundo se va de este partido con mejores sensaciones que hemos tenido los últimos dos partidos que ganamos, pero sensaciones mejores.
1: De la resta de partits jugats ahir destaquem aquests resultats: Lió 0, Chelsea 0, Benfica 0, Bayern 3 i París Futbol Club 2, Arsenal 2. Avui es juguen 4 partits més d'aquesta segona jornada de la Champions femenina. Ens quedem sobretot amb el Manchester City Madrid i el Paris Saint-Germain Lovaina.
4: 3CAT Info.
1: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits a la Lliga de les Nacions. Un d'aquests és el que enfrontarà Dinamarca i Portugal i que no comptarà ja amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant Noruega. Dimarts ja no es va entrenar amb la resta de l'equip. Ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i el president de la Federació Portuguesa. Sentim precisament el seleccionador portuguès, Jorge Jesus.
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
6: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
1: En bàsquet, el Kitz Jenàs Manresa va debutar ahir a l'Eurocup masculina amb una derrota a la pista del PAOK de Salònica, un dels equips més forts de la competició, per 93-78. El tècnic de l'equip del Bages, Diego Campo, destacava, però, que han competit bé fins al darrer quart.
7: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
1: Mentrestant, l'Espar Girona ha quedat fora de l'Eurolliga femenina al perdre a Fontajau amb l'Emlak Konut de Turquia en una eliminatòria a partit únic pel resultat de 69-81. La jugadora de l'Unia, Ainhoa López, es mostrava molt decebuda per la derrota i la conseqüent eliminació.
8: Crec que és evident que era l'objectiu prioritari, no?, d'aquesta temporada, tornar a l'Eurolliga. Aquesta afició i aquest club s'ho mereix després de la temporada passada que vam fer i assolir. Ara ja no podem canviar aquest resultat i haurem de pensar en el següent, però primer haurem de pair, òbviament, aquest resultat perquè la pretemporada en si era tota focalitzada en això.
1: Les gironines passen ara a jugar l'Eurocup femenina.
4: 3CAT Info.
1: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. Bernat Sanahuja, jugador de l'Atlètic Barceloneta.
9: Semblen dos partits diferents, hem començat molt bé, sobretot molt sòlids en defensa, en atac anàvem marcant els gols, que les oportunitats que teníem, però bueno, això és l'alta competició, seguíem jugant bé, l'únic que no acabàvem de marcar les importants i ells cada cop ens anaven retallant més. Crec que hem fet un parcial de 0-3, que els ha ficat en partit, però bueno, jo crec que també hi ha una mica l'experiència de l'equip d'aquests moments, hem sabut mantindre la calma i ens hem pogut emportar a la final.
1: Aquest és el segon títol de la Supercopa d'Europa que aconsegueix l'equip barceloní. També jugat ahir a la Lliga Femenina de Waterpolo, Catalunya 5, Mataró 19. I en handbol, el Freiking Granollers es va estrenar ahir a la Lliga Europea amb una derrota a la pista del Flensburg alemany, 40-31. Sentim el tècnic de Llesa, Antonio Rama.
10: A segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tant de qualitat, et poden donar la volta ràpida amb el partit.
1: Per la seva banda, el Barça jugarà aquest vespre a la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès, que entrena l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. En parla el jugador del Barça, Timotei Nguessan.
11: Pues el equipo está bien, estamos bien, creo que hemos hecho tres buenos partidos, contento de llegar a la final, y con mucha ganas de empezar a jugar esta final.
1: Aquest partit començarà a les 8 del vespre en futbol sala. El Barça va guanyar ahir per 6-1 el Parrulo Gallec en partit avançat de la setena jornada de Lliga disputat al Palau Blaugrana. I en futbol, novament, el Terrassa va quedar ahir eliminat els quarts de final de la Copa Federació al perdre 4-1 al camp del Sestao, per la qual cosa no podrà aconseguir la classificació directa per disputar la Copa del Rei.
0: Dos quarts de 10 del matí, fem un repàs a les principals informacions del dia a aquesta hora. Avui és 1 d'octubre, 1er d'octubre, dijous. Es manté la incògnita sobre el futur dels decrets sobre habitatge, el segon dels quals, que inclou la renovació automàtica del lloguer, s'ha publicat avui al BOE. Junts i el PNB no aclareixen quin serà el sentit del seu vot demà al Congrés, i malgrat que Pedro Sánchez afirme que és raonablement optimista, el fet és que la convalidació hores d'ara penja d'un fil. I avui és l'últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president i els comuns Esquerra li reclamen que compleixi els acords. A partir d'ara analitzarem les recents eleccions a Suècia. Us explicarem la bonificació de 20 cèntims per l'ITEM, el preu de la gasolina i el dièsel al descompte que s'aplicarà d'ara en tot el mes. Forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. I avui arriba a la sala petita del TNC al Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró, interpretada per noms com Mercè Aranega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Tarrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. En l'esport del Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions.
1: I ho fa golejant la Roma a domicili per 0-6 abans d'afrontar aquest diumenge la visita del Madrid al Camp Nou en partit de Lliga.
0: Ens espera un dia molt inestable i xafogós, al màxim és d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre. Junts manté la incògnita del seu vot, però no posa traves a l'aprovació del gran paquet sobre habitatge que s'ha de votar demà al Congrés dels Diputats. Tant Podem com el PNB s'ho estan rumiant i el no rotund ve de la mà de PP i Vox. És pràcticament impossible que tiri endavant el segon decret que recull les propostes de sumar amb els lloguers indefinits. Madrid, Àngels Lapuente.
12: Tot i que els de Puigdemont diuen estar decebuts pel contingut dels decrets, la Moncloa espera poder aprovar el paquet principal de mesures. Miriam Nogueras evita definir el vot de la formació i Pedro Sánchez confia tirar endavant els decrets.
13: Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència i estem preocupats perquè en aquest primer anàlisi tot això no es recull.
14: Permítame que me ponga en el mejor de los escenarios antes de que llegue esa votación. Y ya le digo que soy razonablemente optimista.
12: I és que el suport de Junts i del PNB és determinant. Volen analitzar els textos, es queixen de les formes, però la realitat és que el decret recull moltes de les seves mesures. Més crítiques Podem, que abans de decidir la seva posició vol reunir-se amb el sindicat de llogateres.
0: Com pas d'espera, mentre avui s'acaba el debat de política general al Parlament, tots els partits han fixat la seva posició i aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun. Fem un repàs ara amb l'Albert Prat de quines són les principals propostes de cada partit.
15: A banda de voler reprovar Salvador Illa,
16: és el pitjor president que ha tingut la Catalunya moderna.
15: Junts insisteix que les conselleres d'Educació i Interior han de plegar. I igual que Junts, Esquerra reivindica l'autodeterminació avui, que és 1 d'octubre.
17: Per això és imprescindible abordar de manera decidida el procés de resolució de conflicte polític.
15: Els comuns exigeixen que s'activi d'una vegada per totes la unitat antidesnonaments i que l'Estat elimini tots els impostos per la compra d'un primer pis. El PP proposa un mínim de 10 anys per accedir a un habitatge protegit. La CUP vol reprovar tota la gestió del govern i Vox és partidari que les competències en interior, justícia, salut i educació retornin a l'Estat. Aliança vol que s'instauri l'himne dels segadors a l'inici de tots els actes oficials del govern.
18: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. 3CAT Info.
0: A partir d'avui, un Biel Dipòsit surt més barat. S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara. Es passa un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, el rebaix es manté els 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat en les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts fronterers com la Jonquera, l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atrauen conductors provinents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu. La Jonquera, Laia Claret.
19: És un degoteig de conductors que van baixant. No hi ha aglomeracions, no hi ha cues, els sortidors no estan plens de la gasolinera on som, però sí que baixen els ciutadans de la Catalunya Nord. Per això que ens expliquen.
20: Parce que c'est moins cher. C'est ça.
21: Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi j'habite à quoi, 25 km.
19: El primer ens diu que baixa perquè és menys car, el segon viu a 25 km d'aquí i explica que es pot arribar a estalviar fins a 40 o 50 cèntims al litre. També hem parlat amb algun camioner que ens diu que ja és habitual que ells parin aquí la Jonquera pel preu, venen per això. Com deia, no hi ha cues, no hi ha aglomeracions, però sí que és un degoteig de ciutadans que van baixant.
0: Rússia amenaça de fer servir armes nuclears contra els països de l'OTAN si els aliats bloquegen la comunicació entre Moscou i l'enclavament rus de Kaliningrad. És una regió separada de la resta de Rússia i totalment encerclada per països de l'OTAN. El Kremlin denuncia provocacions militars d'Occident en aquesta zona estratègica, però l'Aliança Atlàntica nega que hi tingui cap interès. Brussel·les, Bruno Forteamitas.
22: Rússia avisa que hi ha risc de guerra, però el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que ells mai atacarien primer.
23: We are a defensive alliance.
22: Som una aliança defensiva. Cal que Rússia aturi les amenaces nuclears. No serveixen de res. I treu ferro a les advertències del Kremlin. Diu que Putin sap que el seu exèrcit perdria una guerra oberta amb l'OTAN. Sigui com sigui, aquest xoc arriba en un moment de tensió al mar Bàltic, just al lloc on es troba l'enclavament rus de Kaliningrad. Segons l'agència Reuters, aquest estiu, avions de guerra aliats van fer exercicis militars a prop de Kaliningrad, demostrant que serien capaços d'aïllar la zona. L'OTAN, però, nega que cap de les seves maniobres pretengui amenaçar Rússia.
0: Des del Kremlin, el seu portaveu, Dmitri Peskov, afirma que en cas d'atac extrem, l'ús d'armament nuclear està contemplat a la legislació russa. I encara situats en aquest país, l'excampió del món d'escacs i opositor rus, Garry Kasparov, revela des de l'exili que està en el punt de mira de Vladimir Putin. En un missatge publicat avui a les xarxes socials, Kasparov explica que els serveis secrets de Lituània i dels Estats Units l'han advertit que la seva vida i la del seu ajudant Ivan Kiurkin estan en perill. Els dos estarien en una llista d'objectius d'assassinat per part de Rússia. Kiurkin és el cofundador del fòrum Rússia Lliure. El jugador d'escacs admet que no és una sorpresa, però es mostra colpit i diu que, seguint les recomanacions, prendran mesures de seguretat.
4: 3CAT Info.
0: Les glaceres de Suïssa han perdut aquest any un 5,5% del seu volum de gel. Així consten les dades que ha publicat un organisme oficial del país helvètic que ho atribueix a les onades de calor i a la poca neu caiguda durant l'hivern passat. De fet, a només 5 anys, Suïssa ha perdut gairebé una cinquena part del volum de les seves glaceres. Entre juliol i setembre, la fusió ha fet desaparèixer uns 2,2 bilions de litres d'aigua, que és l'equivalent a buidar més de 3 vegades tots els embassaments de les conques internes de Catalunya. Els experts alerten que la situació és especialment preocupant. Algunes glaceres suïsses han perdut entre 2 metres i 4 metres de gruix aquest any. Tornarà a casa nostra. Barcelona i Tarragona demanaran una moratòria a la DGT per la nova regulació dels semàfors que entre en vigor avui. La nova llei prohibeix el semàfor groc intermitent que fins ara permetia el pas de vehicles coincidint amb el verd per als vianants. A partir d'ara, quan els vianants tinguin el semàfor en verd per passar, els vehicles l'hauran de tenir forçosament en vermell i s'hauran d'aturar sense excepció. L'Ajuntament de Barcelona demana criteris clars per aplicar la norma i adverteix que tot plegat congestionarà el trànsit rodat i també afectarà la fluïdesa de vianants i ciclistes. Altres municipis, com l'Hospitalet de Llobregat, estan fent les adaptacions a contrarrellotge i lamenten no haver disposat de més temps. Per la seva banda, l'Ajuntament de Badalona assegura que ho aplicarà, però de manera progressiva. I atenció també als conductors de motos, bicis o patinets, perquè avui entren en vigor també noves mesures. En el cas dels motoristes, els cascos hauran d'estar homologats i conductors i passatgers hauran de portar guants en vies interurbanes. Pel que fa als ciclistes, desapareixen les excepcions i en vies interurbanes s'haurà de dur sempre casc. En el cas dels patinets, també hauran de dur casc, llums, encesos, sempre i tenir com a mínim 15 anys per poder conduir. Marxem ara cap a l'Audiència de Barcelona. Us dèiem que avui es fa l'última sessió del cas de Regió Espanyol, que just va passar avui fa 9 anys. 400 persones de diverses entitats s'han concentrat a les portes del Palau de Justícia per donar-li suport. Doncs anem cap allà, Miquel Jarque. Bon dia.
2: Hola, bon dia, Carme. Els centenars de persones que s'han aplegat aquí amb les urnes de l'1 d'octubre i darrere d'una gran pancarta on es llegia 1.066 ferits, un judici, han acompanyat Roger Espanyol fins a les escales de l'Audiència, on ens trobem ara mateix. El judici ha de començar a les 10 del matí. Espanyol feia aquesta reflexió.
3: I no només per fer memòria d'allò que l'estat espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer, com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
2: A més de la declaració dels acusats, avui declaren, avui 1 d'octubre declaren els quatre policies nacionals que van fer aquesta càrrega que va provocar la pèrdua de l'ull a Roger Espanyol. Ells van demanar fer ús de l'últim torn de paraula, hauran de veure si fan ús de l'últim torn de paraula. Aquest és l'únic cas que arriba als tribunals. Les acusacions, recordem, demanen penes per tortures que, en cas que el tribunal les estimés, podrien arribar a ser de 13 anys. Diversos juristes consultats apunten que la sentència podria anar cap a una condemna de lesions.
0: Gràcies, Miquel. Fins ara, bon dia.
2: Fins ara, molt bon dia.
4: 3CAT Info. Cada text de Josep Maria Miró és un tresor, l'autor d'obres com El principi d'Arquímedes o El cos més bonic que s'haurà trobat mai o La majordoma acaba d'estrenar El cadell, un homenatge a la figura de l'hereu, el llegat i la tradició. Miró ens ha parlat de tots els seus referents literaris.
5: Des de Santiago Rossinyol, jo dic que hi ha alguna cosa en què aquesta és la meva auca del senyor Esteve Pagesa, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha alguna cosa de la Víctor Català, que té un monòleg que és La tieta. Hi ha Guimarà, hi ha Benet i Jornet, que té Testament.
4: I sobre l'escenari, tot d'actrius de gran solidesa amb qui ell mateix ha compartit projectes, des de la Rosa Renom a la Màrcia Cisteró, passant per l'Alba Pujol, la Lourdes Barba, l'Aurea Márquez o en Roberto G. Alonso, que sostenen, esgarrapen i malden per no ser condemnades a l'oblit. I també Marta Rida en tots els papers masculins. I una Mercè Arànega que, quan surt a l'escenari, omple de llum, ironia i veritat tota la foscor i el dolor de la història. És ella qui posa veu a l'homenatge a les tietes que ha volgut fer Miró.
5: Una figura que a vegades s'ha menys tingut, s'ha pensat que aquestes senyores són carriclones, que són beates. En tot cas, aquestes dones tietes potser són propietàries d'una determinada forma de viure, potser han renunciat a algunes coses per no viure o per no poder viure com els agradaria viure, i per tant hi ha un homenatge a aquestes dones.
4: Especial rellevant l'escenografia La casa, obra d'Alejandro Andújar, que és un personatge més que parla, que sent i que governa els seus habitants sotjats per un destí incorrupte. Miró ha escrit una obra transcendent de la que ens sentirem a parlar, per la literatura de les seves paraules, per la profunditat de la història, per l'excel·lència de l'ús de la llengua i perquè ens fa pensar sobre qui som i d'on venim i, per tant, de la nostra identitat.
0: Parlem del cadell, l'obra de Josep Maria Miró, que torna al TNC i que es pot preveure fins a l'1 de novembre a la Sala Petita. Seguim ara amb més qüestions. El Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre obre avui la temporada amb American Image, la primera gran retrospectiva dedicada a la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg. La mostra, que hi serà fins al gener, reuneix 3 dècades de fotografia social nord-americana des d'una mirada humana i sense estereotips. Molts amics.
4: La mostra reuneix més de 120 imatges, 300 fotos polaroid i 2 audiovisuals. Entre les obres hi ha retrats de figures públiques com el raper assassinat Tupac Shakur, la seva imatge més icònica, però també projectes de llarg recorregut en comunitats vulnerables. D'aquests destaca Imperial Courts, iniciat el 1993, en un barri d'habitatge social de Los Angeles, després dels disturbis a la ciutat, i que Dana Lixenberg ha mantingut viu fins avui. Són fotografies en blanc i negre i de gran format, que l'artista assegura haver fet sempre sense cap por.
6: Vull dir que no sóc ingènua. I a 93 encara hi havia molts casquets de bala a la sorra i la gent d'allà em deia que no em quedés quan fos fosc. Però ara hi estic còmoda, sóc molt conscient de tota la vida que hi ha allà. Fa molt de temps que hi vaig, la gent em coneix de fet com la senyora de les fotos.
7: People call me the picture lady.
6: I per telèfon amb els amics diuen, ei, endevina amb qui estic amb la Dana, la senyora de les fotos, recordes la senyora de les fotos?
4: Tant si fotografies celebritats com Prince, Kate Moss o Leonard Cohen, com veïns de barris degradats, l'objectiu de la fotògrafa és el mateix, mostrar les persones tal com són, més enllà dels prejudicis i els clixés.
6: Prefereixo quan la gent no mostra la seva persona pública, com passa en el cas de les celebritats, no m'interessa tant. El mateix Imperial Court, sobretot amb els homes que s'exhibeixen com a membres d'una banda. Intento crear un ambient realment tranquil i busco alguna cosa que senti autèntica, un moment reflexiu o introspectiu.
4: En paral·lel, el centre acull la sisena edició del KBR Flama, una mostra que dona veu al talent fotogràfic emergent format a Barcelona. Els projectes parteixen d'experiències personals per tractar temes col·lectius, com la diversitat sexual i de gènere o la memòria familiar.
0: Tres quarts de deu i un minut. Connexió amb l'equip diari per saber com estan el transport públic i també les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia, Carme. La situació del trànsit millora una mica, però encara hi ha circulació lenta amb aturades a l'AP7 de Bellaterra, al Papiol i a l'A2 de Castellbisbal a Sant Vicenç dels Horts. També queda cua a la C58 de Cerdanyola del Vallès, en l'Urs de la Trinitat, a la C33 a Montcada i als trams inicials de la Ronda de Dalt i la Ronda del Litoral en sentit Llobregat. A Osona, a la C25, un accident a Folgueroles talla un carril en sentit Lleida i es forma un tram de retenció. I al Montsià, un accident a la P7 a Amposta talla un carril en sentit nord. Pel que fa al transport públic, a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils Catalans hi ha retards de 5 minuts a l'R6 i l'R60 a causa d'una avaria d'instal·lacions. Això és tot. Fins aquí la informació diària.
0: El temps. La crònica és del Dani Ramírez.
23: Avui la meteorologia pot ser notícia en forma de xàfecs i tempestes. No parlem de cap borrasca extraordinària, una mica de vent de llevant, una mica d'aire fred. I les tempestes que podrien ser fortes, parlem d'aiguats. Per tant, compte, tenim aquest avís del Meteocat a moltes comarques del país, potser no tant en punts de Girona, de la Costa Brava, Maresme, Barcelona és al marge, però la resta del país tindríem xàfecs de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores o en mitja hora més de 20, 30 o 40 litres per metre quadrat. Molta boira, molta humitat, venim d'una nit realment molt xafogosa a la costa, al prelitoral, mínimes de 18 graus a Lleida, per exemple, que també és molt alta, o 12 a Viella com a fresca. Aiguats que poden començar a mesura que avanci el matí migdia pel camp de Tarragona, Costa Daurada, després també cap a l'Ebre, atenció, Montsià, Baix Ebre, també comarques de Castelló, entre aquesta tarda, nit i demà, acumulacions de més de 100 litres per metre quadrat i ens podrien arribar a superar-se els 200 litres per metre quadrat. La resta del país entre 20 i 50, que són pluges importants, fins i tot també a la Catalunya Central, Prepirineu, punts de Lleida, però no tant a l'est de Girona.

0: L'ambició musical impulsada per l'augment d'interès del públic marca la nova temporada de l'Auditori, que comença demà. El concert inaugural serà el tret de sortida d'una bienal dedicada al compositor català Robert Gerhard. Ens ho explica el Marc Ruiz.
1: L'Auditori ja ha venut un 25% més d'entrades per actuacions de l'OPC respecte a l'any passat, i els abonats es mantenen en prop dels 4.600. El director de l'Auditori, Víctor Medem, creu que una de les raons és la programació.
2: És el lloc ideal per aficionar-se al món simfònic, perquè som l'orquestra del país que et fa programes més variats.
1: Un exemple és el concert inaugural d'aquest cap de setmana amb la setena de Beethoven, el concert per a piano i orquestra número 2 de Chopin i el concertino per a orquestra de corda de Robert Gerhard. El compositor ballenc serà protagonista també aquesta temporada perquè es farà la primera bienal dedicada a Robert Gerhard. Aquesta temporada l'OBC completarà la integral dedicada a Ravel i arrencarà un nou projecte amb obres de Prokófiev.
0: Tres quarts d'avui, pràcticament 5 minuts.
3: Redacció oberta.
0: Les eleccions recents a Suïssa el 13 de setembre han servit de baròmetre per avaluar la situació política i social al país nòrdic després de 4 anys de govern conservador amb el suport de l'extrema dreta. La històrica socialdemocràcia d'Olof Palme ha guanyat, però de moment Suècia està sense govern. Cèlia Cernades, bon dia.
4: Bon dia, Carme.
0: Vas viatjar a Estocolm per cobrir les eleccions i ara analitzes la Suècia d'avui, el nou episodi del podcast Mapa Mundi, que ja es pot trobar des d'avui al web de 3cat.info. Quin és el punt de partida del podcast?
4: Doncs mira, en les últimes dècades i sobretot aquests últims 4 anys, Suècia s'ha anat allunyant progressivament de la imatge idíl·lica que sempre ha projectat, no? Avui és un dels països d'Europa més restrictius en migració, més durs amb mesures penals en la lluita contra el crim organitzat i tenim també la privatització de l'estat del benestar que ha donat resultats ambivalents. Entre d'altres, per exemple, Suècia ha baixat molt els informes PISA. Per tant, ens preguntem què ha passat pel camí, com és que ha evolucionat i com ha evolucionat Suècia els últims anys.
0: Estem en primer lloc, Cèlia, davant d'un panorama polític incert.
4: Doncs sí, Magdalena Andersson, que és la líder del Partit Socialdemòcrata, va guanyar les eleccions, les del 13 de setembre, però necessita la resta de forces de centre-esquerra per governar i de moment no se n'estan sortint. El desacord principal és amb el partit L'Esquerra, que a Suècia molts bategen de partit radical, seria un equivalent a Die Linke d'Alemanya, i que entre altres es va oposar a l'ingrés de Suècia a l'OTAN el 2024, que recordem ha estat un altre gir radical que ha fet aquest país, en aquest cas en l'apartat de defensa.
0: I què passa amb la dreta i l'extrema dreta?
4: Doncs Suècia ha tingut un govern molt conservador els últims 4 anys, com dèiem, liderat pel moderat Ulf Kristersson, que ha estat el primer ministre de Suècia, amb el suport parlamentari, i això és un canvi important de l'extrema dreta. De fet, ha estat el primer cop que l'extrema dreta, que és el Partit Demòcrates de Suècia, ha tingut poder real al país nòrdic. I això s'ha deixat notar. Les eleccions ha baixat una mica, però conserva el suport del 18% dels electors.
0: Deies que l'extrema dreta s'ha deixat notar com i on?
4: Sobretot en els dos temes que més ocupen el debat públic a Suècia, immigració i seguretat, a banda també del cost de la vida, com passa a tota Europa, preu dels pisos, preu d'anar a comprar, etc. Són temes molt comuns a tot el continent. Però des de fora sempre ens hem pensat que els països nòrdics queden fora de l'equació i dels problemes que afecten la resta de països d'Europa. Doncs bé, l'extrema dreta va entrar al Parlament suec el 2010, de fet va trigar molt, i en part va ser pels seus orígens nazis i feixistes. Però a Dinamarca, per exemple, un país molt paral·lel, l'evolució del qual ha estat molt paral·lela a la que ha fet Suècia, l'extrema dreta ja hi era al Parlament des de l'any 1995.
0: Parlem de migració, com ha anat canviant Suècia en aquest àmbit?
4: Suècia és un país, hem de recordar, que va acollir milers de refugiats als anys sobretot 70 i 80 del segle passat. Molts eren procedents de dictadures a l'Amèrica Llatina, era llavors un país molt obert al món, que donava moltes facilitats als refugiats que hi arribaven, i el model es va anar mantenint durant dècades, fins que als anys 90, en un context més de polítiques neoliberals, va començar a canviar, però sobretot va fer un tomb a partir del 2015, que és quan a Suècia van entrar uns 160.000 sirians. Els últims 4 anys aquest tomb s'ha consolidat i el govern conservador, per exemple, ha deportat joves de 18 anys criats a Suècia cap a països d'origen que no havien visitat mai, o s'han eliminat els permisos de residència permanent i s'han aprovat lleis polèmiques, com ara la que s'anomena de bona conducta, que planteja fins i tot la deportació en cas, per exemple, de no pagar un deute. En aquest context, en aquest viatge, em vaig desplaçar al barri de Hallholmen, on un 70% de la població és estrangera o d'origen d'estranger, i vaig conversar amb Aida Simani, que és assessora legal d'una ONG que es diu Civil Rights Defenders, o Defensors dels Drets Civils. La sentim.
3: Crec que l'extrema dreta té un objectiu clar, que és crear una societat ètnicament homogènia. Significa això que Suècia es convertirà en un estat que deporta? Crec que la majoria de la gent d'aquest país no vol veure els seus veïns, infermeres o els seus companys d'escola deportats.
0: Salia ja als carrers d'Estocolm, això com es viu?
4: Mira, sentirem dues opinions. Una era d'Alessandro, suec de naixement, però de pare espanyol i mare italiana.
5: A ver, la sociedad sueca ha funcionado, pero es gracias al socialismo, no al derechismo. La base de la sociedad sueca se formó gracias al socialismo. Así que hay que, antes de hablar de Suecia o mirar a Suecia, hay que mirar la historia.
4: I a l'altre espectre polític o d'opinió política podem sentir el Gunnar, que també és veí d'Estocolm, i votant de l'extrema dreta, dels demòcrates suecs.
6: Hem d'anar en aquesta direcció, tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
4: Hem de dir que, de resultat, en part de totes aquestes polítiques, el nombre d'entrades de migrants i les peticions d'asil a Suècia estan en un nivell més baix des dels anys 80, i només els 4 anys han baixat un 60%. I això ha coincidit, hem de remarcar, amb una davallada general d'entrada de migrants a Europa.
0: Sergio, no sé si aquest discurs, aquest tarannà respecte a la immigració, és patrimoni exclusiu de l'extrema dreta.
4: Doncs els experts amb qui vam conversar i que podeu sentir a tot cas Mapamundi coincideixen, com coincideixen molts analistes arreu d'Europa, que l'extrema dreta el que està fent és contaminar bona part de l'espectre polític, fins i tot els partits de la socialdemocràcia, a Suècia també. En aquest sentit podem sentir l'opinió de l'experta Ann-Kathrin Junger, que és politòloga i una de les grans especialistes en extrema dreta dels països nòrdics.
7: The policies of the Sweden Democrats has become the new normal in Sweden. So if you would have a changing government,
4: de l'extrema dreta
7: s'han convertit
4: en la nova liberalitat de Suècia, i que per tant un canvi de govern suposarà un canvi substancial d'aquestes polítiques. Això és el que ens explicava l'entrevista que van fer a Estocolm.
0: Una altra carpeta oberta és la del reconegut estat del benestar suec.
4: Això dels anys 90, Suècia va començar a privatitzar la sanitat i l'educació públiques, i fa poc un think tank d'Estocolm, un think tank progressista, Arena ID, ha documentat la segregació escolar que això ha provocat, és la irrupció d'escoles privades finançades al 100% per l'Estat. Això ha anat acompanyat d'una caiguda del nivell que s'evidencia en les proves PISA, i són escoles propietat fins i tot de fons d'inversió amb seu a Luxemburg, que generen un volum de negoci que atrau fins i tot les bandes criminals. Sentim l'Elisa Pelling, que es la directora de aquest think tank.
8: Y yo creo que hemos sido muy ingenuos. O sea, el hecho de que el Estado pone a la disposición de empresas millones y millones de coronas ha creado un business muy profitable, incluso para bandas criminales.
0: En els últims anys, Elia, Suècia ha estat famosa pels tirotejos en centres comercials o enmig del carrer, per exemple.
4: Sí, episodis estranys a Europa, però que a Suècia s'han anat repetint amb una certa freqüència. I és que la lluita contra el crim organitzat a Suècia també és una prioritat política i també explica el suport que ha anat guanyant l'extrema dreta els últims anys. Aquesta lluita va portar l'actual govern fins i tot a intentar rebaixar l'edat penal fins als 13 anys. No se'n van sortir, però en tot cas és un tema que està sobre la taula. Els últims temps s'han reduït els tirotejos, però el problema de seguretat continua persistint i costarà anys erradicar-lo. Acabem, doncs, amb l'opinió, el que m'explicava el cap editorial polític del diari Aftonbladet, que és el més llegit de Suècia, Anders Lindberg.
9: The bad story is that you have an increase at the same time with bombings. And this is because these markets are changing. So
4: Lindberg m'explicava que hi ha hagut un increment en els bombardejos, cada cop hi ha més explosions al carrer, a l'estil de la màfia que hi havia als anys 30 als Estats Units, és a dir, va dir a l'estil Al Capone. Va concloure afirmant que es tracta de màfia establerta, consolidada.
0: No se li ho hem de deixar aquí, gràcies i molt bon dia.
4: Bon dia, Carme.
0: Esports. 2 minutets, David Tobac, bon dia.
1: Bon dia, comencem explicant que el Barça femení de futbol va sumar ahir a la tarda la segona victòria consecutiva a la fase lliga de la Lliga de Campions femenina, tot plegat després de golejar la Roma a domicili per 0-6. Dos gols de Caroline Graham, dos més de Claudia Pina, un de Bapayor i un d'altre d'Oladipo, en pròpia porta.
10: van donar un clar triomf a les blaugranes, que ara ja poden pensar en el partit de Lliga de diumenge al Camp Nou davant del Real Madrid. L'entrenador blaugrana, Pere Romeu, no amagava la seva satisfacció en acabat de l'enfrontament.
11: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de mal passe, un partit on les nostres migcampistes no apareixin de tocar la pilota, que ens sentéssim del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit d'avui.
10: D'altra banda, avui també s'han de jugar diversos partits de la Lliga de les Nacions masculina. Un d'aquests és el que enfrontarà a Dinamarca, el conjunt danès, amb Portugal. Un conjunt portuguès que no comptarà amb la participació de Cristiano Ronaldo, que en les últimes hores ha abandonat la concentració de la seva selecció empipat per no haver jugat diumenge passat ni un sol minut davant de Noruega. Dimarts no es va entrenar amb la resta de l'equip i ahir va deixar la concentració després de reunir-se amb el seleccionador i amb el president de la Federació Portuguesa.
12: 3CAT Info.
10: En bàsquet, derrota del Quítzenes Manresa en el seu debut a l'Eurocup masculina, tot plegat a la pista del Pauc de Salònica per 93-78. A la fase prèvia de l'Eurolliga femenina, eliminació de l'Espart Uni Girona, que haurà de jugar a l'Eurocup. Les gironines van perdre a casa l'eliminatòria partit únic prèvia contra l'Emlat Konuk Turk per 69-81 i queden per tant fora de la màxima competició europea. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es va proclamar ahir campió de la Supercopa Europea després de guanyar el Marsella a la seva piscina, la de Sant Sebastià, per 10-8.
12: Trescat Info.

0: són les 10. Podem confirmar que demà el Congrés votarà a favor dels decrets de llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica del lloguer. Últim dia del debat de política general. Aquesta tarda es votaran les conclusions de cadascun dels partits. Això després que ahir Salvador Illa s'emportés una pluja de crítiques. Des de l'oposició, Junts demana la reprovació del president, mentre que Comuns i Esquerra li reclamen que compleixi els acords. Israel creu que l'incident en un avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo, però evita assenyalar l'Iran. El copilot està detingut a l'Aràbia Saudita i el pilot està ingressat en un hospital del mateix país. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i obre una investigació sobre els fets. Activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió avui de pluges torrencials a diversos punts del país. Les tempestes podran superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i afectaran aquest matí el litoral central i el de Tarragona. A la tarda s'estendran cap a l'interior i al sud del país. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només s'han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros gastats. Avui ha de quedar vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol, una última sessió amb la declaració dels quatre acusats, entre els quals l'escopeter que va disparar la bala de goma que li va buidar un ull espanyol. Unes 400 persones, en representació de diferents col·lectius, s'han aplegat a la porta del Palau de Justícia. Avui arriba la sala petita del TNC al Cadell, una tragèdia rural contemporània de la mà de Josep Maria Miró, interpretada per noms com Mercè Arànega, Lourdes Barba, Rosa Renom o Marc Terrida, entre d'altres, es podrà veure fins al pròxim 1 de novembre. Els esports.
1: El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Lliga de Campions, tot golejant la Roma per 0 gols a 6, abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant del Real Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Quinsanes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la complicada pista del Pau de Salònica Grec per 93-78. Mentrestant, l'Espart Girona queda fora de l'Eurolliga femenina en perdre l'eliminatòria prèvia a casa davant l'Emlat Konuk Turk per 69-81. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea després de derrotar el Marsella per 10 gols a 8.
0: Dia molt inestable i xafogós, amb màximes d'entre 24 i 28 graus i molta humitat relativa. Pluges, xàfecs i tronades al centre i sud del país a partir del migdia. Risc d'alguns aiguats al Camp de Tarragona i a la tarda i nit també a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
3: Bon dia, Argentona. Són les 10 i 3 minuts.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
5: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

Avui, 1 d'octubre, celebrem el Dia Internacional de la Música. Aquesta data no és casual. Va néixer l'any 1975 per iniciativa del gran violinista Yehudi Menuhin, que en aquell moment presidia el Consell Internacional de la Música, un organisme creat el 1949 amb el suport de la UNESCO. La idea era senzilla i ambiciosa alhora: recordar que la música és un patrimoni de tota la humanitat, un pont entre cultures i una eina per a la pau i l'amistat entre els pobles. Des de llavors, cada any, concerts, escoles, ràdios i carrers de tot el món s'omplen de notes d'aquest dia. I una curiositat, si us sona que la música ja té un altre gran dia, teniu raó. Moltes de les tradicions i activitats al voltant d'aquest art s'associen més aviat a la Festa de la Música, que se celebra el 21 de juny, i el 22 de novembre és Santa Cecília, patrona dels músics. La música ens acompanya quan estem contents, quan estem tristos, quan treballem i quan somiem, i no coneix fronteres ni necessita traductor. Per això avui no cal buscar cap excusa per posar-nos una cançó, però si ens cal una excusa, doncs ja la tenim. I ara pugem el volum perquè comencem i ho fem amb una música molt especial, l'himne a l'alegria, el moviment final de la novena sinfonia de Beethoven.

0: Doncs seguim aquí al tic-tac de Ràdio Argentona i ara repassem el contingut del programa d'avui. A 11:15 parlarem amb Blai Forns, membre de l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent, amb motiu de l'entrega aquest divendres de les claus de la nova seu de l'entitat a la Masia de Can Barrau. I com cada dijous arriba una de les seccions més esperades, el safareig dels avis i àvies, una estona per parlar de tot i de res, compartir records, opinions i, sobretot, passar una bona estona. També tindrem una nova ració de cuina amb un polsim de cuina. L'Esteve Pedra ens porta noves receptes per llepar-nos els dits i, de pas, obrir-nos la gana. I a 12:45, conversarem amb Joan Ametller, autor de Parra, una de les quatre lectures que es presentaran el pròxim 7 d'octubre en el marc de la 26a Tardor Literària a la Biblioteca. I per acabar, farem un cop d'ull a les efemèrides del dia per recordar què va passar un 1 d'octubre. Tot plegat avui aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona el 1 d'octubre. Passem ara a repassar la previsió del temps per avui. Al Maresme viurà aquest dijous 1 d'octubre una jornada marcada per l'augment progressiu de la nuvolositat i unes temperatures suaus pròpies de l'inici de la tardor. Durant el matí el cel es mantindrà entre mig i molt ennuvolat amb temperatures que pujaran ràpidament, dels 22 graus a les 8 del matí fins als 26 entre la 1 i les 3 de la tarda. A partir de primera hora de la tarda la nuvolositat serà més abundant, entre les 4 i les 9 del vespre es preveu un cel molt ennuvolat, tot i que la previsió només apunta a precipitacions febles i puntuals. Pel que fa al vent, bufarà generalment fluix o moderat amb els registres més destacats al migdia, entre 12 i 15 km per hora, i al vespre el vent perdrà força i baixarà fins als 2-4 km per hora. En conjunt, el Maresme tindrà un dijous temperat amb molta nuvolositat durant bona part del dia i poca pluja prevista. Passem ara a conèixer la previsió del temps a la resta del territori. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui esperem una nova jornada de ruixats i xàfecs. Aquest matí una mica d'impàs, bastants núvols en general, amb algunes clarianes també transitòries, però aquests núvols ja poden deixar algun ruixat, alguna gotellada, poca cosa en general, al vessant sud del Pirineu i Prepirineu, i també altres punts al litoral i prelitoral central i sud. A partir del final del matí ja creixeran nuvolades ràpidament a la zona del Camp de Tarragona i àrees properes, i allà començaran a descarregar ruixat, xàfec, localment alguna tempesta, posteriorment també s'afegirà ràpidament al prelitoral, Pirineu i Prepirineu. Per tant, durant la tarda, a bona part de l'interior s'esperen aquests ruixats, xàfec, o tempestes, localment amb alguna calamarsada. Quedarà una mica a marge l'extrem nord del litoral i del prelitoral, també potser a ponent. I durant la tarda, vespre, nit, aquesta precipitació anirà desplaçant-se cap a l'oest a l'hora que s'anirà afeblint, excepte la zona de les Terres de l'Ebre, on allà encara persistirà fins al vespre amb intensitat també localment forta. Per això hi ha avisos activats d'acumulacions de més de 20 litres, fins i tot puntualment 40 litres en 30 minuts i més de 60 litres en 3 hores. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.

Passem ara al trànsit. Al matí tenim diverses afectacions a la circulació al Maresme, principalment per obres i treballs de manteniment i amb retencions a la C60. La incidència, doncs, més destacada a primera hora es localitza en aquesta C60, a l'altura d'Argentona, en direcció Granollers, on hi ha circulació amb retencions en un tram d'uns 3 quilòmetres entre els punts quilomètrics 5 i 2. La incidència s'ha registrat aquest matí a les 7:15 i ha fet que es compliqués la mobilitat en aquest corredor durant tot el matí. A la C31 a Montgat es mantenen també afectacions per treballs de manteniment amb la calçada restringida en sentit sud en un tram d'uns 6 quilòmetres. L'afectació correspon a la zona de la C31. Pel que fa a la C32, hi ha treballs de sondejos entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, amb la calçada restringida en tots dos sentits de la marxa en un tram d'uns 2 quilòmetres. Per tant, es recomana circular amb precaució i estar atents a possibles reduccions de velocitat o canvis en la circulació. També hi ha diverses afectacions a l'AVP 5002 entre Alella i Granollers. Es duen a terme treballs per manteniment i neteja que afecten un tram molt extens, d'uns 14 quilòmetres, amb restriccions en tots dos sentits. A més, a l'altura d'Alella i l'accés a la C32 hi ha obres relacionades amb la construcció d'una rotonda, també amb afectació als dos sentits de la marxa. A la Nacional 2 hi ha diversos punts afectats. Entre Montgat i Sant Pol de Mar es mantenen obres i treballs de manteniment amb calçada restringida en tots dos sentits. En concret, hi ha afectacions en diferents trams a Montgat, al Masnou i també a l'altura de Sant Pol de Mar. Finalment, a la B502, entre Cabrera de Mar i Argentona, hi ha obres amb calçada restringida en sentit nord en un tram d'uns 800 metres. En resum, molta atenció aquest matí a la C60 d'Argentona, on hi ha retencions, i també als trams de la C31, C32, BP 5002 i la Nacional 2, afectats per obres i manteniment.

I ara passem a fer un repàs de les notícies més destacades aquí a Argentona. Divendres, demà divendres, l'Ajuntament d'Argentona entregarà les claus de Can Barrau a

0: de la casa doncs quedaran acabades i a l'exterior quedarà alguna cosa pendent que seran a les properes dues setmanes que es farà. Però havíem de posar aquesta data per marcar-nos tots aquest límit i poder encarar ja aquesta part final, no?, que és la de començar ja a utilitzar com un equipament municipal la masia de Can Barrau.
1: Per participar en el dinar popular o en les diferents activitats programades és necessària la inscripció prèvia a través de les entitats organitzadores. Teniu més informació a l'Instagram del Calabrot i recordeu que a 11:15 entrevistarem a un dels membres d'aquesta organització per conèixer més a fons l'entitat i doncs, saber com s'ha emprès aquesta nova ubicació de la seva seu. L'Ajuntament i la Policia Local d'Argentona han posat en marxa el pla per reactivar el cos de voluntaris de protecció civil al municipi. Després d'uns 2 anys aturats, la voluntat del cos policial i de l'associació és tenir el servei a ple rendiment a principis de l'any vinent. Segons ha explicat l'inspector en cap de la Policia Local, Abraham Albaladejo, protecció civil és una peça clau per cobrir tasques d'informació ciutadana, suport operatiu i prevenció. A més, des de la policia remarquen la importància de comptar amb un cos ben format per fer front a riscos com incendis forestals o possibles inundacions a la riera. Per la seva banda, el president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona, Joan Molina, ha fet una crida a la ciutadania a sumar-se al projecte i ha recordat que per formar part del cos cal realitzar una formació específica a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a Mollet del Vallès.
2: Fer això significa una formació, perquè clar, per ser voluntari has d'anar a l'escola de bombers a preparar-te, no és, mira, m'apunto i ja està, no. S'ha de fer un curs, depenem de la policia local, però hem de conèixer el que és de la unitat a nivell d'interior. És una feina, però és tan interessant i tan fantàstica que val la pena fer-ho.
1: Les persones interessades a fer-se voluntàries de protecció civil a Argentona ja poden presentar una instància formal a l'Ajuntament adreçada a la policia local. Un treball de recerca de batxillerat s'ha convertit en una jornada esportiva compartida per a 36 joves. L'alumne de l'Institut d'Argentona, Martí Gil, va organitzar el passat 10 de juny una trobada esportiva amb l'alumnat de l'IFE, l'itinerari formatiu específic adreçat a joves amb necessitats educatives especials. Un projecte que va néixer d'una proposta dels docents de l'IFE i que en Martí va convertir en el fil conductor del seu treball de recerca que presentarà el 20 d'octubre.
3: Bueno, la hipòtesi era que a veure si era capaç de crear doncs, un torneig d'aquest nivell, ja que m'havia de comunicar amb altres centres per si podien venir i ser capaç com d'organitzar tot.
4: Els professors, Samu, Carla, en aquesta proposta, vosaltres quins beneficis li veieu ja d'entrada? Samu.
5: Bueno, d'entrada, el fet de que els nostres alumnes de l'IFE poguessin conèixer altres IFEs, altres companys i demés, ja d'entrada suposava doncs, algo molt positiu.
1: A la jornada hi van participar l'IFE de l'Institut d'Argentona i 3 centres més del Maresme, la Fundació Maresme i l'Institut Miquel Viada de Mataró i l'Institut Coromines de Pineda. Un joc per trencar el gel, una sessió de bitlles, un joc per equips i futbol van omplir el matí amb el suport de 10 amics de Martí que van fer d'organitzadors. Més que el resultat esportiu, cada IFE es van donar copa i una tovallola cedides per l'Ajuntament en un gest simbòlic de reconeixement a tots els participants. Carla Medina és l'orientadora de l'Institut.
6: És molt important, sobretot perquè ells veuen, no, que no només ve des dels professors, no, que potser ho poden veure com una mica més allunyat, no, sinó que és un company, no, al final el que està creant aquesta iniciativa encaminat a l'esport, no, a la vida saludable, que es recalca molt en l'IFE, no, en aquesta autonomia i aquesta independència que ells han de guanyar per poder sortir a la vida adulta, l'esport i la vida saludable ha d'entrar dins.
1: Els docents destaquen que la jornada va servir per trencar la timidesa inicial entre alumnat de centres diferents i per reforçar l'autonomia que es treballa dia a dia a l'IFE. I els mateixos joves ho confirmen. En Sergio és alumne de l'IFE.
7: Fer molts amics, poder aprendre, ser autònom, aunque tinguem discapacitat i tot això. Per exemple, a mi m'agradaria ja ser autònom i viure i treballar bé com una persona normal.
1: Vista la bona resposta, l'Institut Argentona ja ha decidit donar-hi

Continuïtat. La jornada esportiva de l'IFE se celebrarà cada mes de juny aprofitant les instal·lacions esportives municipals i queda oberta a qualsevol entitat del poble que hi vulgui participar. Mentrestant, en Martí Gil ja té enllestit el seu treball de recerca i només li queda preparar la presentació de cara al 20 d'octubre. Atenció a tots els artesans i creadors, perquè si voleu muntar la vostra parada a les Fires Mercat d'Argentona l'any que ve, ja s'ha obert el termini per presentar les sol·licituds. L'Ajuntament torna a organitzar les dues cites clàssiques de cara al 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases i tot allò necessari al web de l'Ajuntament d'Argentona i a la seu electrònica. I demà divendres arrenca una nova edició del Festival Sense Portes d'Argentona i ho fa amb una aposta clara per la memòria col·lectiva i el treball intergeneracional. A les 9 del vespre, la Plaça Nova acollirà l'espectacle Les Veus del Record, un muntatge de teatre i performance nascut a la primavera del 2025 de la mà de la directora Cristina Navarro i realitzat conjuntament amb els centres d'estudis argentonins Jaume Clavell. La proposta posa en escena les experiències de 13 veïns i veïnes del municipi d'entre 77 i 91 anys sobre el període comprès entre la postguerra i la transició. Un projecte de quilòmetre zero que reuneix a un mateix equip més de 60 persones, des dels mateixos testimonis fins a infants, joves, músics i equip tècnic. L'espectacle comptarà amb música i cant en directe, treball gestual i d'objectes. L'espectacle serà divendres a la Plaça Nova i començarà a les 9 del vespre. I passem ara a l'agenda.

A banda del Festival Sense Portes que s'inicia demà i si el temps ho permet, doncs fins diumenge podrem gaudir de la cultura pels carrers d'Argentona. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i la de Mataró. El preu és d'€11 i el punt de sortida l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora a les 10 del matí, Ruta Casa Puig, obert per obres. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de €5. I en cinema hi ha hagut canvis per aquest cap de setmana, tot i això es manté la proposta al centre parroquial de Mis Queridos Padres. Aquesta pel·lícula la podreu veure divendres a 8:15 del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. Però a més, el centre parroquial torna a oferir la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, La bola negra. La podreu veure dissabte a 5:15 i a 7:45 del vespre. I després d'haver fet el repàs als serveis, escoltem música. En aquest cas, Ava.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

0: Demà divendres serà un dia important per a l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent perquè a les 7 de la tarda està prevista l'entrega de les claus de la que serà la nova seu de l'entitat, a Can Barrau. Un moment esperat per l'agrupament que permetrà disposar d'un nou espai per desenvolupar les seves activitats i continuar fent créixer el projecte educatiu i comunitari del Calabrot. I per saber com viuen aquesta nova etapa, què representa per a l'entitat disposar d'aquesta nova seu i què tenen preparat doncs, per aquest divendres i dissabte. Avui en parlem amb Blai Forns, membre de l'agrupament Escolta. Hola, bon dia, Blai.
1: Bon dia.
0: Gràcies per ser aquí als estudis de Ràdio Argentona. Com esteu vivint aquests dies previs a un moment que ha estat força esperat, no? Rebre les noves claus de la nova seu a Can Barrau.
1: Doncs amb molta il·lusió, la veritat. Feia molts anys que esperàvem realment poder tenir un local en condicions per a poder-lo gaudir, i ara per fi ja el podem tenir, per tant, amb molta expectació, moltes ganes i molta il·lusió.
0: Què significa per vosaltres anar a Can Barrau, aquesta nova seu?
1: Doncs mira, per nosaltres bàsicament és fer un pas de gegant pel que fa a l'espai que ara mateix podem, de què disposem. Fins ara que no se'ns ha fet el canvi de local, havíem de compartir espai allà al costat d'una nau, allà al costat del cementiri. El problema és que aquesta nau era compartida amb una altra entitat i el que suposava és que havíem de limitar molt el nostre temps d'ús, no? Al final, i ens limitava molt tant pel que feia espai, perquè no hi cabíem tots, ni tampoc pel que fa horaris, no? I llavors, per exemple, moltes reunions les havíem d'acabar fent a altres llocs, o quan plovia no hi cabíem tots, per tant, moltes vegades, o els caps, que seríem els monitors, havíem de posar casa perquè els nanos poguéssim continuar fent l'activitat, o bé s'havia de cancel·lar l'activitat, perquè entre la Velcro, que molt amablement l'Ajuntament ens ha cedit per a poder fer activitats, com el local se'ns feien curts, perquè som cinc branques i només hi havia dos espais, no?, per a poder fer servir dos o tres espais. Llavors, poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, tant pel que seria com nosaltres un dia qualsevol poder anar a fer cau allà, perquè suposo que la gent d'Argentona ben estarà assabentada que els dissabtes a la tarda, 4 a 7, al Calabrot fem activitats pel poble, per internes. El que passa és que havíem d'ocupar l'espai públic de forma obligatòria, perquè no teníem cap altra alternativa. Llavors, si volíem fer alguna activitat que tingués a veure amb escriure o cosa així, ens complicava molt, perquè no teníem realment com aquest espai. Ara, en canvi, tinguent el local, tenim molta més capacitat d'acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint, que necessitem poder donar sortida a aquesta gent que vol venir a fer una sortida a Burriac i no té l'espai per poder-ho fer. Per tant, per nosaltres seria tan important perquè es dinamitza el barri de Can Barrau, que ara mateix és un barri prou dormitori i així hi ha un equipament municipal que li dona vida a través del Calabrot. Alhora estem, gràcies a la voluntat de l'Ajuntament de protegir el patrimoni argentoní com és la Masia Can Barrau, se'ns ha pogut cedir aquest espai, per tant tenim tant dinamització de l'espai com protecció del patrimoni argentoní, alhora que ens permet compartir l'espai sense que això suposi un problema en la nostra gestió interna, perquè tenim nosaltres prou espai com per poder-lo gestionar i tenir una part nosaltres com per alhora poder-lo cedir, ja que hi ha una sala perquè altres entitats hi puguin allà fer reunions, així com també hi ha el que seria com la nau annexa a la Masia per a poder-hi fer exposicions o demanar-la en cas de ser necessari.
0: Demà us entreguen les claus amb un acte que es fa a les 7 de la tarda al centre parroquial, però el dissabte, jornada portes obertes per conèixer la Masia, no?
1: Exacte. A les 11 tenim una gimcana que hem preparat per la mainada i alhora també hi haurà una mostra de bitlles catalanes feta per l'associació del barri de Can Barrau. Després, a les 12 hem preparat un vermut i a la 1 un dinar, que si no teniu encara el tiquet, us heu de posar en contacte amb el Calabrot d'Argent a través d'Instagram, perquè si no vaig errat, els tiquets s'han esgotat a Calarenes, per tant seria bo que tan aviat com pugueu escriviu al Calabrot, perquè d'aquí no res hem d'anar a fer la compra.
0: Perquè no hi ha un límit de participació en aquest dinar?
1: el límit logístic que se'ns permeti a nosaltres de poder vestir.
0: Quantes persones serien, doncs?
1: Ara mateix no et sabria dir, però unes quantes persones sí que acceptem.
0: Però quantes persones teniu ja apuntades, que dius que no hi ha més tiquets a Cal Arenas?
1: Ui, n'hi ha unes quantes, de persones. Ara mateix no et sabria dir el número exacte, però podem comptar-ne més de 50 de ben segur.
0: És a dir, que això està tenint un èxit bastant gran, que és més del que havíeu previst. Mm. Tindrem, doncs, l'oportunitat d'entrar a la Masia de Can Barrau per conèixer, tu mateix ens has comentat, hi ha una sala. No ens ho podem imaginar. Tu hi has estat a dins?
1: Hi he estat a dins, sí.
0: Explica'ns una mica què s'hi troba, quines són les diferents...
1: Sí, la Masia Can Barrau disposa de dues plantes i aquestes tres plantes estan dividides, dues plantes estan dividides en tres naus. Si ens hi fixem en la Masia té tres portes. La de més a la dreta és la de la nau lateral, aquella que comentava que serveix per fer exposicions. És una sala allargassada i és prou alta que només té un nivell. Llavors, aquesta sala servirà tant per exposicions com per nosaltres al Calabrot si la necessitem, com, per exemple, crec que és la setmana que ve que hi ha una exposició d'en Joan Pannon allà mateix. Llavors, si aquella sala té un passadís que dona a la nau central. Aquesta nau central està composta per uns lavabos que es podran fer servir, no només pel Calabrot, així com també aquesta sala de reunions de què parlava, que estarà oberta a totes les altres entitats del poble que la vulguin fer servir. Llavors, tindríem a la planta baixa aquestes dues naus que serien per ús general del públic. En canvi, la resta de l'espai sí que seria cedit per al Calabrot. A la nau de l'esquerra de tot, la de la porta, diguem-ne, principal de l'esquerra, aquesta serviria com a porta d'accés d'entrada, no? Llavors hi ha un petit desnivell que ens portaria a la cuina i després tenim un elevador per a poder accedir a la planta superior, en què tindríem quatre sales més per a poder fer l'activitat, tant sala de material com sala per... més sala per fer activitats de l'estil de manualitats, activitats una miqueta més buida a la sala per poder fer alguna activitat una mica més moguda. És a dir, que ens hem repartit l'espai no per unitats o branques, que és com fan molts agrupaments, sinó que l'hem pensat per usos que li podríem donar.
0: Explica'ns una mica l'entitat escolta que tenim aquí a Argentona, perquè parles diferents branques. Voldria saber quants infants formen part i quina franja d'edat.
1: Sí, mira, tenim entre 60 i 70 infants nosaltres i barregem des dels 6 anys, és el que seria primer de primària en un curs escolar normatiu, fins al que seria el segon de batxillerat o al final d'un cicle mitjà, d'acord? Fins als 18 anys, no? Dels 6 als 18 anys. Com ens ho repartim? Per començar, parlem dels infants. Els infants estan dividits en grups de 3 anys, és a dir, del que seria de primer de primària a tercer de primària, de quart a sisè, de primer d'ESO a tercer, quart d'ESO primer de batxillerat i segon de batxillerat o l'alternativa en cicles que vulgui, o PFI que vulgui cursar l'infant. Llavors això ho fem perquè la tasca pedagògica que hem de dur a terme ha de ser adequada a l'edat de l'infant i als interessos derivats de l'edat i el desenvolupament cognitiu d'aquests. Llavors, ens ho dividim d'aquesta manera. Però qui educa aquests infants? Som l'equip de CAPS. L'equip de CAPS ens organitzem de forma assembleària i tant fem dues reunions a la setmana com a mínim. Una per preparar l'activitat del dissabte a la tarda, és a dir, el cau normal, i una altra per posar en debat tot allò que tingui a veure amb l'activitat que nosaltres duem a terme el dia a dia. És a dir, des de no sé quina entitat se'ns ha demanat col·laborar, doncs portem-ho a debat. Hem d'activar la comissió per Sant Jordi, doncs ho fem. Llavors, això seria l'activitat normal. Les CAPs ens dividim en aquestes unitats. Llavors hi ha uns CAPs designats per als més petits, que serien follets, o uns altres CAPs per llops, que serien com en aquest ordre, serien follets, llops, reiers, pioners i claners, d'acord? Aquests dos últims grups, pioners i claners, pioners són només 2 anys i clan n'és només un, per preparar-los ja per ser CAPs, és a dir, monitors. Llavors, a part d'aquesta activitat, també fem sortides de dia, sortides de cap de setmana que demanem altres caus, altres entitats, altres esplais o altres casals i ateneus de poder fer pernocta en el seu espai o bé anar a espais naturals a pernoctar-hi. Per fer això, per això creiem que és important que nosaltres puguem acollir com a Calabrot tots aquests caus que sempre ens han permès de poder-hi dormir o d'altres causes de donar-los la possibilitat de venir a Argentona, de fer-hi nit i després gaudir del nostre espai natural, que és molt ric. Després, a part d'això, també fem els campaments i en fem dos, de dos tipus. Un que és durant primavera i un altre d'estiu. Els de primavera són més curts que els d'estiu i estan dividits per unitats. És a dir, follets i llops van junts, reiers per la seva banda, pioners per una altra i clan per una altra. I en canvi, campaments d'estiu els fem tots plegats. Ens estem 10 dies pel Pirineu, normalment anem, i fem els primers 5 dies serien de ruta. No tothom fa 5 dies de ruta, sinó que uns comencen el campament, després se'n van de ruta i després tornen, o el que sigui, i després 5 dies conjunts. És a dir, que tots els membres del Calabrot estem units, plegats, fent activitats conjuntes en què es barregen els més petits i els més grans. És una cosa preciosa de veure que tens nanos que estan a punt de sortir de l'institut, que estan treballant colze a colze amb un nano que acaba d'entrar a primària. I això és preciós de veure.
0: Déu-n'hi-do l'activitat que porteu a terme durant l'any. Per què és important tenir un agrupament escolta en una població? Què és el que transmeteu a vosaltres als nens?
1: Vaja, nosaltres ens guiem a través del que seria l'escoltisme, i l'escoltisme el que defensa és uns valors que últimament es veuen com molt atacats des de molts sectors de la societat, com seria l'empatia, com seria l'intentar ser bona persona, com seria el respecte, com seria la voluntat de preservar la natura, alhora també treballar el que seria les nostres arrels catalanes, però sempre des d'una actitud molt, molt conciliadora i del tothom és benvingut, eh? No ens penséssim aquí que agafem aquesta altra forma que en diuen de catalanitat. Llavors, és molt important perquè nosaltres eduquem i impartim uns valors i un coneixement que normalment s'escapa del que pugui fer l'ensenyament regular, com seria el de l'escola, i en fer això el que ens permet és donar un reforç al que seria com la tasca que, sota el meu punt de vista com a Blai, seria la que s'hauria de fer, no, des de casa, tots aquests valors a implementar, tota aquesta forma de fer, aquesta forma de veure la vida, no? I alhora fer-los veure als infants que és possible altres formes d'organitzar-nos, altres formes de pensar, perquè, és a dir, jo porto allà des de que es va fundar el Calabrot el 2012-2013, ara no recordaré, però jo tenia llavors uns 10 anys. I llavors, a mi sempre m'ha semblat natural i normal que hi hagi un grup de 20 persones joves que sense cobrar un duro, perquè l'important del cau és que no cobrem un duro, organitzem i fem aquesta matada organitzativa perquè després els altres puguin ser educats d'aquesta manera que nosaltres creiem que ha de ser la que és a dir, respecte, amor, viure la natura, drets humans, no? tot plegat. Per tant, gràcies que existeix el Calabrot, podem veure que infants, com va ser el meu cas, quan ens fem grans, creiem en les formes d'associació, creiem en les formes d'autoorganització, creiem en aquesta educació, en valors, en respecte, en humanitat, i per tant el que estem creant és una base de població amb sentiments, amb voluntat de canvi, i tot fet des de l'amor i el respecte.
0: Déu-n'hi-do la feina que porteu a terme i que realment, com tu dius, cal, perquè les societats doncs deriven i de vegades cal portar-los de tornada al camí correcte. Esteu satisfets amb el nombre d'inscrits?
1: Sí, del tot. És a dir, hem de tenir present que, si bé és cert que al Calabrot fa un temps hi havia una llista d'espera de cal Déu, ara enguany no ens trobem en aquesta situació, però sí que tenim totes les places, és a dir, tots els anys tenim persones. Hi ha entitats que o els falten caps i per tant no poden fer l'activitat, hi ha altres agrupaments d'escolta que els falten infants i per tant hi ha caps que no poden dur a terme aquesta tasca perquè els falten infants. Nosaltres no ens trobem per res en aquesta situació. Sí que és cert que aquesta exuberància que tenim al principi, que era del tot anormal, és a dir, no hi havia... El Calabrot va ser el primer agrupament escolta que va omplir totes les línies en la seva fundació. És a dir, tant llops, follets, reiers, pioners i clan existien ja amb la formació del Calabrot. Va ser el primer de tot Catalunya en què passés això. Per tant, era una situació totalment anormal el que teníem de superàvit de membres. Ara ens fa una situació normal en què, si el teu filla es vol apuntar al Calabrot, molt probablement tindrà una plaça. Per tant, des d'aquí faig una crida a tothom que vulgui i que se senti, tots els pares, familiars o fins i tot infants que ens estiguin sentint, joves, que se sentin al·ludits per a tots aquests valors que transmetem des del CAU, que puguin venir i participar, i segurament tindran un lloc, perquè no totes les places estan cobertes, certament, però així tot no trobem de moment que ens faltin membres.
0: Ja m'has dit que en teníeu entre...
1: Unes 60-70 persones.
0: 60-70, sí. Déu-n'hi-do. El que em sorprèn, em deies que tenies totes les franges cobertes, els adolescents també hi participen.
1: Els adolescents també hi participen, és l'important. És important, és a dir, des de ben petits, sí que és cert que des de ben petits, a quan acaben, sí que hi ha infants que ho deixen, hi ha infants que continuen, no? Però sí que és important que fins i tot les franges dels adolescents, és a dir, els nanos de 13, 14, 15, 16, 17 anys, estan cobertes. Jo, mira, aquest any havia portat l'unitat de pioners, que seria els infants de quart a primer de batxillerat, i en teníem uns 14 membres, és a dir, un màxim de 20 persones podríem tenir la unitat, i en teníem 14. I aquests, amb moltes ganes, sempre quan hem acabat, ara hem sortit i hem canviat les unitats, molt agraïts amb la tasca que hem dut a terme. Però no perquè l'hagin fet nosaltres, sinó perquè la tasca que es fa com a calabrot és molt agraïda de percebre com a infant.
0: Quines són aquestes tasques que oferiu a aquests adolescents perquè estiguin interessats a quedar-s'hi, a participar i a quedar-s'hi? Digue'm algun exemple.
1: Sí, o sigui, nosaltres el que fem és cada dissabte tractem uns temes diferents, no? Sí que intentem tractar temes o d'actualitat o que els puguin ressonar per l'edat. És a dir, per exemple, si estan a l'adolescència, doncs podrem parlar de sexualitat, podrem parlar de prevenció d'ús de drogues, podem parlar d'habitatge, podem parlar de drets socials, podem parlar de feminismes, podem parlar de gènere, podem parlar de política. És a dir, hi ha com molts temes que es poden treballar. Ara he posat el cas de més adolescents i més grans, eh? Però des dels infants més petits es poden treballar les emocions, es pot treballar els sentits, es pot treballar moltíssimes coses, es pot treballar l'empatia, es pot treballar el deixar guanyar, es pot treballar el saber perdre, des d'edats molt petites, i això el que fa és que a través de sempre activitats que estan com en un plantejament pedagògic sempre potent, però alhora també hi ha com una mena de fil conductor perquè la gent s'hi senti, sobretot els més petits, no? És a dir, quan anem d'acampaments sempre hi ha com un eix temàtic, no? Al qual hi ha com uns personatges, hi ha una història, llavors t'hi sents com atret. El que sí que els dissabtes de tarda no sempre van acompanyats d'això, però el fet de treballar noves temàtiques cada vegada que sabem que per edat els interessa, sabem que som temes d'actualitat, doncs és una eina molt interessant per poder mantenir la gent allà captivada. Llavors, és treballar això i creure's la tasca, evidentment.
0: Temes d'actualitat, però sempre una relació molt propera amb la natura, no?
1: Sempre una relació propera amb la natura i relació, si bé amb els infants no és de tu a tu, és no tractar-los com a nens petits, diguem-ne. Com a societat tendim a tractar els infants com a persones estúpides. I crec que és un error flagrant fer això, perquè primer tot no són estúpids, sinó que tenen un procés maduratiu diferent, un procés cognitiu diferent, però dintre del seu procés, jo me n'he donat a través de tractar amb ells, que són molt més llestos, arriben molt més enllà del que realment ens podríem arribar a imaginar.
0: Havies comentat també que col·laboreu amb altres associacions d'escolta. Són d'aquí el Maresme?
1: Dintre d'Escoltes Catalans és tot un organisme que funciona arreu de Catalunya. Estem organitzats per vegueries, d'acord? Aquestes vegueries no són ni les vegueries històriques ni les vegueries actuals de la Generalitat, sinó que són internes de... Llavors tenim una vegueria, per exemple, que és del Maresme. Llavors fem activitats sovint només de CAPs o més de gestió entre CAPs del Maresme. Llavors cada mes, per exemple, fem una reunió de vegueries, no? Però sí que quan anem a dormir a altres espais i tal, sí que normalment són d'agrupaments d'escolta. Si bé no són, a vegades són de minyons, a vegades són d'agrupaments d'escolta, que són com branques diferents de l'escoltisme. El que es diferencia sobretot és per la laïcitat de l'activitat. Des del Calabrot d'Argent som una associació laica, perquè Escoltes Catalans també és una associació laica. Però igualment continua formant part del moviment escolta. Sí que acabem col·laborant i sí que cada 3 anys, per exemple, es fan trobades de tots els follets de Catalunya, es reuneixen i fan aquesta activitat, o tots els pioners i pioneres de Catalunya es reuneixen i fan aquest cap de setmana plegats, no? Aquest any, per exemple, hi ha hagut la de pioners.
0: Sí que treballeu una mica també en xarxa, sí. No us sentiu sol, perquè l'escoltisme catalunyà té molta tradició.
1: I té molta història.
0: Té molta història. Com el veus actualment?
1: Bé, enguany fa 100 anys, l'escoltisme a Catalunya, i jo, tal com el veig, si bé és cert que no he estat molt ficat en el que seria tot el que seria la xarxa d'escoltisme i tal, i ha estat més ficat en la tasca com a calabrot. Jo no el veig pas malament. El que sí que veig és que venen temps difícils en general per qualsevol forma d'autoorganització popular. És a dir, no veig l'escoltisme més malament que podria veure els casals o els ateneus de barri. No el veig més fumut que podria ser qualsevol forma d'autoorganització, perquè vivim en una ciutat cada cop més atomitzada, no? Aquesta idea com neoliberal de cadascú és ell mateix i no ha de dependre de ningú, que això el que ens fa és que dificulti el que seria la cooperació entre ciutadans i vilatans. Per tant, totes aquestes formes de treballar conjuntament, treballar plegats, estan en crisi perquè la societat està en crisi de solidaritat. Per tant, no ens trobem que els suplements d'escolta estiguin especialment fumuts, diguem-ne, perquè al final tenim una base de famílies que hi creuen en el projecte i sense elles seria impossible, això ho hem de tenir molt present. Per tant, hi ha una base de la societat que creu en el projecte escolta, que creu en els valors que volem preservar. Per tant, això sí que ho tenim més o menys assegurat, però també ens trobem en la situació en què hi ha molta burocràcia que sovint dificulta, i si bé és cert que, per exemple, nosaltres hem tingut facilitats per part de l'Ajuntament, és el cas de tenir un local, però a Llavaneres fa no res els van treure el seu local. Farà, si no vaig errat, una cosa de 3-4 anys, els van treure el local que tenien. I no és la primera vegada que passa que es fa fora la gent del seu barri, no és la primera vegada que els moviments organitzatius se'ls fa fora, ja sigui perquè se'ls obliga a pagar un preu de lloguer molt més alt del que era, com va ser el casal Panxo a Berga, com podria ser perquè l'Ajuntament decideix que té altres prioritats abans de donar un espai a uns joves que surten i organitzen per dur a terme unes activitats als infants sense cobrar, de forma voluntària i autoorganitzant-se per imaginar un món millor tots plegats.
0: Que dona un benefici a la comunitat, no?
1: Exacte.
0: Ja per acabar, perquè el temps corre i vola. Demà us donen les claus
1: de
0: Can Barrau, que serà el vostre cau.
1: Serà el nostre cau, ja tenim un cau en caure, que diem. Va ser la nostra campanya quan vam fer una campanya crec que 5 anys o quan vam fer els pressupostos participatius, el 2016 els vam guanyar, i malgrat que no s'ha vist fins ara el resultat d'aquesta voluntat popular, que el Calabro tingués un local, agraïm molt el fet de poder-lo tenir i per fi podem dir que tenim un cau en caure.
0: La pregunta és, per què us l'entreguen al centre parroquial?
1: Perquè hem considerat que per espai, per aforament, era el lloc més indicat.
0: Ah, molt bé. Era per saber si hi havia alguna història al darrere.
1: Ah, no.
0: És senzillament per l'espai,
1: sí.
0: Perquè demà és un dia molt ple. Comença també el Sense Portes.
1: Exacte.
0: Hi ha un munt d'activitats aquí a Argentona. Però realment, Blai Forns, et volem agrair la tasca que porteu a terme des dels escoltes, aquesta tasca de preocupació i d'educació dels nostres infants aquí a Argentona. I com he dit abans, és una feina que feu que repercuteix a la comunitat, bàsicament. Doncs que gaudiu de Can Barrau.
1: Moltes gràcies.
0: Que realment és un entorn ben bonic, també prop de la natura, i ja us veurem també pel poble, eh?
1: Evidentment.
0: No desapareixeu del
1: no
0: poble.
1: No desapareixem mai, tenim Sant Jordi, tenim per Festa Major, sempre hi estem ficats.
0: Sempre ens agrada també veure els nens per aquí al carrer. Que acabis de passar un bon dia i gràcies.
1: A vosaltres.

0: En punt és 11 del matí. El Meteocat ha pujat l'alerta a 5 sobre un total de 6 per la previsió de fortes pluges a la meitat sud de Catalunya a partir del migdia. D'aquí una hora, els responsables del Servei Meteorològic de Catalunya i de Protecció Civil compareixeran per actualitzar les previsions i les recomanacions. L'ESALER ha tornat a sonar aquest matí al País Valencià pel risc de fortes pluges a València i Castelló. Podem confiar que demà el Congrés votarà a favor del decret llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau, per tant, sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret que inclou la renovació automàtica de lloguer. El sindicat de llogateres frena el primer desnonament amb el decret Medicarme. La justícia ha suspès l'expulsió d'una veïna del barri de Sant Andreu a Barcelona per la petició del sindicat que s'empara en el primer decret d'habitatge que ha entrat a vigor avui mateix. El president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido, assegura que el Tribunal comunicarà al Suprem amb rapidesa el seu aval a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els exconsellers condemnats per malversació. La sentència la dictaran aquest proper dimarts. Els països de la Unió Europea van perfilar l'enduriment de les respostes a les crisis migratòries. Alguns socis comparteixen la proposta de la Comissió d'arribar a suspendre el dret d'asil en casos d'atac híbrid. Sobreviu una condemnada a mort després de rebre dues injeccions letals a l'estat nord-americà de Tennessee. Hi ha dubtes de quin ha de ser el procediment a partir d'ara, però el governador ha decidit suspendre les execucions previstes aquest any i ha obert una investigació sobre els fets. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte que s'aplicarà durant tot el mes forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Els bombers només han reclamat els costos en 17 dels més de 23.000 rescats que han fet en els últims 15 anys. Es tracta d'imprudències flagrants o rescats que es van demanar sense ser necessaris. Només han recuperat 11.000 dels prop de 72.000 euros que s'han gastat. Esports. Aurel Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça femení suma la segona victòria consecutiva a la Champions golejant la Roma 0-6 abans d'afrontar diumenge el partit de Lliga davant el Madrid al Camp Nou. En bàsquet, el Kitsanes Manresa s'estrena a l'Eurocup amb una derrota a la pista del Pau de Salònica, 93-78. Mentrestant, l'Espar Girona queda fora de l'Eurolliga femenina al perdre davant del MAC Conut Turc, 69-81. I l'Atlètic Barceloneta s'adjudica la seva segona Supercopa Europea masculina de waterpolo després de derrotar el Marsella per 10-8.
0: Dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país, pels vols del migdia, durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus i amb bastant aixafogor.
2: Trescat Info.

0: Són les 11:17 d'aquest dijous 1 d'octubre i avui, com cada dijous a aquesta hora, tenim el safareig dels avis i àvies, però avui, pel que sembla, serà el safareig dels avis, perquè les àvies encara no han arribat.
1: Això mateix.
2: No han arribat. Una ja es va excusar que no hi seria.
0: Sí.
2: En Gràcia.
1: La setmana passada.
2: I l'Anna no ho sé.
0: Doncs benvinguts, va. Joan Forns i Joan Puyó. Per on comencem?
2: Per on comencem?
1: Mira, bon dia.
2: Avui fa uns quants anys que estava, hi havia més moguda.
1: Ah, sí?
2: 1 d'octubre.
1: Ah, sí, home, i tant.
2: Ah.
1: Amb aquella sí. alegria i rebent bufetades per tots cantons.
0: Bueno, però... és el que fem els catalans, anar.
2: Sí. Anar per a la galta, no?
0: Anar per a la galta.
1: Amb alegria per poder votar lliurement allò que ens semblava, els que volien i els que no volien el fet, no? Però va ser... val la pena, en fi, perdre un moment amb la cosa. Són segles d'una... de dependre d'unes autoritats autoritàries, valgui la redundància, i de no tenir llibertat per fer allò que els catalans volguessin fer, encara que diguessin teòricament que érem lliures. De lliures no n'hem sigut des de la guerra de 1714, no n'hem sigut mai més. Aleshores era, vèiem la llum que veia aquell al final del túnel,
0: sí.
1: que era una oportunitat, perquè es van passar 300 i escaig anys i que les coses podien haver canviat en el poder, etc, i que Espanya d'alguna manera faria cas d'allò que els catalans volien per seure en una taula i negociar quina manera de separar-se civilitzadament i poder tirar endavant. I evidentment això no, ni anava ni va, perquè la ràbia que van fer servir el dia 1 d'octubre, que van haver de parar perquè els van parar des d'Europa, encara bo.
0: Això diuen.
1: Perquè si no hi haguessin hagut morts aquell dia, eh? Ja t'ho asseguro jo, eh? I aleshores van dir, hosti, encara més esperançats. Però llavors ho van fer-ho civilinament des d'un altre cantó.
0: El que és curiós és que ja es va dir des del govern central que aquest referèndum
2: no era vinculant.
1: Sí, deia que no era legal.
0: No era vinculant. Per tant, si no és vinculant, doncs, home, pues el fas i ja està. I com és que ja el tires això, a la brossa, no?
1: Això però... van fer-ho en el 9-N de 2 anys abans.
0: Sí.
1: Que en Mas, després d'anar a la Moncloa a negociar, a veure els sistemes com el basc, és a dir, recaudar tot aquí i pagar tots els serveis que Espanya feia a Catalunya, tots, fronteres, en fi, tots els serveis que ens fessin. I aleshores li van fotre un cop de porta al nas. I com és lògic, ell va dir, doncs, consultem a la gent si està d'acord. I això és el que es va fer el 9-N. Una mica complicat, perquè era sí, una pregunta sí, no, encadenada, però així i tot la gent va anar a votar i en Rajoy va dir, va, ja és una patutxada, i no va haver-hi, diríem, violència per part de l'Estat en aquell 9-N. Va sortir el que va sortir i l'Estat s'ho va passar pel forro. A mi no m'expliqueu històries i deixeu-vos estar de punyetes. I llavors és aquí... és quan en Mas va demanar, o sigui, va convocar eleccions del Parlament de 9-9, tornem perquè el poble decidís, havia votat i la cosa estava així, de lògica, un demòcrata normal de tot el món, en aquí és extraordinari que sigui així, doncs convoca eleccions perquè allò que ha ofert en el poble no pot tirar endavant, doncs el poble que decideixi i posa el càrrec a disposició de les urnes. La gent vota i torna a guanyar, aleshores té la força. I va uns de la CUP, que defensaven la independència fins a no sé on, li diuen que ell, de president, no el volen.
0: És ben curiós que la catalanitat no vagi mai... costa que
1: Déu,
0: vagi junta.
1: Doncs, i els més estremats, per dir d'alguna manera, que se li suposava que els que volien més la independència, fotent merder al carrer tant com van poder i de més, resulta que no volen aquí, va fer allò que democràticament és el que ha de fer qualsevol país.
2: Joan, saps
1: i això se'n va anar a Norris.
2: Saps què passa també moltes vegades?
1: I llavors va sortir en Puigdemont.
2: Saps què passa moltes vegades? Que des de l'Estat segueixen allò que diuen divideix i guanyaràs.
1: Ah, evidentment, això ja ve de l'època dels romans.
2: Vale. Doncs aquí, així estem. Bueno,
1: No, volia acabar, sí, és acaba, molt curt acaba, el que vull, per acabar, i després ja espleieu-vos tant com vulgueu. Surt en Puigdemont i en Puigdemont fa una promesa i diu, abans d'un any i mig o un any i mig farem un referèndum i aquest serà de debò.
0: I es van espantar.
1: I es va fer. No, ja es va fer.
0: Sí, es va fer, es van espantar els altres i per això l'estomacada.
1: Es va fer l'1 d'octubre i tal. No és que s'espantessin ells, sinó que qui anava davant, i això s'ha de dir i s'ha de repetir, perquè des del poder central i des d'aquí també, doncs s'ha volgut deixar en Puigdemont com un drap brut perquè allò que havia promès no va fer-ho. Com que no va fer-ho? No va convocar-les l'1 d'octubre? No vam anar a votar l'1 d'octubre? Qui diu que no va que no es va poder tirar endavant perquè el mateix Puigdemont el dia de fer la declaració resulta que mira enrere i no hi havia ningú. No hi havia ningú. El poble sí que estava fora al carrer, eh? Al vol de la... del...
2: el pagament.
1: A Barcelona, al vol de la Ciutadella, que el 3 d'octubre surt el rei exactament que era fet el mateix discurs amb Franco. T'ho dic jo, que vaig viure a l'època de Franco. I va fer el mateix discurs, amb un retrat darrere de Felip V, que tenia un bastó allà a la mà, i que es veies bé que hi havia un bon bastó allà darrere.
0: Val? De fet, en Puigdemont diu que va haver de marxar o no es va poder aplicar la independència perquè tenia por de que es produïssin doncs, morts.
1: Exactament, no volia sang, volia negociar i prou. Però bueno, també aquí va haver un acord del govern, perquè ara imagina tu, perquè com que no va passar, i aquí és un altre malifeta dels companys de viatge, i és que el 27 en el Parlament fa la declaració d'independència, però Junqueras, que era el vicepresident i havien d'anar fent pinya per a la independència, estava a Montserrat.
0: I això jo no ho sé perquè m'he perdut.
1: Ja diu el què, no? Sí. Doncs aleshores, esclar, això se'n va anar a Norris, i aleshores l'acord era, en tot cas, tot el govern anar a l'exili, perquè això faria molta pressió a Espanya. Clar, ja imagina't, un govern d'una comunitat autònoma d'un país, tot se n'en va perquè el persegueixen i se n'en van tots. Clar, els que es van quedar els van acusar del que sigui, els van agafar i pel jutge i van dir, bueno, clar, les lleis d'aquell país, els demés, les lleis d'aquell país faran el que sigui. Després els van anar tirant enrere des d'Europa perquè tot allò de que se'ls acusava no era...
0: No és vàlid a Europa.
1: No era un delicte de cap mena. I gràcies a això s'ha pogut fer la llei d'amnistia forçats per la pressió d'aquí perquè aguanti el govern de Madrid, que no t'ho perdis. Però bueno, acaben fent una llei d'amnistia i tal. I així es continua la història.
0: Encara estem ens volen les conseqüències de tot
1: plegat. Barallats, si pot ser,
2: i el que durarà.
1: I anar marxant.
2: Saps què?
1: Però
2: crec...
1: això canviarà.
2: Saps, crec que...
1: Soc optimista, Joan, ja està, i aquí ho deixo.
2: Saps, crec que els hi va coure més? Que tant que van vigilar i els hi van passar les urnes per davant dels nassos i no els van saber què trobar.
0: Això va ser molt fort, eh?
2: Vale. Això és una...
0: Mal, perquè mira que van buscar per tot arreu,
2: bueno,
0: eh? Inclús per empreses espanyoles, espanyoles,
2: sí.
0: I després també el Departament d'Economia
2: pensa que aquí,
0: estava...
2: que aquí van dir que alguna de les taules que es muntaven, dels col·legis que es muntaven, a la Velcro. Se'n va anar a la fàbrica de la Velcro.
0: A buscar,
2: a buscar, a veure si
1: hi havia... No, la cosa té més gràcia. Sempre en aquestes situacions passen curiositats, no? Hi va haver-hi un, no diré qui és el personatge, però, en fi, que anava amb una motoreta i era allà a la carretera de cap a Dosrius o cap a Dosrius, que allà l'aturen. Oiga, on està la Velcro? La Velcro... ¿Qué? ¿Es aquí? Yo, no, en otro sitio, tiene que haber la Velcro en otro sitio. Que él dijo, escolti, mire, no soy de Argentona, era de Argentona, ¿eh? No soy de Argentona, yo la única Velcro, cuando paso por aquí davant,
2: es veig
1: que
2: és aquí,
1: jo no conec cap altre. Cago la mare que els ha parit. I el van deixar marxar.
2: Sí. No, això els hi va coure, però molt, eh?
0: Sí. Ah, no, però, i també hi havia...
1: No és que els hi cogués només, sinó que el govern espanyol, el Rajoy al Frente, va dir, no es faran, aquestes eleccions sí. No es faran, per mi és, no sí. Es faran. I per clar, per no fer-ho, que no hi haguessin urnes. I la primera d'allò era anar a buscar urnes. I el dia de la votació, com que abans no les van poder localitzar en lloc, doncs el dia de la votació veu que surten urnes a tot arreu i envien a la policia a prendre urnes, fent coses absolutament il·legals. I t'explico, per exemple, a Dosrius, l'alcalde, sí. En el col·legi, es va posar al mig del pati, entra la policia i els diu, moment, sóc l'alcalde. Què passa?
0: Estomacada.
1: Què passa? Vaja, no, ni la cara li van mirar. Bum, bum, a terra, passen tots per sobre i cap a dins.
0: No, no, sí, sí, va ser fort. Fin. A Argentona, per això no hi van entrar. Vosaltres hi éreu?
1: No,
0: on éreu?
1: No, no, jo i tant que hi era.
2: Jo sí, bueno, vaig anar a votar i...
1: Ara, jo vaig estar moment, a la velcro.
2: Fins aquell moment, amb tot...
1: Com
2: en...
1: molts altres sí. Que hi havia.
2: Fins aquell moment veure... vam entrar i vam sortir sense cap... Jo normalment, com sempre, ara, després sí que... Es veu que van haver de plegar, bueno, en fi.
0: Però ja estàveu assabentats que altres localitats...
2: Sí, sí, sí. Sí,
1: oh, i tant.
0: Sí, sí. I no ho teníeu certa por?
2: Bueno,
0: certa...
2: una mica de recança sí que anaves.
1: Això és el que vam però... poder repartir, por. Que la gent s'acollonís i que no es mogués i que no fes res. Que això era, la tàctica aquesta era absolutament franquista. Franco feia això...
0: Sí, Joan.
2: Teatre sense portes, què tal?
0: Ui, teatre sense portes,
2: com
0: mare
2: està?
0: Meva.
2: Com
0: mare
2: està?
0: Meva, en parlem cada dia aquí a Ràdio Argentona.
2: Sí, cada dia.
0: Demà la inauguració sí. Amb un espectacle impressionant.
2: Però es fa aclarir que no es fa a la plaça, es fa dins de la sala.
0: Això sí, és veritat.
2: Perquè
0: no
2: en previsió de pluges,
1: sí.
2: En previsió que
1: pot millor, ser que plogui,
2: que la millor però... no plourà, però bueno.
1: Van perduts, els meteoròlegs, pobrets.
0: Sí, perquè ahir no havia de ploure i va ploure.
2: Sí, va més per venir que curar.
0: Sí,
2: sí. I doncs es fa un passe a 6:45 i un altre a 9:00.
0: Bé, el de 6:45 és un assaig que fa.
2: Sí, bueno.
0: Un assaig que fa.
2: Sí, bueno.
0: Vull dir, a 9:00 és...
2: Sí.
0: Per, diguéssim que
2: però,
0: seria l'hora.

0: Hi ha una diversitat de gustos.
1: 12.000 i una ciutat de 130.000 a un quilòmetre i mig.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs també ve gent, eh?
0: Oh, i tant.
2: Us veu gent de Mataró al cinema?
0: Sí, i d'Arenys.
2: Ah, sí.
0: I de Vilassar.
2: Perquè a Arenys també hi ha cinema.
0: Sí. Però hi ha moltes sales multi d'aquestes com
2: a l'Alcamp,
0: sí, multicines. Però ens ve gent de Vilassar, d'Arenys, de Cabrera, d'Òrrius, gent de Mataró també ens en ve inclús,
1: perquè sí,
0: el cinema que fem nosaltres moltes vegades a l'Alcampo, aquestes pel·lícules no les passen, principalment si són en català.
2: Exacte, crec que...
0: Principalment si són en català.
2: Crec que hauria de potenciar...
0: No en passen ni una, doncs i nosaltres en el programador que tenim ja li tenim dit tot el que sigui en català ho ens envies a...
2: Però no sempre, no, és en català,
0: no.
2: Perquè La Bola Negra, per exemple, no hi és en català.
0: No, exacte. No, inclús hi ha pel·lícules que venen doblades i els subtítols rarament venen en català.
2: No, mai, jo no l'he vist
0: sí,
2: mai.
0: Sí, n'hem fet alguna.
2: Alguna ve en català.
0: Sí, no sé què van fer fa 15 dies, ara me'n recordo, que els subtítols eren en català.
2: És que ni això encara estem lluitant amb això.
0: Sí, sí,
1: això és exasperant.
0: Sí, sí.
1: Perquè, a més, les pel·lícules que es fan aquí, que tenen bastant prestigi perquè van a molts festivals, etcètera, etcètera, vull dir, és un cinema tal, i diuen cinema català.
2: Sí, perquè, a veure,
1: I poder tirar llarg, d'aquest cinema català només un 10% es fa en català.
2: Es fa en català, però tota la producció,
1: la resta no.
2: Tots els, els experts, els professionals són catalans i s'ha fet aquí.
0: Sí, sí.
2: Però clar, no es fa en català.
1: Well, doncs aleshores és una forma, el que dèiem, de colonització. Sí, sí, sí, el cinema català és en castellà.
0: Mira,
1: perdoni, serà fet a Catalunya per gent catalana, però no és cinema en català. Aleshores no correspon a cinema català. Correspon a cinema fet a Catalunya en castellà.
0: A Portugal,
1: que és la llengua de l'estado.
0: A Portugal, si no han canviat, anys enrere, totes les pel·lícules les feien en versió original, doblades amb subtítols en portuguès.
2: Això, a Polònia, a Hongria, als països del nord...
0: I a Portugal també tenen
2: tres
0: que també ho feien.
2: Això,
0: Totes les pel·lícules en versió original i amb subtítols en la llengua del país. Clar, hi ha molta gent... principalment que no hi està acostumada
1: sí.
0: I diu, és que si has de llegir llavors perdo el fil de la pel·lícula.
2: No, però jo trobo molt bé que els divendres oferiu les pel·lícules en versió original,
0: sempre,
2: quin sigui l'idioma,
0: sigui quin sigui l'idioma, i
2: gent...
0: doblades, ja ho saben que si pot ser doblades al català, doblades al català, i si no, doncs
1: subtitulades si és
0: doblades, subtitulades si és en català, en català, i si és doblada al català també
1: faltaria
0: el Tadeu Jones mateix que vam fer per la Mainada era doblada al català
2: Molt bé, tenim cinema demà divendres també, però demà és una altra pel·lícula.
0: Mis queridos padres. Queridíssimos padres.
2: Ah, és una pel·lícula francesa.
0: Francesa
2: és una comèdia. En saben, eh?
0: Sí.
2: Últimament sí. Estan fent
0: M'han dit que és
2: comèdies.
0: De l'estil d'aquella de Dios mío que t'hemos hecho.
2: Ai, sí, ja m'ho he pensat.
0: M'han dit que és d'aquest estil, eh?
2: Em fa molta gràcia amb aquesta pel·lícula. Si llavors és d'aquest estil, m'hi petaré.
0: La fem demà en versió original i el diumenge doblada. Perquè el dissabte repetim Bola Negra.
2: Per què?
0: Perquè doncs aquests tres dies ha vingut molta gent, per nosaltres, eh?
1: Amb
0: els tres dies
1: amb la que capa allà
0: exacte, acaben sent 94 persones i amb els 2, 4, 5 passes en van, si no recordo mal 609 doncs la mateixa casa de la pel·lícula ens va dir la voleu tornar a fer? Doncs el dissabte fem aquests dos passes, ens sembla que és a 1:45 i 1:45.
2: Sí, molt bé.
1: És llarga.
0: Dues hores,
1: el tema és
0: dues hores
1: cabrós,
0: i
1: per dir-ho així.
0: He parlat
1: de franquisme.
0: Sí, sí.
1: Doncs, aleshores, clar, sobretot per la gent de mitjana edat o més jove, si és que li interessa el cine, té interès.
0: El
1: tema dona per molt.
0: Joan.
1: Els que ho van viure, diríem, d'alguna manera en directe,
0: hi ha alguna escena?
1: Patir.
0: Hi ha una
1: vas
0: escena...
1: Vas a patir perquè recordes coses que...
0: Hi ha una escena que arriba un camion carregat de gent ferida, ferida, els donen per morts.
1: Sí.
0: I com els comencen a treballar, diuen, ei,

0: Aquest no és mort, aquest és viu. Estava allà pilonat amb els altres. I, bueno,
1: sí, sí. Això és... situacions molt... que passaven, que és el que passaven.
0: Sí.
1: I si algun test de policia, i sobretot els falangistes, s'ha de dir, perquè encara es presenten a les eleccions, sí, es tenen així de grossos, que si se li creuava alguna persona, el que sigui, els van armar el bando revoltat, els van armar els falangistes, i aquests tenien una mala hòstia de caldeu. Perdoneu l'expressió, però es treia la pistola, fotien un tret, i avall va, tu.
0: En aquesta escena surt, en aquesta pel·lícula surt. Hi ha un a l'hospital que hi va un d'aquests, li fot amb el peu, que està allà mig mort. Tu, com te dius? Graduació i nom. Graduació i nom. Graduació i nom. Pam!
1: Ara ja està. Com que no pot dir-ho...
0: Ja el tens, saps? Ja li fot un tiro.
2: Doncs sí que és important que hi hagi aquest tipus de pel·lícules, i com que s'ha fet d'una manera molt artística, molt creativa...
0: Està molt ben feta, molt,
2: més bé, no? No és en plan documental, això.
0: No.
2: I per tant entra més, i per coneixement, no? Que com dia vosaltres ho heu viscut més a prop...
0: Més ell que jo.
2: Més ell que tu, perquè l'edat és el que...
0: Ah, exacte.
1: El meu pare tenia una situació política en aquell moment que lògicament era diferent de molta altra gent. Com el meu pare n'hi havia molts, vull dir,
0: no.
1: Però és clar, ho van viure, que el pare no va ser dels que va callar, o quan volien explicar alguna cosa de la guerra o alguna cosa, deia, no vull parlar d'això, precisament per aquest sentiment dur.
0: Mm-hmm.
1: I el meu pare no, el meu pare explicava tot el que va anar passant, en fi, va estar a punt de morir dues vegades, van ferir un peu,
2: tot
1: etcètera.
2: Tot i que això d'agafar la pistola i disparar indiscriminadament, això està en els dos bàndols.
0: Sí.
1: Hi ha una cosa que s'oblida. I d'aquí ve que jo no estic d'acord en cap manera que es digui que això és una guerra, la guerra civil. S'han estat 40 i 50, no, 80 anys dient que és la guerra civil, que va guanyar un bando. No, la guerra civil no existeix. No existeix. Va haver un grup de caps, de generals, que es van revoltar i tal. I a totes les guerres, quan hi ha, i com es feien llavors, més, que es feien parapetos, que deien, uns que es posaven unes trinxeres, i a la vora, a l'altre cantó, hi havia una altra trinxera. I es anaven disparant uns als altres a veure qui pelava aquí. Però aleshores, per guanyar terreno, en un moment determinat, s'organitzaven bé, un sortien de la trinxera per anar a saltar l'altra trinxera i guanyar aquella gent. I aleshores, això, el que feien els exèrcits, tots, el de la República i el d'en Franco, és que hi havia molts soldats que no volien matar ningú. Esclar, feien sortir de la trinxera i havien d'anar a pelar algú. El que se li posés per davant dels contraris l'havia de pelar. I n'hi havia que feien el remolón, que no volien tirar endavant.
2: Sí, no volien matar.
1: Llavors els oficials es posaven a darrere, i el que feia el remolón o feia mitja volta i se'n tornava, el pelava.
2: Sí, això...
1: Un bando i l'altre, perquè els exèrcits funcionaven... O sigui, que és el mateix en el fons, sense aquesta crueltat de la mort, és el mateix que fan. O sigui, fer-los por, i que la por et faci córrer més cap al contrari, perquè allà veus una possibilitat de sobreviure, que si no, tens la mort segura darrere.
2: Però em referia també d'abans de la guerra, abans de la revolta dels militars espanyols, passava un cotxe negre per les poblacions i agafava gent i els matava. Jo només vull acabar de constatar...
1: Quan va ser més...
2: Perquè quedi clar que els dos bàndols, abans, després i durant, vull dir que tampoc no... S'ha de tenir en compte.
1: La República Espanyola, clar, és que em treus el tema...
2: No, saps què passa? No, vull deixar, no cal que ens ho expliquis, perquè jo he viscut a la meva família, m'entens què vull dir?
1: Ja, això que dius
2: per tant...
1: no és cert del tot, perquè, esclar, han tingut 80 anys explicant allò que els interessava a ells, però el que passava a l'altre cantó no t'ho expliquen, perquè va ser una cruzada nacional, no t'ho perdis. Una revolta militar davant d'un govern legal, Cruzada Nacional, sí, sí, toca't els nassos.
2: Vale.
1: O sigui,
2: no,
1: dir,
2: jo no dic això. Jo
1: vol dir blanquejar una situació que no és veritat.
2: No dic que el perquè des va fer la revolta. Jo només dic que abans que hi hagués la guerra hi va haver situacions...
1: Jo t'explico
2: també...
1: el com anava. El moment, no, i abans de la República, també, o sigui, es van sortir els sindicats. Van aparèixer els sindicats. O sigui, els obrers es van organitzar per poder defensar els seus interessos davant de la patronal. I la patronal què va fer? Llogava pistolers per matar sindicalistes. Això no pot negar ningú. En Nin, hi ha una colla de sindicalistes. I aleshores, què va passar? Acció, reacció. Alguns sindicats van comprar la seva pistola també. I com van poder es van revenjar o intentaven revenjar-se. I això va ser molt dur en el moment de la revolta militar. En el moment de la revolta militar,
2: Joan...
1: agafaven gent, els uns i els altres, i els pelaven.
2: Val, jo només sé que van pelar. El meu avi, que el van venir a buscar, que estava amagat, i no formava part de cap partit polític,
1: era una
2: persona aquí del poble, en Josep...
0: per les idees i a que elles.
2: Exacte. I va venir a la nit i amb cinc fills... Jo només dic això, el perquè, sí. Quan, l'altra no revolta, no sé què, jo només dic això.
1: Que el meu
2: pare, el meu avi, el van pelar i van deixar el meu pare
1: que tu mateixa podries entendre-ho per el que he dit, que sí. Sembla que sigui la justificació. No. Els assassins...
2: Exacte, això és el que volia anar.
1: Els assassins, sense color,
2: exacte,
1: han de ser jutjats pels assassinats, pels malvestats que van fer, havien de ser-ho. Si la República hagués guanyat, que eren sigut jutjats uns i altres, perquè la República casualment era democràtica. I els jutges i demés, els que eren partidistes, és a dir, d'un partit, a diferència d'ara, no els volien a la judicatura, havien de ser gent neutra, que jutgessin correctament. És a dir, la història és la que és per lo que va passar. Si no hi hagués hagut l'aixecament nacional, l'alzamiento nacional, que ho deien ells, aquestes coses que van passar no és que passessin que dius, hòstia, és que cada dia mataven 10 o 12 de cada poble que tenia 500 habitants. Això no va anar així.
2: Home, van cremar unes quantes esglésies, com la d'aquí a Argentona, sí. Per exemple, llàstima, perquè...
1: Què va fer l'església amb el famiento nacional?
2: Sí, no t'estic dient això, només t'estic dient que es cal recordar el que va passar pels dos bàndols, ja?
1: Clar.
2: Ja està. I que deixem-ho així, Joan.
1: Sí, és que la cosa...
2: Ja és molt més complexa.
1: Sí, estem parlant aquí, amb una tertúlia, com si estiguéssim al cafè, i com si el que parlem fos una pel·lícula que va fer no sé qui, i ja està.
2: És que hem vingut per la pel·lícula aquesta, la Bola Negra.
0: Sí, sí.
1: Exacte.
2: Que és el recordar, no?
0: Sí,
2: aquesta
0: sí.
2: Memòria col·lectiva que tenim tots, no?
0: Inclús després de la guerra, la postguerra, al col·legi, com jo hi anava, fèiem col·legi el dissabte.
2: Sí, ho vas dir l'altra vegada, sí.
0: I ens feien cantar El cara al sol.
2: Sí, sí, sí.
0: Durant molts anys. Sí, i com sí. Cuidau que no ho cantessis. Al cinema, abans de començar el cinema, hi havia el Noticiero Universal.
2: Sí.
0: Que només eren notícies d'en Franco inaugurant un pantano.
2: Sí, bueno, clar, una dictadura. Una dictadura.
0: I com cuidado que no el fessis, eh? Com cuidado que no el fessis,
2: sí, sí,
0: eh?
2: Clar,
0: perquè sempre hi havia el xivato de torn que trucava el govern civil de ei, aquí a Argentona no han passat el nodo avui. Què ha passat? Doncs mira que no ens ha arribat. I per què no ens ha arribat? No ho sabem. Però sí, sí. Avui és de justificar, eh?
2: Bueno, les dictadures és això, domini de la comunicació,
0: sí,
2: domini
0: sí,
2: de la població, bàsicament.
0: De tot.
2: Ens estem molt contents de que no visquem ara amb una dictadura, amb una democràcia ben maca, i tornem al tema que ens va
0: agradar. Tema que hi ha moltes activitats, eh?
2: A veure, heu mirat el Sense Portes, doncs bé, alguna cosa interessant. Ah, però demà s'inaugura un mural. Aquí davant de l'escola de Bernat
0: Rodemeia,
2: que també està bé aquest tipus d'actes,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: De recordar petites coses que s'han fet.
0: Mm. Oh, i tant.
2: Què més tenim demà? A part de la inauguració... Bueno, avui hem entrevistat en Blai, perquè ells...
0: Ah, bueno, donen... M'ho ha dit la Maria Rosa, diu, tens el teu net a baix, i costes.
2: El net, aquí passa tota la família,
0: sí.
2: Eh, Joan? Doncs sí que els hi donen les claus del,
0: de Can Barrau.
2: De, sí, de Can Barrau, sí, sí. Can Barrau vosaltres ho coneixíeu, no?
0: Sí, jo, bueno, jo hi havia estat perquè un de, dels fills, en Joan, surt, havia sortit i ara encara tant, tant surt a teatre en el centre parroquial i de vegades el anàvem a buscar o a acompanyar fins allà baix. I...
2: Era una masia important.
0: Sí, sí, sí, era una masia amb uns camps de conreu molt grans, molt importants, i cada divendres els tenies, o inclús em sembla que baixaven moltes vegades més d'un dia a la setmana a vendre a la plaça de vendre, tenien la seva parada, els de Can Barrau i els de Can Coca, que era un altre, allà on hi ha el molí, baixant, que ara ja la casa està abandonada, per dir-ho d'alguna manera, allà al semàforo.
1: Sí.
0: A la casa aquella amb esquerra, doncs allà també tenien molt de terreny i collien i anaven a vendre directament a la plaça. Les dues verdulares que hi havia, el Can Barrau i la de Can Coca. I llavors també la Josefa també de, també s'hi va afegir després d'anys enrere. Llavors no necessitaves anar a cap gran àrea de subvencial per comprar verdura. Ara, bueno, sí, tens aquí a...
2: Can Bellatriu.
0: Can Bellatriu.
2: Que també tenia parada al
0: que
2: mercat.
0: Que també tenia parada.
2: Però va haver de marxar.
0: Exacte.
2: I això què del mercat? Què en penseu de la plaça de vendre? Què s'ha de fer de la plaça de vendre?
0: Ara que està morta. Ara està morta.
1: Sí, sí. Quedava una parada que ha aguantat tot sí, i bé. Sí.
2: La Blanca.
0: La Blanca.
1: La Blanca.
2: Bé, que no era la Blanca.
0: I, no, era la...
1: I al final ha plegat. Sí. Esclar, ja
0: no, no, però és que a més, ara si es pogués... Si s'hagués continuat les parades, doncs...
1: Actives.
0: Actives, petites reformes, les haguessin anat a poder fer servir.
1: Que ja es va intentar, això.
0: Sí. Però ara, és clar, per tornar-ho a engegar... Allà hi ha d'haver una reforma brutal.
1: Bueno, això com que també hi vaig tenir alguna cosa a veure. O sigui, teòricament, com que hi ha la casa Puig i Cadafalch, no s'hi poden fer obres en allà que alterin el contorn. Val? Malgrat això, a darrere, com que a darrere no es veu, es van fer aquests blocs que, de cases que estan en el carrer... com es diu, el de sobre?
2: Sant Narcís.
0: Sant Ferran.
1: Sant Ferran.
2: Ah, el carrer Sant Ferran.
1: Clar, hi ha totes aquelles cases fins a, fins al el de la pujada d'aquí de l'Ajuntament, no? Ramon Par.
0: Ramon Par.
2: No, des del carrer Sant Narcís, no és el carrer Sant Ferran.
1: Tu puges al Ramon Par, sí, fins al,
2: i a l'esquerra
1: hi ha totes aquelles cases noves.
0: Sant Narcís.
1: Darrere aquelles cases és Puig i Cadafalch.
2: Uf, però...
0: No.
1: Sí, sí.
2: És el torrent, no se'l veu, no se'l veu des de Sant Narcís.
0: El
1: però ja dic que la legislació diu que no es pot modificar l'entorn.
2: Però és un entorn una mica llunyà, aquell.
1: Bueno, perquè tu te la mires des de la plaça
0: si
1: de Vendres.
0: Si vas a mirar això, la casa Puig i Cadafalch ja hi era, on hi havia abans la caixa de pensions,
1: sí.
0: Allà hi ha vingut una casa que era Can Catà.
2: Sí.
0: I... el Can Catà,
1: no sé. I es va fer.
0: Es va tirar a terra i es va fer l'edifici de la caixa de pensions.
2: Una cosa, jo he vist unes imatges, unes fotografies, que a la casa Puig i Cadafalch hi havia un edifici a la plaça de Vendre.
0: Sí.
2: I no fa pas tant.
0: Can Baixeres.
2: Can Baixeres. I es va tirar a terra.
0: Es va tirar a terra.
2: Per fer la plaça de Vendre. Perquè no hi era la plaça de Vendre. I ara m'estàs dient que no es pot tocar l'entorn, però quan es va crear el Puig i Cadafalch no hi havia la plaça de Vendre, hi havia un edifici enganxat.
1: Però això...
2: I ara, doncs, a veure...
1: Les lleis canvien, saps?
2: Sí, sí, tot es va...
1: I aleshores ara resulta que, segons què, es diu, una fotut... És que aquí va passar el personatge no sé què, i va fotre un pet, i aleshores allò s'ha de preservar, que se sàpiga que allà es va fer un pet.
2: Ara se m'ha acut una idea... Si no es pot tocar l'entorn, es podia fer un mercat, una plaça de vendre, però un mercat tapat, no? Que és com? El que es vol la gent, perquè ara no volem passar el fred que ha passat la meva mare allà comprant a les 8 del dematí, que és la plaça de vendre, crec que és la zona més freda.
1: Sí, hi va haver una proposta.
2: Però llavors la fas en estil modernista i llavors ja encaixa amb la casa de Puig i Cadafalch.
0: Sí, sí. No, però és que...
2: D'idees n'hi ha moltes,
1: no? No, però es podia... Sí, però una que es va fer des de l'Ajuntament, des de el grup que estava en aquell moment governant o que podia arribar a governar, es va fer un projecte que era rebaixar, o sigui, la plaça de Vendre, baixar-la a nivell del carrer Gran. Llavors entraves per allà sota, es podia fer un pàrquing a sota, al damunt, a l'alçada del carrer Gran, el mercat, i tapat a sobre el que és ara la plaça de Vendre, que sí. Queda un pèl de re més alta, vull dir, fixa-t'hi que has de pujar els graons,
0: sí.
1: Doncs
0: sí,
1: es tractava d'anivellar tot allò i el sobre quedava lliure, que no modifiqués, diríem, l'aspecte que tenia això.
2: Hi hauria
1: això.
2: Una plaça.
1: Exacte, i llavors la plaça es treia les peces de... Ai, les peces... Les parades del mercat i anaven a petar allà sota. Que ja estava pensat que si el mercat no tenia futur, si hagués quedat buit aquell sota, es podia habilitar per fer serveis de l'Ajuntament, de fi, serveis públics, allà mateix al centre d'Argentona, no? Uh-huh. O sigui, aquesta idea... Bueno, no va reixir. També hi va haver els constructors d'Argentona, un sobretot, que va dir, cap al descansi, que va dir que allà sota hi havia molta roca i que per poder fer-ho seria molt costós. Avui dia això vaja. No seria tan costós. No seria tan costós perquè per treballar la pedra, la roca i de més, hi ha eines de diamant.
2: Si es fan forats i túnels per tot arreu.
0: Mira,
1: que es que era pogut fer...
0: Mira, a Barcelona.
2: A Barcelona, forada, o inclús mira, el canal esquerra, de la Mànega que per esquerra, sota el mar...
0: I esquerren els edificis.
2: Ah, ja, clar, aquesta és l'altra. Aquella empresa no l'agafem aquí a Argentona.
0: No, pensa una cosa també, que un dels problemes, si ho veig jo, de... per anar per aquí a fer el mercat és l'aparcament.
1: Per això clar, es feia aquest...
0: És l'aparcament. Perquè,
1: aquesta clar, idea hi havia tu vas amb, espai a sota sí, com a clar. Sobre.
0: Tu vas en una àrea d'aquestes, digues Carrefour, digues el Cap Gis, sí. Tens el cotxe allà mateix, amb el carretó, pim-pam. Aquí, més aviat de facilitar-ho, hi han posat traves. T'explico. Abans a la plaça d'Església es podia aparcar. Arribaves aquí a la plaça d'Església, aparcaves, baixaves amb el carretó, anaves a comprar... Pam. Ara no.
2: No.
0: Ara a Can Doro i a Cal Guardià està sempre ple.
2: Sí.
0: A més, només tens una hora i mitja. Que només que t'hagis d'esperar amb un parell de botigues...
1: Sí, però ja t'ha fotut. El problema...
2: No prendre cafè no pots.
1: Com
2: no.
1: Sempre...
0: No, jo el cafè el prenc a casa.
1: Com tu. Sempre tot té una explicació.
0: Sí, però a veure, Joan...
1: I és que hi havia un percentatge bastant elevat a les places de parc que estaven ocupades tot el dia.
0: Bueno... Però això,
1: aleshores, si
0: ara
1: el que
0: no
1: volia era incentivar anar a comprar amb el cotxe a la vora doncs, i marxar després de comprar, ja estava bé.
2: Home, hem
1: ja
2: parlat.
1: És el que s'ha intentat amb la zona
0: sí,
1: aquesta. De...
0: Però ara mateix avui llegia...
1: Hagi anat bé, més bé, malament.
0: Sí. Ja... Avui llegia en el Facebook, un que es queixava, que va anar a treure el cotxe i va trobar que li havien multat perquè no havia posat el rellotge clar. Quan encara, espera't, quan encara no eren les 8 del matí. Però és que el va deixar...
1: Ja. Abans d'hora.
0: Abans d'hora.
2: Clar.
0: I no va posar rellotge perquè va dir, bueno, una hora i mitja no la passaré, no cal posar rellotge. L'has de posar igual.
2: Sí.
0: I llavors, diu, no, perdona, i llavors sí. Diu, és que la persona que passa, i hi havia dos cotxes, allà sense rellotge, i no el va muntar. I li ha contestat una altra persona, diu, és que no sé si tu saps que pots tenir una aplicació...
1: Huh?
0: I el que passa té la matrícula
1: sí.
0: Que tens aquesta aplicació que no cal posar rellotge només que en l'aplicació tu diguis he arribat sí. A tal hora i ja en tens prou
2: està bé, això no... ho havia sentit però no sí. Sabia que
0: jo tampoc no sé com fa, sí, sí. No sé com funciona perquè...
1: ella quan arriba en el pàrquing aquella noia, perquè és una noia sí. Que ho fa que, bueno, hi ha un suplent que és un
2: ah.
1: I llavors el que fa és mirar i fa una foto al cotxe
0: a la matrícula,
1: a la matrícula. La matrícula i el vidre perquè es vegi que no hi ha rellotge. I aleshores, quan torna, si ha passat el temps, o si no ha passat i no ho sap, mira la pantalla, a quina hora ha fet la foto. Si ha passat més d'una hora i mitja, multa.
2: Per tant, tot va digitalitzat tot això.
0: Sí, exacte, sí, sí, sí.
1: És més fàcil de controlar per la persona aquella que fa sí. aquesta feina.
2: Clar, si no, el pobre, que n'ha d'anar mirant cada vegada el rellotge.
0: No, no, és que abans que això hi havia gent que, fa una hora i quart, anava al cotxe, canviava el rellotge i tornava a posar.
2: Ah, és això per evitar també.
0: I llavors, esclar, si passaven tot el dematí, cada hora i mitja, sortien a canviar el rellotge.
2: Feta la llei, feta la trampa.
0: Ara, i esclar, això per,
1: sí,
0: això,
1: la finalitat,
0: per això estaven sempre plens.
1: La finalitat és el que he dit abans, no? Que és activar la compra. Si tu vas al lloc de compra, el que sigui, està un temps, tal. Si no hi ha suficient aparcament, que és clar, si és un aparcament com el Carrefour, que no cap enlloc a Argentona,
0: exacte,
1: perquè mitja Argentona hauria de ser Carrefour, oi?
0: No,
2: tenim molt de terreny, eh?
0: Vull dir
2: que l'espai el
1: trobaríem.
2: Sí, però és igual, mentre hi hagi pàrquing.
1: Però vull dir que el pàrquing allà és escàs.
2: Hem parlat amb diferents comerciants i ens han coincidit a dir que els ha anat molt bé, que els va molt bé amb ells, perquè realment a mi em passa que quan vaig amb cotxe, ara sempre trobo lloc, abans no trobava.
0: A veure, jo ara perquè vinc aquí al carrer Indústria,
2: sí,
0: però com vivia al carrer General Lleuder, clar, jo baixava amb el cotxe.
2: Clar.
0: Perquè per pujar fins a dalt carregat...
2: La compra.
1: Tot fa pujada.
0: Doncs baixava amb el cotxe, el deixava.
2: Ara s'ha de dir que a partir de les 7 ja no busquis lloc,
0: ja.
2: Perquè venen tots de treballar
0: sí.
2: Ja els deixen allà aparcats, per això que dius
0: l'endemà. Jo el deixava aquí a la plaça de l'Església, amb el carretó cap al mercat, compràvem, que llavors el mercat encara es feia majoritàriament aquí, a la plaça de venda, o sigui, a l'entorn.
2: Sí.
0: Ara sí que l'han passat allà baix a la plaça Nova.
2: Sí.
0: Però llavors es feia majoritàriament...
2: El mercat els divendres.
0: Sí. Majoritàriament es feien aquí. Tot el tram de la paret...
2: De les mentides.
0: De les mentides amunt.
2: Fins a la plaça de
0: venda.
2: Ara no? Ara no, i no hi ha parades a la
1: alguna
2: plaça de venda.
0: Hi ha una parada davant de Can Valls, de sabates.
1: Sí.
0: I llavors els altres es passen des de la paret de les mentides fins a la plaça Nova. I dins de la plaça Nova hi ha les parades.
1: Han anat marxant de mica en mica.
2: Ah, i vols dir que n'hi ha menys de parades.
1: Sí, o sigui, aquest de les sabates, que hi ha algun divendres, ja no hi és.
0: Sí.
1: Al costat hi havia un altre, que també va aguantar molt de temps, que venia de conserves, salons...
0: Aquest és allà baix a la plaça Nova, ara.
1: Ja dic, o sigui, molts, els que estaven allà, hi havia circulació de gent,
0: ja els
1: anava bé.
0: A més, aquestes parades...
1: Cap avall.
0: Aquestes parades, tant la de la plaça Salada com de les sabates, com una altra de roba que també és a la plaça Nova, fa molts anys que venen, molts, que la de la pesca Salada ja venia sa mare... Aquests de les sabates també ja venien els pares,
1: sí.
0: I ja me'n recordo perquè llavors jo quan estava de conserge a l'Ajuntament, cada divendres passava a cobrar-los el que pagaven,
1: el cànon
0: que pagaven d'ocupació de via pública, que era misèria, per dir d'alguna manera, Però llavors van anar canviant, els van dir, ara cada trimestre se'ls cobrarà per la caixa, tant si veniu com si no veniu.
1: Yeah.
0: Llavors, com jo hi passava, si no venien, lògicament no pagaven.
1: Ja, clar.
0: I llavors em diuen, escolta'm, què ha passat avui? Em deien, què ha passat? Que tampoc, és que fulano, sotano, mulano, no hi eren. I van dir, escolta'm, tens la plaça, l'ocupes o no l'ocupes, aquell lloc el tens reservat.
1: El tens reservat, si
0: no
1: fas servir és el teu problema.
0: Si no vens és el teu problema.
2: Això és com els restaurants ara, que si reserves i no hi vas, igualment et faran pagar alguna cosa.
0: Ja.
2: Perquè la gent reserva i llavors no s'hi presenta i clar, has dit que no a algú altre.
1: Ja. Home, des del punt de vista purament econòmic té tota la lògica del món, no?
0: Sí,
1: aquella taula queda desocupada quan igual arriba algú i diu, què té, pues tu, tinc ocupat.
0: I llavors no es presenta.
1: Llavors resulta que aquell no ve, o aquella persona, aquelles, les que siguin, no venen. Clar.
0: Què passa amb l'enllumenat, aquests problemes que hi han?
2: Doncs no ho sé, perquè jo també ho he vist a les xarxes.
0: Ha sortit a les xarxes, Argentona, com ho diu?
2: A les fosques.
0: Sí, no.
2: De nit, no sé.
0: Argentona... romàntica, així.
1: Ah, bé.
0: Argentona romàntica. I es van als carrers a les fosques.
2: Sí, doncs no ho sé. Al vostre carrer us ho heu notat?
0: No, jo no.
2: Jo tampoc.
0: No. Però
1: el carrer Gran, tampoc.
0: Carrer Gran, vaig veure el carrer Bernat de Riudomeia, em sembla que és, el carrer Doctor Samsó, diversos carrers.
2: També sé que hi ha zona.
0: Allà baix a la Velcro, Diu, sí, diu, van pujar, fa gràcia que diu, diu, han posat bombetes LED per estalviar, i per estalviar més no les encenen.
2: Haig de dir una cosa, per això que he viscut a l'estranger, allà on era el centre d'Europa, la llum a la nit és molt, molt fluixeta. Ja, i quan sí. dic la nit, penseu que són països que no tenen llum del sol, a les 5 de la tarda és fosc, i tot i així la llum és fosca. Llavors, les cases el que tenen és uns sensors, i quan algú camina passa pel davant, s'encén, perquè tu quan entres a casa teva tens sí, sí, més llum. Fins i... Vull dir que de vegades ens queixem perquè vivim molt bé.
1: Això es va fer aquí, ja fa uns quants anys, a Sant Cugat. El llum públic, o sigui, els llums no deixaven a les fosques tot el carrer, o per exemple un carrer que hi haguessin 100 fanals, un carrer llarg, doncs quedaven encesos 10, o sigui, el 10% només, molt de tant en tant, però tu veies tot el carrer més o menys
2: il·luminat.
1: Sí, llavors per veure-t'hi més, quan anaves caminant, es anaven encenent
2: els altres.
1: I quan ja havies passat s'apagaven. I això ho feia, a Sant Cugat es va implantar que... Bueno, en principi, no sé si continua o no, perquè els ajuntaments canvien i llavors la gent, com que diu el que diu, fa el que fa.
0: Com jo, de jove, el carrer estava il·luminat, una bombeta de 25 a cada cantonada. De cantonada a cantonada.
2: Incandescent,
0: eh? Exacte. De cantonada a cantonada no hi havia.
1: 25 watts incandescent.
0: Exacte.
1: Perquè 25 watts amb LED és bastanta llum.
0: Sí, no, dels bombetes antigues.
2: Em refereixo que de vegades es deixa tot aquí a l'administració pública i en països que la iniciativa privada no? és el que compta. No?
1: Sí, sí.
2: Si tu vols llum per entrar a casa teva, doncs et poses... I dic cases, però també a blocs de pisos, vull dir, a tot arreu passes i s'encén el llum.
0: Nosaltres aquí al centre, encara hi és, hi ha un sistema que si el connectem és automàtic, que el fèiem servir molt com teníem reunions a les 10 del vespre. Mm. Bueno, màxim fins a 11:45, i de vegades s'allargaven. Sistema, fotem l'automàtica a 11:45 que s'apagui el llum.
1: I llavors... I tothom deia, sigues tard.
0: Exacte.
1: No,
0: i encara de vegades s'ha activat de dia, perquè no quedi cap llum encès a la nit, a partir de les 12, per exemple, el cas,
2: no,
0: s'apaga tot, i fins l'endemà de matí a les 7 del matí no torna a estar activat. Perquè et pots trobar molt fàcilment que et quedi un llum encès.
2: Sí, això és una despesa que no cal.
0: Exacte.
1: I tot plegat, perquè, o sigui, ben il·luminat, per evitar també, dic també, la inseguretat ciutadana.
0: Sí.
2: És això el que provoca que sigui fosc. Ai, em sento insegur,
1: Que sigui una mica fosc, mentre vegis, perquè a la nit, pels carrers d'Argentona, i a vegades de dia, circula poca gent a peu.
0: Sí.
1: En certes hores sí, tal, no? Però circula poca gent, a la nit passa igual, menys gent encara hi circula. Aleshores, mantenir tota la il·luminació sencera, des del punt de vista econòmic, ho paguem tots, la llum del carrer ho paguem tots, doncs és una mica onerós. Aleshores, poder-ho reduir, doncs és una bona pensada. Però esclar, llavors surt el tema seguretat. Si hi ha poca llum, és més fàcil que t'atraquin, perquè hi ha... Qui es dedica a això?
0: A la plaça dels Enamorats.
1: I està poc penat, perquè encara, aprofitant això, hauria d'estar, la llei hauria de preveure més penat, no? Si el fet d'estar tu més feble per veure, perquè t'atraquin o no et deixin d'atracar, doncs que t'atraquin aprofitant això, penso que hauria d'estar a fi. O sigui, tot plegat, organitzar-se la societat amb un poble i de més, no és fàcil.
2: No és fàcil. Què volies dir de la plaça dels Enamorats?
0: No, dic que la plaça dels Enamorats, antigament, ens en deien la plaça dels Enamorats perquè hi havia poca llum. Vale.
2: Per això s'hi anava.
0: Sí, i llavors hi va posar-hi llums.
2: O molt malament.
0: Sí, perquè trencaven les bombetes.
2: Clar, perquè a veure, l'objectiu de la plaça...
0: Que ens heu de venir aquí a il·luminar ara, tu.
2: Però ja no n'hi ha de plaça dels Enamorats,
0: no.
2: És una llàstima, els Enamorats han de buscar una altra plaça. Però bé, si seguim així amb els llums LEDs, potser la trobaran aviat al carrer o a la plaça o al racó. Que ho deixem aquí perquè ja són quasi
0: 55. Sí.
2: Ho deixem aquí. Moltes gràcies, com sempre, per haver vingut i fer aquest safreig, que sempre és molt interessant.
1: Tot ha estat variat,
0: Sempre. No, i a veure si la setmana que ve tenim més... més quòrum, més quòrum.
1: Esperem.
2: Molt bé,
1: doncs. Això ho haurem de buscar.
2: Que acabeu de passar un bon dia.
1: Igualment.
0: Gina, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.
2: Trescat Info.

0: Puja l'alerta 5 sobre 6 per pluges intenses a la meitat sud de Catalunya. El Comitè Tècnic de Protecció Civil està reunit i aquest migdia compareixeran per donar detalls de possibles restriccions. Al nord del País Valencià estan en alerta vermella i s'han suspès classes. Suspesa fins a la una del migdia l'última sessió del judici pel cas de Roger Espanyol. Un dels acusats, que ha de declarar avui per haver-li buidat un ull, no s'ha presentat al·legant un problema de salut. Les acusacions hi veuen una maniobra dilatòria. Podem confirma que demà el Congrés votarà a favor dels decrets llei sobre l'habitatge. Ara tota la pressió recau sobre Junts per Catalunya, que encara no ha decidit si donarà suport i en facilitarà la validació. El BOE ja ha publicat avui el segon decret, que inclou la renovació automàtica del lloguer. Torna la bonificació de 20 cèntims per litre en el preu de la gasolina i el dièsel. El descompte, que s'aplicarà durant tot el mes, forma part de les mesures que el govern espanyol ha aprovat per mirar de contenir l'impacte de l'augment dels preus dels carburants per la guerra a l'Orient Mitjà. Tennessee suspèn les execucions previstes aquest any després que una dona hagi sobreviscut a dues injeccions letals. La condemnada, Krista Pike, s'ha passat 30 anys al corredor de la mort per l'assassinat d'una companya d'estudis. El cas reobre el debat sobre l'aplicació de la pena de mort. El govern francès reunirà aquest migdia un gabinet de crisi davant la gravetat dels disturbis provocats durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants en demanda de més recursos. Les mobilitzacions coincideixen amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que proposa retallar 54.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que al setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla. Els perfils de 3CatInfo han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes.
1: Esports.
2: Després de la contundent victòria d'ahir davant la Roma per 0-6 en partit a la segona jornada de la Champions, el Barça femení se centra ara en el clàssic de Lliga contra el Madrid. Rafinha té previst aterrar aquesta tarda a Barcelona. El davanter brasiler deixa la selecció del Brasil per unes molèsties, per tot apunta que no està lesionat. I en vol, el Barça jugarà aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Clubs d'Egipte contra el Vespre hongarès, entrenat per l'ex blaugrana Xavi Pasqual.
0: I el temps, dia ennuvolat i inestable, especialment al centre i al sud del país. Pels vols del migdia durant la tarda i a la nit, les pluges seran fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Màximes d'entre 24 i 28 graus amb xafogó.
1: 3CAT Info.
3: De dilluns a divendres, de 10 a 1, tic-tac, al Batec d'Argentona.
4: Tic-tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari. Franzina Suari.
3: Un polsim de cuina, parlem del que mengem.
5: Són les 12:04 d'aquest dijous, dia 1 d'octubre, i com cada dijous tenim a l'Esteve aquí avui, que ens porta una sorpresa. Esteve, quina sorpresa ens portes avui?
6: Bon dia, abans de res. No, de sorpresa cap.
5: Ah, no ho sé.
6: No, home, vam parlar la setmana passada de l'Albergínia, i aquesta setmana podem parlar del mascle, del carbassó, i de la carbassa.
5: Clar, la Virgínia és femenina.
6: Sí, i la carbassa també,
5: i el carbassó és masculí.
6: Qui
5: decideix si una verdura és masculina o femenina?
6: El nom, li posen un nom i s'acabó.
5: S'ha acabat.
6: No sé per què, no sé. Tampoc sé d'on ve perquè també pensa una mica el carbassó. La carbassó. La carbassa
5: acaba,
6: sí.
5: Acaba amb O, doncs.
6: Però la carbassa sí.
5: Perquè acaba amb A.
6: Però la carbassó... qui parlen sempre? Amb els valencians, no? Que posen lo sí. Nen, lo tal...
5: Lo Carbassó.
6: Lo Carbassó, vull dir, clar. Vull
5: la
6: dir...
5: Carbassó, no.
6: No, Lo Carbassó.
5: Ens quedem amb el masculí, en aquest
6: que
5: cas.
6: Ens quedem amb el Carbassó, que és el que tenim aquí ara.
5: Però no, no deixa de ser més bo una cosa o l'altra per ser masculí
6: són,
5: femení, no?
6: Són diferents, no. La carbassa hi posa color i el Carbassó hi posa lleugeresa. Posa... Ai... Encara que la carbassa... les cremes de carbassa... Tinc una recepta per... perquè la gent l'apunti, si té llapis i paper. Tardaré una miqueta, abans m'enrotllaré, perquè pugueu anar a buscar...
5: A buscar.
6: I un, sobretot un llapis que funcioni, perquè sempre agafem aquell llapis, aquell bolígraf...
5: El boli.
6: Que no,
5: no va mai.
6: Que no va
5: perquè
6: mai.
5: Perquè el deixem allà per quan el necessitem,
6: sí,
5: per apuntar-nos una cosa urgent, i com que no el fem servir mai... Doncs
6: i no
5: dia...
6: hi posem el caputxó,
5: ah,
6: i aleshores, clar, passa que s'asseca.
5: Va.
6: I, bueno, ja està, vull dir... De poca cosa més podem parlar.
5: Home, ja, suposo que donarà
6: mira,
5: de sí.
6: T'explicaré, t'explicaré una cosa que m'ha passat. Fa un o dos anys em van regalar mongetes per fer un planter, per plantar-les, no? Faig un planter. I, bueno, i ara l'agost vaig fer el planter i les vaig plantar. Que em pensava que eren les mongetes de normals, que eren planes, la, com es diu, les...
5: Mongeta tendra.
6: La tendra, sí, justament, sí, sí, la tendra. La, hi ha dos tipus, hi ha la rodona i la plana, la planta, la plana. La rodona, no sé quin nom té, la rodona sempre és rodona, i la plana no me la recordo, que no em surt.
5: Doncs no et puc
6: bueno,
5: ajudar.
6: Pues, resulta que aquestes mongetes eren mongetes de metro. Són mongetes de metro, li diuen. Són les mongetes rodones primetes, no fan un metro, però...
5: Quasi.
6: Sí, mig metro sí que el fan.
5: Uf.
6: Sí, sí, sí. Dic, ostres! Tampoc sabia, sabia que eren mongetes, però no sabia...
5: El tipus de mongeta.
6: No sabia,
5: seria...
6: vaig dir, bueno, és igual, una mongeta, m'és igual, tots tenen el mateix
5: sí,
6: color.
5: Sí.
6: O més fort, o més fluix, però tenen el mateix color, són verdes. I vaig dir, pues... faré el planter, vaig fer el planter, les vaig plantar, rem, eren, feia temps que les tenia, o sigui que no van sortir totes, en devien sortir pues, tres o quatre mates, com molt. Carai, i dic, mira, dic, que rara, quina... Dic, calla, calla, que això és, són mongetes de metro. Van regalar les llavors i es van quedar...
5: Les vas menjar?
6: Bueno, estan pujant.
5: Estan encara...
6: Oh, tant, que me les menjaré, sí, sí, tant.
5: Però clar, com ho saps que s'ha acabat de fer?
6: Home, veus que va allargant les primes rodona, està al costat de les altres que són planes,
5: ja.
6: I dius, ostres, això...
5: No... La vas deixant i va creixent.
6: Sí, sí, sí, sí. Fins que veguis que la textura i el gruix, dius, bueno, ara ja es poden tallar, clar, com les altres, com les normals, que veus que dius, van sortint i estàs esperant que es vagin fent grans, no molt grosses, perquè no m'agraden que siguin molt grosses, perquè llavors es tornen pelludes i es tornen... Mm. Ara, clar, les mongetes com les de casa no les trobaràs d'un terreny.
5: Ja, però quilòmetre 0-0.
6: 0-0-0, sí, sí, sí, sí. Això és cert. El quilòmetre molt important. I, bueno, tornem al Carbassó.
5: Home, jo crec que sí, perquè el Carbassó realment es pot aplicar a molts plats, no? Vull dir que té molta
6: el Carbassó,
5: varietat.
6: Sí, sí, es pot menjar fred, es pot menjar... Un Carbassó pots agafar-lo i... Jo tinc un aparell manual d'aquests de plàstic, amb una mica de tall, com si una gilet, no? Que agafes el Carbassó i vas donant voltes i es va convertint en espagueti.
5: Ah.
6: Sí, llavors allò pots posar-hi una qualsevol salsa, una salsa de formatge, una salsa pesto, vull dir, i ja està, així és fred amb aquella salsa.
5: Anava a dir fred,
6: sí,
5: no,
6: sí.
5: No la cous.
6: No, no, no fa falta, no.
5: És que la pots posar amb amanides, també.
6: Justament, sí, sí,
5: i
6: no,
5: coure-la.
6: No. Pots fer un carpaccio de Carbassó, formatge d'aquest d'empastar, tipus Filadèlfia, no dic que sigui Filadèlfia, n'hi ha de millors, i qui diga Filadèlfia, molt bé, vull dir, que mengi, però n'hi ha uns altres que tenen un altre gust, no? tenen més gust, hi ha un tipus Filadèlfia que són de cabra, que també té, és bo. Filadèlfia d'aquest, el Carbassó i salmó fumat, i tens un primer plat, Sí, sí, ha costat unes torradetes allò per anar-hi fent, per fer la companyia, no?
5: Clar.
6: Perquè si no també és una mica avorrit.
5: Sí.
6: Eh? Una mica de pa, sí, va bé, perquè en creixer. Però bueno, està torrat, no en creixer, saps? I aleshores, clar, aleshores va sensacional, això.
5: A la carbassó l'hem de pelar?
6: Bueno, t'explico. El carbassó, la part verda porta... jo el pelo.
5: Ah, és que jo també,
6: no,
5: però ja hi ha gent que em diu que no.
6: No, tot no, tot no. Però ja t'explico, ja t'he dit una cosa. El carbassó, la part verda té la fibra.
5: Ja. Yeah.
6: M'entens? O sigui, no es tindria de pelar.
5: La part no és bo, porta aliment.
6: Sí, no es tindria de pelar. No.
5: Però és que jo... queda com malament, no? Que fas una crema de carbassó.
6: Ah, bueno, no, jo amb la crema de carbassó poso un pell i tot, eh?
5: Sí?
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Però quan tu menges fresc així, sense coure, el peles una mica.
6: Bueno, a veure, si faig un carpaccio, no cal pelar-lo, perquè clar, un carpaccio és molt fi.
5: Clar, molt fi no és
6: molt finet, no es nota. En fred, si faig una, ho que he dit abans, uns espaguetis, tampoc cal pelar-lo, perquè... també queda molt, molt fi i queda molt enganxat. Tampoc és dura la pell del carbassó.
5: No.
6: No és com la vergínia que té, sí, sobretot la morada. La negra, aquella fosca.
5: Sí.
6: O llarga o amb el cul ample. Vull dir, són dues vergínies que tenen la pell molt dura. I llavors sí que tens de... si no tota, una miqueta, saps?
5: Sí.
6: Perquè si no trobes molt la pell de la vergínia. En canvi, el carbassó no.
5: El carbassó pots deixar, que encara inclús va bé.
6: Sí, sí, sí, no passa res. I bueno, que porta la vitamina C, vull dir, porta tots els seus nutrients.
5: Vaja.
6: Que ho treus, pues,
5: malament.
6: Ben rentat, i apa, i la cassola. Per fer una crema amb patates, una amb porros, carbassó, patata, ceba... o, bueno, si poses porros, no cal que li posis ceba, o al revés.
5: Ah, sí?
6: I,
5: per què no?
6: Si el porro la mateixa feina que el...
5: que la ceba?
6: Que la ceba, fa la mateixa feina. El porro no deixa de ser una ceba, un ceballot, no sé què ser.
5: Ah, mira, que curiós, però jo hi poso ceba, també.
6: Bueno, doncs pues molt bé, benvinguda.
5: No, però no caldria.
6: No caldria, no, no.
5: Va bé saber-ho.
6: Sí, no, per això dic que no caldria, sí.
5: Però la Bixa Suàs, per exemple, es fa amb porro.
6: Porro i patata.
5: I no s'hi posa
6: i
5: ceba?
6: I crema de llet.
5: Sí, i no s'hi posa,
6: no,
5: ceba?
6: Bueno, no, jo no li poso.
5: No, per saber.
6: Vull dir, tu li pots posar.
5: La fresqueta és boníssima.
6: Ma, i tant.
5: Però la crema de llet, que clar...
6: una bitxa suar ben fresqueta amb un cruixent de pernil d'albó. Allò cruixent, allò que vas fent i hi ha el canvi allà al paladar, aquell gust fred, de, que no saps ben bé si hi ha molt de porro o poc, li dona aquell toc de salabró i crec, crec, cruixent del pernil, que... Cosa fina. Sí, sí.
5: M'encanta la Bixa Suàs.
6: La Bixa Suàs, bueno, t'encanta... li posen crema de llet, però
5: és
6: també
5: problema,
6: es pot fer sense crema de llet.
5: Obvio, llavors et queda més sosa, no? Què li
6: no,
5: pots posar en lloc
6: no,
5: de la crema de llet? Què li pots
6: no,
5: posar?
6: No, allà hi pots posar-hi la nou moscada.
5: La nou moscada, sí.
6: Sí. Ja està.
5: I ja està, et farà com el
6: i la mateixa és una crema, és una crema sense crema de llet. No
5: de fet,
6: queda... la crema de llet li don d'alguna manera més esponjositat, no?
5: Sí.
6: En canvi, si no li poses, pues, notaràs més natural, vaja.
5: Crema de verdura.
6: Bueno, sí, pot, no, en comptes de dir és una Bixa Suàs, dius és una crema de patata i porro. I
5: guai,
6: ja està, i queden dient, ui, això és anar per casa.
5: Versió catalana, clar, de la Bixa Suàs.
6: Clar,
5: és
6: sí, senyor.
5: És que les cremes de llet no forma part del nostre,
6: no,
5: de la nostra dieta mediterrània.
6: No, no. Això van imposar els francesos. Ojo, que hi ha vegades que segons què va bé.
5: Sí, home, ha d'anar bé perquè la cuina francesa, doncs,
6: sí,
5: també té...
6: home, la cuina francesa durant molts anys, va estar el número 1 endavant de tot.
5: Sí.
6: Vull dir,
5: clar, la crema de llet no ens va bé per la salut i ara ens hem de...
6: i a partir d'aquí va... no, els làctics, no només la crema de llet, tot que són làctics, no són bons. I a partir d'aquí va arribar...
5: què va arribar?
6: Oh, com estic, Déu meu, senyor. És que dic, mira, si apiquessin el que he arribat a fer, i dic, bueno, ara tindré un descans, podré seure.
5: Ah, no, i ve la Francina i et comença a fer preguntes.
6: En Ferran Adrià, no em sortia.
5: Ah, en Ferran Adrià.
6: Va arribar aquest senyor i va trasbalsar la cuina, que em sembla molt bé, molt bé.
5: Va reivindicar la cuina mediterrània.
6: Sí, sí, i d'alguna manera van sortir tota aquesta colla de cuiners i aquestes estrelles Michelin, que han triomfat en el món entero, vull dir, el món mundial. Em sembla perfecte, no? Vull dir, la cuina francesa, en el seu moment, com no se sabia res més, era molt bona, perquè primerament era França. Tot el que vingui d'un altre país, aquí a Espanya, ho trobem millor que no pas el nostre, no?
5: Més avançats.
6: Sí. I aleshores era una cuina molta mantequilla, molta crema de llet, cosa molt pesada, vull dir, d'aquest tipus, que era bona, vull dir, és bona,
5: boníssima,
6: no era,
5: boníssima,
6: és boníssima, sí. No? Però molt pesada, molt pesada. I no, i bueno, sí, hi ha coses que són, encara es poden treballar en salses, vull dir, la cardinal, hi ha un munt de salses que són típiques.
5: És que la salsa és molt, un tema molt europeu, no? Només a França, a Alemanya, posen salses a qualsevol carn. O sigui, una
6: sí.
5: carn sense salsa no és res.
6: Bueno, perquè no coneixien la brasa.
5: Ah.
6: Clar, tu agafes un tall de carn, un entrecot, per exemple. Tu el fas a la brasa, o el fas a la planxa, a la planxa t'has de posar-li una salsa.
5: Clar.
6: Perquè no queda bé, no té gust. En canvi, la brasa, la llenya o el carbó li dona un gust que, bueno, vull dir, l'alioli ho farà servir per les patates fregides.
5: Ja va dir,
6: però per les patates fregides,
5: sí,
6: per acompanyar.
5: Sí, sí.
6: Però
5: no,
6: perquè és una salsa d'aquí, l'alioli, no? Vull dir, és molt català. Vaja, si no ho dic la veritat, que ho sap d'on ve,
5: no,
6: que m'ho digui.
5: All i oli,
6: ja ho diuen.
5: Et diré una cosa, que als supermercats alemanys tu pots trobar all i oli.
6: Sí.
5: I els diuen all i oli. I es queden tan panxos, pensen que ve d'Espanya, sí. I no, és d'aquí.
6: No, és d'aquí.
5: Però jo sempre ho dic, és que si poses salsa no notes el gust de la carn.
6: Clar, perquè és que la salsa és per dissimular. I a més, totes les salses pràcticament que es poden fer per acompanyar, que fan per acompanyar una carn a la planxa, vull dir, totes són amb crema de llet.
5: Exacte.
6: Amb base de crema de llet.
5: Llavors, clar,
6: una salsa de ceps, una salsa, tot això porta salsa, crema de llet, aleshores, vull dir.
5: Però
6: un bon tall de carn o unes costelletes així a la brasa.
5: Clar, nosaltres també tenim els guisats i tenim els sofregits.
6: El fricandó.
5: I tenim els sofregidets, llavors no ens calen les cremes de llet.
6: Vaig fer aquest diumenge, bueno, vaig fer pel diumenge, un fricandó. Que no és fricandó, perdó, era una carn de vedella amb bolets. T'explico,
5: sí.
6: Perquè la vaig fer així, com que ja diu, ràpido que m'estoy muriendo, i no vaig posar-hi ceba. Vaig posar-hi all i julivert, però generós. Un cop va començar a canviar l'all i julivert, Perdó, que sempre m'enredo. Abans vaig agafar la carn i jo faig servir per fer fricandó, per fer carn en salsa d'aquest tipus, no? Em faig servir el peixet.
5: El peixet,
6: no sé què és. És una part de la vedella que és bastant... no és molt gruixuda, vull dir, no és molt ampla. És petita, però bueno, jo faig servir aquesta, que va molt bé, i com també porta una mica de greix i tal, la fa més...
5: Sencer, el tros sencer del peixet.
6: No, tallada.
5: Tallada?
6: Tallada. Tallada i aleshores salada i arrebossada amb farina, com si fessis un fricandó.
5: Sí.
6: Volta i volta. Espolvorejada, que no m'agrada que quedi molt, molt espessa la salsa. O sigui, l'aplaudeixo, pam, pam, pam. I això ho passo per la paella,
5: sí.
6: No? Vale. Pam, en retiro la carn i llavors hi tiro l'all i julivert.
5: Sí.
6: Generoso, oiga usted, generoso.
5: Però l'all com?
6: Picat. I el julivert igual, picada.
5: Picat.
6: Jo compro, si no compro ho faig, all i julivert ja picat, ho poso un pot de vidre i poso oli i la nevera. Quan tinc de fer un sofregit, cullerada d'aquell pot.
5: Ja ho tens.
6: Ja està. Com porta oli no es fa malbé. Saps?
5: És que l'oli és miraculós, l'oli.
6: Home, l'oli... un bon oli val cèntims, eh?
5: Ja, bé, però ja. Perquè és miraculós, si no...
6: Per això, l'oli és...
5: No se't crema la ceba? No, ai, l'all, perdó.
6: Bueno,

0: On no va, és que clar, quan ho ratlles se't cau també la llavor.
1: Bueno, sí, però bueno, si agafes per fer un sofregit, agafes dos tomaquets, vull dir, sí, no? Cauen 30 llavors que no les trobes. No, però clar, si tinc de fer, no sé, 8 o 10 quilos de tomàquet, el més pràctic és d'allò, amb pell i tot, rentats sobretot, però encara que siguin de l'hort, perquè pràcticament ben rentats i triturats. Llavors els colo perquè la pell que pugui quedar o allò que estorba, doncs quedi fora. Una olla, hi poso un raig d'oli, del bo, i el tomàquet. Sí. Com veig que ja està reduint, que ha perdut quasi tota l'aigua, llavors la trec, ho poso un pot de vidre i ho guardo.
0: Val. És que ja veig que tu,
1: cuina, amb all Maria,
0: tu tens, diguem, molta previsió.
1: Sí, bueno, és clar.
0: Ja ho noto, que tot ho tens preparadet abans.
1: Tot ho tinc preparat. Jo sempre dic, la nevera sempre té que haver-hi alguna cosa i el rebost igualment. Ni que siguin pots de llegum o el que sigui, però bueno, dius, ostres, avui no sé què dinar, i a mi em passa, jo ara mateix no sé què dinaré a casa.
0: Sí, no ho sabem, eh?
1: Jo no ho sé. Jo a la nevera, bueno, veus, sí que ho sé, perquè em vaig fer una mongeta bullida i la tinc tancada amb... al tindre hort.
0: És que no el surten, teu hort no dona molt, el teu hort.
1: No surten, sí, i és petit, eh? Sí. No surten a mida que tu vols, no. Surten com volen elles, no?
0: Sí que...
1: Clar, llavors dius, hòstia, mira, quanta mongeta. O agafes i o regales, o vas tallant i, pom, les fots a bullir, perdó l'expressió, les poses a bullir, i llavors les guardo i les poso en un pot tancades al buit. Que avui per sopar un grapat d'aquelles mongetes, un ou dur, i ja he sopat. Ostres. Després un trosset de xocolata, perquè m'han important la xocolata, i ja està, és el meu sopar. Tres dits de vi i avall.
0: Ostres, a més.
1: Home, no, t'ho perdràs, tia. Vull dir, si tens vi, per què te'l de deixar-lo allà al racó? No. Tres dits.
0: Que ho sàpigues, que les dones alemanes, quan han posat els nens a dormir, sempre la copeta de vi abans d'anar a dormir.
1: Ah, carai.
0: És una cosa que vaig descobrint allà.
1: El Riesling, aquí, el Riesling, no?
0: El Riesling.
1: Riesling, sí.
0: Però d'altres també, perquè...
1: Ja.
0: Però és igual, em veies que...
1: Sí, que sigui vi, no?
0: Perquè vaig descobrir això, ja, que aquí a Catalunya és més per menjar, el dinar, ho coneixia així, però veig que tu també t'agafes la copeta abans de...
1: No, jo la copa me la poso quan...
0: Per menjar, veus? Sí. Aquí es fa per menjar.
1: Ara, si hi ha sobre taula i queda vi, hi ha gent que es pren un xupito,
0: sí.
1: Jo continuo amb el vi. A mi el vi m'agrada, avui mateix vaig a un tas de vi.
0: Ah, sí?
1: Sí, vaig quasi a casa. Soc d'un grup de gent addictes de vi. Sí, addictes al vi.
0: I on aneu?
1: Al Sol i Emocions.
0: Sol i Emocions?
1: Sorli.
0: A Sorli?
1: A Vilassar de Dalt.
0: A Vilassar de Dalt.
1: Sí.
0: Ah, mira, veus, no cal anar gaire lluny per fer tas de vi.
1: No.
0: La gent pensa que ha d'anar al Priorat. Que...
1: No. Venen gent, venen bodegues d'allà per fer demostració i per vendre. Vull dir...
0: Tenim un problema avui, Esteve.
1: Sí?
0: Que és que estem anant d'una cosa a l'altra.
1: Però que bé.
0: Que bé. Però vull dir que ens hem quedat a mitges amb la recepta del fricandó, però vaja.
1: Ah, fricandó, doncs contornem. Vull dir, si no, això és normal. Si,
0: la gent que ens escolti dirà, home, la recepta...
1: Ho passa bé. Que en truquin. Home.
0: Bueno, sí, també, home, sí. Saps allà les primeres parts i segones parts?
1: Sí, continuem amb el fricandó. Bueno, amb la vedella amb bolets. Estàvem que havíem fregit la carn,
0: sí,
1: que havíem posat l'all i julivert a coure en aquella cassola.
0: Sí.
1: Quan allò comença a canviar el color, se li tira el tomàquet. Es remena que es barregi ben remenat. Llavors ja li pots posar les herbes. El que tinguis. Maria no, eh? Però pots posar-hi farigola, romaní, sajolida, llaurer, sobretot llaurer. I també, si tens alls, pam, els pots posar allà també.
0: Sencer,
1: sí, vinga, va, una cabeça, o sueltos, és igual. Després, si vols, te'ls menges, si no, els separes, això rei. Es nota molt, l'all, quan està... Bueno, i un cop està això...
0: Però ho deixes molta estona, no?
1: Que quedi, no, que el tomàquet que quedi fosc, que quedi ben... quasi enganxat, allò que vas amb la cullera de fusta remenant i veus que dius, ui... Llavors, aquell moment és el moment bo per agafar el birranci I...
0: Que no pot faltar.

0: el got de Birranci. Llavors fa una expressió, dir, aquí ja estic, no? Quan se l'aroma se'n va, abans ja havies tingut els bolets, que no en parlaven d'aquests. Si són bolets secs, els havies tingut amb remull.
1: Sí.
0: Jo hi vaig posar-hi trompetes de l'amor, perquè en tenia, ja de l'any passat. Vaig posar-hi les trompetes i les tenia amb remull. Llavors, trec les trompetes, pam, les fiques amb aquell... aquell contento, i quan en cap d'una estona veus que l'aroma del vi ha perdut l'alcohol, llavors l'aigua aquella la coles, perquè sempre porta una mica de sorra,
1: sí,
0: coles aquella aigua i a la cassola. Llavors vas posant la carn, vale? A foc mig, i que vagi fent la xup-xup.
1: El xup-xup.
0: Ja està. I tant en tant donar-li una mica de meneo, així, sense la cullera, no? Així la cassola, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
1: Això es veu millor, molt, quan esteu allà als cuiners, millor, sí, a les cuines, que aneu remenant,
0: sí, així. Si vols agafar una mica la cullera, però molt de carinyo, perquè la carn no es faci malbé. Malbé, que no es trenqui, perquè un maco és un cop passes la carn al plat, que es queda molt, molt cuita, quedi sencera, i al pujar-se a la boca dius, carai, noi, perquè si la veus que trossos per aquí, trossos per allà, dius,
1: sí,
0: bueno...
1: És que ha d'entrar pels ulls també un
0: plat, home,
1: eh?
0: I... un plat, la cuina, sempre, un 50% és la visió.
1: Sí.
0: Si la visió aquella no t'entra malament, aquell plat el menjaràs... ben un plat ben guarnit, o tampoc fa falta que sigui ben guarnit. Un plat blanc, amb dos tocs vermells i el que li posis al costat, obert, que ressalti aquell plat. El que és molt important és, ara estic parlant de més cap allà, el que és important és la llum.
1: En
0: un restaurant, la llum, una bona llum, il·lumina
1: el
0: plat.
1: Fa que el plat entri,
0: sí,
1: millor.
0: Sí, i agraeix
1: el... Això ho tindrem en compte,
0: sí.
1: Si mai obrim un restaurant. Esteve, hem d'anar plegant perquè són quasi...
0: Pues, senyors, pitorit amb vos.
1: A veure, la carbassa i el carbassó...
0: La carbassa i el carbassó...
1: Aquí he anat a buscar el boli, doncs que se'l guardi per la setmana que ve.
0: Ja sortiran.
1: Sempre.
0: Ja sortiran.
1: És que,
0: bueno, carbassó... un segon. Carbassa, sí, pelada, sense espines...
1: Sí,
0: encara no, sense espines, sense pepites, tallada a trossos, una patata pelada, pam, pam, pam, un tros de gengibre, ojo, una ceba, tot triturat, pam, bueno, tot triturat, tot tallat, a la cassola, quan hagi, a tot hagi bullit, passat pel túrmix, i queda una crema de carbassa amb un toc de gengibre, guai del Paraguai.
1: Espectacular.
0: I això és barato.
1: Bueno, bonito i barato.
0: Ai, sí, sí.
1: Doncs moltes gràcies, Esteve, una vegada més, una setmana més, Esteve Pedra, el cuiner del Tic Tac de Ràdio Cantona. Que acabis de passar un bon dia.
0: Igualment.
1: Adéu.
0: Bona Setmana Santa. Ai, bona Setmana Santa, no. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: La setmana vinent s'inicia una nova edició de la Tardor Literària, una cita que cada any acosta autors, llibres i lectors al municipi. Enguany, una de les obres que formen part de la programació és Parra, de l'escriptor Joan Ametller, una obra que tindrem l'oportunitat de conèixer ara mateix, perquè es presentarà el 7 d'octubre, però avui tenim el seu autor, en Joan Ametller, aquí amb nosaltres, als estudis de Ràdio Argentona. Sembla que tenim problemes, Joan, no em sents bé?
1: No sento res.
0: No sents res. Doncs mirarem a solucionar aquest problema. Ara hi tornem amb en Joan.

0: La setmana que ve s'inicia una nova edició de la Tardor Literària aquí a Argentona, una cita que cada any acosta autors en llibres i lectors al municipi. Enguany, una de les obres que formen part de la programació és Parra, de l'escriptor Joan Ametller, una obra que tindrem l'oportunitat de conèixer una mica més de prop el proper 7 d'octubre en un acte que es farà a la Biblioteca d'Argentona. Avui volem parlar precisament amb el seu autor per descobrir que hi ha darrere de Parra. Bon dia, Joan Ametller.
1: Bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
0: Estem encantats que hagis pogut venir aquí als estudis de Ràdio Argentona. Volem conèixer Parra. En primer lloc, Parra, quan sentim aquest nom, pels que no l'han llegit, què és Parra?
1: Parra és el protagonista fonamental de la novel·la, un exlegionari, el que li encarreguen unes coses i després el traeixen, i hi ha una trama així. Mira, si vols t'explicaré que la inspiració de la novel·la que la vaig fer durant la pandèmia, el confinament de la pandèmia, em va venir donat per el record d'un atracament que em sembla que va ser l'any 79, hi havia hagut a la Caixa d'Estalvis de Mataró, on van entrar una sèrie de lladres, van estar dintre dos dies, van buidar totes les caixes de seguretat i se'n van endur. Hi ha gent que parla de 500 milions de pessetes, però hi ha gent que parla de molt més, perquè els diners que es ficaven allà dintre no, ningú sabia, no hi havia proves del que hi havia allà. Sí. Partint d'aquesta idea, i sense voler fer cap mena d'investigació, sinó partint d'un atracament amb una caixa de Mataró, sembla que li vaig canviar el nom, doncs vaig començar això. I llavors la novel·la s'inicia amb una sèrie de personatges foscos, un cardenal, un empresari, un general, un banquer, etcètera, que volen recaudar diners per crear un partit d'extrema dreta. I llavors contacten amb el director de la Caixa d'Estalvis de Mataró i aquest els hi ofereix la possibilitat de facilitar-los l'entrada amb uns dies de festa per robar totes les caixes d'estalvi.
0: Que això, clar, porta una mica reminiscència a aquest acte que tu vas dir, no? Sí, que sí, no es va saber la realitat qui va ser, però es pensava que potser algú de dins
1: estava implicat. Jo hi poso, no? El director.
0: I tu hi poses a la teva obra el director, sí. Però no vol dir que sigui la realitat.
1: No, jo ja dic que això està inspirat. Amb això, inspirat. Però no hi ha... Todo parecido con la realidad es pura coincidencia, que diuen els llibres.
0: Ja ens has posat una mica en context de què va la trama, però realment Parra es centra dins la novel·la de policia que, no, de crims...
1: Novel·la negra, diria
0: novel·la
1: jo.
0: Novel·la negra.
1: Que és diferent de la novel·la policia que la novel·la de crims.
0: Ah, sí? Com és de diferent?
1: Bueno, si ho haig d'explicar molt, molt ràpidament, sí. Abans existia una sèrie de novel·les de crims i tot això per distreure, diguéssim, els benestants, sobretot a Anglaterra, una mica als Estats Units i tot això, però de sobte a l'any 30 apareix un senyor que es diu Dashiell Hammett, que se li ocut fer denúncia del que estava passant en aquells moments als Estats Units, que amb la llei seca apareixen les bandes criminals que fan el contrabando de licor. Sí. Es creen un exèrcit de parats degut a la crisi del 29, al crac del 29. Aquest exèrcit de parats subministren gent en els mafiosos, i com que tenen molts diners, poden subornar polítics, policies, periodistes, de tot, no? Llavors hi ha un senyor, el Dashiell Hammett, que era l'any 30 o 32, sembla que se li ocut explicar tot això amb una novel·la policíaca, amb una novel·la negra. I aquí neix el que seria la novel·la negra, que es caracteritza perquè ha de tenir una certa crítica social o política.
0: Ah, doncs la teva novel·la sí que té aquesta crítica, perquè tu ja es planteges en l'inici aquesta trobada amb uns estaments, una representació dels estaments de poder, no?
1: Exacte.
0: I que fas la crítica perquè ja volen crear, doncs, amb aquests diferents estaments de poder un partit polític I per fer-ho recorren a un acte criminal que seria robar.
1: Exacte.
0: El que passa que els hi surt la jugada malament i el protagonista és el Parra. Però Parra, d'on et ha sortit el nom? Clar, és que, saps? Va sortir així, no hi ha cap influència.
1: Va sortir. Un nom, era un ex-legionari que vivia al barri de Rocafonda i un nom em va sortir així, va sortir Parra.
0: És ben curiós quan llegim aquesta novel·la perquè, esclar, n'hem llegit d'altres, no?, de novel·les negres o policíques o de crim o el que sigui, que l'escenari són espais llunyans, que no ho sé, Estats Units o al nord d'Europa, però quan ho veiem tan focalitzat aquí en una zona de l'entorn més pròxim, no?, perquè els escenaris aquí surt Mataró, naturalment, però després hi surt Sant Vicenç, crec que surt Llavaneres. Argentona es menciona poc. En un moment concret, tampoc no recordo exactament, però no hi passa res excepcional.
1: No hi passa res important, però no recordo si ho vaig mencionar
0: en un moment. Ens has deixat una mica de banda, però es menciona. I després tenim Barcelona, naturalment, així que doncs fa gràcia quan també parles del barri de Rocafonda, no? Que clar, també l'has triat com a la barri de los bajos fondos, no?, que es deia abans.
1: Sí. Parra és un ex-legionari mig delinqüent que viu en el barri de Rocafonda i a través del general, o sigui, de l'exèrcit que hi ha en aquesta reunió, contracten el Parra perquè contracti ell a la vegada un escamot de 4 o 5 amics o coneguts per fer aquest assassinat. Els hi facilita les claus d'una entrada... Vull dir...
0: No, per fer el robatori en el banc.
1: Per fer el robatori.
0: El que passa és que en Parra és més espavilat del que es pensava el general.
1: Ah, exacte. I llavors Parra s'ho ensuma...
0: No volia proves. No volia, el general no volia proves d'aquesta acció que els pogués incriminar i els volia eliminar. I en Parra s'ho ensuma.
1: Exacte, però la idea era que quan arribessin amb tots els diners ja tenien preparat un altre escamot per matar-los a tots i quedar-los amb els diners. Però Parra, que s'ho ensuma, doncs munta un... I tot i que resulta... Els companys resulten morts i resulta ferits, al final se'n surt i llavors inicia un procés de venjança contra tota aquesta gent que l'han traït.
0: No explicarem més, perquè no. Si no fem aquí spoiler i tal.
1: Sí, és complicat parlar de la novel·la.
0: Però... Sí, és complicat parlar de la novel·la sense delatar el que trobaràs. Va. Però sí que és curiós, amb el Parra, una de les situacions és que en Parra, a veure, és un delinqüent. I també comet assassinats.
1: També.
0: Que, tot i així, et cau simpàtic.
1: Mira, això m'ho va dir... Un article que va sortir en un diari de Menorca i a l'escrit em deia, diu, mai a la vida hagués dit que un legionari que hi és simpàtic.
0: Exacte. Doncs va passar igual quan el vaig llegir. Perquè també és una mica la sensació de que està fent el que fa, no perquè ell voldria, sinó per defensar-se amb ell i amb les persones que hi estima.
1: Bueno, i perquè és una persona que ell té una ètica de vida, una ètica que potser no és la nostra, però ell té una... O sigui, els amics se'ls ha de protegir, se'ls ha de venjar, els enemics se'ls ha d'eliminar, però ell té una ètica i segueix aquesta ètica.
0: És molt conseqüent i també cuida els seus, no? Que això també s'ha de valorar, no?, dins aquesta ètica que comentaves. Joana Matllés, la teva primera i única obra.
1: Sí, bueno, jo...
0: O no? O en tens un altre al calaix?
1: He escrit... que vaig autoeditar un conte per als meus nets, on ells són els protagonistes. Tinc també un tractat de novel·la negra que el vaig editar i he fet algun conte curt, poesies i coses així, però editat per tercers, diguéssim.
0: Per una editorial.
1: Jo vaig enviar la novel·la en Marc Moreno de Llibres de Delicte i al cap de poc em va contestar i sí, m'interessa molt.
0: Quan el vas publicar? ja
1: molt
0: fa uns
1: poca memòria per l'estat, deu fer un parell o tres d'anys.
0: És que no tinc el llibre aquí a mà, si no t'ho miraria l'edició. Des de llavors fins ara, des que el vas editar, doncs quina repercussió ha tingut o quina acceptació?
1: Bueno, a Mataró molta. O sigui, bueno, la gent em parava pel carrer, fins i tot una senyora em va dir, escolta, tindries el telèfon d'en Parra que m'aniria bé per una cosa.
0: Sí. Veus, no només m'ha caigut bé a mi, eh?
1: Sí, sí, sí. Doncs a Mataró molta. Fora de Mataró, no tant. Jo em sembla que em va dir en Marc que s'havien venut uns 300 i pico d'exemplars, que amb una novel·la en català i una editorial petita no està malament.
0: No està malament. Tot i que hi ha una tendència avui en dia, crec, si no m'equivoco, de la lectura de novel·la negra. Agrada. Últimament,
1: sí,
0: vull dir, és un camp de la novel·la que té molta ressò últimament. Has fet un tractat de novel·la negra?
1: Sí.
0: I això, un tractat, què vol dir un tractat?
1: Bueno,
0: un estudi.
1: Un tractat dels diferents tipus de novel·la policíaca,
0: sí.
1: On després explico totes les característiques de la novel·la negra i llavors faig un recull de les novel·les més importants i dels autors més importants, posant fotografies, una mica d'explicació de l'argument, etc.
0: I quin autor de novel·la negra tu creus que ens podries recomanar? Vaja.
1: Home, jo els clàssics, és a dir, Dashiell Hammett i Raymond Chandler són els meus preferits, tot i que han escrit poc, i són dels anys 30-40, però bàsicament perquè van ser els iniciadors. D'avui dia, jo sempre dic que l'americà que prefereixo és el Michael Connelly i d'europeus la Fred Vargas, una francesa que escriu unes novel·les fantàstiques.
0: Una francesa, torna'm a dir el nom.
1: Fred Vargas.
0: Fred Vargas,
1: sí.
0: És una escriptora,
1: sí.
0: Francesa actual.
1: Sí, sí.
0: Que té molt d'èxit a França.
1: A França molt d'èxit, i aquí a Espanya s'han editat tots els llibres també.
0: Sí, s'han editat, sí. No l'hem sentit tant, potser aquí. No l'hem sentit gaire, o bueno, tu sí perquè ets un expert, però potser...
1: No, però s'ha venut, perquè si no, no haguessin seguit editant, i a la que treu una novel·la nova l'editen aquí, la tradueixen i l'editen de seguida. I ara actualment hi ha un parell d'italians molt bons, com Antonio Manzini, que també ha fet una sèrie, que després han fet una sèrie de televisió que es diu Rocco, que és el nom del protagonista, i algun altre italià que també...
0: Sí, que els italians també estan bastant forts amb la novel·la negra.
1: Sí, sí, sí.
0: I els suecs, no?
1: Els suecs també.
0: Ah, perquè també. Es fan almenys moltes sèries de novel·la negra.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No són els meus preferits, els suecs, no. Fan novel·les de 500 o 600 pàgines que se'n van molt per les branques, però realment hi ha algun de bo. John Esbo, per exemple, és molt bo. El famós, aquell que es va morir, ara no recordo el nom, el de la trilogia aquella famosa.
0: Ai, sí. I mira que m'he llegit els llibres i he vist les sèries,
1: sí.
0: Però no recordo ara el nom. Sí, per això t'ho deia, perquè té molta anomenada...
1: No només suec, els nòrdics en
0: els
1: general.
0: Els nòrdics en general, sí, sí. No? Però vaja, que els italians tenen molt de suc amb tot el tema de màfia.
1: Sí, saps què passa? Que els italians i els francesos connecten més amb nosaltres.
0: Això.
1: Per la manera de ser, per allò, no? Per exemple, ara jo porto... sóc el conductor del Club de Lectura de Novel·la Negra de Dòria Llibres. I ara ha sortit una novel·la d'un francès que es diu Jean-Claude Tissot, que és boníssim i que es va suïcidar als anys 70, una cosa així, i va fer tres novel·les extraordinàries.
0: Molt bé.
1: Totes a Marsella, inspirada amb els problemes de la migració...
0: És que a Marsella també hi ha molt de tema. Sí. Aquí a Catalunya, algun nom que hàgim de tenir en compte de novel·la negra?
1: Home, Pedrolo va començar.
0: Pedrolo, sí.
1: Pedrolo va començar. Vázquez Montalbán, evidentment. Vázquez Montalbán potser va posar la novel·la negra, o sigui, va justificant els progres que ens agradés la novel·la negra, perquè ell era un intel·lectual molt important d'esquerres i li agradava la novel·la negra i va fer tota la sèrie de Carballo. Després González Ledesma, un altre autor molt important també de la mateixa època, i dels nous, així que
0: no
1: que destaqui
0: tants.
1: Molt, ara en aquests moments no...
0: Hem d'anar cap als francesos o als italians. presenten el teu llibre, en parlaran en la tardor literària la setmana que ve, el dia 7, a la Biblioteca d'Argentona. T'han escollit com un dels quatre llibres que la tardor literària presenta. Què suposa això per tu?
1: Bueno, doncs estic molt agraït i m'agrada fer-ho, perquè tot i que quan va sortir la novel·la vaig fer diverses presentacions, vaig cuidar diverses vegades, però que després de dos o tres anys d'haver-la fet, doncs em tornin a convidar per explicar-li tot això, doncs m'agrada molt i estic molt content i molt agraït.
0: Doncs tornarem a tenir aquí a Argentona la setmana vinent, el dia 7, que és, ara si no recordo malament, és el dimecres, el dia 7, a les 7 de la tarda. Estem encantats que hagis vingut aquí a Ràdio Argentona als estudis per parlar-nos d'aquesta novel·la negra que passa al Maresme, concretament al Mataró, que el tenim molt a prop, i de vegades fa pensar, dic, a veure què deu estar passant realment a la realitat, que no ens n'adonem, no? Per tant...
1: Deixa'm fer-te un altre punt.
0: Sí.
1: Es diu novel·la negra
0: sí.
1: perquè... La primera novel·la del Dacia Hamlet, que es deia Collita Roja, va ser publicada per fascicles amb una revista que es deia Black Mash, és a dir, Màscara Negra, no?
0: Ah, sí.
1: I d'aquí li ve el nom de la novel·la negra, perquè aquesta va ser la primera en aquesta d'això.
0: Joan Ballier, ho hem de deixar aquí perquè ens acostem a la una del migdia que fem l'informatiu de Ràdio Argentona. Com et dic, encantats de tenir-te. Esperem tornar-te a tenir més endavant, si és que estàs preparant una altra novel·la.
1: Sí, tinc una continuació del Parra amb el mateix protagonista.
0: Home, l'has d'explotar perquè ja et dic que ens ha caigut molt bé. Sí. Doncs que acabis de passar un bon dia, Joan.
1: Moltes gràcies per haver-me convidat. Ha estat molt divertit i molt bé. M'ho he passat molt bé.
0: Molt bé, gràcies a tu. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Doncs nosaltres també ho deixem aquí, que s'acosten, falten 3 minuts per la una del migdia, l'informatiu a migdia us espera. Encantada de que ens hàgiu acompanyat aquestes 3 hores del dia d'avui. Demà hi tornem a partir de les 10 del matí. Que vagi bé. Bon dia.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan defensa en roda política continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. Els amics del Museu del Càntir d'Argentona fan una crida a veïns i veïnes per recollir col·leccions de càntirs antics que tinguin a casa i ja no utilitzin. L'entitat recollirà aquestes peces per crear un fons de reserva. L'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. I el temps. Aquesta tarda s'ha de mantenir la nuvolositat abundant, fins i tot podríem tenir algun xàfec irregular al nord de la comarca. Els vents avui són moderats i les temperatures es mantenen sense canvis. Comencem.

0: La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco explica que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre han estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels darrers anys. Un ús més elevat pot fer que la factura passi d'un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent a les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, els usuaris es poden adreçar a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. Ja ha començat la roda política del darrer ple. Maria Mercè Juan defensa continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita critica que s'hagi aturat durant un any el desenvolupament del Collell i considera que la crisi d'habitatge actual obliga a mantenir l'activitat urbanística. Juan aposta perquè l'Ajuntament i els promotors busquin un acord sobre el creixement de la zona.
1: Jo crec que la situació actual requereix d'un posicionament de responsabilitat respecte a la demanda que hi ha, de la crisi que hi ha. Llavors, aturar-ho, malgrat, puc considerar que fa respecte un creixement d'aquesta magnitud, el fa. O sigui, com respon Argentona amb aquest creixement? Estem preparats? Jo crec que sí.
0: Sobre l'habitatge, Juan també considera insuficient l'oferta prevista a Can Serrallador. La promoció preveu, recordem, una vintena d'habitatges en cessió d'ús. Segons ha apuntat, no estaran disponibles fins aproximadament l'any 2030. La regidora també ha expressat preocupació per la situació econòmica municipal. Considera que l'Ajuntament està fent un esforç inversor massa elevat per la seva capacitat de finançament i reclama avançar en les inversions pendents però fer-ho de manera sostenible.
1: Argentona té la capacitat que té, com cada municipi té la capacitat que té. Llavors, ara plantejar una inversió de 12 milions d'euros, és el que està en pressupost, 12 milions d'euros d'inversions, quan les subvencions no s'estan treballant, estem depenent sempre de demanar crèdit financer.
0: Sobre la deixalleria municipal, Juan considera que cal analitzar què ha provocat els problemes que té aquest servei. També ha parlat del conflicte entre l'Ajuntament i els Amics del Museu del Cant i, en aquest cas, defensa que cal buscar vies de diàleg. Pel que fa a l'arbrat municipal, considera que cal reduir tensions i buscar un acord entre el govern i els grups de l'oposició. Juan també ha valorat positivament la rehabilitació de Can Barrau, tot i això planteja que l'equipament pugui estar disponible per a més entitats. I sobre el seu futur polític, la regidora no adscrita encara no ha decidit si continuarà en política municipal després de les eleccions. Ha assegurat que la decisió continua oberta. Més coses. Demà l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà les claus de la seva nova seu, la masia de Can Barrau. L'entitat fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i horaris. Des del Calabrot asseguren que ara faran un salt qualitatiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. Un dels membres de l'agrupament, en Blai Forns, ha explicat a la ràdio que aquest nou equipament permetrà acollir en millors condicions la setantena d'infants i joves que formen part de l'entitat i també servirà per dinamitzar el barri i cedir espais a altres entitats.
2: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: L'entrega oficial de claus es farà demà a les 7 de la tarda al centre parroquial i dissabte tindrà en lloc una jornada de portes obertes a Can Barrau amb gimcana, mostra de bitlles catalanes, vermut i dinar popular. L'Associació d'Amics del Museu del Càntir d'Argentona fa una crida als argentonins i argentonines que tinguin col·leccions de càntirs a casa i no se'n puguin fer càrrec. La presidenta de l'associació, la Marga Bagot, explica que l'objectiu és recollir aquestes peces per crear una col·lecció de reserva que s'utilitzarà en tallers, exposicions i activitats pedagògiques.
3: Estem creant una col·lecció o dos col·leccions, diguéssim, senceres de tots els càntirs per tenir una reposició que quedi en els amics del Museu del Càntir. Sabem que hi ha exposada la col·lecció del museu, però nosaltres mirarem de que aquests càntirs puguin ser inclús més propers que el museu. Buscarem l'activitat de que una persona pugui veure alguna activitat i digui, ostres, aquest és el càntir del meu any, i pugui fer alguna cosa o sentir-se més connectat, perquè això sempre fa gràcia.
0: Tots aquells interessats a cedir els seus càntirs o col·laborar com a voluntaris en les sortides de l'entitat es poden posar en contacte amb ells a través del seu perfil d'Instagram o enviant un correu electrònic a amicsdelmuseudelcanti@gmail.com. L'entitat, que aquest any celebra el seu 75è anys d'història, continua plenament activa, adaptant els jocs tradicionals als nous, a temps amb iniciatives com el joc de taula Memory o adaptant dinàmiques actuals al Canti. Després de participar en la gala de la Federació de Jocs Tradicionals al Delta de l'Ebre, la seva propera parada serà la Ràpita els dies 11 i 12 d'octubre, on participaran en el Festival Orígens amb una exhibició de jocs i de l'aixecada de càntirs. Demà tindreu el segon capítol de Maresme Lliure i Tropical, la secció del magazín Tic Tac. Cada setmana Núria Pou ens acosta les experiències de creadors i artistes del Maresme i es pot seguir també en format vídeo al canal de YouTube de Ràdio Argentona. Aquesta setmana l'acompanyaran la Maya i la Zoe, dues matarunines que han creat la seva pròpia companyia de dansa contemporània.
4: Els esports.
0: Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, l'Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. De Lomas té 23 anys i ostenta el títol internacional de Woman Candidate Master i acumula-la una trajectòria destacada. Va ser campiona de Catalunya sub-20 i el desembre passat es va proclamar campiona de Catalunya absoluta. Més enllà de la competició, la jugadora combina la seva activitat esportiva amb la divulgació a través de les xarxes socials i projectes per apropar els escacs al públic femení. En una entrevista a Ràdio Argentona, de Lomas ha expressat l'honor que li suposa aquesta nominació per donar visibilitat a l'esport.
5: Per mi ha estat un honor, no? De fet, jo estic molt agraïda a l'Ajuntament d'Argentona, també doncs, per donar molta visibilitat als escacs, ja no només als escacs, sinó el que comentaven dels escacs femenins, que sí que hi ha un percentatge molt minoritari de dones que juguen als escacs. Llavors, el fet que l'Ajuntament doncs, pugui comptar amb mi i pugui presentar-me en aquests premis, per mi és un honor, i a veure si mica en mica doncs, es van visibilitzant més els escacs.
0: El pròxim repte de l'esportista argentonina serà revalidar el títol català el desembre vinent i assolir els 2.100 punts d'ELO per aconseguir la categoria de Woman Fight Master. Trobareu l'entrevista completa amb l'Alba de Lomas a radioargentona.cat. I ara anem als serveis. Entrem a la recta final de les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir el dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig del 27 i podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament mateix. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener i les sol·licituds fora de termini, això sí, queden excloses. Ara obrim agenda. Demà comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers de la vila. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafal, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida a l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a les 10 del matí, Ruta Casa Puig, portes obertes. El punt de trobada és la plaça de Vendra i el preu és de 5 euros. I en cinema hi ha hagut canvis per aquest cap de setmana, tot i això es manté la proposta del centre parroquial de Mis Queridísimos Padres.
4: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
6: Nos ha tocado la lotería.
7: ¡Nos ha tocado la lotería!
8: A nosotros nos ha tocado.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure aquest divendres a un quart de nou del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, però, el centre parroquial torna a oferir aquest cap de setmana la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, La Bola Negra. La podreu veure dissabte a un quart de 5 i a un quart de 8 del vespre. I pel que fa a la informació del temps, aquesta tarda continuarem amb una nuvolositat bastant abundant, especialment cap al nord de la comarca, on esperem xàfecs molt irregulars al Maresme Nord. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense canvis. Demà divendres hi haurà ambient assolellat a tota la comarca i les temperatures mínimes tiraran cap avall, entre els 15 i els 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca. Durant el matí esperen ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar aquest cap de setmana, un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. I nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 1 d'octubre.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan, regidora no adscrita de Defensa, continua el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta, que la Brot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, fins demà. Bona tarda.

0: Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.
1: La Rosalía!

0: Són dos quarts de dues, obrim roda política.
1: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
0: Molt bona tarda a tothom. Doncs sí, roda política, i fa temps que no fèiem roda per qüestions del servei. En els darrers plens abans d'estiu no hi vam ser, en antena. Però, per tant, tenim molts temes a parlar. Ahir vam començar la roda política amb la regidora Maria Mercè Juan, i avui ens acompanya aquí als estudis de la ràdio la Susana López. Molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
0: Com estem?
2: Bé, bé, bé.
0: Ha passat calor aquest estiu, ha sigut el tema, eh?
2: Hem passat molta calor. Sí, ha estat un estiu durillo per això de la calor, però bueno.
0: I de temes molts que en parlarem ara mateix. Vinga, som-hi. I començant per l'actualitat, que mana molt i que estem veient aquests dies a tots nivells, a nivell estatal, a nivell de Catalunya i, òbviament, també té el seu ressò a nivell municipal, com és la qüestió de l'habitatge, que en venim parlant també a nivell municipal molt, perquè doncs, hi ha aquesta iniciativa de sostre cívic amb l'Ajuntament d'Argentona, aquests habitatges de cessió d'ús, però també ha sortit la qüestió de l'habitatge als plens perquè s'ha frenat el desenvolupament del Collell. Ara hi ha un any més per acabar de definir com es pot fer, com es pot desenvolupar aquest sector, i aquí hi ha grups que no hi estan d'acord. D'entrada, per tant, el tema de l'habitatge és el més important, considera, que tenim ara mateix sobre la taula?
2: Bueno, a nivell de societat és el més important que tenim. O sigui, el que està passant, no, nosaltres no tenim a nivell municipal la capacitat de frenar-lo. És una cosa que, bueno, el tema de tot bé, al meu entendre, de les rebaixes fiscals que es van fer en la seva època, ho va fer el ministro de Guindos, per la gent que comprava, que feia inversió immobiliària aquí a Espanya. Què passa? Que sí que genera més feina en la construcció, però també genera que molta gent faci inversió, doncs perquè realment no tenen un... O no troben una manera millor on posar tants diners que tenen, no? I al final això el que fa és que hi hagi una especulació sobre la vivenda, quan el que s'hauria, com un bé de mercat amb el qual guanyar diners, i el que s'hauria de tenir la vivenda, l'habitatge hauria de ser un bé de primera necessitat, amb el qual l'especulació hauria d'estar regulada, si no frenada.
0: Clar, ara ens trobem aquí mateix, no? Perquè sempre s'ha dit que a més oferta baixa el preu, però no és així.
2: No és així.
0: En el món de l'habitatge, perquè estem veient com qui vol invertir, avui en dia inverteix en el totxo, això continua passant, i a zones com Madrid, on la Comunitat de Madrid, on s'està construint moltíssim, el preu continua pujant. Per tant, augmenta el parc d'habitatge, però continua pujant el preu.
2: Bueno, el tema està en que a construir per posar al mercat de hipoteca, el mercat hipotecari, ara s'està fent inviable, perquè ningú pot pagar un lloguer de més de la meitat del seu sou i alhora estalviar per una entrada d'un pis. Per tant, s'està construint perquè gent que té molts diners, els fons voltors o gent que especula amb l'habitatge, compri per posar el lloguer. Per tant, el fet de que hi hagi més demanda no està frenant, perquè s'està... I clar, com que es posa lloguer i la gent en algun espai ha de viure, i en comptes de que aquests pisos es queden buits, el que la gent, les persones de peu, els obrers, l'única cosa que podem fer és mirar de compartir aquests espais, perquè és que si no paguem aquest lloguer. I llavors, clar, sí, s'està construint més, però si no ho compra la gent que ho necessita, sinó que ho compra la gent que vol fer negoci amb aquests habitatges, no baixarà el preu.
0: Aquest escenari és el que els ha fet por a l'hora de tirar endavant el desenvolupament del Collell? És a dir, fer que hi hagi una zona argentona que es desenvolupi en... crec que era una xifra de 500 habitatges de cop, i que això després no tingui un impacte real en les necessitats de la ciutadania?
2: Bueno, mira, el tema del Collell és una cosa que tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans, no és una cosa meva, ja portàvem que s'havia de planificar molt bé per lluitar contra l'especulació. Vale? Llavors, què passaria si ara de cop, i a més, és que ara és el moment de construcció. Jo quan en el ple deia, no, però no es farà totes les fases de cop o no sé què. Bueno, si tenen els permisos, no el construiran amb la incertesa jurídica que ara s'està creant, no construiran d'aquí 10 anys, construiran ara. Vale? I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. No es construeixen pisos, és que els nostres fills no tindran on anar. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial, però és el que jo deia, el problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els ingressos, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial, perquè posem que un pis de protecció oficial siguin 200.000 euros, que per mi ja és un preu elevat, però pel que està ara al mercat seria un preu per sota del mercat, vale? 200.000 euros. Pues una persona que es vulgui comprar un pis ara mateix de protecció oficial ha de tenir estalviats com a mínim 50.000 euros. I això avui en dia no passarà. Què passarà? Que aquests pisos de protecció oficial quedaran buits, i els, o sigui, no es construiran i es construiran els pisos per... o sigui, com que va sota demanda, es construiran els pisos de mercat lliure i seran preus de 300-400.000 euros per especular.
0: Per tant, els promotors poden no construir pisos de protecció oficial perquè no hi ha ningú apuntat o no hi ha ningú que està demanant aquells pisos,
2: bueno,
0: prèviament?
2: Jo realment no tinc tant coneixement sobre aquest tema urbanístic. Jo sé que, per exemple, el que jo veig a Mataró és que es compren els pisos sota demanda. Vale? Llavors hi ha una llista de pisos de protecció oficial i es va entrant en aquests pisos de protecció oficial i es reparteixen. Vale? Però els que jo veig que es construeixen rapidíssimament són els que són privats i es posen a la venda a preus de 400-500.000 euros, i és que tu truques a una promoció a la setmana següent i no hi ha ni un pis. Llavors, clar, hem de buscar l'equilibri entre que la gent pugui entrar si pot ser d'un lloguer assequible i entre que la gent que vulgui comprar un pis a preu de mercat, a preu lliure de mercat, també ho pugui comprar. I això s'ha d'estudiar molt bé. I això, el Partit Socialista, torno a dir, sempre, sobretot quan estava al Badó Casas com a regidor, sempre ho havíem parlat moltes vegades.
0: El Partit Socialista ara mateix, el Partit Socialista d'Argentona, ara mateix està a favor de que es desenvolupi el Collell ja.
2: Bueno, s'han canviat d'opinió com han canviat d'opinió en tantíssimes coses. Jo parlo de quan jo estava al Partit Socialista. Jo ara no hi soc i ells tenen, bueno, tot el dret de canviar. Que canviïn d'opinió perquè diguin que necessitem els pisos ja, jo trobo que és una mica de demagògia. Per què? Perquè, primer, aquests pisos no els tindrem ja. Perquè no és una cosa de que surt una promoció i en un any tenim els pisos. Això no. Segon, podem tenir els mateixos pisos amb, o sigui, no els mateixos pisos, un Collell ben ordenat i uns pisos adequats en una, només un any de retard. Això, aquesta suspensió no és in eternum.
0: Però el moment en què es fa efectiva aquesta suspensió, estem ara en aquesta suspensió, és un moment, podríem anomenar-lo, preelectoral, perquè el mes de maig vinent tenim eleccions municipals. Per tant, no és un moment, diguéssim, en què es pugui fer un debat serè sobre aquesta qüestió, perquè entenem...
2: No, perquè es faran... jo crec que la voluntat, o sigui, el que a mi m'ha explicat el govern, que la seva voluntat el que és que es faci un estudi tècnic. O sigui, que es faci un estudi tècnic i que es pugui valorar també políticament. És veritat.
0: Però el govern que entri podrà valorar, fer cas o no d'aquest estudi tècnic, entenc.
2: Podrà fer cas d'aquest estudi tècnic i podrà aixecar aquest
0: suspensió
2: al juny de l'any que ve.
0: Per tant, és claríssim que aquest serà un dels temes de debat i un dels temes en què tothom es posicionarà, no?
2: Sí, però clar, què volem? Estem lluitant contra... ens estem posant al costat de la gent que està acampant a les places perquè no volem especulació. Però, en canvi, quan diem, ens aturem, mirem i plantegem evitar el màxim possible l'especulació amb l'habitatge, aquí com a mínim a Argentona, que és la nostra potestat, votem en contra. Però ara, com que ha passat el que ha passat, que s'ha mobilitzat tota la gent, estem en contra de l'especulació. Quan fa 15 dies, no sé si en consciència o sense consciència, perquè el discurs fàcil és dir el govern ha aturat la construcció de no sé quants pisos de protecció oficial. Pues no, s'estava donant peu a potser un creixement del poble que si es fa de cop és insostenible. Si ara tenim l'institut que no bueno, no parlaré de l'institut, parlaré de l'àrea bàsica d'Argentona. Si ja tenim llistes d'espera i ens falten metges i pediatres, ara posa't 500 pisos més. No sé si som conscients de quin creixement de la població seria aquest, més el del Cros.
0: Però si ara mateix un ajuntament està aturant aquest desenvolupament, també és per planificar l'augment de serveis, no? I poder, poder demanar a la Generalitat.
2: Exactament.
0: Hola, truquem a la porta. Preveiem
2: home,
0: que d'aquí
2: jo vaig votar a favor amb la consciència de que tot això es farà. Si aturem que es construeixin pisos també de protecció oficial, que aquest és el però, l'aturem un any.
0: Sí, sí.
2: Mira, donem un any més a que la gent pugui estalviar una miqueta més. Aturem un any, vale, d'acord. És amb aquesta premissa de que puguem dir, escolta, que venen 500 pisos que nosaltres estem d'acord en que s'han de fer. La Generalitat està fent moltes coses bé i està promovent que es facin pisos, però també està promovent molt que els pisos que estan ja construïts surtin al mercat. Per ells, la prioritat màxima no és construir més, és fer...
0: Ampliar el parc.
2: Ampliar el parc. Per tant, estan prioritzant zones com el Cros, perquè algú em podrà preguntar, i per què estàs a favor de que el Cros comenci... El Cros és sol públic.
0: Estem parlant ara de l'àrea residencial estratègica, de l'àrea.
2: De l'àrea del Cros. Si el Cros es fan 140 habitatges... es fa en sol públic, per tant...
0: Però no hi ha notícies sobre aquesta qüestió.
2: Bueno, s'està treballant, però vull dir que si algú em digués pots ballar, estaries d'acord. És que és molt diferent, no és el mateix un sol que és privat a un sol públic, és diferent. Ja tenim els terrenys, ja tenim molt avançat. I després... són 140, no són 500, que també seran difícils d'assumir. El barri l'equilibra, el barri el posa, diguéssim, a la seva capacitat per poder tenir un teixit de serveis que puguin ser, o sigui, que no siguin infra...
0: Que puguin sobreviure, no?
2: Que puguin sobreviure, que no
0: que siguin... Entenc que siguin uns serveis... Exacte,
2: que siguin sostenibles. Però és que a l'altra banda ho fem al revés. Finquem 500 pisos més que... al poliesportiu.
0: Que hauran de generar nous serveis, està clar.
2: Clar,
0: no? Està clar.
2: O sigui, i això s'ha de pensar. I un any per pensar-ho, potser que sí que ens podem posar un gomet vermell perquè no ho hem pensat abans. Això també. Això sí, segur. Però que parar un any per pensar tot això, jo ho trobo lògic, però bueno. Sé que és veritat que estem en campanya electoral i que el que igual fa 3 anys era lògic, ara no és lògic. Per alguns.
0: Clar, perquè això també tensiona els grups, perquè també hi ha més reunions, hi ha una feina paral·lela, afegida, no?, quan s'està en campanya, perquè entenem que si ara s'han de posar d'acord amb la qüestió del Collell, en algun moment s'hauran de trobar, no sé si tenen calendari sobre la taula.
2: Bueno, ja es va fer l'acord de la suspensió i ara estem esperant que els tècnics avancin d'alguna manera, perquè clar, s'ha de fer l'informe fora, s'ha de fer tot.
0: El que sí que està avançant, i canvio de tema però no em moc d'habitatge, és la qüestió de sostre cívic, el desenvolupament dels pisos a Can Serrallador. De fet, fins al 5 d'octubre hi ha temps perquè qui vulgui s'apunti per optar a aquests pisos. Aquí poc a poc hi bona lletra, tot i que només són 20 pisos. Com ho valora?
2: Home, jo crec que és una molt bona opció. És una molt bona opció. Els estalvis que has de tenir són relativament, bueno, assumibles. I després és un model diferent. Evidentment, qui opti per aquest model ha de canviar una mica la seva mentalitat. Però jo crec que hi ha molta gent de qualsevol edat que ja té aquest canvi de paradigma i jo crec que sobretot, igual ara faig una mica d'abuela cebolleta, jo crec que la gent jove té molt clar que aquí estem de pas, o sigui que al final 75 anys de concessió en un pis, o sigui que jo crec que és una bona opció.
0: Parlant d'equipaments que hem de tenir, que hem de posar al dia per amb vistes a aquest creixement que tindrà Argentona. Sobre la nova biblioteca, plens enrere, se'n va parlar, perquè es va aprovar, crec que l'informe ja, el projecte ja definitiu de l'equipament, però ahir teníem a la regidora Juan aquí asseguda i ens deia que Argentona que s'està endeutant massa en inversions i que potser hauríem d'anar a un altre ritme perquè no tenim capacitat per fer tanta inversió. En la qüestió de la biblioteca, és que és irrenunciable, s'ha de fer sí o sí, ara que ja Generalitat té pressupost, hem de perseguir-ho això?
2: No, la biblioteca estem esperant que la Generalitat i la Diputació ens doni la seva part, que és, si no recordo malament, és a tres parts, i l'Ajuntament, evidentment,
0: ha de posar la seva.
2: Home, ha de posar la seva. És que si a tu et donen dues terceres parts d'una inversió com la biblioteca, que a més, recordo que és obligatori per llei tenir la biblioteca en un poble com el nostre, el que no faràs és tirar un 60 i pico per cent d'inversió per no posar tu el teu 33%. No sé, igual no sé en quins tipus d'inversió ens estem passant, però és que la biblioteca fa dècades que s'està treballant.
0: La Mercè Juana es referia al pressupost vigent i les inversions que s'estan fent ara, de carrers, d'enllumenament.
2: Ja, però el que no es pot fer és queixar-nos de que no fem...
0: No, que en fem massa.
2: No, queixar-nos en plens, no sé què, de que els carrers estan fets una merda, en pàgines web, pàgines que surten al Facebook, que tothom sap qui les manega, de que els carrers estan malament, de que no hi ha inversions, de que si els imbornals, de que si no sé què, no. I després, quan posem diners per arreglar, que el que s'estan arreglant és les aigües, clavegueram, s'està arreglant carrers, home, si algú digués anem a fer una altra sala, diria esteu bojos, no? Però arreglar carrers, si sé el que fa anys que estem demanant que els carrers d'Argentona es comencin a arreglar.
0: Vinga, anem al ple d'aquesta setmana. Va tornar a sortir la qüestió dels plataners, de la poda, de l'arbrat. En un ple municipal es va aprovar una moció per unanimitat en la que es demanava que es fes un informe. Aquest informe s'ha fet. No sé si l'ha pogut veure la Susana López.
2: Segur que me l'han enviat, però és que aquest estiu ha estat molt... Bueno, he tingut problemes amb persones de la meva família de salut i no he pogut... Però bueno, ja vaig sentir el que va dir el
0: regidor Vinyals, que era un estudi...
2: Ho tinc com a deures de mirar-m'ho, sí.
0: Creu que es pot encarregar un estudi demanant ja les conclusions prèviament? Com deia ell, sembla... S'ha encarregat un estudi que defensi la tesi del govern.
2: Espera, és que sembla que... Jo no és que defensi el govern a capa i espada, però si no, jo he estat regidora de govern gairebé 8 anys i sé com funcionen les coses. Tu en una empresa privada pots encarregar l'estudi que digui el que tu vulguis. Si tu vols que digui que si beus una ampolla de whisky cada dia tindràs més anys de vida, doncs tu ho encarregues i algun boig et farà aquest informe. Després, l'avalua científica que tingui això. Però l'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte. Què ha passat? Sempre li dic em sap greu perquè li dic sempre al regidor Vinyes, si tu penses que ha passat això, has d'anar amb antifrau. És que tot això que s'està dient, que aquest informe, el govern ja li havia dit als tècnics quines havien de ser les conclusions. Primer, el regidor estaria fent un frau de llei. I els tècnics? O sigui, jo crec que tu no estudies una carrera d'enginyer forestal o que sigui, per al final fer un informe i treure les conclusions que et digui un senyor, que en aquest cas seria el senyor Collet, que és mestre de matemàtiques. Oh, no sé, ho trobo una mica...
0: Però és, no, però és evident,
2: sí, però
0: que...
2: Però si ha passat, s'ha de denunciar.
0: És evident que no hi ha acord a Ciutadà sobre aquesta qüestió. De fet, vam sentir també un veí del Cros a la part final del ple, queixant-se també de la deixadesa del Cros. No sé si considera que el Cros... tot
2: el
0: això.
2: Cros hi ha un plataner només, és immens, immens. Bueno, potser hi ha més, però que jo el veig cada vegada que parco allà, que és immens. I és veritat, hi ha branques que són molt grans, però bueno, si s'està dient que s'està fent un control, doncs haurem de confiar que hi ha accidents i que s'haurien d'evitar, però el risc zero no existeix, però sí, el Cros hi ha un que és brutal. Amb l'arbrat és un problema. Jo tinc, no al·lèrgia, mega al·lèrgia, al pols i al polen. O sigui, jo ho passo fatal. Jo, si ara haig de baixar, intento no baixar pel carrer gran, perquè ho passo fatal. Sí, i haig de prendre antihistamínic. Sí, les branques també s'hauria de mirar que no molestin. O sigui, jo estic totalment d'acord, però el tema de les fulles cauen a tot arreu. Tu vas a Plaça Santana d'aquí dues setmanes i no pots passar, perquè tot són fulles. Tot. O sigui, si van ser uns arbres que es van plantar tants anys que, bueno, tots aquests estudis, tots aquests avanços no hi eren, i ara pues, estem, com amb tantes coses, estem patint les conseqüències d'un urbanisme que s'ha quedat desfasat. Però, bueno, no sé.
0: Ja que estem al Cros, el cap de setmana passat hi va haver la Festa Major.
2: Sí.
0: Una Festa Major que, podríem dir, s'ha fet amb l'esforç dels veïns, no? Perquè hem vist doncs, activitats molt fetes com abans, per entendre'ns,
2: sí,
0: no?
2: Les
0: disfresses que s'ha fet cadascú, els balls que tothom tenia preparat. O sigui, amb pocs recursos, per entendre'ns, però en canvi un munt d'activitats. Hem d'anar més cap aquí?
2: Bueno, el Cros és que sempre ho hem fet així, eh? El Cros...
0: Però jo li pregunto si això, aquest model s'hauria de traslladar.
2: Tot i així, té molta despesa, eh?
0: Sí.
2: Aquella festa, o sigui, molta despesa pel barri petit, o sigui, jo no ho diré perquè sé quants diners s'han gastat, i han gastat molt, però clar que sí, tot el que sigui participació és ideal. La sort que tenim al Cros, que la comissió de festes que ara estan és gent molt jove amb moltes ganes de fer coses, i llavors això, gent que ha vingut ara a viure al Cros, fills nostres. Per exemple, els dos fills meus estan i estan
0: a la comissió.
2: A la comissió i a la barra s'han tirat des del divendres al matí fins a tantes de la nit del diumenge. Uh-huh. Jo mateixa vaig estar ajudant a fer bocates perquè tothom del barri...
0: En el ple va voler destacar això, va voler destacar també l'obertura de l'ermita.
2: Sí, em va fer molta il·lusió perquè, bueno, jo allà he celebrat molt, o sigui, s'han fet moltes celebracions de la meva família allà, i pels veïns del barri del Cros, aquella ermita, pues, a la nostra infantesa era important.
0: I també la vam sentir fer una crítica que entenc que s'ha sentit assenyalada per no viure ara directament al Cros.
2: Bueno, perquè és que hi ha gent que és, bueno, jo diria, no vull insultar ningú, però que és com capficada, i a més és curiós, no? Perquè tu pots ser de qualsevol origen i et pots sentir només catalana, pots sentir només espanyola, et pots sentir no sé què, però en canvi tu has de marxar del teu barri de tota la vida per motius personals i perquè allà no vaig trobar on quedar-me, a Mataró, però no et pots sentir argentonina. Ni pots representar els argentonins. I a sobre t'ho fan com una crítica que has marxat a Mataró. Però és que no saben per què vaig marxar jo a Mataró, ni quina va ser la meva situació, ni quina és la meva situació personal. Però clar, és millor criticar. I clar, suposo, mira, que a vegades penso, no tenen altres coses que criticar. Primer critiquen que voto moltes coses a favor del govern. I que algun puesto estaré buscant en alguna llista futura. I mira, la veritat, jo no tinc ganes de continuar.
0: Segur?
2: No, tu, ara, jo tinc ganes de continuar, punto seguido. Però és que al final em vindran ganes. Perquè és que quan trobo que hi ha tant, no sé, és que trobo que està tot molt emmerdat, que està tot com molt brut.
0: Ja no ofert estar en alguna llista.
2: Eh?
0: Hi ha una oferta, està en alguna llista?
2: En una sola no, en més d'una. M'han ofert tant en llista, m'han ofert jocs d'assessora en un futur. Bueno, sí, ho haig de dir. Sí, sí, el que passa que, bueno, porto molts anys i tot això em cansa molt. Aquesta brutícia que jo veig, eh? I no, no parlo només dels grups polítics, eh? Parlo també de moltes mobilitzacions, de molta gent que representa entitats que no sé què persegueixen, que tot és... O sigui, no m'ha agradat mai el... Jo suposo que vaig patir un regidor que ja no està entre nosaltres. Durant molts anys es va patir al ple un senyor que cada vegada que sortia al ple insultava a tothom. I a partir d'allà no, tot es va... Mira que van passar el procés i tot, que va ser dur i que jo ho vaig passar molt malament perquè jo representava una cosa que em donaven per tot arreu. Però el que jo estic veient ara d'aquesta... Bueno, aquesta... De tot s'hi val. No? El fet de que tu siguis regidora o siguis alcaldessa o siguis regidor no pot donar peu a que et puguin ridiculitzar amb memes, et puguin fer per intel·ligència artificial... no sé, caricatures, que et puguin dir per un grup de WhatsApp que ets una... Com era? Interess... Bueno, no sé, com que alguna cosa buscaré, que sóc una interessada, i bueno, a mi em va fer mal això que em diguessin tu t'han defensat el Cross, però si ara ja viu a Mataró, pues, i què? Que visqui a Mataró? Un dels regidors de Mataró viu a Argentona i és un dels històrics del govern del Bote. Sí, no sé quin problema hi ha que tu puguis, perquè tu pots tenir interès, jo tinc interessos a Argentona, com per exemple la meva família.
0: Però continua tenint ganes, eh? Pel que ens acaba de dir...
2: No tinc ganes. No tinc ganes. No tinc ganes, però no... si tot això ho estan fent perquè se'm treguin les ganes, no ho estan fent bé. No ho estan fent bé.
0: Vinga, i ara de moment, ho ha dit així com el de passada sobre el procés i tal, avui és 1 d'octubre.
2: Avui és 1 d'octubre i avui he començat una nova feina. I
0: la banda...
2: He vingut fins aquí perquè haig de tornar a la feina, acabar el que m'he deixat sense fer.
0: Doncs vinga, a banda d'aquesta nova feina i d'aquest nou camí, quin record li queda de l'1 d'octubre?
2: Bueno, jo penso que... A mi em queda un record una mica amarg perquè crec que moltes coses que van passar van ser injustes, eh? Per tothom, no només per mi. Mai s'hauria d'haver pagat a ningú. Això és una cosa que em va fer sentir vergonya del que jo em sento, que em sento catalana i espanyola. Per tant, em va fer sentir molta vergonya i molta indignació. Mai hauria d'haver estat ningú a la presó per aquell procés, també ho penso, i ho he dit sempre. Jo, no sé si recordeu, sempre m'he abstingut en totes aquestes votacions, perquè jo sóc sempre he estat catalanista i del PSC, del Partit Socialista de Catalunya. I això, qui ho entenc, ho entenc, el que vol dir això. I crec que a nivell municipal... va fer molt mal, molt de mal al poble el que va passar, però bueno, per una altra banda vaig deixar la política de primera línia, vaig passar l'atur, els pocs mesos vaig trobar la feina en la que estic ara i estic molt bé i molt contenta.
0: Susana López, moltes gràcies, moltes felicitats per aquesta nova etapa.
2: Sí.
0: I ens seguim veient.
2: És que curiosament és avui que ha començat.
0: Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Alerta màxima per pluges torrencials del Penedès i el Garraf fins a les Terres de l'Ebre i bona part del litoral valencià. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Protecció Civil ha enviat ja missatges és alert als telèfons mòbils de diferents comarques del litoral i el prelitoral sud i s'ha fet al mateix País Valencià per l'alerta per pluges torrencials durant aquesta tarda, vespre i nit, Joan Botà.
2: El que més preocupa és el que pugui passar precisament a la nit i també de matinada a les Terres de l'Ebre i al País Valencià, però l'alerta a aquesta hora ja està activa i inclou, a part de pluja, temps violent, fins i tot amb possibilitat de tornados.
0: Connectem amb la seu de Protecció Civil i amb el País Valencià, Montse Poblet i Marta García.
3: El perill ja és molt alt al Tarragonès i al Penedès, on ja s'ha superat el llindar dels 40 litres en 30 minuts, i serà molt alt a les Terres de l'Ebre, on a les pròximes hores poden caure fins a 200 litres per metre quadrat. En aquestes comarques, les pluges es poden estancar sobre zones de barrancs i provocar torrentades, i per això Protecció Civil recomana extremar les precaucions, tot i que almenys de moment no es preveuen restriccions d'activitats.
4: Al País Valencià s'han suspès les classes en una cinquantena de localitats i el que més preocupa són els acumulats que se puguen donar en poques hores. I és que ha emet alerta que podrien ser d'uns 180 litres per metre quadrat en les comarques valencianes, arribant fins als 300 litres per metre quadrat per la zona de Castelló.
0: Això és el que passarà aquesta tarda al País Valencià. El que està passant ara mateix amb aquest és alerta en algunes comarques, sobretot de Tarragona, però és obligat saber què passarà les pròximes hores.
5: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
0: Ens preparem per aiguats importants aquesta tarda, vespre i nit?
6: Sí, no a tot Catalunya, número 1. Número 2, situació de tarda diferent a la que tindrem a la nit, que serà nova respecte a dies i setmanes anteriors, perquè el que tenim i tindrem, tenim ara mateix, però tindrem aquesta tarda, doncs són aiguats en alguns punts de la Costa Daurada, del sud de la costa Barcelona, del prelitoral i també de la Catalunya central. Queda molt al marge la Costa Brava i de moment aquesta tarda el Pirineu. De moment ja es freguen els 70 litres en una zona crítica del país, que és el Baix Penedès, la Bisbal del Penedès, amb aquests gairebé 70 litres. Ja sabem que la Riera de la Bisbal històricament ens ha donat episodis importants i fins i tot tràgics amb aiguats. Doncs bé, aquesta tarda tindrem aquesta tònica de ruixats localment torrencials en algunes d'aquestes comarques, una mica semblant a la situació que hem tingut els últims dies i setmanes. Però la novetat més important és el tipus d'aiguats que arriben aquesta nit i demà. Baix Ebre, Montsià, l'entorn, Matarranya, comarques de Castelló. Registres que poden superar els 200 litres per metre quadrat. A punts de muntanya no seria estrany algun registre proper a 400. Precaució, seny i sobretot destacar que és una situació potencialment perillosa pels vents i per les persones.
0: Doncs estarem molt pendents. Gràcies, Francesc, bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Però, aiguats a banda, en crònica política, la direcció executiva de Junts per Catalunya decidirà aquest vespre, en una reunió extraordinària, si avalen o si tomben el primer decret d'habitatge del govern espanyol, que avui ja ha permès aturar, per cert, un desnonament a Barcelona.
2: Els seus vots, igual que els del PNB, són fonamentals. Un cop Podem ha anunciat el seu sí, en canvi es dona per fet que el segon decret, el que preveu que els propietaris que no justifiquin per què no renoven un contracte, hagin d'indemnitzar els llogaters, decaurà demà, el mateix dia que haurà entrat, doncs, en vigor.
0: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
7: El no està sobre la taula de la direcció de Junts. Ha de decidir aquest vespre què fa si tomba o permet que s'aprovi demà el decret amb mesures contra desnonaments i per prorrogar, entre d'altres, 2 anys els lloguers sense pujar-los. Podem ha confirmat que votarà que sí i ara totes les mirades estan posades en Junts i el PNB. Avui Pedro Sánchez els enviava aquest missatge.
8: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho. Estamos del lado de la gente de a pie.
0: Això avui que és dia 1 d'octubre, per tant fa 9 anys del referèndum del 2017.
2: El president del Tribunal Constitucional avisa als jutges del Suprem que no podran allargar més l'aplicació de la llei d'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers encausats o condemnats per malversació el dia que Barcelona s'ha hagut d'interrompre durant unes hores el judici pel cas de Roger Espanyol perquè un dels policies acusats ha marxat al metge.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
9: Ha estat una indisposició sobrevinguda. Finalment el policia s'ha presentat i ha portat un justificant mèdic. La sessió s'ha reprès. En aquests moments en marxa amb la declaració del sotsinspector, que aquell dia era el cap de grup, que va fer les càrregues a carrer Sardenya, on hi havia 11 escopeters i es van disparar 17 bales de goma. Ha justificat l'ús d'aquests projectils per l'extrema gravetat de la situació.
0: I a la crònica internacional, situació esperpèntica als Estats Units després que una condemnada a mort hagi sobreviscut a dues injeccions letals aquesta nit, Oriol Serra.
10: Esperpèntica i esgarrifosa, perquè segons els testimonis, la persona que havia de ser executada ha mostrat dolor i agonia durant un procés que s'ha hagut d'aturar. La dona ha estat traslladada a l'hospital i ha sobreviscut.
0: Minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: El Barça goleja la Champions i ja pensa en el clàssic del diumenge.
11: Les blaugranes van guanyar 0-6 la Roma, són líders de grup i ara se centren en el partit contra el Madrid de Lliga diumenge al Camp Nou. A les seleccions masculines, polèmica amb Cristiano Ronaldo, el portuguès ha abandonat la concentració enfadat perquè no juga. El Barça espera l'arribada de Rafinha per fer-li demà més proves mèdiques i sentirem Omar, el jugador de l'Espanyol, mostrant confiança plena en el tècnic i avui l'entrevista sencera al Tot Costa.
0: Sàpiguem com tenim la circulació a aquesta hora. Marilut García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però hi ha una llarga cua a la Ronda Litoral des de Zona Franca fins a Fòrum, en sentit Besòs, perquè hi ha un accident. També retencions a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Vallcarca i també a l'altura de la Vall d'Hebron, també direcció al Nus de la Trinitat. I també, d'altra banda, les línies R2, R2 Nord i R2 Sud de Rodalies. Els trens tenen retards de més de 20 minuts per una incidència. La infraestructura ja resolta.
0: Les 2:07. 48 hores després d'un episodi important d'aiguats, Protecció Civil torna a avisar avui del risc extrem per les pluges molt intenses, que de fet ja cauen des d'aquest migdia i que poden caure de fet fins a la matinada. A les zones més afectades, 9 comarques de la meitat sud del país, han sonat 2 avisos és alert als telèfons mòbils per demanar precaució en la mobilitat. El principal risc es preveu a les Terres de l'Ebre a partir d'aquest vespre, que no acabaria probablement fins demà al matí. De fet, algunes escoles de l'extrem sud de Catalunya han suspès l'activitat a partir d'aquesta tarda. De moment, les pluges més intenses ja han començat a escombrar el territori des del Garraf cap al sud. Anem a la seu de Protecció Civil, Montse Poblet.
13: Bon dia. L'episodi de pluges intenses amb registres que poden arribar als 200 litres per metre quadrat ja ha començat al Garraf, a l'Alt i Baix Camp, als Penedesos i al Tarragonès, on ja hi ha indrets que han superat el llindar de perill de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Després baixarà cap a les Terres de l'Ebre, que és la zona que més preocupa, perquè allà la tempesta es pot aturar sobre zones de barrancs i provocar torrentades. El Meteocat considera que estem davant d'un risc molt alt, poden acumular-se més de 200 litres, com explicava Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic.
14: Aquí és on creiem que hem de fer la vigilància més exhaustiva, perquè precisament la situació meteorològica que afectarà Castelló pot arribar al sud de Catalunya i en aquesta zona mantenir-se de manera estàtica durant 12-18 hores.
13: Malgrat el perill, de moment no hi ha previst restringir activitats, però Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, recomana extremar la prudència.
15: Sobretot recordar zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i per tant el que fa és acumular-se.
13: Com sempre, no us desplaceu si no és necessari, no baixeu a soterranis ni aneu a treure els cotxes de rieres quan ja ha començat a ploure. L'episodi s'allargarà tota la nit i matinada i segurament també demà al matí.
0: I al País Valencià, de fet, ja hi ha alerta vermella per forts aiguats entre avui i demà també. Emergències ha enviat allà un és alert a les comarques de València i de Castelló després que l'AEMET ha decretat el nivell màxim per aiguats que poden descarregar més de 250 litres. Una cinquantena de municipis valencians han suspès avui les classes. València, Marta García.
16: El que més preocupa són els acumulats, els que se puguen arribar segons les previsions. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
17: Estamos hablando de aproximadamente 180 litros por metro cuadrado en lo que es la provincia de Valencia y se pueden alcanzar hasta 300 litros por metro cuadrado, como nos ha comentado AEMET, en la zona del aeropuerto de Castellón, creo que va a afectar fundamentalmente también a lo que es el prelitoral.
16: S'ha creat un grup de seguiment de risc que integra la Generalitat amb altres organismes oficials, a més també d'EMET i les confederacions hidrogràfiques. El conseller d'Emergències insisteix que l'episodi més violent podria passar en un temps molt breu.
17: Estamos hablando de una situació d'inestabilitat atmosfèrica important. Saben ustedes que el mar Mediterráneo también este año está a una temperatura. Actualmente estamos, por lo que nos comentan, 2 o 3 grados por encima de lo habitual, de la temperatura que tiene el Mediterráneo, que se une con otras cuestiones meteorológicas que nos han explicado que pueden producir que esto sean 2 o 3 horas.
16: Una cinquantena de localitats ha suspès ja les classes després de rebre un alert a les 10 del matí en els primers casos. I la suspensió arribarà fins a demà, especialment en les comarques de Castelló, on l'episodi es podria allargar fins este divendres al migdia. Les autoritats recorden les recomanacions habituals: no apropar-se a rius i barrancs, pujar a pisos superiors en cas d'inundació i evitar desplaçaments innecessaris.
0: A la segona hora de Catalunya Migdia tornarem sobre aquestes alertes que tenim a pràcticament tot el sud del país i, de fet, durant tota la tarda, la nit i la matinada a Catalunya Ràdio i el 3Cat Info estarem molt pendents de la situació perillosa per aquestes tempestes que poden ser molt fortes, molt violentes en algunes zones del país. Ara, però, reprenem el fil de les informacions d'aquests últims dies. Junts per Catalunya decidirà aquest vespre en una executiva extraordinària si tomba el decret d'habitatge. Ho farà poques hores abans de la votació demà al Congrés dels Diputats. Els vots de Junts són determinants després que Podem hagi anunciat avui que votarà a favor de les mesures. Pedro Sánchez carrega tota la pressió sobre Junts i sobre el PNB i els demana que escollin entre estar al costat de la gent o al costat dels especuladors. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
18: Bon dia. Junts es reunirà aquest vespre de manera telemàtica a la direcció del partit per decidir si tomba el decret d'habitatge que el Congrés vota divendres. El partit no convenç el text final, n'ha mostrat públicament els recels, tot i haver negociat amb el govern espanyol detalls del redactat fins al darrer moment. Els vots de Junts són claus i més després que Podem hagi anunciat que sí, que votarà a favor del paquet principal i també del segon, el dels lloguers indefinits, que surt avui al BOE, però aquest en concret no té opcions de prosperar. Ione Belarra, Televisió Espanyola.
19: Yo desde luego Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada. Podemos ha sido una herramienta en manos del movimiento social, lo vamos a seguir siendo, vamos a escuchar ese llamado.
18: Si el PNB vota a favor, encara no ho ha dit, una abstenció de Junts seria suficient per aprovar les mesures. Per això Pedro Sánchez els demana triar estar entre el costat de les famílies o dels especuladors.
8: Este viernes cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho, estamos del lado de la gente de a pie.
18: Pressió que els arriba també des de Sumar. Pablo Agustindo, ministre.
20: Le auguro a quien se oponga y bloquee estas medidas de sentido común, a quien le dé la espalda al clamor social que hay en este país, que va a pagar un precio político muy caro.
18: El PP ha deixat ja clar que votarà que no i augura que les mesures generaran una allau de demandes als tribunals i farà caure l'oferta de lloguers. Fons del partit pressionen Junts i es pregunten si els de Puigdemont votaran al costat de Podem i Sumar. Seria molt difícil d'explicar, reconeixen a la seu del PP. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat avui a la justícia que ordeni desallotjat d'urgència l'acampada de la Puerta del Sol.
0: I pel que fa al segon decret, el que s'ha publicat avui al BOE i que inclou la pròrroga automàtica dels lloguers, el jurista Pablo Feu ha avisat avui al matí de Catalunya Ràdio que la norma pot tenir arestes d'inconstitucionalitat.
21: Soc partidari de que s'estudiï amb una mica més de deteniment, només per una qüestió de seguretat jurídica, perquè cada cop que algú regula a través de la urgència, hi ha un altre que impugna, i impugna davant del Tribunal Constitucional.
0: En tot cas, passi el que passi demà al Congrés dels Diputats, l'entrada en vigor avui del primer decret d'habitatge, el que es va publicar ahir, ha permès frenar el primer desnonament al barri de Sant Andreu de Barcelona, Núria Jarr.
22: Sí, el sindicat de llogateres ha celebrat la victòria, conscient que la norma pot decaure demà al Congrés. El seu portaveu, Enric Aragonès, ha instat els partits perquè demà hi donin llum verda i això eviti més casos com el d'aquest matí.
23: Avui el jutjat ha suspès l'execució d'aquest desnonament en base al decret aprovat el dimarts al Consell de Ministres, el decret Mari Carmen. És el primer desnonament que se suspèn en base a aquest decret i ha evitat que es fes fora de casa seva la maca.
22: El sindicat de llogateres també ha anunciat que avui se sumarà a l'acampada de Plaça Catalunya, on hi ha una setantena de tendes després de la cassolada de les 8 del vespre davant dels ajuntaments del país.
0: Mentrestant, aquesta tarda acaba el debat de política general al Parlament amb la votació de les propostes que han presentat els diferents grups parlamentaris. L'habitatge, no podia ser d'una altra manera, centra la majoria d'iniciatives dels partits. L'intent de Junts per Catalunya de reprovar el president de la Generalitat, Salvador Illa, té poques opcions de prosperar perquè Esquerra Republicana ha tancat la porta a votar-hi a favor. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. El PSC portarà a votació els anuncis que el president Illa va fer dimarts, com el d'impulsar un programa perquè la Generalitat pugui comprar mitges un habitatge amb aquelles persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Esquerra volia que es rebaixés l'impost de transmissions patrimonials quan es compra un pis per viure-hi, però finalment aquesta proposta ha quedat descafeïnada després de pactar amb el PSC que es crearà un grup d'experts per avaluar-ho. Els comuns demanen que els contractes de lloguer siguin indefinits i Junts ha posat per escrit les mesures que ja defensa Madrid, com suspendre amb caràcter excepcional i temporal els desnonaments de persones vulnerables. La CUP demana que Catalunya assumeixi les competències completes en habitatge. El Partit Popular vol que s'acabi amb les ocupacions. Vox defensa la prioritat nacional en l'accés a l'habitatge protegit i Aliança Catalana proposa suprimir l'impost de transmissions patrimonials per als joves. Coincidint avui amb el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes també portaran a votació diferents propostes sobre la defensa del dret a l'autodeterminació i sobre l'aplicació de l'amnistia.
0: Avui és 1 d'octubre, és el 9è aniversari del referèndum d'independència, coincidint amb un possible desenllaç de l'amnistia. Precisament avui el president del Constitucional ha advertit al Suprem que a partir de dimarts tindran una sentència molt clara que els obligarà a amnistiar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers sense més dilacions. Tornem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
3: Sí, què tal? Bon dia. La setmana que ve serà clau. El Constitucional avalarà dimarts l'amnistia per a Jordi Turull i per a Dolors Bassa. Seran dues sentències diferents, però la de Bassa, com a mínim, serà clara i precisa i obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. Ho diu qui l'ha redactat, que és el president del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
4: El propio Tribunal Supremo ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
3: La decisió del Constitucional es comunicarà immediatament al Suprem, però Pumpido no s'atreveix a posar data sobre quan es retirarà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont.
4: Los plazos de la decisión les corresponden tomarlos al propio Tribunal Supremo.
3: El Constitucional defensarà que és de sentit comú aplicar la malversació i culpa als jutges del Suprem de fer interpretacions rocambolesques per haver-se negat fins ara a aplicar l'amnistia.
0: I encara sobre l'1 d'octubre, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat que s'apliqui ja l'amnistia i que no es dilati més amb argúcies legals ni filibusterisme judicial. En una declaració institucional, Rull també ha avisat que l'aplicació de l'amnistia no posarà fi al conflicte polític català.
6: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons, ni molt menys l'anhel de llibertat que va portar a organitzar l'1 d'octubre del 2017 i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
24: Catalunya Migdia.
5: Sabies que cada vegada més persones decideixen que el seu llegat vagi més enllà del seu entorn més proper? Quan fas testament, decideixes què perdura. Quan fas un testament solidari, decideixes que perdurin la salut i la justícia. Si inclous Medicus Mundi al teu testament, aconsegueixes deixar un llegat que contribuirà a garantir atenció sanitària i condicions de vida dignes en comunitats vulnerables. No es tracta només de repartir béns, sinó de repartir oportunitats i protegir la vida en un futur més just per totes les persones. Informa-te'n a www.altestamentosolidario.org i converteix la teva herència en un compromís que continua. El testament solidari fa per mi.
25: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
26: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
25: I amb productes del territori.
26: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: Vinga, va, comencem!
26: amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
2: Grans batutes, grans emocions.
26: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currencis i molts més.
26: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
2: Entradesauditori.cat.
7: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
10: Segur que no n'hi ha per tant.
11: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
14: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
12: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
14: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
12: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
14: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponès.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 9 minuts seran 2 quarts... Coincidint amb els 9 anys dels fets de l'1 d'octubre, se celebra a aquesta hora l'última jornada del judici pel cas de Roger Espanyol. Aquest matí el tribunal ha decidit ajornar-lo perquè un dels policies acusats no s'hi ha presentat. Avui declaren els 4 policies que han justificat l'ús de pilotes de goma. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
27: Hola, bon dia. Sí, en aquests moments està declarant precisament el policia que ha demanat, ha arribat tard avui aquí a l'Audiència de Barcelona per una indisposició. Abans ho ha fet Grandioso Requena, sotsinspector de la Policia Nacional, ha explicat com es va fer la transmissió de l'ordre de disparar pilotes de goma i ha justificat que s'utilitzés aquest tipus de...

0: espanyol ens va fer i ens seguirà fent, sinó per també fer memòria de tot el que som capaços de fer, com vam fer aquell 1 d'octubre. Per altra banda, també és un dia per lluitar contra la impunitat policial, especialment quan hi ha moviments independentistes implicats.
1: Els policies continuaran declarant aquesta tarda, previsiblement, i de moment estan fent, donant resposta a totes les parts, també a les acusacions.
2: Més coses. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat només un 15%, 11.000 euros, Manel Laborda.
3: Sí, els rescats dels bombers per norma no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 que s'han reclamat, 4 són per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març, que la previsió del temps era dolenta i que van pujar a 2.000 metres, només portaven roba lleugera. El rescat, pel qual es reclamen 14.000 euros, va mobilitzar 5 unitats dels GRAE, un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap del grup d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
4: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
2: Si avui heu anat a la benzinera, heu notat que els carburants són una mica més barats a partir d'avui. El renovat paquet anticrisi del govern espanyol ha ampliat fins a 20 cèntims la bonificació que s'aplica a la gasolina. En el cas del gasoil, es manté un descompte també de 20 cèntims quan, en principi, s'havia de reduir als 13 cèntims. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 és d'1,83 € per litre a Catalunya i el del dièsel d'1,90 €. Malgrat la rebaixa, són els preus més elevats des de la segona meitat de l'any 2021. És una situació que es repeteix, però, en altres països de l'entorn. A Alemanya, per exemple, aquest matí ha entrat en vigor la rebaixa de 17 cèntims al litre de súper i de dièsel. La benzina més venuda a Alemanya, la del 95, val avui de mitjana 2,10 €. La mesura busca calmar la inflació, impulsada sobretot per l'encariment de l'energia, però xoca amb l'opinió de molts economistes. De fet, el mateix canceller alemany havia dit que no hi havia diners per fer-ho, però va canviar d'opinió just abans de les eleccions regionals de fa 11 dies. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. Amb les crítiques de l'extrema dreta al clatell pel preu dels combustibles, el govern alemany va decidir 2 dies abans de les eleccions regionals del 20 de setembre anunciar una nova rebaixa. No va capgirar el resultat, però l'anunci estava fet i avui ha entrat en vigor. Els conductors alemanys continuen pensant que no és suficient. Sharan i Benjamin.
6: Paguem ben bé un 60% d'impostos quan fem benzina. És massa elevat. Aquí encara hi hauria marge per una rebaixa addicional.
7: Arriba tard. Haurien d'haver-lo aplicat abans. Ha estat una càrrega important. L'import em sembla bé, podria haver estat una mica més, però hauria d'haver arribat més aviat.
5: Els economistes adverteixen, però, que la rebaixa és contraproduent. Manuel Frondel, de l'Institut Econòmic de Renània Palatinat.
8: El descompte als combustibles és, des del meu punt de vista, contraproduent ecològicament i econòmicament. Ens ha costat més de 1.000 milions d'euros. Aquests 1.000 milions ens fan falta ara urgentment per millorar les infraestructures, les vies fèrries, els ponts o les carreteres.
5: Quan la rebaixa actual expiri, el 31 de desembre a Alemanya es vol que entri en vigor un topall màxim del preu, que actualment encara s'està negociant.
2: I a França el govern ha reunit un gabinet de crisi aquest migdia arran de la tensió provocada durant la nova jornada de mobilitzacions dels estudiants que demanen més recursos. Aquestes protestes a Marsella han calat foc a un camió de bombers i han ruixat amb gasolina l'equip directiu d'un institut i s'investiga si els estudiants estan involucrats en l'incendi d'un centre a Nantes. Tot plegat coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos per l'any que ve que proposa retallar més de 40.000 milions d'euros per equilibrar els comptes públics francesos. París, Isabel Galí, bon dia.
9: Bon dia. Les protestes i els bloquejos davant els instituts creixen i avui deixen perdonar

0: l'Institut de Nantes cremat. I mentre s'investiga aquest i altres incidents greus, el ministre d'Educació ha donat ordre de permetre fer classes online a aquells alumnes i centres que ho vulguin. Els estudiants que protesten demanen que els professors de baixa siguin substituïts, que el sistema per entrar a la universitat sigui més transparent i que els instituts tinguin condicions dignes. Frederic Bartoldi, estudiant a l'Institut Paul Éluard de Saint-Denis, diu que a classe hi ha escarbats i de vegades rates.
1: Les finestres estan trencades. Estem obligats a tenir panys a cada classe per obrir les finestres. Fa calor a les aules. No hi ha aigua ni paper de vàter. No és higiènic.
0: I aquesta protesta enfurismada coincideix amb la presentació d'uns pressupostos que no preveuen gaires inversions als instituts. El primer ministre Sebastián Lecornu vol fer estalviar 43.000 milions d'euros als diferents ministeris. És un missatge als mercats. El govern francès pren nota del seu deute històric i dels perills de tenir la prima de risc més alta de la zona euro.
2: Esperpent a Tennessee, als Estats Units, on les autoritats no han pogut materialitzar l'execució d'una dona tot i haver-li administrat dues dosis d'un fàrmac letal. Krista Pike, de 50 anys, enduia 30 al corredor de la mort per haver assassinat una companya d'estudis i ara està hospitalitzada. El governador de Tennessee ha suspès les execucions pel que queda d'any mentre revisen els procediments. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Hola, bon dia. Krista Gayle Pike, que ha sobreviscut, va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació al 1995. Aleshores, la condemnada tenia 18 anys. L'execució ha estat un nou desastre a l'estat de Tennessee, on no és la primera vegada que falla un procés com aquest. El governador de l'estat, Bill Lee, ha aturat totes les execucions previstes per aquest any fins que no s'hagi aclarit el que ha passat. Els testimonis que han presenciat l'escena han fet descripcions esperpèntiques com aquesta. És el cas de Catherine Sweeney, periodista de l'emissora local WPLN.
4: Li han administrat dues injeccions i encara respirava, tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal. I ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
3: Krista Pike és la primera dona executada a Tennessee en més de 200 anys. De fet, les execucions de dones només representen l'1% d'entre totes les que han tingut lloc des del 1976 als Estats Units. El cas ha tornat a revifar el debat sobre la pena de mort present a més de la meitat dels estats nord-americans. El crim de Chris Pike, comès juntament amb la seva parella, que aleshores era menor d'edat, va provocar un gran impacte social perquè tenia connotacions satàniques.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Tornem a Catalunya. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i de la Covid a Catalunya. Com cada any, es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. Mònica Mas, bon dia.
5: Bon dia.
2: Sabem com serà el virus de la grip que vindrà aquest hivern?
5: Amb tota la prudència, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, sí que ha explicat que s'espera que es comporti com l'any passat, en afectació, però que els tempos serà com fa dos anys, és a dir, arribarà més tard que l'any passat perquè l'any passat es va avançar.
6: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus, sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat realment va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
5: Per això aquest any s'han modificat totes les vacunes per adaptar-les a les tres soques del virus de la grip que circula a l'hemisferi sud i també s'han adaptat les vacunes de la Covid a la variant XFG. Com cada any, els primers a vacunar-se seran les persones que viuen en residències, la gent més gran de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà la resta de col·lectius amb cita prèvia. Aquest any també es mantindrà la vacunació sense cita a partir del 16 de novembre.
2: L'Associació Catalana de Recursos Assistencials reclama doblar la inversió en dependència i, a més de les residències, potenciar també l'atenció domiciliària i els centres de dia. Segons un informe propi de la patronal, actualment a Catalunya hi ha més de 38.000 persones amb un grau de dependència reconegut i que estan pendents de rebre una prestació, una llista d'espera que triplica, per exemple, la que té Andalusia, Marriera.
7: La presidenta d'ACRE, Cinta Pascual, reclama destinar el 2% del PIB a dependència, lluny del 0,88% que hi destina Catalunya, tenint en compte la inversió estatal anunciada per l'any que ve, pràcticament la meitat de la mitjana de l'OCDE. Ara una persona triga més de 9 mesos de mitjana a aconseguir la resolució del grau de dependència i per obtenir una plaça o una residència, com per exemple cal sumar-hi uns mesos més. Pasqual lamenta que la Generalitat hagi reduït un 20% l'atenció domiciliària, un servei que molta gent demana perquè vol continuar vivint a casa i reclama un canvi de model més enllà de les residències.
8: Què s'ha de fer? Un canvi de legislació? Som conscients d'això. És a dir, no podem fer que una residència sigui una residència. El que hem de fer és que realment sigui una plataforma de serveis amb atenció domiciliària, amb centres de dia que incloguen el transport i que, per tant, aquests serveis funcionen i funcionen de qualitat.
7: Andalusia destina més recursos justament a l'atenció domiciliària, mentre que altres comunitats com Madrid prioritzen els centres de dia i paguen el transport per arribar a aquests serveis.
2: I una cosa més abans de la publicitat. Els Emirats Àrabs Units investiguen la hipòtesi terrorista del vol que ahir, us ho vam explicar aquí al Catalunya Migdia, va patir un intent de segrest quan anava cap a Israel. El govern israelià primer va abonar la tesi d'una acció jihadista, però a les últimes hores ha parlat amb més cura. La ruta s'ha suspès i les aerolínies israelianes repatriaran demà els passatgers israelians afectats per aquest fet. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
9: Bon dia. Amb els 174 passatgers ja a terra, sans i estalvis, ara toca resoldre les nombroses incògnites que envolten l'incident d'ahir. La principal, qui era el copilot i per què hauria volgut estavellar l'avió? El ministre de Defensa, Israel Katz, va aventurar-se parlant de jihadisme. Més tard, Netanyahu va rebaixar el to.
10: És massa aviat per dir-ho. El pilot agressor l'està investigant ara a l'Aràbia Saudita. Crec que el traslladaran als Emirats, d'on prové, o almenys d'on va sortir, d'on va enlairar-se. I seguirem aquesta investigació i possiblement hi participarem. Així doncs, ho esbrinarem.
9: FlyDubai també està duent a terme la seva pròpia investigació. Mentrestant, ha suspès la ruta Dubai-Tel Aviv, que és una de les poques que connecten directament Israel amb un país àrab de la regió. Es vol evitar repetir la situació en què la vida depengui que a bord hi viatgi un dentista que pugui atendre un apunyalament, un pilot fora de servei o un lampista com el Yavin amb gustos televisius particulars.
10: Va ser tu qui vas tirar la palanca de comandament?
11: Sí, ho vaig veure al programa Air Crash Investigations.
9: L'actuació d'aquests herois inesperats ha fet créixer l'orgull patri aquí a Israel. Són moltes les veus que asseguren que només un grup d'israelians podria haver evitat la catàstrofe. El president Herzog ha anunciat que els vol donar el Premi a l'Heroisme Civil.
2: Passant 5 minuts a 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
12: Catalunya migdia.
13: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants de la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions. Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán. Lectures per a tots els gustos.
2: Catalunya migdia. 2:15. L'escriptor francès Éric Guillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt, per l'ordre del dia, narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poble nord-americà, Montse Pujol.
15: Éric Guillard, autor de títols com La batalla d'Occident o La guerra dels pobres, entre d'altres, ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, on va viure a Nova York la mort de la mare i els seus primers robatoris. L'autor ha dit que de seguida va veure que no era un personatge aïllat i va donar-se, diu, que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamón.
16: L'un d'entre ells és advocat a Santa Fe.
17: Un d'ells és advocat a Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
18: A través de l'ànima d'un petit vagabond.
15: I l'autor ha explicat que l'origen d'aquest darrer llibre parteix d'una fotografia.
16: Set fotografies, sí,
17: aquesta fotografia aporta informació indirecta però reveladora sobre la personalitat de Billy. Evidencia que compartia una actitud insolent i desafiant, una manera problemàtica d'entendre les relacions humanes. Mantenia un vincle obertament conflictiu amb la societat i les persones respectables. Un tarannà irreverent.
15: I l'escriptor ha afegit que relaciona, diu, la violència de l'AIS amb els orígens de la policia nord-americana.
2: Un escriptor francès parlant dels Estats Units, seguim parlant precisament dels Estats Units. La fusió entre les grans companyies Paramount i Warner ja té llum verda de la justícia de Califòrnia. Era l'últim impediment perquè es fes realitat aquesta operació que comportarà el naixement d'un supergegant al món del cinema, Òscar Callau.
18: Una jutgessa de Califòrnia ha aprovat l'acord entre les dues empreses, fet que posa punt final a un llarg litigi arran d'una demanda antimonopoli. Fins a 12 fiscals havien intentat frenar l'operació per risc de concentració del mercat, però ara el cas ja queda resolt i la fusió tirarà endavant a partir del 6 d'octubre. Per tant, dos dels grans estudis del Hollywood clàssic quedaran units sota un mateix paraigua, on hi haurà plataformes com Paramount Plus i HBO Max, canals com Discovery, Nickelodeon, la CNN o la CBS, i franquícies com Missió Impossible, Star Trek, Transformers, Harry Potter, El Senyor dels Anells, els superherois de DC com Superman, Joc de Trons o els dibuixos animats dels Looney Tunes. La nova empresa controlarà més d'una quarta part de la distribució cinematogràfica i més del 30% de les grans estrenes de taquilla. Per convèncer la justícia, s'han compromès a distribuir almenys 30 pel·lícules l'any als cinemes i a invertir 1.500 milions de dòlars en producció cinematogràfica a Hollywood durant els pròxims 5 anys.
2: I una cosa més abans dels esports. TV3 torna a liderar les audiències de televisió a Catalunya. L'estrena de la sèrie Gènesi sobre el restaurant El Bulli i el piromusical de la Mercè han ajudat que el mes de setembre TV3 hagi superat el 13% de quota de pantalla.
18: Concretament, TV3 ha estat líder en 28 dels 30 dies del mes. I han contribuït també les estrenes de Soc i Seré, de Vèrtex, el nou programa d'actualitat presentat per Ramon Pellicer, i de la sèrie Departament Amades. A més, ha estat un mes de bones xifres, perquè també per als canals temàtics de 3CAT. Esport3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, i el Super3 també ha fet la millor quota mensual des del 2012. Finalment, a la plataforma 3CAT i la resta de l'entorn digital, al setembre s'han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio. I a les xarxes socials, els perfils de 3CAT i han acumulat 51 milions de reproduccions aquest mes. El més vist ha estat el vídeo del desnonament de la Mari Carmen.
2: Catalunya migdia. De seguida els esports, però ja sabeu que estem pendents de quin posicionament tenen els diferents grups parlamentaris demà amb els decrets d'habitatge. Bé, doncs un dels que encara no havia dit que hi votaria acaba d'anunciar un sí crític. És el PNB. El PNB diu que farà un sí crític perquè considera que és un pagat, però que encara té moltes carències. Tot i això, i les seves reserves respecte a l'impacte real d'aquesta norma, acabarà votant a favor. Per tant, només queda la decisió de Junts per Catalunya, que, insistim, prendrà la decisió aquest vespre, aquesta nit, en una executiva extraordinària que s'ha convocat. Veurem si vota a favor o si s'absté, cosa que podria permetre tirar endavant els decrets, o si hi vota en contra, cosa que faria decaure la norma. Dit això, ara sí, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
2: Amb la victòria del Barça a la Champions i l'empipada de Cristiano Ronaldo amb el seleccionador de Portugal.
19: Ronaldo no juga en Portugal, s'enfada i abandona la concentració portuguesa.

0: Arapayo, i el gol! El sisè del Barça, el gol de Arapayo, la passada en profunditat a l'espai de Patri. Carles Julià amb el cap, fa l'assistència cap a Payor, que amb la canya a punt fa el sisè del Barça. Roma 0, Barça 6.
1: Doncs golejada del Barça a la Champions, que la situa líders de grup i que les permet centrar-se en el partit de diumenge al Camp Nou, partit de Lliga amb el Madrid. L'equip i el tècnic tornen satisfets de Roma, sobretot per com van jugar, i també ha tornat de Roma el Ramon Sanmurri.
0: Què tal? Bona tarda. Una victòria del Barça que va ser molt contundent, tot i un inici de partit complicat. El Barça no es va trobar del tot còmode, però a la que Graham Hansen va obrir la llauna, l'equip de Pere Romeu va treure la seva millor versió de la temporada. De fet, estava especialment satisfet el tècnic en acabar el partit a la roda de premsa, perquè va ser un partit on el Barça va fer 6 gols, 11 gols en dues jornades de Champions pel conjunt blaugrana, i a més on va poder rotar perquè havia recuperat totes les futbolistes que van disputar el campionat del món sub-20.
2: Volíem un partit com l'hem fet, un partit de control, un partit de molt passe, un partit on les nostres migcampistes no paressin de tocar la pilota, que ens sentessin del partit. Crec que ha sortit tot una mica com volíem, així que només podem dir paraules positives al partit.
0: A partir d'aquí, tres qüestions. La primera, el rendiment de Graham Hansen, autor ahir de 2 gols. El primer, un gran gol, i Pere Romeu va destacar el nivell que està oferint l'extrem dret a blaugrana. A tot això, el Barça ara mateix és líder de la Champions, amb 6 punts, ple de victòries, i la resta de resultats, sobretot l'empat entre l'Olympique de Lió i el Chelsea, l'han deixat líder en solitari. Ara només l'Inter és el conjunt que el pot igualar si guanya aquesta jornada al seu partit. I a partir d'aquí, enfocats cap a diumenge, dia de clàssic, al Camp Nou, de moment, fins al dia d'avui, s'han venut 30.000 entrades.
1: Tot això al Barça femení i al masculí. Salmo, avui el club espera l'arribada de Rafinha.
0: Pendents de Rafinha, que ha d'arribar aquesta mateixa tarda. Ara bé, tots els missatges que arriben, explicaves tu, els de l'entorn del jugador, també els del propi club blaugrana, són de bones notícies, perquè avui Rafinha arriba a Barcelona i avui el Barça no li farà proves. No li farà proves, tenint en compte que no hi ha lesió. Els primers diagnòstics que li han fet des de la Confederació Brasilera de Futbol expliquen que no hi ha lesió i que, a més, és un viatge llarg, per tant, no hi ha pressa, i demà se'l miraran i el revisaran per confirmar que tot estigui en ordre. Però vaja, és un senyal prou significatiu que arribi avui i no passi revisió mèdica a Rafinha, que, recordem, va haver d'abandonar el segon partit del Brasil contra la selecció d'Austràlia amb aquest edema, i que, en principi, no té major gravetat.
1: I la pau entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès, Jorge Jesús, no ha estat vigent ni 5 hores.
3: O Ronaldo no é o principal tema de estar aqui. O principal tema de estar aqui é a Dinamarca e o que sou selecionador nacional.
1: Ahir a aquesta hora explicàvem que havien mirat de reconduir la relació entre Cristiano Ronaldo i el seleccionador portuguès en una trobada, però a les últimes hores, com sentiu, el seleccionador doncs ha tirat una mica al foc, i Cristiano el que ha passat és que ha deixat la concentració de Portugal, David Ubach.
4: Recordem que Cristiano no va jugar ni un minut contra Noruega diumenge i s'esperava jugar a mitja horeta aleshores, i d'aquí ja tot cap avall. Ahir al vespre, roda de premsa de Jorge Jesús, que com sentíem demanava treure el focus del davanter, i admetia que va dir a Cristiano que, a banda de no jugar contra Noruega, tampoc no jugaria avui contra Dinamarca.
5: Li vaig dir a Cristiano que en els partits contra Noruega i contra Dinamarca no jugaria. Jo ja vaig treballar un any amb en Cris, oi? No he conegut en Cris fa 3 mesos. Jo ja he treballat un any amb ell. Conec completament la condició física d'en Cris. I sé, perquè ja ho vaig fer a l'Aràbia Saudita, que quan hi havia partits concentrats en 3 dies, rarament ell jugava.
3: En 3 dies, rarament el Cris jugava.
4: Després, piulada de Cristiano a les xarxes, dient que amb aquestes explicacions de Jorge Jesús havia de deixar la convocatòria, que més endavant ja explicarà els motius d'aquesta sortida. La germana de Cristiano, també a les xarxes, diu que els portuguesos són envejosos i ignorants. Avui a 8:45, Dinamarca-Portugal.
1: Doncs el Dinamarca-Portugal és un dels partits d'aquesta nova jornada de la Nations League, però també hi ha un altre partit, el Grècia-Països Baixos, com un dels partits destacats, Montserraia.
6: L'equip de Xavi Hernández s'enfronta al líder del grup B, Grècia, Salònica, també a 8:45 del vespre. L'equip neerlandès i a la baixa de Jean-Paul Fanec que va patir un cop contra Sèrbia i ha hagut de marxar de la concentració. Del mateix grup, a la mateixa hora, jugarà l'Alemanya-Sèrbia. Del grup de Portugal, el D, jugarà el Gales-Noruega. Seleccions. Catalunya té nova samarreta. La Federació Catalana de Futbol l'ha presentat aquest migdia i la novetat, o la principal novetat, és que recupera les quatre barres. Marcos García.
7: Doncs sí, hi haurà partits de les seleccions absolutes catalanes, masculina, femenina, també de les de futbol sala, així ho diu la federació. Encara no hi ha confirmades dates ni rivals, perquè admeten que costa molt treballar-les, costa molt trobar rivals, especialment per la masculina absoluta de futbol. Joan Soteras, president, diu que tant de bo veure algun dia la Minya Mal amb Catalunya.
8: És que poder guanyaríem nosaltres el campionat del món. Crec que tenim tot el que està jugant amb la selecció espanyola de futbol, més tot el que no juga allà, però que tenim que està jugant a primera divisió i per tot el món. Crec que Catalunya és un viver de grans jugadors i, per tant, nosaltres tindríem una gran selecció mundial.
7: La que té més números per disputar-se aviat és el partit de la catalana absoluta femenina. Apunten a la catalana, que podria ser el novembre, però com diem, a hores d'ara no hi ha rival, ni tampoc hi ha data. I el que seria una mica més endavant, febrer-març, són les eleccions a la Federació Catalana, a la seva presidència. Joan Soteras fa un temps deia una vegada i una altra que no s'hi presentaria, ara potser ha canviat d'idea.
8: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions. Ni abans ni després, quan toqui. I que presentar-ho jo. Jo ja he dit altres vegades que no em vull donar a presentar, però dic que avui dic que potser no es pot descartar.
7: Dos apunts per acabar. Molta satisfacció a la seu de la Catalana de Futbol per recuperar les quatre barres a la samarreta principal i un objectiu per aquesta temporada, reduir els incidents en matèria de seguretat que hi ha als partits del futbol català.
1: Manchester City es troba immers en un bon enrenou financer i a les últimes hores Pep Guardiola s'hi ha pronunciat, David.
4: Qui ha ocupat la banqueta del City sense precisament les últimes 10 temporades ha sortit al pas de la declaració de culpabilitat que recau ara per ara sobre el City per irregularitats financeres. Guardiola a les seves xarxes socials ha publicat que vol que cada seguidor del conjunt anglès sàpiga que ell hi és més que mai i que sempre ha estat i estarà fent costat al que considera el seu club. Guardiola afegeix que ho superaran plegats. Recordem que aquest dilluns passat, com dèiem, la Premier League va declarar culpable al City d'irregularitats financeres per haver firmat contractes adulterats per inflar els seus ingressos. Al seu torn, el que és director general del Manchester City, Ferran Soriano, ja va avançar que hi presentaran recurs.
9: Tot el cas de la Premier contra nosaltres es basa en una falsa acusació, que és que el capital que els nostres propietaris van posar al club ens va arribar de forma secreta a través d'alguns patrocinadors de Bulgària. Això no és veritat, i és en el que es fonamenta aquesta teoria de la conspiració de la Premier.
10: Premier League's conspiracy theory.
4: El termini per presentar aquest recurs s'esgota demà divendres.
1: L'espanyol Sergi Andreu aquesta tarda passa pel tot costa un dels jugadors importants a l'equip.
5: En efecte, Omar El Hilali, el lateral dret de l'Hospitalet, és dels que parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa. La situació de l'equip, el paper dels jugadors, el seu futur a l'Espanyol i a la selecció marroquina, o la pilota d'or, són alguns dels temes que abordem amb Omar. El jugador, per cert, ha explicat que el vestidor té confiança cega en Manolo i que ni els passa pel cap que el tècnic se la jugui en els propers partits.
11: No és moment de parlar d'això perquè no té cap sentit. Com t'he dit abans, és el líder del projecte, tota la plantilla confiem en ell al 100%. Canviarà això segurament molt ràpid perquè confiem en ell, confiem en nosaltres, que és el més important, i el que estem al dia a dia sabem que això, el partit del Màlaga, guanya si canvia totalment la visió de nosaltres.
1: Una mica més de 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És l'Atlètic Barceloneta, festejos ara dels jugadors mariners a l'aigua i més encara tenint en compte com s'han hagut de treballar, final molt patida.
1: Tindrem en vol, bàsquet i també el que sentiu, l'Atlètic Barceloneta que engreixa el seu palmarès europeu.
12: Catalunya migdia.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMarkt. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a MediaMarkt.
14: Grans batutes. Grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Porrencis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
14: Entradesauditori.cat.
16: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
17: Kurt Vogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
18: Ell va matar la nostra nena.
16: Però els nazis encara tenen poder.
19: El jurat ha emès el seu veredicte.
20: Ha estat absolt.
16: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
21: És un assassí.
22: Em vols matar o què?
16: La sentència. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com els bolquers Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el bolquer et surt a 33 cèntims.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: El Barça d'handbol juga avui la final del Mundial de Clubs, s'enfronta al Vesprem de Xavi Pascual i Nielsen, i és la mateixa final que l'any passat i que van guanyar els blaugranes, Montse.
2: Aleshores va ser un partidàs i els blaugranes es van imposar per la mínima 30-31 després de 80 minuts, dues pròrrogues i un gol en l'última jugada. El jugador del Barça, Tim Enguessant, preveu per avui un altre cop una final llarga.
3: El año pasado me acuerdo que ha sido un partido muy largo, con muchos contactos, muy duro. Creo que este año igual. Partido duro, largo, y hay que ir con calma y así podemos ganar este partido.
2: A més del porter Nielsen i el tècnic Xavi Pascual, a l'equip hongarès, quatre jugadors més tenen passat blaugrana: Thiago Petrus, Luka Cindric, Ali Zane i Yanis Len. El partit és a les 8, hora catalana, al Caire, en directe per Esport 3.
1: I el Granollers ahir, que es va estrenar amb derrota a la Lliga Europea, a la pista del potent Flensburg alemany.
2: Per 40-31, amb un equip vallesà que va aguantar molt bé en la primera part, però va cedir en la segona, ho explica el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
4: A la segona part ells han sortit millor, ens han proposat altres coses, en atac hem fallat una mica més, no hem aprofitat la superioritat, i al final amb un equip així, amb aquest tipus d'individualitats i amb tant de qualitat, et poden donar la volta ràpid amb el partit.
2: Per cert, a la Lliga de Sobal d'handbol, el Conca ha demanat l'ajornament de partit que han de jugar precisament dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic, corresponent a la jornada 4. L'equip manxec argumenta falta d'efectius, ja que bona part de la seva plantilla està afectada per una incidència sanitària, segons expliquen en un comunicat.
1: Bàsquet, a l'Eurocup, el Manresa es va estrenar amb derrota després d'un viatge cap a Grècia que va acabar fent tota una odissea, us ho va explicar aquí al Catalunya Migdia. No sé si aquest viatge va arribar a influir en el partit, Ernest Macià.
5: No, el Manresa va tenir realment opcions fins l'últim quart, va fer un molt bon partit davant d'un equipàs, un equip que té jugadors que l'any passat estaven a l'Eurolliga com Osnan o com per exemple Nick Calates, que el recordareu del seu pas pel Barça, és a dir, és un equip que vol tornar a Eurolliga i és, com et deia, el gran favorit o un dels dos, tres grans favorits per guanyar. El que passa és que el partit es va aturar quan el Manresa estava pràcticament empatat, es va aturar perquè va haver uns problemes amb la cistella. Vam estar 40 minuts aturats i això, doncs, no necessàriament va anar a favor, va trencar el ritme del partit i finalment, doncs, el Pau de Tessalònica va guanyar 93-78. Aquest és Diego Campo.
6: Estem convençuts que hem jugat un gran partit. El pla de partit era el correcte i l'hem executat molt bé. Hem defensat molt bé. Hem fallat també, això sí, algunes penetracions, alguns tirs lliures i alguns triples quan estàvem alliberats. I al final del partit això et penalitza quan jugues contra un equip com el PAOK de Salònica. Però hem persistit durant l'enfrontament i hem estat capaços de competir.
5: Bé, el Manresa jugarà el seu proper partit a casa el 7 d'octubre, la setmana que ve, contra el Ràdio Farmum, que ahir va guanyar.
1: Doncs, i el Barça, després de perdre dimarts a la pista del Dubai, el Dubai de Xavi Pascual, demà, tercera jornada de l'Eurolliga, la pista del nouvingut de Besiktas.
5: Exactament, sí, ara deies que el Manresa va tenir una odissea de viatge, bé, el Barça ahir també, perquè va anar des de Dubai fins a Turquia, però fent volta pels problemes, doncs, a l'estret d'Ormuz, i també per evitar passar per sobre de la zona, doncs, d'Israel i Gaza, i això va fer que el viatge del Barça fos de 5 hores i mitja, quan en circumstàncies normals en dura 3, tenint en compte que ja portem 6 hores de vol de Barcelona fins a Dubai. Tot plegat, doncs, farà que el partit de demà vingui marcat per això, i compte que el rival, en teoria, és dels que ha pujat aquest any a l'Eurolliga, però hi va guanyar a la pista del Maccabi de Tel Aviv, i a més va guanyar molt bé, 93-109, una victòria i una derrota pels dos.
1: Seguim amb bàsquet. L'Uni Girona es queda sense Eurolliga. Ahir, derrota dura a Fontejau. Xavi Soler.
7: Sí, és un cop molt dur pel club que esperava i confiava poder jugar a aquesta competició. La derrota sense cap mena d'excusa contra l'Emlat Konuk de Turquia, que va ser superior a les gironines en tot moment. Fins i tot el tècnic gironí Roberto Iñiga, del final del partit, parlava de falta de qualitat física de la seva plantilla.
8: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel porque no pueden. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad. No hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. Y si queremos poner en este punto, estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero es difícil.
7: Així les coses, l'Unigirona jugarà l'Eurocup, la segona competició, on ja debutarà d'aquí 15 dies contra un rival amb molt, molt menys glamour, l'Ostrava de la República Txeca.
1: I bones notícies de l'Atlètic Barceloneta, que ja té la segona Supercopa d'Europa, amb més patiments dels previstos, segurament, David, però finalment va poder guanyar a casa contra el Marsella.
9: Un penal transformat, de fet, per Bernat Sanahuja, com quedava un minut de joc, va segellar el 10-8 definitiu que donava el títol d'aquesta Supercopa Europea als mariners, que són els actuals campions d'Europa. Una tranquil·litat que només havia arribat prèviament amb el 8-4 que hi havia al marcador del descans enfront d'un Marsella que és el vigent campió de l'Eurocup, per això disputava aquesta competició, i que, si bé sempre va anar remolcant el marcador, i va vendre ben cara la seva pell a la piscina de Sant Sebastià. A la banqueta de l'Atlètic Barceloneta hi havia dirigint l'equip Víctor González, el nou segon tècnic mariner, per la sanció que pesava sobre Fran Fernández.
10: Un títol és un títol, costi o no costi, no és només el partit d'avui, sinó tota la feina que hi ha al darrere, que és molta. Ho sabíem, sabíem que era un equip molt dur, físicament molt potent. Si sap millor o pitjor, la veritat és que és un títol i tots saben igual de bé.
9: Aquest és el segon títol de la temporada per als barcelonins després de la Copa Catalunya de fa 10 dies.
1: I un reasfaltat circuit de Motegi al Japó rep la caravana MotoGP aquest cap de setmana. Jorge Martín lidera amb 12 punts més que Marc Márquez, Damià Aguilar.
11: Motegi és l'escenari on l'any passat Marc Márquez es va alliberar amb el seu novè títol mundial. El Tro de Cervera diu que l'objectiu és guanyar dissabte i diumenge. El Gran Premi del Japó es reincorpora després de 4 caps de setmana de baixa amb Maverick Viñales. L'empordanès ha dit dues coses interessants avui quan ha fet la seva roda de premsa. La primera, que no perd l'esperança de seguir el 2027 com a pilot provador o reserva d'alguna marca. I després, que va arribar a tenir la sensació que no tornaria mai més.
12: El meu cap pensava que no tornaria mai més, tenia aquest sentiment. Estic content de poder tornar, sobretot per l'equip. Pensava que no em cridarien més.
11: I és que Viñales diu que no acaba d'entendre com raonen els que li paguen la nòmina. En fi, d'aquí al final de temporada mirarà de recuperar-se totalment per seguir en actiu si se li obre alguna porta. Dissabte, cursa sprint a les 8 del matí i diumenge, cursa llarga a les 7, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Doncs amb aquesta informació de motor tanquem el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan defensa en roda política continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. Els amics del Museu del Càntir d'Argentona fan una crida a veïns i veïnes per recollir col·leccions de càntirs antics que tinguin a casa i ja no utilitzin. L'entitat recollirà aquestes peces per crear un fons de reserva. L'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. I el temps. Aquesta tarda s'ha de mantenir la nuvolositat abundant. Fins i tot podríem tenir algun xàfec irregular al nord de la comarca. Els vents avui són moderats i les temperatures es mantenen sense canvis. Comencem.

0: La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco explica que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre han estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels darrers anys. Un ús més elevat pot fer que la factura passi d'un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent a les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, els usuaris es poden adreçar a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. Ja ha començat la roda política del darrer ple. Maria Mercè Juan defensa continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita critica que s'hagi aturat durant un any el desenvolupament del Collell i considera que la crisi d'habitatge actual obliga a mantenir l'activitat urbanística. Juan aposta perquè l'Ajuntament i els promotors busquin un acord sobre el creixement de la zona.
1: Jo crec que la situació actual requereix d'un posicionament de responsabilitat respecte a la demanda que hi ha, de la crisi que hi ha. Llavors, aturar-ho, malgrat, puc considerar que fa respecte un creixement d'aquesta magnitud, el fa. O sigui, com respon Argentona amb aquest creixement? Estem preparats? Jo crec que sí.
0: Sobre l'habitatge, Juan també considera insuficient l'oferta prevista a Can Serrallador. La promoció preveu, recordem-ho, una vintena d'habitatges en cessió d'ús. Segons ha apuntat, no estaran disponibles fins aproximadament l'any 2030. La regidora també ha expressat preocupació per la situació econòmica municipal. Considera que l'Ajuntament està fent un esforç inversor massa elevat per la seva capacitat de finançament i reclama avançar en les inversions pendents però fer-ho de manera sostenible.
1: Argentona té la capacitat que té, com cada municipi té la capacitat que té. Llavors, ara plantejar una inversió de 12 milions d'euros, és el que està en pressupost, 12 milions d'euros d'inversions, quan les subvencions no s'estan treballant, estem depenent sempre de demanar crèdit financer.
0: Sobre la deixalleria municipal, Juan considera que cal analitzar què ha provocat els problemes que té aquest servei. També ha parlat del conflicte entre l'Ajuntament i els Amics del Museu del Cant i, en aquest cas, defensa que cal buscar vies de diàleg. Pel que fa a l'arbrat municipal, considera que cal reduir tensions i buscar un acord entre el govern i els grups de l'oposició. Juan també ha valorat positivament la rehabilitació de Can Barrau, tot i això planteja que l'equipament pugui estar disponible per a més entitats. I sobre el seu futur polític, la regidora no adscrita encara no ha decidit si continuarà en política municipal després de les eleccions. Ha assegurat que la decisió continua oberta. Més coses. Demà l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà les claus de la seva nova seu, la masia de Can Barrau. L'entitat fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i horaris. Des del Calabrot asseguren que ara faran un salt qualitatiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. Un dels membres de l'agrupament, en Blai Forns, ha explicat a la ràdio que aquest nou equipament permetrà acollir en millors condicions la setantena d'infants i joves que formen part de l'entitat i també servirà per dinamitzar el barri i cedir espais a altres entitats.
2: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: L'entrega oficial de claus es farà demà a les 7 de la tarda al centre parroquial i dissabte tindrà en lloc una jornada de portes obertes a Can Barrau amb gimcana, mostra de bitlles catalanes, vermut i dinar popular. L'Associació d'Amics del Museu del Càntir d'Argentona fa una crida als argentonins i argentonines que tinguin col·leccions de càntirs a casa i no se'n puguin fer càrrec. La presidenta de l'associació, la Marga Bagot, explica que l'objectiu és recollir aquestes peces per crear una col·lecció de reserva que s'utilitzarà en tallers, exposicions i activitats pedagògiques.
3: Estem creant una col·lecció o dues col·leccions, diguéssim, senceres de tots els càntirs per tenir una reposició que quedi en els amics del Museu del Càntir. Sabem que hi ha exposada la col·lecció del museu, però nosaltres mirarem de que aquests càntirs puguin ser inclús més propers que el museu. Uh-huh. Buscarem l'activitat de que una persona pugui veure alguna activitat i digui, ostres, aquest és el càntir del meu any, i pugui fer alguna cosa o sentir-se més connectat, perquè això sempre fa gràcia.
0: Tots aquells interessats a cedir els seus càntirs o col·laborar com a voluntaris en les sortides de l'entitat es poden posar en contacte amb ells a través del seu perfil d'Instagram o enviant un correu electrònic a amicsdelmuseudelcanti@gmail.com. L'entitat, que aquest any celebra el seu 75è any d'història, continua plenament activa, adaptant els jocs tradicionals als nous, a temps amb iniciatives com el joc de taula Memory o adaptant dinàmiques actuals al canti. Després de participar en la gala de la Federació de Jocs Tradicionals al Delta de l'Ebre, la seva propera parada serà la Ràpita els dies 11 i 12 d'octubre, on participaran en el Festival Orígens amb una exhibició de jocs i de l'aixecada de càntirs. Demà tindreu el segon capítol de Maresme Lliure i Tropical, la secció del magazín Tic Tac. Cada setmana Núria Pou ens acosta les experiències de creadors i artistes del Maresme i es pot seguir també en format vídeo al canal de YouTube de Ràdio Argentona. Aquesta setmana l'acompanyaran la Maya i la Zoe, dues matarunines que han creat la seva pròpia companyia de dansa contemporània.
4: Els esports.
0: Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, l'Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. De Lomas té 23 anys i ostenta el títol internacional de Woman Candidate Master i acumula una trajectòria destacada. Va ser campiona de Catalunya sub-20 i el desembre passat es va proclamar campiona de Catalunya absoluta. Més enllà de la competició, la jugadora combina la seva activitat esportiva amb la divulgació a través de les xarxes socials i projectes per apropar els escacs al públic femení. En una entrevista a Ràdio Argentona, de Lomas ha expressat l'honor que li suposa aquesta nominació per donar visibilitat a l'esport.
5: Per mi ha estat un honor, no? De fet, jo estic molt agraïda a l'Ajuntament d'Argentona, també doncs, per donar molta visibilitat als escacs, ja no només als escacs, sinó el que comentaven dels escacs femenins, que sí que hi ha un percentatge molt minoritari de dones que juguen als escacs. Llavors, el fet que l'Ajuntament doncs, pugui comptar amb mi i pugui presentar-me en aquests premis, per mi és un honor, i a veure si, mica en mica, doncs, es van visibilitzant més els escacs.
0: El pròxim repte de l'esportista argentonina serà revalidar el títol català el desembre vinent i assolir els 2.100 punts d'ELO per aconseguir la categoria de Woman Fight Master. Trobareu l'entrevista completa amb l'Alba de Lomas a radioargentona.cat. I ara anem als serveis. Entrem a la recta final de les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir el dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig del 27. I podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament mateix. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener i les sol·licituds fora de termini, això sí, queden excloses. Ara obrim agenda. Demà comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers de la vila. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafal, que organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida a l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a les 10 del matí, ruta Casa Puig, portes obertes. El punt de trobada és la plaça de Vendra i el preu és de 5 euros. I en cinema hi ha hagut canvis per aquest cap de setmana, tot i això es manté la proposta del centre parroquial de Mis Queridísimos Padres.
4: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
6: Nos ha tocado la lotería.
7: ¡Nos ha tocado la lotería!
8: A nosotros nos ha tocado.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure aquest divendres a un quart de nou del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, però, el centre parroquial torna a oferir aquest cap de setmana la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, La bola negra. La podreu veure dissabte a un quart de 5 i a un quart de 8 del vespre. I pel que fa a la informació del temps, aquesta tarda continuarem amb una nuvolositat bastant abundant, especialment cap al nord de la comarca, on esperem xàfecs molt irregulars al Maresme Nord. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense canvis. Demà divendres hi haurà ambient assolellat a tota la comarca i les temperatures mínimes tiraran cap avall, entre els 15 i els 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca. Durant el matí esperen ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar aquest cap de setmana, un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. I nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 1 d'octubre.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan, regidora no adscrita de Defensa, continua el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament escolta que la Brot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, fins demà, bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: A Ràdio Argentona comença la roda política amb Maria Rosa Martínez.
1: Molt bona tarda a tothom. Doncs sí, roda política, i fa temps que no fèiem roda doncs per qüestions del servei. En els darrers plens abans d'estiu no hi vam ser en antena, però per tant tenim molts temes a parlar. Ahir vam començar la roda política amb la regidora Maria Mercè Juan, i avui ens acompanya aquí als estudis de la ràdio la Susana López. Molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Com estem?
2: Bé, bé, bé.
1: Ha passat calor aquest estiu, ha sigut el tema, eh?
2: Sí, ha estat un estiu durillo per això de la calor, però bueno.
1: I de temes molts que en parlarem ara mateix. Vinga, som-hi. I començant per l'actualitat, que mana molt i que estem veient aquests dies a tots nivells, a nivell estatal, a nivell de Catalunya i, òbviament, també té el seu ressò a nivell municipal, com és la qüestió de l'habitatge, que en venim parlant també a nivell municipal molt, perquè doncs, hi ha aquesta iniciativa de sostre cívic amb l'Ajuntament d'Argentona, aquests habitatges de cessió d'ús, però també ha sortit la qüestió de l'habitatge als plens perquè s'ha frenat el desenvolupament del Collell. Ara hi ha un any més per acabar de definir com es pot fer, com es pot desenvolupar aquest sector, i aquí hi ha grups que no hi estan d'acord. D'entrada, per tant, el tema de l'habitatge és el més important, considera, que tenim ara mateix sobre la taula?
2: Bueno, a nivell de societat és el més important que tenim. O sigui, el que està passant, no, nosaltres no tenim a nivell municipal la capacitat de frenar-lo. És una cosa que... Bueno, el tema de tot bé, al meu entendre, de les rebaixes fiscals que es van fer en la seva època, ho va fer el ministro de Guindos, per la gent que comprava, que feia inversió immobiliària aquí a Espanya. Què passa? Que sí que genera més feina en la construcció, però també genera que molta gent faci inversió, doncs perquè realment no tenen un... o no troben una manera millor on posar tants diners que tenen, no? I al final això el que fa és que hi hagi una especulació sobre la vivenda, quan el que s'hauria, com un bé de mercat amb el qual guanyar diners, i el que s'hauria de tenir la vivenda, l'habitatge hauria de ser un bé de primera necessitat, amb el qual l'especulació hauria d'estar regulada, si no frenada.
1: Clar, ara ens trobem aquí mateix, no? Perquè sempre s'ha dit que a més oferta baixa el preu, però no és així.
2: No és així.
1: En el món de l'habitatge, perquè estem veient com qui vol invertir, avui en dia inverteix en el totxo, això continua passant, i a zones com Madrid, on la Comunitat de Madrid, on s'està construint moltíssim, el preu continua pujant. Per tant, augmenta el parc d'habitatge, però continua pujant el preu.
2: Bueno, el tema està en que construir per posar al mercat de hipoteca, el mercat hipotecari, ara s'està fent inviable, perquè ningú pot pagar un lloguer de més de la meitat del seu sou i alhora estalviar per una entrada d'un pis. Per tant, s'està construint perquè gent que té molts diners, els fons voltors o gent que especula amb l'habitatge, compri per posar el lloguer. Per tant, el fet de que hi hagi més demanda no està frenant, perquè s'està... I clar, com que es posa a lloguer i la gent en algun espai ha de viure, i en comptes de que aquests pisos es queden buits, el que la gent, les persones de peu, els obrers, l'única cosa que podem fer és mirar de compartir aquests espais, perquè és que si no paguem aquest lloguer. I llavors, clar, sí, s'està construint més, però si no ho compra la gent que ho necessita, sinó que ho compra la gent que vol fer negoci amb aquests habitatges, no baixarà el preu.
1: Aquest escenari és el que els ha fet por a l'hora de tirar endavant el desenvolupament del Collell? És a dir, fer que hi hagi una zona argentona que es desenvolupi en... crec que era una xifra de 500 habitatges de cop, i que això després no tingui un impacte real en les necessitats de la ciutadania?
2: Bueno, mira, el tema del Collell és una cosa que tant Tots per Argentona com el PSC, quan jo estava de cap de llista, i abans, no és una cosa meva, ja portàvem que s'havia de planificar molt bé per lluitar contra l'especulació. Vale? Llavors, què passaria si ara de cop I a més, és que ara és el moment de construcció. Jo quan en el ple deia, no, però no es farà totes les fases de cop o no sé què. Bueno, si tenen els permisos, no el construiran amb la incertesa jurídica que ara s'està creant, no construiran d'aquí 10 anys, construiran ara. Vale? I construir ara és tenir pisos per posar al mercat especulatiu. No es construeixen pisos. És que els nostres fills no tindran on anar. Sí que hi ha una part bastant important de pisos de protecció oficial. Però és el que jo deia. El problema dels pisos de protecció oficial, que si no es fan de lloguer i de lloguer només ho fan les administracions públiques, no tenim els ingressos, no tenim els estalvis per poder donar l'entrada tampoc d'una hipoteca d'un pis de protecció oficial, perquè posem que un pis de protecció oficial siguin 200.000 euros, que per mi ja és un preu elevat, però pel que està ara al mercat seria un preu per sota del mercat, vale? 200.000 euros. Pues una persona que es vulgui comprar un pis ara mateix de protecció oficial ha de tenir estalviats com a mínim 50.000 euros. I això avui en dia no passarà. Què passarà? Que aquests pisos de protecció oficial quedaran buits, i els, o sigui, no es construiran i es construiran els pisos per... o sigui, com que va sota demanda, es construiran els pisos de mercat lliure i seran preus de 300-400.000 euros per especular.
1: Per tant, els promotors poden no construir pisos de protecció oficial perquè no hi ha ningú apuntat o no hi ha ningú que està demanant aquells pisos,
2: bueno,
1: prèviament?
2: Jo realment no tinc tant coneixement sobre aquest tema urbanístic. Jo sé que, per exemple, el que jo veig a Mataró és que es compren els pisos sota demanda. Vale? Llavors hi ha una llista de pisos de protecció oficial i es va entrant en aquests pisos de protecció oficial i es reparteixen. Vale? Però els que jo veig que es construeixen rapidíssimament són els que són privats i es posen a la venda a preus de 400-500.000 euros. I és que tu truques a una promoció a la setmana següent i no hi ha ni un pis. Llavors, clar, hem de buscar l'equilibri entre que la gent pugui entrar, si pot ser d'un lloguer assequible, i entre que la gent que vulgui comprar un pis a preu de mercat, a preu lliure de mercat, també ho pugui comprar. I això s'ha d'estudiar molt bé. I això, el Partit Socialista, torno a dir, sempre... sobretot quan estava el Badó Casas com a regidor, sempre ho havíem parlat moltes vegades.
1: El Partit Socialista ara mateix, el Partit Socialista d'Argentona, ara mateix està a favor de que es desenvolupi el Collell ja.
2: Bueno, s'han canviat d'opinió, com han canviat d'opinió en tantíssimes coses. Jo parlo de quan jo estava al Partit Socialista. Jo ara no hi soc i ells tenen, bueno, tot el dret de canviar. Que canviïn d'opinió perquè diguin que necessitem els pisos ja... Jo trobo que és una mica de demagògia. Per què? Perquè, primer, aquests pisos no els tindrem ja. Perquè no és una cosa de que surt una promoció i en un any tenim els pisos. Això no. Segon, podem tenir els mateixos pisos amb... O sigui, no els mateixos pisos, un Collell ben ordenat i uns pisos adequats en una, només un any de retard. Això, aquesta suspensió... No és in eternum.
1: Però el moment en què es fa efectiva aquesta suspensió, estem ara en aquesta suspensió, és un moment, podríem anomenar-lo, preelectoral, perquè el mes de maig vinent tenim eleccions municipals. Per tant, no és un moment, diguéssim, en què es pugui fer un debat serè sobre aquesta qüestió, perquè entenem...
2: No, perquè farà... jo crec que la voluntat, o sigui, el que a mi m'ha explicat el govern, que la seva voluntat el que és que es faci un estudi tècnic. O sigui, que es faci un estudi tècnic i que es pugui valorar també políticament. És veritat.
1: Però el govern que entri podrà valorar, fer cas o no d'aquest estudi tècnic, entenc.
2: Podrà fer cas d'aquest estudi tècnic i podrà aixecar aquest
1: suspensió
2: al juny de l'any que ve.
1: Per tant, és claríssim que aquest serà un dels temes de debat i un dels temes en què tothom es posicionarà, no?
2: Sí, però clar, què volem? Estem lluitant contra... ens estem posant al costat de la gent que està acampant a les places perquè no volem especulació. Però, en canvi, quan diem, ens aturem, mirem i plantegem evitar el màxim possible l'especulació amb l'habitatge, aquí com a mínim a Argentona, que és la nostra potestat, votem en contra. Però ara, com que ha passat el que ha passat, que s'ha mobilitzat tota la gent, estem en contra de l'especulació. Quan fa 15 dies, no sé si en consciència o sense consciència, perquè el discurs fàcil és dir el govern ha aturat la construcció de no sé quants pisos de protecció oficial. Pues no, s'estava donant peu a potser un creixement del poble que si es fa de cop és insostenible. Si ara tenim l'institut que no bueno, no parlaré de l'institut, parlaré de l'àrea bàsica d'Argentona. Si ja tenim llistes d'espera i ens falten metges i pediatres, ara posa't 500 pisos més. No sé si som conscients de quin creixement de la població seria aquest, més el del Cros.
1: Però si ara mateix un ajuntament està aturant aquest desenvolupament, també és per planificar l'augment de serveis, no? I poder, poder demanar a la Generalitat.
2: Exactament.
1: Hola, truquem a la porta. Preveiem
2: home,
1: que d'aquí
2: jo vaig votar a favor amb la consciència de que tot això es farà. Si aturem que es construeixin pisos també de protecció oficial, que aquest és el però, l'aturem un any.
1: Sí, sí.
2: Mira, donem un any més que la gent pugui estalviar una miqueta més. Aturem un any, vale, d'acord. És amb aquesta premissa de que puguem dir, escolta, que venen 500 pisos que nosaltres estem d'acord en que s'han de fer. La Generalitat està fent moltes coses bé i està promovent que es facin pisos, però també està promovent molt que els pisos que estan ja construïts surtin al mercat. Per ells, la prioritat màxima no és construir més, és fer...
1: Ampliar el parc.
2: Ampliar el parc. Per tant, estan prioritzant zones com el Cros, perquè algú em podrà preguntar, i per què estàs a favor de que el Cros comenci... El Cros és sol públic.
1: Mm-hmm. Estem parlant ara de l'àrea residencial estratègica, de l'àrea.
2: De l'àrea del Cros. Sí, sí, sí, el Cros es fan 140 habitatges... es fa en sòl públic. Per tant...
1: Però no hi ha notícies sobre aquesta qüestió.
2: Bueno, s'està treballant, però vull dir que si algú em digués pots allà, estaries d'acord. És que és molt diferent. No és el mateix un sòl que és privat a un sòl públic. És diferent. Mm-hmm. Ja tenim els terrenys, ja tenim molt avançat. I després... són 140, no són 500, que també seran difícils d'assumir. El barri l'equilibra, el barri el posa, diguéssim, a la seva capacitat per poder tenir un teixit de serveis que puguin ser, o sigui, que no siguin infra...
1: Que puguin sobreviure, no?
2: Que puguin sobreviure, que no
1: que
2: siguin...
1: Entenc que siguin uns serveis... Exacte,
2: que siguin sostenibles. Però és que a l'altra banda ho fem al revés. Finquem 500 pisos més que... al poliesportiu.
1: Que hauran de generar nous serveis, està clar.
2: Clar,
1: no? Està clar.
2: O sigui, i això s'ha de pensar. I un any per pensar-ho, potser que sí que ens podem posar un gomet vermell perquè no ho hem pensat abans. Això també. Això sí, segur. Però que parar un any per pensar tot això, jo ho trobo lògic, però bueno. Sé que és veritat que estem en campanya electoral i que el que igual fa 3 anys era lògic, ara no és lògic. Per alguns.
1: Clar, perquè això també tensiona els grups, perquè també hi ha més reunions, hi ha una feina paral·lela, afegida, no?, quan s'està en campanya, perquè entenem que si ara s'han de posar d'acord amb la qüestió del Collell, en algun moment s'hauran de trobar, no sé si tenen calendari sobre la taula.
2: Bueno, ja es va fer l'acord de la suspensió i ara estem esperant que els tècnics avancin d'alguna manera, perquè, clar, s'ha de fer l'informe fora, s'ha de fer tot.
1: El que sí que està avançant, i canvio de tema però no en moc d'habitatge, és la qüestió de sostre cívic, el desenvolupament dels pisos a Can Serrallador. De fet, fins al 5 d'octubre hi ha temps perquè qui vulgui s'apunti per optar a aquests pisos. Aquí poc a poc hi bona lletra, tot i que només són 20 pisos. Com ho valora?
2: Home, jo crec que és una molt bona opció. És una molt bona opció. Els estalvis que has de tenir són relativament, bueno, assumibles. I després és un model diferent. Evidentment, qui opti per aquest model, ha de canviar una mica la seva mentalitat. Però jo crec que hi ha molta gent de qualsevol edat que ja té aquest canvi de paradigma i jo crec que sobretot, igual ara faig una mica d'abuela cebolleta, jo crec que la gent jove té molt clar que aquí estem de pas, o sigui que al final 75 anys de concessió en un pis, o sigui que jo crec que és una bona opció.
1: Parlant d'equipaments que hem de tenir, que hem de posar al dia per amb vistes a aquest creixement que tindrà Argentona. Sobre la nova biblioteca, plens enrere, se'n va parlar, perquè es va aprovar, crec que l'informe ja, el projecte ja definitiu de l'equipament, però ahir teníem la regidora Juan aquí asseguda i ens deia que Argentona que s'està endeutant massa en inversions i que potser hauríem d'anar a un altre ritme perquè no tenim capacitat per fer tanta inversió. En la qüestió de la biblioteca, és que és irrenunciable, s'ha de fer sí o sí, ara que ja Generalitat té pressupost, hem de perseguir-ho, això?
2: No, la biblioteca estem esperant que la Generalitat i la Diputació ens doni la seva part, que és, si no recordo malament, és a tres parts, i l'Ajuntament, evidentment,
1: ha de posar la seva.
2: Home, ha de posar la seva. És que si a tu et donen dues terceres parts d'una inversió com la biblioteca, que a més, recordo que és obligatori per llei tenir la biblioteca en un poble com el nostre, el que no faràs és tirar un 60 i pico per cent d'inversió per no posar tu el teu 33%. No sé, igual no sé en quins tipus d'inversió ens estem passant, però és que la biblioteca fa dècades que s'està treballant.
1: La Mercè Juan es referia al pressupost vigent i les inversions que s'estan fent ara, de carrers, d'enllumenament.
2: Ja, però el que no es pot fer és queixar-nos de que no fem...
1: Que en fem massa.
2: No, queixar-nos en plens, no sé què, de que els carrers estan fets una merda, en pàgines web, pàgines que surten al Facebook, que tothom sap qui les manega, de que els carrers estan malament, de que no hi ha inversions, de que si els imbornals, de que si no sé què, no. I després, quan posem diners per arreglar, que el que s'estan arreglant és les aigües, clavegueram, s'està arreglant carrers... home, si algú digués anem a fer una altra sala, diria esteu bojos, no? Però arreglar carrers, si és el que fa anys que estem demanant que els carrers d'Argentona es comencin a arreglar.
1: Vinga, anem al ple d'aquesta setmana. Va tornar a sortir la qüestió dels plataners, de la poda, de l'arbrat. En un ple municipal es va aprovar una moció per unanimitat en la que es demanava que es fes un informe. Aquest informe s'ha fet. No sé si l'ha pogut veure la Susana López.
2: Segur que me l'han enviat, però és que aquest estiu ha estat molt... Bueno, he tingut problemes amb persones de la meva família de salut i no he pogut... Però bueno, ja vaig sentir el que va dir el
1: regidor Vinyas, que era un estudi...
2: Ho tinc com a deures de mirar-m'ho, sí.
1: Creu que es pot encarregar un estudi demanant ja les conclusions prèviament? Com deia ell? S'ha encarregat un estudi que defensi la tesi del govern.
2: Espera, és que sembla que... Jo no és que defensi el govern a capa i espada, però si no, jo he estat regidora de govern gairebé 8 anys i sé com funcionen les coses. Tu en una empresa privada pots encarregar l'estudi que digui el que tu vulguis. Si tu vols que digui que si beus una ampolla de whisky cada dia tindràs més anys de vida, doncs tu encarregues i algun boig et farà aquest informe. Després, l'avalua científica que tingui això. Però l'administració pública has de fer uns plecs de clàusules en els quals has de posar què vols en aquell informe. I de cap de les maneres, vaja, seria un delicte, un regidor pot dir vull que aquest informe tingui aquestes conclusions. Això seria delicte. Què ha passat? Sempre li dic em sap greu perquè li dic sempre al regidor Vinyas, si tu penses que ha passat això, has d'anar antifrau. És que tot això que s'està dient, que aquest informe, el govern ja li havia dit als tècnics quines havien de ser les conclusions. Primer, el regidor estaria fent un frau de llei. I els tècnics? O sigui, jo crec que tu no estudies una carrera d'enginyer forestal o que sigui, per al final fer un informe i treure les conclusions que et digui un senyor, que en aquest cas seria el senyor Collet, que és mestre de matemàtiques. Oh, no sé, ho trobo una mica...
1: Però és evident
2: però
1: que...
2: Però si ha passat, s'ha de denunciar.
1: És evident que no hi ha acord a Ciutadà sobre aquesta qüestió. De fet, vam sentir també un veí del Cros a la part final del ple, queixant-se també de la deixadesa del Cros. No sé si considera que el Cros... tot
2: el Cros hi ha un plataner només, és immens, immens. Bueno, potser hi ha més, però que jo el veig cada vegada que parco allà, que és immens. I és veritat, hi ha branques que són molt grans, però bueno, si s'està dient que s'està fent un control, doncs haurem de confiar que hi ha accidents i que s'haurien d'evitar, però el risc zero no existeix, però sí, el Cros hi ha un que és brutal. Amb l'arbrat és un problema. Jo tinc, no al·lèrgia, mega al·lèrgia, al pols i al pol·len. O sigui, jo ho passo fatal. Jo, si ara haig de baixar, intento no baixar pel carrer gran, perquè ho passo fatal. Sí, i haig de prendre antihistamínic. Sí, les branques també s'hauria de mirar que no molestin. Jo estic totalment d'acord, però el tema de les fulles cauen a tot arreu. Tu vas a Plaça Santana d'aquí dues setmanes i no pots passar, perquè tot són fulles. Tot. O sigui, si van ser uns arbres que es van plantar tants anys que, bueno, tots aquests estudis, tots aquests avanços no hi eren, i ara pues, estem, com amb tantes coses, estem patint les conseqüències d'un urbanisme que s'ha quedat desfasat. Però, bueno, no sé.
1: Ja que estem al Cros, el cap de setmana passat hi va haver la Festa Major,
2: sí.
1: Una Festa Major que, podríem dir, s'ha fet amb l'esforç dels veïns, no? Perquè hem vist doncs, activitats molt fetes com abans, per entendre'ns,
2: sí,
1: no?
2: Les
1: disfresses que s'ha fet cadascú, els balls que tothom tenia preparat. O sigui, amb pocs recursos, per entendre'ns, però en canvi un munt d'activitats. Hem d'anar més cap aquí?
2: Bueno, el Cros és que sempre ho hem fet així, eh? El Cros...
1: Però jo li pregunto si això, aquest model s'hauria de traslladar.
2: Tot i així, té molta despesa, eh?
1: Sí.
2: Aquella festa, o sigui, molta despesa pel barri petit, o sigui, jo no ho diré perquè sé quants diners s'han gastat, i han gastat molt, però clar que sí, tot el que sigui participació és ideal. La sort que tenim al Cros, que la comissió de festes que ara estan és gent molt jove amb moltes ganes de fer coses, i llavors això, gent que ha vingut ara a viure al Cros, fills nostres. Per exemple, els dos fills meus estan i estan
1: a la comissió.
2: A la comissió i a la barra s'han tirat des del divendres al matí fins a tantes de la nit del diumenge. Jo mateixa vaig estar ajudant a fer bocates perquè tothom del barri...
1: En el ple va voler destacar això, va voler destacar també l'obertura de l'ermita.
2: Sí, em va fer molta il·lusió. M'ha fet molta il·lusió perquè, bueno, jo allà he celebrat molt, o sigui, s'han fet moltes celebracions de la meva família allà, i pels veïns del barri del Cros, aquella ermita, pues, a la nostra infantesa era important.
1: I també la vam sentir fer una crítica que entenc que s'ha sentit assenyalada per no viure ara directament al Cros.
2: Bueno, perquè és que hi ha gent que és, bueno, jo diria, no vull insultar ningú, però que és com capficada, i a més és curiós, no? Perquè tu pots ser de qualsevol origen i et pots sentir només catalana, pots sentir només espanyola, et pots sentir no sé què, però en canvi tu has de marxar del teu barri de tota la vida per motius personals i perquè allà no vaig trobar on quedar-me, a Mataró, però no et pots sentir argentonina. Ni pots representar els argentonins. I a sobre t'ho fan com una crítica que has marxat a Mataró. Però és que no saben per què vaig marxar jo a Mataró, ni quina va ser la meva situació, ni quina és la meva situació personal. Però clar, és millor criticar. I clar, suposo, mira, que a vegades penso, no tenen altres coses que criticar. Primer critiquen que voto moltes coses a favor del govern. I que algun puesto estaré buscant en alguna llista futura. I mira, la veritat, jo no tinc ganes de continuar.
1: Segur?
2: No, tu, ara, jo tinc ganes de continuar, punto seguido. Però és que al final em vindran ganes. Perquè és que quan trobo que hi ha tant, no sé, és que trobo que està tot molt emmerdat, que està tot com molt brut.
1: Ja no ofert estar en alguna llista.
2: Eh?
1: Li han ofert estar en alguna llista.
2: En una sola, no, en més d'una. M'han ofert tant en llista, m'han ofert jocs d'assessora en un futur. Bueno, sí, ho haig de dir. Sí, sí, el que passa que, bueno, porto molts anys i tot això em cansa molt. Aquesta brutícia que jo veig, eh? I no, no parlo només dels grups polítics, eh? Parlo també de moltes mobilitzacions, de molta gent que representa entitats que no sé què persegueixen, que tot és... O sigui, no m'ha agradat mai el... Jo suposo que vaig patir un regidor que ja no està entre nosaltres. Durant molts anys es va patir al ple un senyor que cada vegada que sortia al ple insultava a tothom. I a partir d'allà no, tot es va... Mira que van passar el procés i tot, que va ser dur i que jo ho vaig passar molt malament perquè jo representava una cosa que em donaven per tot arreu. Però el que jo estic veient ara d'aquesta... Bueno, aquesta... De tot s'hi val. No? El fet de que tu siguis regidora o siguis alcaldessa o siguis regidor no pot donar peu a que et puguin ridiculitzar amb memes, et puguin fer per intel·ligència artificial... no sé, caricatures, que et puguin dir per un grup de WhatsApp que ets una... Com era? Interess... Bueno, no sé, com que alguna cosa buscaré, que sóc una interessada, i bueno, a mi em va fer mal això que em diguessin tu t'han defensat el cross, però si ara ja viu a Mataró, pues, i què? Que visqui a Mataró? Un dels regidors de Mataró viu a Argentona i és un dels històrics del govern del Bote. Si no sé quin problema hi ha que tu puguis... Perquè tu pots tenir interessos, jo tinc interessos a Argentona, com per exemple la meva família.
1: Però continua tenint ganes, pel que ens acaba de dir...
2: No tinc ganes. No tinc ganes. No tinc ganes, però... Si tot això ho estan fent perquè se'm treguin les ganes, no ho estan fent bé. No ho estan fent bé.
1: Vinga, i ara de moment, ho ha dit així com el de passada sobre el procés i tal, avui és 1 d'octubre.
2: Avui és 1 d'octubre i avui he començat una nova feina. I
1: a banda...
2: He vingut fins aquí perquè haig de tornar a la feina, acabar el que m'he deixat sense fer.
1: Doncs vinga, a banda d'aquesta nova feina i d'aquest nou camí, quin record li queda de l'1 d'octubre?
2: Bueno, jo penso que... A mi em queda un record una mica amarg perquè crec que moltes coses que van passar van ser injustes, per tothom, no només per mi. Mai s'hauria d'haver pagat a ningú. Això és una cosa que em va fer sentir vergonya del que jo em sento, que em sento catalana i espanyola. Per tant, em va fer sentir molta vergonya i molta indignació. Mai hauria d'haver estat ningú a la presó per aquell procés, també ho penso, i ho he dit sempre. Jo, no sé si recordeu, sempre m'he abstingut en totes aquestes votacions, perquè jo sóc sempre he estat catalanista i del PSC, del Partit Socialista de Catalunya. I això, qui ho entenc? Ho entenc, el que vol dir això. I crec que a nivell municipal... va fer molt mal, molt de mal al poble el que va passar. Però, bueno, per una altra banda, vaig deixar la política de primera línia, vaig passar l'atur, els pocs mesos vaig trobar la feina en la que estic ara i estic molt bé i molt contenta.
1: Susana López, moltes gràcies, moltes felicitats per aquesta nova etapa
2: sí.
1: I ens seguim veient.
2: És que curiosament és avui que ha començat.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
3: Molt bones a tothom.
4: Vinga, tornem-hi. Això és Cara B.
3: Comencem.

0: Hem arrencat amb Mormor, amb la col·laboració de Celeste.
1: I continuem amb Mishima, amb el tema Por de mi, de l'àlbum L'aigua clara.

0: I ara, The Pretenders, amb la inconfundible veu de Chrissy Hart, amb el tema Learning to Crawl, del 1984.
1: Escoltem el tema Middle of the Road.

0: Continuem amb This is Lorelei, amb el tema Billy Came Back.
1: Una proposta contemporània que ens porta cap a un terreny de sensibilitat i pop alternatiu.

0: Va, una mica de bossa nova amb el nou treball de Seu Jorge en aquesta ocasió, acompanyat de Marisa Monte.
1: Bossa nova actual, combinació de calidesa, ritme i elegància al tema Cuando Llego. Cuando...

0: passem cap al nord-americà d'en Jesse Wales,
1: que continua demostrant que el folk pot ser una bona eina per explicar històries amb humor i crítica.

0: Podeu escoltar la relació de tots els temes emesos aquí a Cara B, a l'Instagram Cara B Argentona.
1: Anem cap a les guitarres inconfusibles dels germans Gutiérrez, que han avançat temes del seu últim treball.
0: Escoltem el tema que dona nom al treball, justament, Los ojos del cóndor.

0: uns altres dinosauris, de Rolling Stone, que entra en nou disc aquest 2026.
1: Molt bon disc de rock, amb una energia que continua intacta. Escoltem Ruth and Twisted.

0: I ja per acabar, Antonio Font, amb el tema Alpinistes Samurais. La pròxima setmana, més, aquí, a Cara B, de Ràdio Argentona.
1: Els controls tècnics en Joan Ferrés. Gràcies, company. Salut i fins la setmana vinent.

0: contestador.
1: Heu escoltat Cara B, amb l'Òscar Blader i en Xavi Vives. Música de qualitat a Ràdio Argentona.
2: Viu la ràdio.
3: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina, si no?

Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits. Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da... La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona. Don't worry.

Comencem una nova temporada de Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut cuinat i presentat per Albert Palaudàries i qui us parla Joan Batlle, metges jubilats de l'Hospital de Mataró, i amb en Joan Ferrés al control de so i per tot el que calgui.

0: Albert, som-hi, no? Una nova temporada. Quantes en fem?
1: No sé, això en Joan porta el compte, en Joan Ferrés.
0: 19, potser, no?
1: Bé, mira, comencem. Hem escollit un tema.
0: Aquí presentem avui.
1: Musicoteràpia. Quan sentim... Sovint sentim parlar de la musicoteràpia com una forma de tractar diferents problemes, malalties, estats de salut, i probablement tenim molt poc coneixement del que és i com es pot aplicar, com es fa. Alguns poden pensar que és escoltar músiques suaus, altres potser aprendre un instrument, i cadascú té una idea, doncs, que... No la coneixem. I hem convidat per això, per treure el desentrellat de què és la musicoteràpia, en Didac Rocher. Moltes gràcies, Didac.
0: Gràcies, Didac.
1: Permeteu-me que el presenti breument. En Didac Rocher és, per ordre, segueixo, mestre, músic, titulat al Conservatori, màster en musicoteràpia, professor de música a diferents etapes, creador de mètodes pedagògics en música a les escoles, ha treballat a tots els a diversos nivells a instituts, i darrerament aporta un projecte que, de musicoteràpia a la Fundació Hospital de Mataró, de l'Ajuntament de Mataró. I jo el vaig conèixer arrel d'això, i fa musicoteràpia, eh? I aleshores pensem que és la persona molt indicada perquè ens ho expliqui. Més o menys del teu currículum, alguna cosa voldries afegir, que sé que hi ha moltes?
2: No, jo crec que el més important ja està ahí. Ja us ho vaig enviar, no? Jo crec que el més important és que sou mestre, i tota la vida sou mestre, i a més sou músic terapeuta. M'he dedicat a fer aquesta feina, aquest treball, més que res per continuar fent el que sempre he fet, que és intentar donar benestar a la gent perquè visqui millor.
1: Com definiríem el que és la musicoteràpia?
2: Vale. Doncs n'hi ha moltes definicions.
1: Vale.
2: Però jo em quedaria en aquesta que diu que la musicoteràpia és una combinació de la música i de la teràpia. La música en si ja és terapèutica. Escoltar música és terapèutic. No vol dir això que sigui musicoteràpia el que fem en escoltar música només. Llavors podríem dir que és aquesta combinació. És una ciència, la musicoteràpia. Té relació amb altres ciències. La psicologia, la medicina i, lògicament, la música. Tot això és l'enriquiment que té aquesta tècnica de terapèutica, que és la musicoteràpia. S'engloba, diguem-li, dintre de l'àmbit de la salut, que moltes vegades doncs, no acaba de veure's que això estigui dintre de l'àmbit de la salut, perquè moltes vegades s'ha confós la musicoteràpia amb escoltar música, eh? O cantar una cançó, i no és això solament, això és part de la musicoteràpia. Diguem-li que seria una combinació d'aquestes dues ciències, no? La música i la teràpia.
0: És a dir, no és només escoltar música.
2: No.
0: Per tant, però vol dir que tens que saber música per entrar en aquesta disciplina.
2: Bueno, això diguem-li que també és motiu de polèmica o de discussió. Si s'ha de saber música o no per a fer musicoteràpia. N'hi ha qui pensa que no és necessari saber música. Jo penso que sí que és necessari. I moltíssima gent pensa que sí que és necessari. Heu tindre coneixements musicals per a poder aplicar-los en tota la seva plenitud d'intensitat quan estàs treballant la musicoteràpia. És molt ample tot això, no? I es necessita una preparació el més fonda possible per a poder treballar.
1: Però és una condició obligatòria? El saber música o tocar un instrument?
2: Obligatòria No, ja et dic que n'hi ha tendències que diuen que això no té per què ser obligatori. Ara, sí que es deveres que el fet de practicar la musicoteràpia requereix una formació molt profunda del musicoterapeuta.
0: Però, perdona, jo per exemple, no sé música, però seria capaç, amb un timbal, de seguir un ritme. Vale. Això podria ser, jo podria entrar amb aquestes condicions a fer musicoteràpia.
2: Bueno, això és molt limitat.
0: Però, això, si això, no en saps...
2: Això és molt limitat. El fet... Ahir entraríem dintre d'una qüestió que moltes vegades suscita un debat, és a dir, música o teràpia musical? Què fem? Què és el que estem fent? I llavors diguem, bueno, pues, estem treballant la música i a partir de la música aconseguir una sèrie de coses, però per contestar i tocar el timbal estic fent musicoteràpia? No, exactament. La musicoteràpia és molt més ampli que tot això. Requereix, a part dels coneixements que has de tenir, perquè si no tens coneixements musicals, doncs també te veuries molt limitat, a pensar que potser tocant el tambor o tocant una cançó a la guitarra, doncs ja estem fent musicoteràpia, i no.
1: Però pensant en persones que tenen un problema de salut i que se'ls ha recomanat fer musicoteràpia, si no saben música, no poden tenir accés a aquest tipus, a la musicoteràpia, o sí que poden tenir accés?
2: Lo lògic és que no puguen tenir accés, això seria lo lògic. Perquè, clar, si jo vaig a treballar amb la música com a eina més important del meu treball, haig de tindre coneixements musicals i, si pot ser, bons coneixements musicals per a després poder aplicar-ho.
1: Com ideal, però, com hem dit abans, no és una condició així sine qua non.
2: Ja dic que n'hi ha tendències, n'hi ha qui pensa que no. Sí.
1: És una ciència com molt nova o fa molts anys... O no. Des de quan agafa volada la musicoteràpia?
2: No, últimament sí que agafa una mica de volada, però és a dir, això és tan antic com la humanitat. I si recolem que barrere en la història de la pròpia humanitat, doncs podem veure, o podem sentir, o podem haver llegit, doncs, en tribus primitives que tenien el personatge que era el sanador, era el xaman, no?, i llavors aquesta persona és la que comunicava els espírits amb la realitat de la comunitat que ell tenia. I això mai s'ha dit que era musicoteràpia.
1: Però ho és.
2: Teòricament sí, i pràcticament també. És a dir, el que està fent aquesta figura doncs, no està reconegut per la ciència, però no vol dir que no sigui vàlida. En la tribu aquella és vàlida. I llavors el xaman doncs, està utilitzant uns instruments també de percussió i està cantant al mateix temps.
1: Potser moltes religions ho utilitzen, no? Inclús les cristianes, no?
2: Bueno, això no té res a veure.
1: No té res a veure.
2: No té res a veure. Moltes vegades on no arriba la ciència doncs n'hi ha un tall ahí o un mur de dir, bueno, quan arriba la ciència ja serà científic això. Però mentrestant no ho és, però en la pràctica pues, de vegades dona resultats.
0: Això seria com una mica una branca, per entendre's, com de la fisioteràpia, per dir-ho així.
2: Bueno,
0: és complementari o...
2: Sí. Bueno, moltes vegades, per exemple, això que has dit de tocar el tambor, sí. No estàs fent musicoteràpia, estàs tocant el tambor i estàs creant unes vibracions, no?, que qui t'escolta potser li van bé. Però anem a veure, moltes vegades es pensa que la fisioteràpia i la musicoteràpia doncs, pràcticament és el mateix. Llavors, jo moltes vegades poso l'exemple de dir, bueno, sí que fan coses, el musicoterapeuta i el fisioterapeuta fan coses igual. Jo moltes vegades poso l'exemple, que moltes vegades també he tingut en el grup que tenim aquí en la Fundació Hospital, de dir, bueno... Aquesta persona que té, quin tipus de patologia té? És un Parkinson, per exemple. Vale. Doncs, coneixent ja una miqueta l'entorn de la malaltia de Parkinson, podem veure què és el que passa. Doncs jo li dono una baqueta, una massa, a aquesta persona que quan està fent fisioteràpia, també té alguna cosa en la mà, però que el fisioterapeuta vol que el pacient puja i baixi perquè faci aquest exercici. La diferència en la musicoteràpia és que jo, al mateix temps que està fent això, li dono una baqueta per a que quan arribi aquí pulse i li pegui el tambor, i quan arribi a dalt un altre company té un plat i que pique a dalt. Per tant, jo estic utilitzant instruments musicals i, a més, després, més endavant, el ritme.
0: I coordines el cervell amb el moviment.
2: La coordinació aquesta. És a dir, es treballen un munt de coses que aparentment no es veuen.
0: Sí. Jo ara estic pensant, Parkinson, per exemple, un pianista. El fet de tocar el piano una persona amb Parkinson pot ajudar a controlar el tremolor?
2: Bueno, clar, el tremolor també, tu ja sabeu millor que jo, que el tremolor és el que aparentment es veu, però que no és el més important en el Parkinson. Sí. El Parkinson, molt més important que... No és el tremolor, sinó la rigidesa. Sí. I llavors n'hi ha vegades en què...
1: Falta la dificultat a fer el moviment.
0: Em referia al...
2: I llavors aquesta coordinació es pot treballar a partir de coses molt elementals. Simplement que aixequi el braç i que pique, però que soni. Quan aquesta persona ja domina això, doncs podem passar a un altre estat i dir, sí, això, però ara porta-ho amb aquest ritme que vas sentir. I llavors ja estem en un altre estadi de coordinació del el cervell amb les ordres que dona per a que allò funcioni.
0: Però per això jo estic pensant, el pianista jugant amb les dues mans...
2: En Parkinson, clar, igual tots sabeu que la malaltia aquesta pot estar molt avançada i llavors pot ser que aquesta persona pues, quasi que no pugui moure's.
0: Sí. Però en fases, diguem-ne, més inicials.
2: En fases més inicials, per exemple, aquí en la, bueno, en la Fundació n'hi ha persones, que, no és que toquen el piano, algunes sí, alguna que ha tingut ictus i que comença a tocar el piano, però en Parkinson és més complicat també, també per al tremolor que dèiem, per la rigidesa que pot tenir, però sempre pot ser un exercici que, depèn de com s'enfoque, li pot ser beneficiós. Perquè per mi, aquesta persona que té Parkinson, la finalitat per mi no és que toqui un concert de piano, sinó que sigui capaç de tocar en aquest dit una tecla. Ja seria molt. I després dos tecles. És a dir, la cosa que fem nosaltres en la teràpia és donar-li una grandíssima importància a les petites coses que pot anar aconseguint, com si vol, dels malalts.
1: Qualsevol músic pot fer musicoteràpia, qualsevol músic, o requereix una formació dirigida o especial?
2: Sí, bueno, aquí en Espanya, en tot el territori espanyol, és imprescindible, si tu vols fer el treball de musicoteràpia, que t'hagis format, i el que en altres països de l'estranger és una carrera universitària, aquí en Espanya, en tot el país, això s'aconsegueix amb un màster de musicoteràpia que diverses universitats fan, a Barcelona es fa, jo vaig fer a Girona, i després vaig fer un altre online a una altra universitat. Llavors, concretament, què era?
1: Un
2: músic, no?
1: Sí. Qualsevol músic sense una formació específica.
2: No, necessita això. És a dir, tu pots ser director d'orquestra, famós, però no eres musicoterapeuta. Per què? Perquè no has fet la formació.
1: O sigui, es requereix... I aquí a Espanya no és un títol oficial, sinó que s'obté amb màsters postgraduats.
2: En Barcelona n'hi ha diverses entitats que ofereixen aquest màster i llavors n'hi ha màsters ja amb una sèrie d'especialitzacions.
0: Perquè amb quins terrenys de la medicina o amb quin tipus de malalties s'utilitza la musicoteràpia?
2: Pues mira, una cosa és en quines malalties s'utilitza i una altra cosa és pensar que es pot utilitzar en tot tipus de malalties i en tot tipus de persones. Que estigues més bé, que estigues més malament. La musicoteràpia sempre és beneficiosa, sempre. Després veurem si fins a on pot arribar aquell o fins no, però benefici sempre, per totes les malalties. I llavors està, jo per exemple ho faig aquí en la Fundació Hospital, però n'hi ha gent que ho fa, musicoterapeutes, que ho fan en l'hospital, dins de l'hospital, i estan tractant, no sé, oncologia, estan tractant molts tipus de malalties. Per què? Pues perquè han vist que això és beneficiós. És a dir, la música, això que deien, que calma les fieres, no és que aquí sigui amb fieres, però sí que és de veres que la música té aquesta propietat, perquè són vibracions, tot això, de beneficiar. I llavors, després d'escoltar un Mozart, un concert de 21 de piano, un andante, doncs dius, ostres, quina tranquil·litat que tinc de sentir això. I com això, doncs moltes coses.
0: Però sobretot, amb quines malalties més utilitzeu? Hem parlat del Parkinson, per exemple, hi ha un altre tipus de, bueno, sobretot malalties.
2: Malalties, per exemple, les que tenim aquí en el grup, que teníem aquí en la Fundació Hospital, doncs en aquest grup que va començar només amb persones amb afàsia, doncs ara n'hi ha, per circumstàncies diverses, n'hi ha Parkinson, n'hi ha agorafòbia, n'hi ha esclerosi, n'hi ha afàsia, n'hi ha Alzheimer, és a dir, tota una sèrie de malalties que aparentment dius, tot això junt pot, sí, tot això junt, depèn dels objectius que tenim, no es pot tirar endavant, i de fet allà tira endavant.
1: Tu, com deies ara, els últims anys t'has centrat a la Fundació Hospital en aquest projecte. A quin tipus de persones va dirigit? Sí. La musicoteràpia com projecte dins de les teràpies de la, sí, a la Fundació Hospital.
2: Doncs totes les patologies que acabo de dir estan allà, i amb ells treballem. Llavors, de vegades hem dit, però com es pot treballar en tanta diversitat de patologies? Però bueno, es tracta de veure què és el que tenen en comú, i llavors, si n'hi ha tres coses en comú de totes les malalties que tenim en el grup, doncs aquestes tres coses són les que anem a treballar sobretot.
0: Perquè, per exemple, ara penso, el cant coral podria ser una forma de musicoteràpia.
2: Sí, per supost. És a dir, per exemple, nosaltres en la Fundació Hospital, de quina manera tinc plantejat la musicoteràpia en aquest grup? Aquest grup va començar en 5 persones. Van quedar 2, i llavors ho oferirem a totes les altres patologies de la Fundació. I llavors, doncs n'hi ha de tot, ahir n'hi ha de tot. I llavors, la pregunta concreta, quina era?
0: No, si el cant coral pot ser
2: el cant coral, sí. Doncs, en què base jo la musicoteràpia en aquest grup? Doncs la base en el cant i en la cançó. A partir de la cançó i del cant, treballem totes les coses que més o menys poden anar treballant-se, que la coordinació psicomotora, la memòria, la rigidesa, la sincronització que poden tenir del cervell a totes les parts del cos, el moviment, el ritme, l'articulació, en fi, tota una sèrie de coses que... Què vol dir això? Que tot això ho treballem a partir de la cançó. Una cançó es dona per a molt, i totes aquestes coses pues, les treballem a partir d'ahir, i els beneficis per a tots són bons. Sempre tenint en compte que cadascú sentirà el benefici d'una manera, però el cant coral doncs aporta moltes coses, és a dir, no solament de la veu i tot això, sinó de sentir-te part d'un grup, de poder cantar i estar al costat d'un altre que canta coses diferents. És a dir, d'afiançar la teua personalitat i la teua persona i sentir-te part d'un grup, que és molt important. Però molts beneficis.
0: Ja.
1: Amb quins altres camps prèviament al projecte aquest últim tu tenies experiència ja amb el cant coral o metodologies que s'aplicaven en els infants o a les escoles o instituts?
2: Sí, bueno, jo vaig treballar uns 18 o 20 anys a Suïssa. I allà, doncs, el treball que teníem, doncs, em permetia, doncs, veure la realitat quina era. Nosaltres treballàvem amb fills dels emigrants espanyols que van marxar cap a l'estranger degut a, ja sabem, la contienda que teníem aquí, i llavors la meva feina estava treballar amb ells el que la llengua i la cultura espanyola. Llavors, què vol dir això? Doncs que aquests nens, doncs, havien de tindre un coneixement del final global de quin era el seu país de procedència, que no l'oblidessin. Aquesta és la missió més important. I llavors, clar, jo tenia dues opcions: o agafar el llibre, pàgina tal, exercici 24, o deixar el llibre i dir, anem a cantar Tres Hojitas Madres. I això què és? Pues mira, Tres Hojitas Madres és una cançó de tal lloc, parla d'això, i què ens aporta? Pues bueno, llavors a partir d'ahir comencem a veure paraula per paraula. Què vol dir aquesta paraula? Qui la utilitza? Ara s'utilitza? D'on? Així. Clar. I llavors aquest mètode, doncs, l'hem fet servir allà a Suïssa en moltes agrupacions i molts nivells. De manera que, clar, inevitablement, com que això vol dir aportar un material, que són cançons, doncs al final ho resumíem en un concert, però un concert en el que participaven tots. I era conseqüència de tot el que estem estudiant. No és una cosa a part,
0: Sí. Jo estic pensant, per exemple, ara una persona, un músic, un violinista, un pianista, que tingui un problema neurològic o que tingui... si ve amb tu a través de la Fundació Hospital, tu aprofites el coneixement musical d'aquesta persona com a violinista, com a pianista, per fer musicoteràpia? És a dir, parteixes a partir de l'instrument que toca, a partir del que sap, a partir de...
2: Clar, això és molt important, perquè això forma part de la seva vida. I llavors, ara, això no vol dir que amb la musicoteràpia a partir d'ara ja comenci a tocar, i no.
0: No dic que sàpiga, si no en sabia, no en sabrà. Sí, però aprofitar els coneixements musicals d'aquella persona com a pianista, com a violinista, com a trompetista, o sigui...
2: Jo crec que sí que és important. Sí que és important conèixer-ho, no? Sí. Per a poder entablir una comunicació entre els dos, i a partir d'ahir és l'anar veient fins a on podem tenir possibilitats de rehabilitació.
1: Amb altres camps, com l'autisme, tens experiència? Es llegeix que es pot aplicar...
2: Sí, aplicar-ho sí que es pot aplicar. Jo no tinc experiència.
1: No tens experiència.
2: En això. No.
0: Hi ha problemes psiquiàtrics, de depressió, de... Gent.
2: Sí, bueno, a veure, en musicoteràpia dius problemes psiquiàtrics, depressió i tal. Doncs en musicoteràpia una de les coses més importants que nosaltres tenim com a element de treball són les emocions. És a dir, amb les emocions

0: o quan s'hi vol. Jo intento seleccionar cançons que vulguin dir alguna cosa, que expressen alguna cosa i que ens arriben.
1: Com quines utilitzes, per exemple?
0: No sé, però mira, t'han serrat, per exemple, Cantares. Tenim cançons en les dues llengües, això sí, en català i en castellà. De la mateixa que Cantares, pues, també teníem el duo dinàmico, Resistiré. És a dir, són cançons que tenen un missatge. I jo sempre els dic a tot el grup, format per malalts i voluntaris, els voluntaris són molt importants, doncs sempre els dic que si nosaltres, quan fem un concert, no som capaços de transmetre aquella emoció que podem tenir, no aprofita per res. I llavors aquests són tipus de mentalitat que intentes.
2: Estàs parlant al concert d'una de les eines que s'han creat en la musicoteràpia aquí a la Fundació Hospital. Sí. És una coral, no?, que té un nom, no?
0: Sí, és a dir, el treball que fem, inevitablement, doncs, és de cançons. I són les cançons les que ens donen material. Això vol dir que al llarg del temps, ja portem 10 o 12 anys, hem acumulat moltes cançons de material. I això, al final, diguem, quan eren cinefàsics, fèiem un concert amb 5 persones. Afàsiques, que quasi no podien parlar, no? Però cantar sí que cantaven alguns, Parlar no, però cantar sí. I llavors, clar, això ha anat augmentant, i ara som 20 o 25 persones entre malalts i col·laboradors.
2: S'ha incorporat això, algun col·laborador, no?
0: Sí.
2: Que ajuda a...
0: Pues ajuda a que, a veure...
2: A millorar...
0: A millorar i ajuda, això és el mateix que dir, a veure, jo ara puc posar un CD amb un equip de música fantàstic, però no té res a veure amb que jo tingui aquella orquestra aquí davant. És a dir, i nosaltres tenim voluntaris, que són, molts d'ells són exalumnes i altres pares també, que toquen instruments, i tenim com una, bueno, tu ho hauràs vist,
2: sí.
0: Tenim una petita orquesteta, però és música en viu. I això els hi va molt bé a tots.
2: Jo ho has comentat, però tu creus que s'hauria d'incorporar musicoteràpia dins del tractament de molts problemes de salut?
0: Segur, sense cap dubte.
2: O sigui, has parlat que en l'hospital està inclòs ara, en concret has parlat d'oncologia... Es busca algun tipus de malalt especial o que estigui en una situació especial per recomanar-li?
0: També, és a dir, el que passa que jo estic en la Fundació Hospital, no en l'hospital.
2: A l'hospital. Havia entès que oncologia...
0: Sí, això és... em sembla que a l'Hospital de Mataró és una musicoterapeuta que hi ha diversos anys que treballa allà i treballa bàsicament... entre altres malalts, en oncologia. I llavors és una teràpia, diguem-li, que està interna, no?, dintre de l'hospital.
2: O sigui, per pacients que estan atesos allà.
0: Però també n'hi ha hospitals en què és més ampli, saps?, el camp d'acció del musicoterapeuta, i no solament en un tipus de pacients, sinó millor fan una teràpia de grup, i en aquesta teràpia de grup, que és molt interessant, doncs treballen altres coses, on estan integrats molts malalts de diverses patologies.
2: Per una persona que ens estigui escoltant i té un problema de salut, hem parlat, un problema neurològic, i pensa, pues, m'interessaria entrar en això, però ningú li ha ofert. Quin camí... es pot, doncs, presentar a la Fundació Hospital?
0: Sí.
2: S'ha de fer d'alguna associació? No necessàriament.
0: L'organització interna d'una fundació, pues, té les seves característiques, no? I sembla ser que has de pertànyer a alguna entitat, no? Però, vamos, això és una cosa que jo tampoc he tocat, perquè jo vaig allà, faig la meva feina, que és fer musicoteràpia, i és el que faig.
2: Però es podria dirigir a tu directament, a la Fundació Hospital?
0: Sí.
2: I també l'altre, el camí més habitual és ser d'una associació
0: sí.
2: que inclogui La musicoteràpia

0: com, sí, com un dels serveis, no?
1: Sí, sí. Quines associacions hi ha a Mataró que tu saps, per exemple, o de Parkinson, té, bueno, aquest servei?
0: Les d'agarofòbia, no?
2: Bueno, que estiguen en Parkinson, sí, sí. Bueno, totes les que he dit abans, sí, han de ser
0: associació per persones amb afàsia, sí.
2: No, això no em sembla que hi ha. Hi havia,
0: però
2: va desfer perquè no quedava ningú.
0: Persones amb Alzheimer,
2: persones amb Alzheimer, amb agorafòbia, amb esclerosi, n'hi havia també ella. Problemes de, no sé, altres tipus, no? Neurològics, tots tenen un benefici.
0: I seria desitjable que anessin a través d'una associació, sí, de la seva patologia.
1: Sí. Jo no sé si per acabar, bueno, volies anar comentant més coses.
2: Sí, jo volia dir una cosa. Sí. Abans, quan parlàvem de la coral, Can Coral i tot, sí, això, nosaltres tenim una coral que es diu Coral,
0: Diversitat.
2: Ah, això és, Coral Diversitat. Bueno, i sí que és de veres que s'ha arribat moltes vegades a confondre. La gent es pensen que són coses a part, la Coral Diversitat i la musicoteràpia que fem. I no són coses a part, són coses que estan unides completament. Si jo tinc un grup que ara, diguem-li, Can Coral, canta, doncs canta perquè té cançons que cantar i perquè ha treballat, ha fet un treball, doncs, molt dur moltes vegades. I el que es veu ara és això. I la gent va arribar al moment en què va dir, escolta, i per què no us posem un nom? Però vale, doncs Coral Diversitat. Però la Coral Diversitat és la conseqüència de tot el treball que fem. Okay. És la conseqüència. Una cançó no l'acabem en un dia, ni en dos, ni en tres. N'hi ha cançons que ens han durat dos o tres mesos de fer.
1: I feu concerts?
2: Sí. Cada any fem un concert a final de curs i un altre a Nadal.
1: Molt bé. I us anuncieu o com podem,
2: sí,
1: saber-ho?
2: Sí, sí, precisament, sí, ens anunciem i a més tenim un pacient que va morir, que era pintor, José Luis Lázaro, era pintor i pintor, pues, molt bo, és a dir, amb crítiques molt bones. I és el que ens ha fet els cartells aquests 5 o 6 últims anys que hem estat fent concerts. Ara la gent només...
0: José Luis Lázaro, no?
2: José Luis Lázaro.
0: Va aquí al Museu del Cantí, va tenir una exposició farà, jo diria, uns 3 o 4 anys.
2: Doncs va morir.
0: Doncs, escolta, agraïts de molt que hagis vingut.
2: Molt curt, això.
0: Curt. Pel gust és massa llarg. No, a veure, és que el tema és molt ampli,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I això que has explicat són coses que les tenim molt properes.
2: Sí.
0: Molt agraït que hagis vingut.
2: A vosaltres sempre és una sort poder tindre un mitjà de difusió, no?, que pugui arribar a la gent.
0: Bueno, es pretén això.
2: Bueno,
0: encara que la gent s'enteri de coses que a vegades no es parla massa.
2: Sí, sí, queden, sí, sí.
1: No, i el proper, el proper concert ens aviseu i farem publicitat.
2: Mira, ja ho sabeu.
0: Ja ho faré.
1: Moltes gràcies, doncs.
2: Gràcies, doncs.

0: Bueno, doncs seguim amb les píndoles. Aquesta secció no l'hem canviat i portarem 3-4 píndoles de notícies que criden l'atenció i que ens han cridat l'atenció.
1: Sí. Mira, jo m'agradaria començar parlant d'un home bo que ens ha deixat i que, a veure si devines qui pot ser, un home bo que ens ha deixat i que amb el seu exemple, la seva valentia, jo diria quasi bé quixotesca, va ajudar a canviar una mica el tractament dels malalts psiquiàtrics.
0: Bueno, penso que ja ara amb aquesta pista, bueno, em sembla que la persona que va crear l'empresa La Fagera,
1: sí,
0: no?
1: Sí, senyor, Cristóbal Colón, que no és el que va descobrir Amèrica.
0: Però ha fet coses també molt importants.
1: Va descobrir coses molt importants, no? Aquest home, jo, bueno, comentaré una mica el seu obituari, que va ser publicat a La Vanguardia el 12 de setembre d'enguany, escrit per Josep Canyada Campos, i que titulava El sastre d'ànimes. Com deia Albert, aquesta persona està vinculat totalment a una marca comercial que són iogurts La Fageda, perquè va ser a través d'aquesta empresa que tota la seva obra ha tingut sentit, no? Bé, començaré pel principi. Qui era el Cristóbal Colón? El Cristóbal Colón va néixer a Zuera, Saragossa, l'any 49, i quan tenia 13 anys el seu pare va morir i ell va haver que espavilar-se, començar la vida, va treballar de sastre amb el seu oncle. Més endavant la feina no li agradava, es veu, i va treballar en hospitals psiquiàtrics a Saragossa, a Martorell i a Salt, fent feines no especialitzades, però entrant en contacte directe amb la problemàtica personal del pacient i familiar, del pacient psiquiàtric ingressat, i realment entenent què els hi passava a aquesta gent. Va decidir estudiar psicologia a l'Autònoma de Barcelona i per comprendre o per fer-se càrrec de que darrere cada diagnòstic hi havia una persona amb desitjos, amb capacitats, amb orgull i amb necessitat de reconeixement. I va anar desenvolupant la idea de que perquè aquella persona pogués dignificar la seva vida necessitava un treball, un sou i una independència. I va ser això, arrel d'aquesta idea, que l'any 1982, i recordem que aquella època hi havia encara molts malalts psiquiàtrics ingressats, te'n recordes, Albert?
0: Sí, sí. L'època, bueno, post-antipsiquiatria,
1: sí, sí, sí.
0: I que es va decidir, doncs, incorporar a la societat, sí, sí, les persones.
1: Llavors, ell amb un psiquiatre, un altre psiquiatre, Josep Torrell, dos companys i 14 malalts psiquiàtrics, es van presentar a l'Ajuntament d'Olot i van dir: senyor alcalde, què fem? Doni'ns feina. I el alcalde, això m'ho van explicar quan vaig anar a visitar la Fageda, l'alcalde, que havia de ser molt bona persona, va dir: vale, molt bé, fem-ho. I van comprar un terreny, van comprar vaques, va començar a estudiar, diguem-ne, l'ofici de com fer llet, com produir llet, i van començar a fer llet, evidentment, produir llet, però se'n va de compte de que, a veure, la producció de llet no donava com per ajudar a molta més gent. I llavors va estudiar el mercat i va dir: mira, iogurts, hi ha poca competència, i van crear la marca La Fageda. Actualment treballen 850 persones, 850, molts d'aquests amb malalts psiquiàtrics que estan treballant allà. Evidentment hi ha tota una estructura de cobertura, tot això, evidentment. No només hi ha això, sinó que funciona com a una fundació regida per un patronat, en el qual tots els beneficis, tots, van a repercutir amb aquesta gent que hi treballa, amb sous, però no només amb sous, sinó també, per exemple, ara, d'aquesta gent que van començar, molts estan ja quasi jubilats. Doncs s'ha creat una residència dedicada a aquesta gent, per seguir-los protegint. És dir, realment és una... és impressionant, no? I... digues, digues, Albert.
0: No, que em sembla que és una història que més ha transcendit les fronteres. A França, jo recordo d'haver vist reportatges sobre, de fa ja uns anys, sobre pues, la història d'aquesta persona i d'aquesta empresa. I assenyalar, sobretot, la dignificació de que no eren almoines, no eren persones a qui, per un problema de discapacitat, el que sigui, rebien una almoina, sinó que eren persones d'igual, cobraven d'igual pel seu treball.
1: Sí.
0: Com,
1: sí, sí.
0: I això ho posaven, ho destacaven moltíssim.
1: Sí, sí. Sí, sí. A més, jo quan vaig visitar l'empresa fa poc, ens van explicar que la part de iogurts hi ha soroll i doncs hi havia malalts psiquiàtrics que per la seva condició no podien treballar a la part dels iogurts. Bé, doncs van pensar, bueno, fem una altra cosa, i van crear la secció de marmelades, que els primers 3 anys va ser deficitària. Justament per donar feina a aquella gent que necessitaven treballar amb espais menys sorollosos.
0: Penso que és, la píndola és un exemple de que no s'ha de fer sols caritat, sinó que dignificar i reconèixer pues, la persona,
1: sí, sí,
0: de forma integral, penso. Sí.
1: Jo no sé, cada vegada que compreu un producte d'aquests, jo penso, ostres, no només que creix un producte de qualitat, sinó que a més ajudes o col·labores amb una feina doncs, que és molt important, que és dignificar, o que deia l'Albert, dignificar aquella gent, no?
0: Sí, sí, no és caritat.
1: No.
0: És, bueno, reconèixer-lo socialment a l'individu, a la sí, persona
1: sí.
0: Que és.
1: I que va ser realment una persona valenta, atrevida, agosarada, amb una idea de què puc fer per ajudar aquesta gent, i més que valorar dificultats, va dir, s'hi va tirar. I ha sortit bé. I ara dic, 850 persones treballen en aquesta empresa.
0: Som... Jo, la següent, a veure, quina píndola ens portes?
1: La següent és, hem parlat molt de la malaltia d'Alzheimer en altres programes. Va sortir a La Vanguardia fa poc un article firmat per Antonio López Tobar, titulat Diagnòstic precoç, noves teràpies revolucionàries a l'abordatge de com tractem la malaltia d'Alzheimer. Comenta que la doctora Mercè Boada, neuròloga i directora de mèdica del Centre Alzheimer de Barcelona, afirma que estem en la millor època de l'abordatge d'aquesta malaltia, amb avenços molt importants en matèria de diagnòstic, de biomarcadors i l'aparició de detecció de primers símptomes de primers símptomes de Parkinson, i amb fàrmacs avalats per molts estudis que poden modificar, no totalment, però una part important de la malaltia d'Alzheimer en les fases precoces. Aquest article segueix dient que el problema, que diu, és l'accessibilitat a aquests fàrmacs. La Comissió Interministerial de Preus de Medicaments i Productes Sanitaris ha rebutjat el finançament a Espanya de 2 fàrmacs. El lecanemab i el donanemab provats a escala internacional, i que enlenteixen entre un 27 i 35% les fases inicials de detriment de la malaltia. D'aquests fàrmacs havíem parlat l'any passat, em sembla, i estàvem dient que estaven en fase de que si s'aprovaven o no.
0: El problema és que existeixen, però per raons en gran part econòmiques, el sistema públic no
1: financia aquests medicaments.
0: No financia. I això, doncs... Bueno, això passa amb molts altres medicaments.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. Esclar, recordem que en aquest moment tenim biomarcadors que poden detectar precoçment la dinàstia d'Alzheimer.
0: Que això també és un cost, perquè la situació ideal seria definir un grup Diana, un grup objectiu, a qui fer aquestes anàlisis, i a partir d'aquí veure quins casos s'asseguren que poden evolucionar o que ja tenen Alzheimer i donar aquests fàrmacs. Però suposo si no, això que la té...
1: Si no hi ha el fàrmac a darrere...
0: Costós i...
1: Sí, sí. Bé, però el que sí, en aspecte positiu, és que, tot i que l'Alzheimer té una base no modificable, que és, hi ha un tant percent un 45% d'aquesta malaltia o de gent que la pateix es podria evitar o retardar amb una sèrie d'accions, que això és important. És a dir, que hi ha una sèrie de factors que poden afavorir o poden agreujar o poden potenciar l'aparició d'aquesta malaltia amb un tant percent de casos. I són els següents. Portar una vida saludable i socialment activa, és a dir, que retarden o augmenteixen aquesta malaltia, evidentment, no? Vida saludable, socialment activa, maximitzar al màxim l'estímul cognitiu en l'edat mitjana de la vida, 40-65 anys, és a dir, maximitzar al màxim l'estímul cognitiu, és a dir, llegir, jugar a escacs, aprendre idiomes,
0: musicoteràpia,
1: és a dir, fer moure, fer treballar les neurones.
0: Això amb edats de... entre 40 i 60.
1: 65 anys, però
0: vol
1: jo penso
0: que...
1: Que
0: si no ho fas, el teu pronòstic és pitjor, si no ho has fet durant aquestes edats.
1: Exacte, que són coses que, si ho fas, retarden o enganteixen o... Una altra cosa important és tractar la pèrdua auditiva. És a dir, l'audició, l'aïllament sonor accelera l'atròfia cerebral.
0: Aprofito per dir que no s'ha d'esperar a estar sord com una tàpia
1: per portar
0: audífons. Per portar
1: audífons.
0: I no tinc jo cap benefici de cap empresa que es dediqui a això.
1: Una altra cosa important és controlar la hipertensió. És a dir, la hipertensió pot tenir que veure, no controlada, pot tenir que veure amb l'inici d'aquesta malaltia. Evitar cops al cap.
0: Això va pels futbolistes.
1: Exactament. I boxejadors. Tabac i alcohol. Evidentment, reduir l'alcohol al màxim i, evidentment, no fumar. Controlar el colesterol. Controlar la diabetes. Evitar l'exposició de contaminants.
0: Això és complexa, perquè sí, depèn d'on vius.
1: Sí, sí.
0: Això...
1: I tractar la pèrdua de visió no corregida. És a dir, són coses que no vol dir que si ho fas no tinguis mai Alzheimer, però vol dir que si ho fas pots, amb un tant percent important, retardar o potser, no sé si evitar, es pot dir la paraula, l'aparició d'aquesta malaltia.
0: No ho sé. Nosaltres comuniquem el que diuen els estudis, en principi retardar, ho veus clar, evitar-ho. Bueno, si tant ho retardes i acabes morint per altra qüestió, és com si no l'haguessin, no t'ha prescut. En el fons és gairebé el mateix.
1: Sí. Això que hem dit està publicat en una revista mèdica molt important, que és el Lancet, vull dir que realment té un suport científic de debò. Albert, ara vas tu.
0: Jo porto a veure, una píndola. Aquesta és una publicació de una revista farmacèutica el títol és La melatonina en nens, per què és important el control mèdic. Això bé, és una publicació que ho ha fet la Comissió de Nutrició de la Societat Alemana de Medicina Infantil i Juvenil. I ho fan perquè la melatonina, per moltíssima gent, és una substància, diguem, natural i que és inocua i que a més es pot comprar sense cap tipus de recepta.
1: Albert, jo sempre dic, quan diu un sense natural inocua, jo sempre penso que cicuta. Que més natural que la cicuta no hi ha res, no?
0: Bueno, però és allò que...
1: Sí, vull dir que natural no vol dir...
0: Bueno, jo també dic que tot és químic, sí. Inclús les coses naturals tenen una química molt complexa.
1: Exactament, exactament.
0: Però, no? Bueno, moltes coses...
1: Vull dir
0: coses...
1: que natural no, vol, no és equivalent de...
0: Hi ha coses, moltes coses naturals bones, però també hi ha moltes que poden ser dolentes i a l'inversa. Ho deixaríem així.
1: Sí, sí.
0: No, no és anar contra una cosa i una altra. Bé, a partir d'aquí tenen constància que amb nens se'ls ha pogut donar sense cap tipus de control mèdic melatonina, com dient, no, és que així ens ajuda
1: a dormir,
0: ajuda a dormir, i com és natural i no és, no és, diguem, un hipnòtic, per dir-ho, una benzodiazepina, doncs, i aleshores posen una mica l'atenció, primer, que poden tenir efectes, que tenen efectes secundaris i que no són infreqüents, i en nens inclouen sobretot tenir somnolència durant el matí, mal de cap, inestabilitat al caminar, malsons, com coses, i també hi s'han descrit algun efecte secundari important. Posen de manifest que, clar, quan és un... Això s'obté com un complement o suplement alimentari, i aleshores no hi ha cap seguiment mèdic, ningú que es responsabilitzi, però és que a més la llei no obliga que hi hagi un prospecte amb els efectes secundaris, etc, etc. I aleshores diu que en tot cas l'ús d'aquesta medicació amb nens ha de ser donat per un metge que conegui el cas, que conegui la persona, el nen, i que vegi que està clarament indicada i, evidentment, amb un seguiment mèdic. Oh. Això m'ha semblat important perquè un, amb tota la bona intenció, pot dir, bueno, com és una cosa natural, no passarà res. És bo, no, no li pot fer mal. I pot arribar a tenir complicacions... no molt severes, però parlen de bastanta freqüència, però poden tenir greus, inclús casos d'intoxicació, parlaven d'aquí, era això.
1: Què més?
0: I, bueno, seguint una mica el mateix, d'això dels suplements, hi ha un suplement que la gent coneixem tots, que és els omega-3. O prendre omega-3, que és molt bo per la salut cardiovascular, això ho sabem, però els omega-3 surten com una cosa beneficiosa de la teva alimentació sobre els anys 70, quan es va fer estudis a Groenlàndia dels inuits, i es va veure que prenien molta grassa, però és que era una grassa d'aquestes, diguem, bàsicament de peix blau, i en aquell temps encara es considerava que tot greix era dolent, i per això recomanaven els metges, recomanaven el peix blanc, que és bo, però deien que el peix blau, dolent per al greix. I a partir d'aquella observació va canviar. A partir d'aquí, doncs, sempre s'ha dit la importància de prendre peix blau, però dins del comerç aquest dels suplements comencen a sortir suplements. De fet, en aquests moments, els suplements que normalment són d'un gram d'una combinació d'olis d'aquests omega-3, que són l'EPA i són el DHT, són les abreviatures d'un nom molt més complex. De fet, no s'ha comprovat, no hi ha treballs, que aquest suplement millori clarament a una dieta i amb rica en peix blau i variada.
1: Perquè l'omega-3 en peix blau està també amb altres coses, amb anous, per exemple, no?
0: amb els però nous. Menys, els vegetals en tenen, però en menor quantitat, perquè el que tenen moltes vegades, el que tenen és un tipus d'oli d'aquests poliinsaturats que el cos ho transforma en una part amb omega 3, però en menor quantitat, però també. I aleshores, recentment, l'única indicació que hi ha en aquest moment per donar prescripció com medicament a l'omega 3 només és un trastorn dels greixos de la sang, que és no el colesterol sinó els triglicèrids, que és un altre tipus de greix, i és l'únic tractament que hi ha. No, els medicaments pel colesterol no van bé per aquesta malaltia. Com suplement, no hi ha estudis que diguin que millorin, i ho porto perquè en els últims mesos, el que sí que s'ha vist que les persones que feien suplements d'omega 3 podien patir més sovint de fibril·lació auricular, que és una arrítmia freqüent, van posar el toc de dir al tanto en fer suplements que no és superior a menjar aquesta, la dieta mediterrània, peix, bao i dieta variada, amb fruits secs, i en canvi augmenta la possibilitat de patir aquesta arrítmia que alguna vegada hem parlat. És una de les arrítmies més freqüent, que aquesta arrítmia t'exposa a tenir una embòlia cerebral, i que, bueno, és... venen a dir això.
1: És a dir, estàs dient que prendre suplements d'omega 3, si fas una dieta correcta...
0: No aporta res.
1: Això
0: no ho dic jo, sinó... Sí. No aporta res, i en canvi ja s'ha vist que hi ha aquest augment de risc de patir aquesta arrítmia. I en aquest sentit, doncs, bueno, reflexionar sobre això. Vull dir que millor fer una dieta sana amb peix blau, que pot ser dos cops a la setmana, un o dos cops, no cal, cada dia.
1: I a nous.
0: I a nous. A nous, bueno, també avellanes i ametlles també.
1: Vale. Molt bé.
0: Molt bé, doncs...
1: setmana que ve.
0: Ho deixem aquí, la setmana que ve ens tornem a veure.
1: Adéu, sigueu feliços.
0: Adéu. Vale,

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan defensa en roda política continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. Els amics del Museu del Canti d'Argentona fan una crida a veïns i veïnes per recollir col·leccions de cantis antics que tinguin a casa i ja no utilitzin. L'entitat recollirà aquestes peces per crear un fons de reserva. L'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. I el temps. Aquesta tarda s'ha de mantenir la nuvolositat abundant. Fins i tot podríem tenir algun xàfec irregular al nord de la comarca. Els vents avui són moderats i les temperatures es mantenen sense canvis. Comencem.

0: La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco explica que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre han estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels darrers anys. Un ús més elevat pot fer que la factura passi d'un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent a les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, els usuaris es poden adreçar a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. Ja ha començat la roda política del darrer ple. Maria Mercè Juan defensa continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita critica que s'hagi aturat durant un any el desenvolupament del Collell i considera que la crisi d'habitatge actual obliga a mantenir l'activitat urbanística. Juan aposta perquè l'Ajuntament i els promotors busquin un acord sobre el creixement de la zona.
1: Jo crec que la situació actual requereix d'un posicionament de responsabilitat respecte a la demanda que hi ha, de la crisi que hi ha. Llavors, aturar-ho, malgrat, puc considerar que fa respecte un creixement d'aquesta magnitud, el fa. O sigui, com respon Argentona amb aquest creixement? Estem preparats? Jo crec que sí.
0: Sobre l'habitatge, Juan també considera insuficient l'oferta prevista a Can Serrallador. La promoció preveu, recordem, una vintena d'habitatges en cessió d'ús. Segons ha apuntat, no estaran disponibles fins aproximadament l'any 2030. La regidora també ha expressat preocupació per la situació econòmica municipal. Considera que l'Ajuntament està fent un esforç inversor massa elevat per la seva capacitat de finançament i reclama avançar en les inversions pendents però fer-ho de manera sostenible.
1: Argentona té la capacitat que té, com cada municipi té la capacitat que té. Llavors, ara plantejar una inversió de 12 milions d'euros, és el que està en pressupost, 12 milions d'euros d'inversions, quan les subvencions no s'estan treballant, estem depenent sempre de demanar crèdit financer.
0: Sobre la deixalleria municipal, Juan considera que cal analitzar què ha provocat els problemes que té aquest servei. També ha parlat del conflicte entre l'Ajuntament i els amics del Museu del Cant i, en aquest cas, defensa que cal buscar vies de diàleg. Pel que fa a l'arbrat municipal, considera que cal reduir tensions i buscar un acord entre el govern i els grups de l'oposició. Juan també ha valorat positivament la rehabilitació de Can Barrau, tot i això planteja que l'equipament pugui estar disponible per a més entitats. I sobre el seu futur polític, la regidora no adscrita encara no ha decidit si continuarà en política municipal després de les eleccions. Ha assegurat que la decisió continua oberta. Més coses. Demà l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà les claus de la seva nova seu, la masia de Can Barrau. L'entitat fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i horaris. Des del Calabrot asseguren que ara faran un salt qualitatiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. Un dels membres de l'agrupament, en Blai Forns, ha explicat a la ràdio que aquest nou equipament permetrà acollir en millors condicions la setantena d'infants i joves que formen part de la entitat i també servirà per dinamitzar el barri i cedir espais a altres entitats.
2: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: L'entrega oficial de claus es farà demà a les 7 de la tarda al centre parroquial i dissabte tindrà en lloc una jornada de portes obertes a Can Barrau amb gimcana, mostra de bitlles catalanes, vermut i dinar popular. L'Associació d'Amics del Museu del Càntir d'Argentona fa una crida als argentonins i argentonines que tinguin col·leccions de càntirs a casa i no se'n puguin fer càrrec. La presidenta de l'associació, la Marga Bagot, explica que l'objectiu és recollir aquestes peces per crear una col·lecció de reserva que s'utilitzarà en tallers, exposicions i activitats pedagògiques.
3: Estem creant una col·lecció o dos col·leccions, diguéssim, senceres de tots els càntirs per tenir una reposició que quedi en els amics del Museu del Càntir. Sabem que hi ha exposada la col·lecció del museu, però nosaltres mirarem de que aquests càntirs puguin ser inclús més propers que el museu. Uh-huh. Buscarem l'activitat de que una persona pugui veure alguna activitat i digui, ostres, aquest és el càntir del meu any, i pugui fer alguna cosa o sentir-se més connectat, perquè això sempre fa gràcia.
0: Tots aquells interessats a cedir els seus càntirs o col·laborar com a voluntaris en les sortides de l'entitat es poden posar en contacte amb ells a través del seu perfil d'Instagram o enviant un correu electrònic a amicsdelmuseudelcanti@gmail.com. L'entitat, que aquest any celebra el seu 75è anys d'història, continua plenament activa, adaptant els jocs tradicionals als nous, a temps amb iniciatives com el joc de taula Memory o adaptant dinàmiques actuals al canti. Després de participar en la gala de la Federació de Jocs Tradicionals al Delta de l'Ebre, la seva propera parada serà la Ràpita els dies 11 i 12 d'octubre, on participaran en el Festival Orígens amb una exhibició de jocs i de l'aixecada de càntirs. Demà tindreu el segon capítol de Maresme Lliure i Tropical, la secció del magazín Tic Tac. Cada setmana Núria Pou ens acosta les experiències de creadors i artistes del Maresme i es pot seguir també en format vídeo al canal de YouTube de Ràdio Argentona. Aquesta setmana l'acompanyaran la Maya i la Zoe, dues mataronines que han creat la seva pròpia companyia de dansa contemporània.
4: Els esports.
0: Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, l'Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. De Lomas té 23 anys i ostenta el títol internacional de Woman Candidate Master i acumula-la una trajectòria destacada. Va ser campiona de Catalunya sub-20 i el desembre passat es va proclamar campiona de Catalunya absoluta. Més enllà de la competició, la jugadora combina la seva activitat esportiva amb la divulgació a través de les xarxes socials i projectes per apropar els escacs al públic femení. En una entrevista a Ràdio Argentona, de Lomas ha expressat l'honor que li suposa aquesta nominació per donar visibilitat a l'esport.
5: Per mi ha estat un honor, no? De fet, jo estic molt agraïda a l'Ajuntament d'Argentona, també doncs, per donar molta visibilitat als escacs, ja no només als escacs, sinó el que comentaven dels escacs femenins, que sí que hi ha un percentatge molt minoritari de dones que juguen als escacs. Llavors, el fet que l'Ajuntament doncs, pugui comptar amb mi i pugui presentar-me en aquests premis, per mi és un honor, i a veure si mica en mica doncs, es van visibilitzant més els escacs.
0: El pròxim repte de l'esportista argentonina serà revalidar el títol català el desembre vinent i assolir els 2.100 punts d'ELO per aconseguir la categoria de Woman Fight Master. Trobareu l'entrevista completa amb l'Alba de Lomas a radioargentona.cat. I ara anem als serveis. Entrem a la recta final de les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir el dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig del 27. I podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament mateix. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener i les sol·licituds fora de termini, això sí, queden excloses. Ara obrim agenda. Demà comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers de la vila. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida a l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a les 10 del matí, ruta Casa Puig, portes obertes. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema hi ha hagut canvis per aquest cap de setmana, tot i això es manté la proposta del centre parroquial de Mis Queridísimos Padres.
4: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
6: Nos ha tocado la lotería.
7: ¡Nos ha tocado la lotería!
8: A nosotros nos ha tocado.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure aquest divendres a un quart de nou del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, però, el centre parroquial torna a oferir aquest cap de setmana la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, La Bola Negra. La podreu veure dissabte a un quart de 5 i a un quart de 8 del vespre. I pel que fa a la informació del temps, aquesta tarda continuarem amb una nuvolositat bastant abundant, especialment cap al nord de la comarca, on esperem xàfecs molt irregulars al Maresme Nord. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense canvis. Demà divendres hi haurà ambient assolellat a tota la comarca i les temperatures mínimes tiraran cap avall, entre els 15 i els 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca. Durant el matí esperen ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar aquest cap de setmana, un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. I nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 1 d'octubre.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan, regidora no adscrita de Defensa, continua el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta, que la Brot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més, fins demà. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Sóc l'Ara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: infància, somiava nits a fons perdut. No és que pensés una venjança, però l'amor és com la dansa que trepitja els peus del ruc. I encara crec que tinc dret.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.

0: Hola, us dono la benvinguda un cop més al Moners Digital. Avui començarem parlant d'una cosa que no és que sigui desagradable, però jo sí diria que comença a ser preocupant. Perquè des de fa un temps, al voltant de la intel·ligència artificial, sentim cada vegada més veus que ens adverteixen, i veus autoritzades, que ens adverteixen que potser estem anant massa de pressa. I el més inquietant és que aquestes veus no venen precisament dels enemics de la tecnologia. Venen, en molts casos, dels mateixos constructors, les mateixes persones que estan contribuint a crear-la. Geoffrey Hinton, Premi Nobel i considerat un dels pares de la intel·ligència artificial moderna, acaba de tornar a posar una xifra sobre la taula. Considera que pensar en un 10% de possibilitats que la intel·ligència artificial pugui acabar provocant l'extinció de la humanitat no és una estimació absurda. És a dir, creu que sí, que hi ha un 10% de possibilitats de que la intel·ligència artificial acabi en nosaltres. Un altre dels grans noms de la intel·ligència artificial és Joshua Bengio, també Premi Turing i un dels investigadors més reconeguts del món. Doncs en Joshua fa temps que ens adverteix que podem arribar a crear sistemes que escapin al nostre control. I aquests mateixos dies ha tornat a reclamar una actuació urgent dels governs davant dels riscos que comencen a aparèixer. I recordem una cosa que va passar a l'any 2023. Més de 30.000 persones van donar suport a una carta que demanava aturar durant 6 mesos el desenvolupament dels sistemes d'intel·ligència artificial més potents. Entre els signants hi havia Joshua Bengio, Elon Musk, Steve Wozniak, cofundador d'Apple, o l'historiador Yuval Noah Harari. La pregunta que plantejaven era brutalment senzilla. Hem de desenvolupar ments no humanes que algun dia ens puguin superar, substituir o escapar al nostre control? Déu-n'hi-do amb la pregunta, no? Jo personalment vull pensar que no arribarem mai a aquest escenari. Vull creure que si algun dia comencem a veure que la intel·ligència artificial s'acosta realment a una situació que no podem controlar, tindrem prou intel·ligència, la humana en aquest cas, per aturar-los. Bueno, dic que això ho crec, però seria millor dir que això és el que vull creure. Però també és veritat que la història ens ensenya una cosa una mica preocupant, que els humans tenim una certa tendència a posar les normes després que hagi passat alguna cosa greu i no abans. I aquesta és probablement la gran pregunta que avui volem posar damunt la taula. Sabrem controlar la intel·ligència artificial abans que sigui ella qui ens controli a nosaltres? No sé quina serà la resposta, però per intentar trobar-la, avui, al Moners Digital, tenim una magnífica col·lecció, permeteu-la la paraula, de convidats. Tres persones que coneixen molt bé aquest món i segurament no pensen totes. I això és precisament el que volem. Escoltar-los, confrontar opinions i intentar entendre si realment tenim motius per preocupar-nos o si una vegada més estem imaginant el pitjor dels futurs possible. D'aquí uns moments us els presento.
1: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.

0: comença la nostra roda de vespers amb l'Antoni Garrell, tertulià habitual del programa.
1: Bé, el tema és important, no? Perquè el que m'has plantejat, que és què hem de fer amb tot aquest debat que hi ha avui dia sobre la capacitat d'autonomia total que pot tenir la intel·ligència artificial i que fins i tot posa en risc la possibilitat de que sigui un gran enemic de la gent, no? O sigui, que pugui destruir la humanitat, com es diu. Bé, primer, jo m'agradaria fer una primera observació que és molt important, que és no pensar que la intel·ligència artificial sembla que és un terreny de ningú, diguem-ne, no? Com si les empreses que la promouen són alienes al problema, com si els estats no regulen i no tenen cap responsabilitat, o fins i tot els propis programadors. O sigui, en el fons hi ha un tema que és la responsabilitat que pot tenir un projecte d'aquesta característica i d'aquesta naturalesa, com és el de la intel·ligència artificial, que és molt segurament canviarà molts aspectes de les nostres properes vides i vivències, perquè incidirà en tots els camps de recerca, de feina, etc., a la universitat, a la forma en què els alumnes treballaran el seu coneixement, podem dir, bueno, això, però al final de qui és la responsabilitat? Hi ha aquest perill, diguem-ne, d'eximir, exonerar o desresponsabilitzar la responsabilitat del que passa, perquè al final no ens hem d'oblidar que el que fa la intel·ligència artificial és resultat de la programació. Programació de gent que ha programat, diguem-ne, que aquest sistema vagi evolucionant i avançant i permeti fer un determinat tipus de tasques que estalviem, òbviament, i realment d'una manera molt notòria, feines de persones. I això és molt important de tenir-ho present, perquè si no podem caure en el parany o de que en realitat, diguem-ne, aquí no hi ha cap responsabilitat. L'altre tema, que també és molt important, és veure si hi ha alguns casos, diguem-ne, no? Sobretot per el ressò mediàtic que tenen una intervenció d'aquest tipus, en el qual es parla de que en realitat pot afectar el futur de la humanitat, fins i tot pot destruir la presència humana a la Terra. Bueno, això és motiu no d'un titular de molts titulars, i ara estem veient que en els últims 5 o 6 dies, cada dia és part de la primera portada, de la primera pàgina de qualsevol premsa, tant de Catalunya, d'Espanya o del món. Això és molt important per pensar, diguem-ne, sobre el tema de la responsabilitat que s'ha de tenir en relació amb això. Quan el propi conseller delegat d'Anthropic, el Dario Amodei, reclama un major control, bueno, està dient controleu-me, no? Aquí està també curiosa la reacció de Xina i dels Estats Units, no? Per una banda, el president Trump ha sortit amb les seves tradicionals sortides, el qual s'ha dit traïdors, per no dir-los també covards, i els xinesos diuen no, el que volen és regular la IA, la intel·ligència artificial, per, diguem-ne, frenar l'avanç de Xina, que és objectiu, que Xina està avançant d'una manera molt ràpida en diguem-ne, la producció d'artefactes, com els diuen, de processos i de productes i de projectes molt vinculats a la intel·ligència artificial. Per tant, ara ens podem trobar amb una mena de bucle, diguem-ne, no?, en el qual, diguem-ne, hem de tenir cura, però no saben com fer-ho, però la intel·ligència artificial continua avançant perquè hi ha aquestes 6N o 7N o ja no saben quina generació d'intel·ligència artificial està provocant un canvi molt radical i molt important en la forma en la qual s'està produint el coneixement. O sigui, ja estem passant d'una generativa, una intel·ligència generativa, com es deia aquesta, una forma més avançada encara, no? En el qual és probable, diguem-ne, que la mateixa intel·ligència artificial sigui capaç de generar programes sense consultar amb els seus creadors. Però no ens oblidem d'una cosa. Algú li ha donat unes pautes per començar a treballar. Ella no es posa a treballar sol. És probable que després, per ser més eficaç i eficient, que és el que ha passat amb aquest atac que li van fer a la plataforma Hugging Face, que una intel·ligència artificial la va atacar, diguem-ne, a una altra plataforma, ella vagi buscant Cummings. Però hi ha un altre tema, tampoc podem equivocar-nos. La intel·ligència artificial no té consciència. No sabem si la tindrà. Jo soc dels que opino que no tindrà consciència. Però sí és cert, Tiemna, no? Que si el que ella produeix com a model és resultat d'una programació. No és autònoma de zero, sinó, en tot cas, després ella va, a partir d'algunes pautes i alguns paràmetres que seran d'una producció, ha anat continuant produint, etc etc. Per tant, per anar acabant, diem-ne, no? Perquè ja crec que si m'acaba el temps, el que és important és que sí és necessari crear una governança objectiva de com evoluciona la intel·ligència artificial en aquest món, i això és la pregunta que ens hem de fer. Com ho fem perquè hi hagi realment un tutelatge, i aquí és on comencen a haver-hi algunes tesis sobre autoritats independents, etc etc. Però en qualsevol cas, per acabar, no ens hem d'enganyar d'una cosa, diguem-ne, si hi ha alguna responsabilitat d'aquesta evolució que està tenint, no ens equivoquem, és una responsabilitat humana i, per tant, som els humans els que l'hem de resoldre.
0: Sentim ara l'autoritzada opinió d'un altre dels tertulians habituals del món digital, l'Antoni Garrell.
2: Bon dia, Tomàs. Efectivament, aquest tema vinculat als riscos per a l'humanitat de la intel·ligència artificial és quelcom que fa molt temps que en parlem. El que ha succeït és que aquestes darreres setmanes les notícies sobre els riscos per nosaltres, pels humans, de la intel·ligència artificial, o millor dit, els potencials riscos, s'han multiplicat. La causa no és altra que l'onada de renúncies i advertiments públics per part d'investigadors, executius, enginyers de seguretat d'empreses d'intel·ligència artificial, com poden ser OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, etc. Les alertes van més enllà dels riscos ja coneguts. I malgrat que efectivament s'ha avançat molt, però encara no estan ben encarrilats els problemes com la generació d'informació errònia i la reproducció dels biaixos socials perquè no existeixen els filtres de seguretat adequats. La possibilitat que les organitzacions o persones malintencionades utilitzen aquesta tecnologia per crear continguts falsos, manipular persones, realitzar estafes, automatitzar ciberatacs o la creixent dependència dels sistemes automatitzats per a tasques sensibles de determinats processos, com poden ser els processos procediments mèdics, fins a decisions estratègiques, quan no es fixa a una, o no someten a una supervisió professional adequada, les conseqüències poden ser molt dolentes. Les recents advertències dels professionals les recents advertències dels professionals fan referència al risc creixent de la pèrdua de control. És a dir, aconseguir que la IA obeeixi les intencions humanes a mesura que esdevé més intel·ligent. Una por fonamentada en el fet de que les proves internes de seguretat han demostrat, han evidenciat, que alguns agents avançats ja han aconseguit connectar-se a internet sense automatitzar i, a més, executar codi en servidors externs per complir els seus objectius. I s'ha fet sense supervisió directa. També en aspectes associats a l'ús militar i a la ciberseguretat. Atès que el marge de temps per defensar infraestructures crítiques, com ara hospitals, xarxes elèctriques, s'està esgotant davant la capacitat dels models per realitzar ciberatacs molt sofisticats i, finalment, també per la manca d'una regulació internacional que sigui vinculant i que obligui a verificar formalment la seguretat dels models abans de desplegar-los. Un conjunt de fets que comporta que el sector estigui avançant sense que l'avaluació de les seves possibles conseqüències avanci al mateix ritme. Uns riscos que, si es materialitzessin, i ho repeteixo, si es materialitzessin, potencialment enfrontarien a la societat a una crisi multidimensional important. Potencialment caracteritzada per la vulneració massiva d'infraestructures crítiques i l'automatització dels conflictes militars, l'erosió de la veritat democràtica mitjançant desinformació per realista, juntament amb un impacte socioeconòmic sever en l'ocupació i la pèrdua de control humà sobre sistemes autònoms opacs i irreversibles, dels quals podrien arribar a dependre la presa de les decisions globals. Alguns no acaben d'entendre o volen mirar cap a un altre gastot, que, per exemple, ja experimentalment a New York hi ha robots que entreguen l'última milla o que ja a Shenzhen es passegen acompanyats d'un policia humà, robots policies. En aquest context, Europa es troba davant d'un dilema addicional. La Unió Europea ha avançat en la regulació de la intel·ligència artificial per protegir els drets, la seguretat i la confiança. Però regular tecnologia desenvolupades fonamentalment fora d'Europa no garanteix per si mateix la seva autonomia estratègica. La competència entre els Estats Units i la Unió Xina, Estats Units i la Xina, obliga a Europa, d'una banda, a integrar la intel·ligència artificial com un element clau de la competitivitat. Però alhora, en la meva opinió, obliga a desenvolupar les capacitats pròpies d'intel·ligència artificial i a disposar de les infraestructures necessàries, capacitat de computació, centres de dades, semiconductors, energia, xarxes digitals, recerca i talent. La sobirania tecnològica no es construeix únicament mitjançant normes, requereix també capacitat científica, industrial i infraestructures. Davant d'aquest panorama, la discussió no hauria de passar per frenar l'avenç tecnològic, sinó per imposar pautes d'avaluació obligatòries amb protocols estrictament alineats, controls de seguretat i filtres ètics. Auditories externes independents, tractats internacionals sobre el desenvolupament i l'ús d'armes autònomes i lleis de responsabilitat civil per a les empreses desenvolupadores. La qüestió clau és com garantir que el progrés de la intel·ligència artificial continuï estant al servei de la humanitat i sota el control humà.

0: I per concloure el programa d'avui tenim la nostra també col·laboradora habitual, l'Àurea Rodríguez. Àurea, endavant.
1: Hi ha una cosa fascinant en el món de la intel·ligència artificial. Fa 3 anys, si deies que havies d'anar amb compte amb la IA, eres un tecnòpol. Fa 1 any, si deies que canviaria radicalment les empreses, eres una visionària. Jo que deia, antes muerta que si n'hi ha, imagina't. I ara resulta que alguns dels senyors que estan construint les intel·ligències artificials menys potents del planeta ens diuen potser hauríem d'anar una mica més a poc o la humanitat s'extingirà. Home, benvinguts. Benvinguts als que dèieu que Europa regulava i Estats Units innovava. Ni una cosa ni l'altra. La vida a vegades no és ni blanc ni negre, sinó la majoria de coses són grisos. Aquests dies el Sam Altman, el Dario Modei, l'Elon Musk i altres figures de la indústria han coincidit en matisos que els sistemes més avançats necessiten més controls perquè s'estan anant de mare, és a dir, no arriben a controlar el que fa la pròpia intel·ligència artificial. Els apocaliptis diuen que veuen a Terminator darrere de cada chatbot i els apocaliptis de la regulació veuen a Brussel·les darrere de cada innovació. Ni blanc ni negre, sinó una mica de seny, sentit comú i sentit del bé comú. Sentit de que la humanitat ha passat per davant de les màquines, evidentment. La pregunta no és aquesta. La pregunta és què li deixem fer? Què li deixem fer a la IA? És a dir, fins a on automatitzem les coses i fins a on deixem que les intel·ligències artificials prenguin el control. Poden enviar un correu, poden comprar, poden contractar un servei, poden entrar a una base de dades, pot negociar un agent amb un altre, alguna cosa per mi, pot prendre una decisió que afecta un client, pot entrar en alguna base de dades de sistemes crítics. Aquí és on estan els límits i la paraula, en el fons, que estem discutint és autoritat i governança. Per què? Durant quant de temps? Amb quins diners? Sobre quines dades? I a qui respon si alguna cosa va malament? Qui hi ha darrere d'aquesta intel·ligència artificial? Una empresa? Una persona? Una responsabilitat humana? Això és especialment interessant. Vull dir, treballar amb els protocols, amb com es governen les IAs, amb quina és la governança des de les dades, o sigui, quin és el nivell que tenim de delegació, ja sigui a nivell individual, a nivell d'una empresa o a nivell d'un país. I això és del que estem parlant. O a nivell de la pròpia humanitat. Quin és el límit? Quins són els límits? Com qualsevol altra cosa, s'han d'acordar aquests límits. Aquests límits i per què ho fem servir. I això és el que han intentat, que estan acordant els BRICS, que, bueno, que hi ha diferents moviments que estan intentant acordar un marc de treball. Aquest marc de treball ha de ser global, per suposat. I aquesta carrera per qui lideri la intel·ligència artificial liderarà el món no permet establir de moment un marc acordat. Perquè no només són els països, sinó són les empreses les que estan marcant el ritme. I aquí hi ha la diferència. Que les fronteres, en el segle passat, les marcaven els territoris. I aquests territoris tenien un govern. Aquestes fronteres en aquest món les estan marcant les empreses. I aquí la diferència, que empreses i governs han de treballar plegats. Sobretot perquè tots som una única humanitat. I això no té fronteres. Sembla obvi el que estic dient, però no és que sigui agnòstica amb els models, no és que sigui agnòstica amb les persones, sinó que hem d'aprendre a que si una empresa ha de canviar de tecnologia sense perdre els processos, les dades, el coneixement i les regles amb què governa els seus agents. Aquest és un nou model, és un model de cointel·ligència entre els humans i les màquines.

0: Bé, doncs després d'escoltar l'Héctor Sankowski, l'Antoni Garrell i l'Àurea Rodríguez, crec que podem extreure una primera conclusió. Probablement la pregunta no és si la intel·ligència artificial acabarà amb la humanitat. La pregunta important és què estem disposats a deixar-li fer i qui serà responsable del que faci. L'Héctor ens ha recordat una cosa fonamental. Darrere de la intel·ligència artificial continuem estant els humans. Hi ha empreses que la desenvolupen, programadors que la construeixen i governs que tenen la responsabilitat de regular-la. Per tant, si algun dia tenim un problema greu amb aquesta tecnologia, no podrem dir simplement que la culpa ha estat de la màquina. La responsabilitat continuarà sent humana i per això reclama una governança que tuteli la seva evolució. Per la seva part, l'Antoni Garrell ha posat l'accent en els riscos que ja tenim davant nostre. Desinformació, estafes, manipulació, ciberatacs, ús militar, infraestructures crítiques i, sobretot, la possibilitat de perdre progressivament el control sobre sistemes cada vegada més autònoms, i planteja una idea especialment interessant. No es tracta necessàriament de frenar el progrés tecnològic, sinó d'establir avaluacions obligatòries, controls de seguretat, auditories independents i acords internacionals. I ha tancat el programa l'Àurea Rodríguez, que ens ha portat probablement al centre de la qüestió. Ni blanc ni negre, ni Terminator darrere cada nova intel·ligència artificial, ni considerar que qualsevol regulació és enemiga de la innovació. La pregunta, diu l'Àurea, és molt més concreta. Què li deixem fer a la intel·ligència artificial? Pot enviar un correu, comprar, contractar, negociar, prendre una decisió sobre un client, entrar en sistemes crítics? És aquí, diu l'Àurea, on hem de començar a posar els límits. I res més. Fins aquí el programa d'avui. Us espero la propera setmana aquí al Món és Digital.
1: I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
4: Viu la ràdio.
3: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
5: Ei, Juanes.

sóc en César Rojas i aquí comença una nova edició del Rocòdro. Dissabte 26 de setembre, en directe, Ona de Sants Montjuïc, des dels estudis del carrer Melcior de Palau, número 70, al barri de Sants de la ciutat de Barcelona. I han diferit els dissabtes a Ràdio Estafrancs, els dilluns a Ràdio Trini Jove, Ràdio Barberà i Ràdio Salrà, els dimarts a Ràdio Joventut, Ràdio Puigcerdà i Ona Mediterrània, els dimecres a Ràdio Sant Feliu, els dijous a Ràdio Argentona i des d'internet quan vulguis i on vulguis. El recodrum.cat, el recodrum.cat, el recodrum.cat. Aquesta i cap altra és l'adreça d'internet d'aquest programa de ràdio. Al web del Rocòdrom no només hi trobaràs tots els programes que matem en directe els dissabtes a la una de la tarda des de l'emissora local més veterana de la ciutat de Barcelona. Què dius ara, Badoc? Al web del Rocòdrom també hi trobaràs cròniques, entrevistes, ressenyes, tot i més. Al web del Rocòdrom, tio, al rocòdrom.cat. Si ens vols escriure per dir-nos qualsevol cosa que et surti de la mosca del nas, ei, molt fàcil, un correu electrònic a hola@elrocodrom.cat o bé elrocodrom@onadesans.com. Comencem el Rocòdrom d'avui!

0: Home, amics, amigues, heavies tots. Que tinc el gust de tornar a fer, doncs, amb una noia que és fantàstica, especial, extraordinària, única, que s'anomena Paula Cerulla. Hola, Paula, què tal? Hello. Compi, com estàs?
1: Hello, hello.
0: Quant de temps sense veure't?
1: Sí,
0: ara,
1: sí, m'ha passat.
0: Ara quan feia que no venies aquí?
1: Un mes, no?
0: Un mes,
1: jo crec,
0: no? Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. I què, tenies mono de ràdio, de rocòdrom?
1: Home, doncs sí.
0: Una
1: ja,
0: mica sí, eh?
1: Sí, sí.
0: Nosaltres que tornessis aquí també, eh? La Paula és molt viatgera, eh? I se'n va per tot arreu. On has estat ara, Paula?
1: A Polònia.
0: A Polònia! I no vull començar sense dir-vos, mireu com ha portat la Paula de Polònia. M'ha portat un CD dels Turbo. Els Turbo són una banda polonesa, mítica. Jo tinc algun disco dels Turbo de l'època, doncs, que traien el vinil, i així de sorpresa, mira, té, tal, no sé què. Doncs mira, un disco que va sortir, aquí posa el d'allò, el 2025, i que per suposat me l'escoltaré i bueno, ja tiraré a veure què. Moltes gràcies, Paula. Has vist molts heavies allà?
1: Sí, sí. De fet, saps la samarreta aquesta que porto de Sabaton?
0: Sí.
1: La vaig comprar allà.
0: Ah, mira.
1: Era com un... com dir-ho, com una fira.
0: Sí.
1: Però de segona mà. I que va costar 10 euros, això, i és de la marca de Sabaton.
0: D'acord.
1: Hi havia moltíssimes de Sabaton, de la mateixa persona, que no sé per què les haurà donat, però és ja que estava ple de heavies i tot això, llavors...
0: O sigui, eren samarretes de segona mà, però gairebé com noves, no?
1: Sí.
0: Perquè veig, perquè aquesta samarreta sembla nova.
1: Sí, sí.
0: I un munt, eh? I d'altres bandes també, o...?
1: No, només de Sabaton, però per mi Sabaton és una banda una mica com difícil, no?, d'encontrar alguna cosa.
0: Uh-huh.
1: Llavors... sí, em va semblar curiós, però pel carrer et creuaves un munt de gent alternativa.
0: Ah, sí? Mira, veure que bé. Has estat a Auschwitz també,
1: sí.
0: Allà... t'ha fet por Auschwitz? Has tornat traumatitzada?
1: No, no, no.
0: No, eh? No n'hi ha, per tant, des del punt de vista de veure-ho ara com un museu, oi? No,
1: sí, perquè no, també és molt turístic ja, també, llavors.
0: Clar. I tu, Còpia? Hola, Còpia, tio. Què tal? Escolta, tu has anat a viatge també o t'has quedat aquí?
2: No, jo no.
0: Tu no?
2: No et volien, eh?
0: No et volien?
2: No.
0: Això és perquè potser portes regular i no volien problemes. Potser eres capaç de liar-la, tu allà a Cracòvia, amb, jo què sé, amb algun heavy que jo què sé, saps?
2: Com pots pensar així de mi, eh?
0: Home, és que sé que ets molt, diguem-ne, fonamentalista dels Ghost i aleshores, no sé jo si t'hauries portat bé. Jo, mira, si t'han deixat a casa, per alguna raó seria, tio.
2: No, no.
0: No?
2: Bueno, no.
0: Però què has fet a casa, doncs? Has escoltat Ghost mentre estaves a casa?
2: Claro.
0: Totes les vacances de la Paula, por ahí, tu estaves allà a casa escoltant Ghost, eh?
2: Claro.
0: Molt bé, tio. Bueno, avui, si vols anar dient de les teves, tu, Còpia, no et tallis, eh?
2: Però posaràs a Gos?
0: No, a Gos el posaré. He estat a punt, eh? He estat a punt de pensar que posaria a Gos. Però, mira, al final és que m'ha caigut, eh? El portava a la motxilla i m'ha caigut. I llavors, doncs, no el podré posar. Però potser la setmana que ve, vale?
2: Bueno, vale.
0: Venga, vale. Avui el que posarem és heavy metal, avui posarem coses del repàs musical a les millors novetats musicals d'aquesta setmana, tindrem un nou grup en català de la setmana i acabarem amb un classicazo d'una banda que en certa manera és notícia, perquè, bueno, una cosa que us explicaré al final. Dir-vos que avui me'n vaig a veure a Steel Dragster, que van estar aquí la setmana passada, i són una banda, doncs, molt bona, i tocaran a la sala Hangar 5, allà al Clot, i bé, aquesta tarda, si tot va bé, no hi ha sorpreses d'última hora, tal, doncs aniré a veure Steel Dragster i m'ho passaré superbé, tio. Paula, escolta, abans de començar, hi ha alguna banda així que t'hagi cridat l'atenció darrerament, alguna cosa que vulguessis comentar, tal, res especial?
1: No.
0: Tu segueixes, tu ara què has escoltat aquests dies?
1: Home, doncs el mateix de sempre, i ara ho sento, però estic escoltant molt els Beatles.
0: Mira, oia, escolta, els Beatles estan molt bé. Tu has escoltat el disco blanc dels Beatles?
1: Tots.
0: Ah, i què et sembla el disco blanc? És proto heavy metal allò o què, quasi?
1: Home, hi ha una cançó que es diu Helter Skelter, que és la que bueno, és de les que més m'agraden dels Beatles, sí. I és totalment heavy.
0: Clar, exacte, exacte. Sí. Ni tu ni jo estaríem ara fent això que estem fent ara aquí,
2: sí.
0: Sense els Beatles. Tu sí, perquè
2: jo
0: tu vamos, ets especial.
2: Dos és millor que els Beatles, eh?
0: Mira, els Beatles li donen 10 milions de voltes als Ghost Copy.
2: No.
0: Que sí. Per tant, bueno, si t'agraden els Beatles, doncs t'agrada la música i està bé que t'agradin els Beatles. Mentre no deixi d'agradar-te el heavy metal,
2: Bé
0: que t'agradin els Beatles, eh? Bueno, dir-vos que avui els Beatles no sonaran aquí. Avui comencem amb canya per un tub. Ens anem a... Després et demanaré, Paula, quines són les bandes que més t'han agradat d'avui,
2: vale.
0: Vale? I tota la pesca. Aleshores, comencem amb els REM. La banda sueca, ja hem posat aquí algun senzill d'avançament, doncs bé, aquesta setmana han presentat el tercer senzill d'avançament del que serà el seu setè àlbum d'estudi, Against, que sortirà doncs, al voltant de 7 anys després del seu anterior, The Throne Within, va sortir el 2000, doncs, fa 7 anys, Paula, 26 menys 7, 19, vale?
2: Ah, vale.
0: I el tornar a treure Metal Day. Llavors, d'aquests tres senzills, sens dubte, o almenys a mi m'ho sembla, el més canyero de tots és el que escoltarem ara, és un anomenat Abattoir, com en francès, Abattoir. I bé, és molt heavy speed, molt canyero, sense ha sortit aquí el de llonces, sense com ho diríem, sense revolts, vull dir, va directe al moll de l'os, val? Doncs vinga, va, des de Suècia escoltem la primera novetat musical d'aquesta setmana aquí a la Rockodrome. Són REM, venen des de Suècia i escoltem la seva cançó Abattoir.

0: abatuar.
1: Ja m'havia saltat la cançó de després, eh? Ho has sentit tu, Paula, que m'ha saltat la cançó
2: sí,
1: de després?
2: Sí, sí.
1: Això vol dir que tots ho han escoltat, eh?
2: És un spoiler.
1: He fet exacte, un petit spoiler. Bueno, ara després sabreu què és. Podria ser qualsevol cosa. Podria ser Ghost, eh? Còpia, podria...
2: És Ghost?
1: No. Oh. Podria ser Dragon Force. No és perquè ho dic, això de Dragon Force, Paula?
2: De la cançó aquesta.
1: Sí. Què ha passat ara amb Dragon Force?
2: Que estan amb la Lisa de Arch Enemy.
1: Exacte.
2: Bueno, mira, jo no diré res, ¿vale?
1: Digues.
2: No, perquè, bueno, ella que faci el que vulgui, no? Perquè és la seva carrera, la seva música.
1: Sí.
2: Jo crec que va ser un error anar-se d'Arch Enemy.
1: Uh-huh.
2: A mi Dragon Force no és un grup que m'agradi molt.
1: D'acord.
2: Hi ha alguna cançó que m'agrada, però, però bueno, mira, ja està.
1: I, però clar, a més, el fet de que ara s'han aginat a Dragon Force fa que Dragon Force passi a ser una banda que combina, diguem-ne, veus netes amb, uh-huh, amb veus guturals de la Lisa.
2: Però jo crec que ara ja és com una còpia d'Arch Enemy.
1: D'acord.
2: Perquè...
1: Dragon Force, còpia d'Arch Enemy, eh?
2: Bueno, no còpia.
1: D'acord.
2: Còpia, bueno. Però sí que crec que tenen com una mica la intenció de que sigui una mica semblant a Arch Enemy.
1: D'acord.
2: Llavors no m'agrada perquè és com fer un Arch Enemy 2.0.
1: D'acord,
2: i no sé.
1: D'acord. I la banda aquesta de Blue Medusa, que va traient cançons i tal, t'agrada?
2: Quina?
1: Blue Medusa. La Lisa ha muntat una banda.
2: També?
1: Que són tot noies, que es diu Blue Medusa. No, ho has escoltat, això?
2: No, em sembla que no.
1: Doncs ha muntat una banda tot de noies. O sigui, quan va deixar Arch Enemy, doncs ara em salto una mica els tempos, però té dues coses. Una, Blue Medusa, que és com la seva banda, si no dic malament el nom, diria que és Blue Medusa. I després, poc després, va entrar a cantar els Dragon Force. Llavors ara estan aquestes dues bandes. Hi ha Blue Medusa, que són tot noies, doncs allà fa un tipus de música doncs, que no posarem aquí al Rockodrome, perquè no és de l'estil d'aquí al Rockodrome.
2: Que és com més pop?
1: No, és molt gutural també, així,
2: vale.
1: però tampoc no en recorda Arch Enemy.
2: Ah, vale.
1: No sé, em sembla una cosa diferent, no sé, diferent.
3: Però hi ha una cosa.
1: Digues, còpia.
3: Si la Lisa es va anar d'Arch Enemy perquè volia fer la seva carrera en solitari,
1: sí,
3: perquè es va a una altra banda, és que no té molt de sentit,
1: bueno,
3: això, eh?
1: No sé, això li hauríem de preguntar a ella, però...
3: Estafa.
1: No, jo crec que mira, va fer el de Blue Medusa, que és la seva carrera, en plan d'allò, i Dragon Force, que és una banda que té moltíssima menys repercussió que Arch Enemy, això és així, doncs potser pel fet de passar l'estona o fer alguna cosa diferent o... Que guanyaran menys diners que quan estava Arch Enemy, fijo, això segur.
2: Sí.
1: Per cert, que el cantant de Dragon Force, el cantant seu, que ara no me'n recordo el nom, ha hagut de plegar perquè té un tinnitus molt, molt fort. Tu saps,
2: ah, sí?
1: Tu saps el que és el tinnitus, Paula?
2: El
1: xiulet aquell dins de l'oïda, el pi. Bueno, d'això. Doncs jo que... Bueno, és molt fort i...
2: Qui era el cantant?
1: No me'n recordo el nom. No sé, un paio així molt alt i prim i amb el cabell molt llarg i clar. No sé.
2: Ah, sí, vale, crec que sí que l'he vist.
1: Val.
2: A un videoclip de...
1: Sí,
2: algun
1: videoclip n'hauràs vist. Doncs això. I ho ha hagut de deixar el pobre tio. Home, el tinnitus és... És, pot ser un infern, eh? Allò del...
2: Sí, clar, perquè tota l'estona amb
1: tota
2: això.
1: Tota l'estona, tal, sí. Bueno, al cap i a la fi, que val.
3: T'agradaria si passés el mateix, però amb Ghost.
1: El què? Que el cantant de Ghost tingués tinnitus?
3: No, tu.
1: Que jo tingués tinnitus?
3: Sí, però amb cançons de Ghost tota l'estona.
1: Ah, ostres! O sigui, que la meva tortura fos que el meu tinnitus fos estar escoltant Ghost tota l'estona en bucle sense poder parar en cap moment, eh? Ostres, tu vols que jo em mori, no?
3: No, però si seria un millor del món.
1: Home, no sé.
3: Una bendició.
1: Això hauríem de discutir, còpia. Després en parlem d'això.
3: Bueno, vale.
1: Després d'escoltar més música... anem a escoltar una altra novetat. Sí, hem estat amb els Ram, que fan un heavy metal superpoderós. Ara escoltarem una cosa que és heavy, però que té un punt així bastant més melòdic, bastant més que rock també. Jo dic que qui conforma aquesta banda, doncs tenen una base bastant heavy. Oi que sí? Jo dic que Primal Fear, saps de qui estem parlant?
2: De banda, sí.
1: Ah, que sí? Doncs 4 ex Primal Fear, és a dir, perquè clar, Primal Fear és una banda que ja porta una trajectòria llarguíssima i per allà han passat molts músics. 4 músics que són ex Primal Fear i que toquen en altres bandes, pot ser per exemple la bateria de Gamma Ray, actualment bateria de Gamma Ray, o de bueno, altres bandes. Han muntat una banda anomenada Fearless Five. Al finals d'aquest 2026 trauran, no sé encara la data, via Lucky Pop Records, trauran el seu primer LP anomenat Circus Life. Llavors han dit que mira, ells tenen ja la seva trajectòria i tota la pesca, però que volien muntar una banda des de zero, o sigui, com si comencessin amb 20 anyets i tal, però és que bueno, amb tota l'experiència, i llavors han muntat una banda des de zero. Llavors tenen molta melodia, tornades així molt, molt corejables. I bueno, crec que està guapo, eh? per això ho he escollit. Anem a escoltar i a veure què et semblen aquests, vale? Són diferents, els Ram, a veure què us sembla a vosaltres també. Aquest heavy rock dels Fearless Five, i escoltem el primer senzill que han tret, que és una cançó que dona nom a la banda, és a dir, Fearless Five. Yeah!

0: Gears 5. Aquesta és la cançó que dona nom a aquesta banda. Ara he trobat els noms dels components perquè ho tenia aquí, després ho tenia allà i ara no ho veia perquè ja ha apagat la pantalla i volia dir els noms d'aquests tots ex-Primal Fear. Són el Tony Naumann, la guitarra, ex-Primal Fear, l'Alex Bayrodt, que és guitarrista actualment dels Voodoo Cycle i també és ex-Primal Fear i ex-Sinner, que doncs també tenen molt a veure amb els Primal Fear, com ja sabeu. A la bateria, el Michael Ere, que és actualment bateria de Gamma Ray i de The Unity i ex Primal Fear. Al baix, l'Alex Janssen, que és el baixista dels Voodoo Circle i ex
1: Primal Fear.
0: Primal Fear. I a la

0: Ser més aquesta perquè sembla més el que escolto jo.
1: D'acord, llavors... més melòdic, sí. més això, eh? Doncs a veure què et sembla el que ve ara, va? Escoltarem una banda que a mi m'agrada molt. De fet, els vaig descobrir quan van treure el seu EP de debut l'any passat, el 2025. Una banda en la qual canta una noia, eh? Jo sé que tu, Paula, quan canten les noies no d'allò, o almenys sovint, eh? I que ja els hem escoltat en aquí. Estic parlant d'una gent d'Anglaterra, de Nottingham, que s'anomenen Rachel Snake. El dia 30 d'octubre, via Listenable Records, trauran el seu primer LP, Shadows in the Night. De fet, el que soltarem ara és el segon senzill d'avançament. El primer senzill d'avançament és el que dona nom a l'àlbum, Shadows in the Night, i ja el vam escoltar aquí doncs, fa uns mesos. Doncs ara acaben de treure aquest segon, que s'anomena Forever. Llavors, la seva cantant, que té de nom Rowena Niele, o alguna cosa així semblant, jo sé que hi ha gent que li agrada molt, entre els quals m'hi compto jo, i gent que no, perquè la troben com massa cridada, o massa passada de voltes, no ho sé. Bueno, no ho sé. Això de gust, però a mi m'agrada molt, té una presència a més allà, està superbé. I llavors, bueno, doncs, a veure què, vale? Llavors, aquesta cançó, no és ni la canya de la primera ni la melodia de la segona, vale? Anem a veure què, ni la canya dels Ram ni la melodia dels Fearless Five. Ells són Rattlesnakes i escoltem la seva cançó Forever.

0: és la cançó que hem escoltat de Rattlesnake, la banda anglesa que el dia 30 d'octubre traurà via Listenable Records el seu primer LP, Shadows in the Night. Listenable Records vol dir, literalment, discos que es poden escoltar, oi?
1: Listenable, sí.
0: Sí, no? Discos que es poden escoltar. Quins discos no es poden escoltar? És a dir, allò de dir, tu si hi ha algun disc que dius que aquest és inescoltable.
1: Hombre, tots els de reggaeton, no?
0: Tots els de reggaeton. Hi ha algun de heavy o de metall que a tu et sembli inescoltable?
1: Sí, molts, la veritat.
0: Per exemple, aviam.
1: Mira, amb tot el respecte, perquè és una banda que m'agrada.
0: Ahà.
1: Els últims de Guns N' Roses, és que per mi no...
0: Els últims...
1: Vull dir, bueno, els últims, gairebé tota la discografia de Guns N' Roses, no.
0: Però, és a dir, a tu t'agrada l'Appetite for Destruction?
1: I els Use Your Illusion. I alguna cançó que solta d'algun disc dels que van treure després.
0: Però... però és que ja ho has dit gairebé tot. És a dir, els...
1: No, però tenen el...
0: El Chinese Democracy.
1: Sí, aquest no m'agrada res. Ja. El Spaghetti Incident.
0: Que som tots.
1: Ni la portada m'agrada. I què més tenen?
0: Ja està.
1: No, res més?
0: Ja crec que ja està. I, bueno, tenen un el Guns N' Lies aquell, però bueno,
1: A mi em sona que tenen algun més.
0: No, no, ja està.
1: No?
0: Ja està.
1: Sí. Ah, bueno, llavors no. Bueno, ja, aquest disc.
0: Després han tret alguna cançó solta, així en aquests darrers 30 anys han tret alguna cançó així.
1: Bueno, a mi els Use Your Illusion, això.
0: Sí.
1: M'agrada alguna cançó, però els discos tampoc.
0: Els discos tampoc no, no et maten, eh? O sigui, tu t'agrada l'Appetite for Destruction,
1: sí.
0: I para de comptar,
1: i, sí,
0: eh?
1: I ja està.
0: Jo estic pensant, aviam, un disc inescoltable de metall. Els de... Sí, però és que si dic els de Ghost, aleshores el copi em tallarà els de llonces. No, els de Ghost no és que siguin inescoltables, és que estem parlant de discos de metall.
1: Respecte.
0: Estem parlant de discos de metall i Ghost no és metall, Ghost és pop i ja està.
1: Bueno, per exemple, altre, el de Metallica, el Lulu, per exemple,
0: sí, aquell...
1: això jo no l'escoltaria.
0: Això...
1: No.
0: El Saint Anger, també, que té aquella caixa que sembla una llauna, també, no? És que aquestes produccions a vegades fan...
1: Sí, sí, són...
0: Fan faradat, eh? Si se m'acut algun disc així de metall que per mi sigui inescoltable i que digui, oh, aquest, i el dic, i us el dic també a vosaltres, eh? Bueno, ara anem a escoltar la darrera novetat musical d'avui, que és plenament escoltable, eh? Pots dir-ho. Que són els més tradicionals, per dir-ho així, de tots els que hem escoltat avui. Tornem a Suècia, hem començat a Suècia amb els Ram, hem anat fins a Alemanya per escoltar Fearless Five, hem anat fins a Anglaterra per escoltar Rattlesnake, i ara tornem a Suècia, concretament a la coneguda localitat de Skövde. No has anat de vacances a Skövde?
1: No, volia anar-hi, però... No. Per...
0: Havies de fer massa
1: volta, no? És que és molt turística, saps?
0: Clar.
1: Llavors, clar, no...
0: Massa saturat, no?
1: Sí, sí.
0: I no... Està a la regió de Västra Götaland.
1: Clar, sí, jo tinc un cosí que està per allà, sí, sí.
0: Cosí tercer o quart, no? Que està...
1: Sí, sí, sí.
0: Està allà... Molt bé, molt bé. Collint la fruita, no? O... Bueno, molt bé. Bueno, doncs aquesta gent, que són suecs i que en les seves cançons o en els seus treballs combinen cançons en anglès i altres també en suec, cosa que a mi doncs, sempre m'agrada. Per cert, en el disco que m'ha relat la Paula dels Turbo, doncs, les cançons són en polonès, vull dir que això també li donarà un plus d'interès per mi. Bé, doncs on anava? Aquesta gent, ahir, dia 25 de setembre, pels que escolteu això en directe, divendres, doncs van treure el que és el seu segon LP anomenat Mistress of Our Time. I són una gent prolífica en quant a treballs perquè van néixer l'any 23, llavors el 24 van treure un primer àlbum LP, l'any passat van treure dos EPs, vull dir que si sumes les cançons dels dos EPs doncs ja tens un LP, és gairebé com si haguessin tret un segon LP l'any passat i ara acaben de treure un altre LP. dir, aquí ets, no se'n van. I l'han tret amb Dying Victims a Production. Llavors a mi em recorden, posa la imaginació una mica si vols, Paula, però a mi em recorden una mica els Iron Maiden dels primers moments, del Paul Di'Anno, una mica, se li pot trobar una mica aquesta influència. S'anomenen Watcher. I la cançó que escoltarem és en anglès i és una anomenada Sorceress. Val, crec que no em deixo res més així com d'informació més o menys per poder-vos presentar a la banda i ja està, aviam que us sembla a tots. Després ara em dones el veredicte de les quatre que escoltem novetats, aviam quina és la que t'agrada més o menys o el que sigui. Doncs així doncs, des de Suècia, concretament des de Skövde, escoltem a Watcher i la seva cançó Sorceress. Yeah!

0: desde Suècia, Watcher. Hem escoltat Sorceress, una de les cançons que van incloses a Mistress of Our Time, el que ja és el seu segon LP, que va veure la llum ahir divendres 25 de setembre via Dying Victims Production. Molt bé, Paula, i el teu veredicte és... Totes eren bastant diferents, eh? Totes, això, els Ram, doncs gairebé speed metal, els Fearless, aquest punt hard rock, Rattlesnakes, doncs un heavy metal que veu de moltes influències totes tradicionals, i els Watcher, doncs que potser són els més tradicionals de tots. Tu amb què et quedes aquí?
1: La segona, em sembla que es deia Fearless.
0: Fearless Five. Mm-hmm.
1: Fearless aquesta, Five, sí.
0: I la que menys? Podries dir-me una que sigui la que menys? O tampoc no hi ha hagut, per tant?
1: No, estaven hagut, totes les bici.
0: A tu la veu de la noia de Rachel?
1: No m'agrada, però la melodia sí de la cançó, llavors tampoc és com per dir que no m'agrada.
0: Però la veu no d'allò, eh? Tu, dels Beatles,
1: El George. Sí, sí.
0: El George, el que té la veu més guai, de totes?
1: Sí.
0: Per què? Bueno. Què anaves a dir?
1: Bueno, és que jo, és el meu Beatle que més m'agrada, vale?
0: D'acord.
1: Coneixo gairebé tota la seva discografia en solitari.
0: També, carai.
1: Sí, llavors és el que més m'agrada, però sí que he de dir que potser de veu... Mm. No és que tingui la millor, però bueno, com és el que més m'agrada, doncs...
0: D'acord, doncs ja està, eh? O sigui, també tens la discografia, t'has escoltat la discografia,
1: sí, sí,
0: en solitari del George Harrison, eh?
1: Sí.
0: Carai. I els Rolling Stones t'agraden?
1: No.
0: Els Rolling Stones no t'agraden?
1: No, aquests són més avorrits.
0: Aquests són... Ah, sí? O sigui, però ho tens molt clar, eh?
1: Sí.
0: Allò de... No, m'agraden els Beatles, però també m'agraden... Ni que sigui una mica Rolling... No, Rolling Stones...
1: No, és que els Beatles és... molt difícil que no t'agradin perquè tenen tants estils que han fet, mm-hmm, però a mi em sembla que els Rolling, bueno, tampoc els he escoltat molt, però són una mica el mateix tota l'estona, llavors
0: d'acord,
1: són més avorrits per mi, no sé.
0: D'acord. La típica pregunta de tu ets de Rolling o de Beatles? Doncs la Paula és de Beatles. Còpies d'agost, eh? Còpia tu si...
1: Jo d'agost.
0: Tu d'agost i ja està, eh? Ni de cap altra cosa, eh? Ara aquest mes t'agrada menys que el mes passat, oi? Còpia?
1: El què?
0: El mes en el que estem. Ara en quin mes estem?
1: Bueno, estem a setembre.
0: I el mes passat quin era?
1: El d'agost.
0: Ah, exacte.
1: Bueno, però ja queda menys per Halloween.
0: Ah, i a Halloween també t'agrada, eh?
1: Sí, m'encanta.
0: Per què? Perquè et pots disfressar de què? De coses de morts? I
1: com... No, de gos.
0: Ah, de gos, de mal.
1: Sí.
0: Però si tu ja vas disfressat de gos, sempre vas així...
1: Això no és un disfress, eh? No.
0: Això no és una disfressa?
1: No.
0: Ah, no? Però jo, si això que dus tu posat no és una disfressa, sinó que és el teu uniforme, per dir-ho així, quan arriba el Halloween aquest i et vols disfressar del que sigui, i de què et disfresses tu?
1: De papa.
0: Ah.
1: Ja vindré disfressat, ja veuràs.
0: Vindràs disfressat?
1: Sí.
0: De papa, eh? D'acord.
1: Sí.
0: Vindràs de blanc, aleshores?
1: La pròxima setmana ja ho veuràs.
0: Vale.
1: Sí,
0: la propera setmana ho veiem,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Vale, a veure la propera setmana. Aviam. Doncs encarem ja aquesta recta final, fins aquí les novetats. De fet, en tenia 5, no sé si em donaria temps a posar una cinquena, i després el grup en català, i després... jo crec que va, posaré una cinquena novetat.
1: Vale.
0: Vale? Vinga, va, posaré una cinquena novetat. La tenia allà com de, bueno, no em donarà temps, però potser...
1: No, jo crec que sí.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Jo crec que sí. Doncs mireu, mira, és que no l'havia posat així com d'allò perquè no és estrictament novetat d'aquesta setmana, va sortir a finals de la setmana passada, però, i clar, com que la setmana passada vam tenir l'entrevista amb l'estil Dragster, doncs no vaig posar novetats, com sempre passa quan faig entrevistes, però és una banda que m'agraden molt. De fet, el seu disc, que de moment és l'últim, doncs m'encanta, és dels discos que més em van agradar. parlant dels belgues, concretament flamencs, dels Evil Invaders, que el 2022 van treure Shattering Reflection, un disc que m'encanta, m'agrada moltíssim, i ara han tret un senzill anomenat Dream State, que no sé si serà, suposo que sí, que serà un avançament del que hagi de ser el seu nou àlbum, però no hi ha informació de dir no, aquest és el primer senzill del nou àlbum, no, és simplement un senzill que han tret també via Napalm Records, és a dir, mantenen el segell. I bueno, doncs, aviam, clar, entre discos i discos hi ha diferències, i quan tens el llistó molt alt, doncs, tal, però, bueno, el videoclip està molt guai, si us mireu així el videoclip, doncs, molt, és aquest així molt vuitantero, d'algú que hi ha monstres i tal, no sé què, que es queda adormit i somia i fuig dels monstres i no sé què, molt Stranger Things, per dir-ho així, vale? En aquest sentit, pas que els monstres són els cantants o els membres de la banda. Bueno, és igual, la qüestió, la cançó s'anomena Dream State, i no sé si és la mescla o així, que no li dono nom d'allò, però bueno, que crec que val molt la pena poder-la escoltar, ja que tenim una mica de temps, i l'escoltem, vale? Aviam què. Tu coneixes els Evil Invaders, Paula?
1: No.
0: El Shattering Reflections no el vas escoltar?
1: No.
0: Vale, doncs és un disc que te'l recomano moltíssim a tu i a tothom. Vinga, va, doncs ara sí, la darrera novetat d'avui són els Evil Invaders, i escoltem el seu senzill Dream State. Yeah!

0: des de Bèlgica, des de Flanders, Dream State, la nova cançó dels Evil Invaders. La veritat és que teníem moltes ganes d'escoltar nova música dels Evil Invaders i per fi sembla que aquest 2026 o potser ja 2027 potser tindrem un nou àlbum de la banda. Doncs ara sí que ja acabem la recta final i anem pel grup en català de la setmana. Còpia. Escolta, una cosa. Mira, ara vull que cluquis els ulls. Bueno, tu no pots, perquè tens sempre els ulls oberts, tu, no?
1: Però, sí, sí.
0: Però, bueno, o si no, que la Paula cluqui els ulls i imagina't una... ja te'ls tanca la Paula, et deixa sense visió. Ara, Còpia... Imagina't un plat ple de mocs i ple de cucs. Te l'estàs imaginant?
1: Sí.
0: Sí, i què, et resulta agradable?
1: M'encanta.
0: Apetitós, eh?
1: Sí, sí.
0: Aquells mocs verdosos, grocs, blancs, i tot ple de cucs, de diferents mides i moviments i colors i tal, eh? I que és bonic.
1: Ja tinc gana, ara.
0: Tens gana, eh?
1: Sí, sí.
0: Fa venir gana, aquesta hora, tot això. Molt bé, molt bé.
1: Ja està,
0: sí, saps per què t'ho deia, això? Perquè ara escoltarem una banda que es diuen Mocs i Cucs.
1: Oh, vale.
0: I és que els Mocs i Cucs, aquests nois de Lleida, aviat trauran disco, trauran el seu tercer LP, el segon des de que doncs, fan activitat en directe. Que s'anomenarà Mort al Cristianisme.
1: Això no m'agrada,
0: A tu, Còpia, no, però a nosaltres sí, tio, ja està, és el que hi ha, és el que hi ha.
1: No.
0: Sí.
1: Me'n vaig, me'n vaig.
0: Aquí, el teu cristianisme és de conya, no? Doncs aquí fem conya amb moltes coses, però jo crec que aquí els Mocs i Cucs sí que estan fins al capdamunt del cristianisme i totes les seves variants del cristianisme.
1: Però a mi m'estimen, no?
0: A tu, no sé, mira, com que vindran aquí, mira, el dia 24 d'octubre, Mocs i Cucs tornaran aquí a la ràdio i si tu vens aquell dia els hi podràs preguntar si t'estimen o no t'estimen a tu, Còpia.
1: Bueno, vale.
0: Treuen el disco el dia 23, divendres, doncs l'endemà, 24, vindran aquí al Rocòdrom a parlar-nos d'aquest Mort al Cristianisme. El que han tret ja aquesta setmana és el primer senzill d'avançament d'aquest treball. És una cançó anomenada Prou d'aquesta comèdia. Sona l'expressió aquesta, Paula? Prou d'aquesta comèdia ja, eh? És que, home, per favor... Doncs la cançó aquesta de Pro d'aquesta, doncs, diguem-ne que els posa tots a caure d'un burro, eh? Aviam què et sembla a tu també, Còpia, us foten a parir vosaltres, tio? Vull dir, és el que hi ha. Vinga, va, des de Lleida, el nostre grup en català de la setmana són Mocs i Cucs i escoltem la seva cançó Prou d'aquesta comèdia.

de la mà de DJ Juan Ra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona. DJ Juan Ra, In Session.

0: Estàs escoltant Argentona Hits Music amb DJ Juanra.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news?

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan defensa en roda política continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. Els amics del Museu del Càntir d'Argentona fan una crida a veïns i veïnes per recollir col·leccions de càntirs antics que tinguin a casa i ja no utilitzin. L'entitat recollirà aquestes peces per crear un fons de reserva. L'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. I el temps. Aquesta tarda s'ha de mantenir la nuvolositat abundant. Fins i tot podríem tenir algun xàfec irregular al nord de la comarca. Els vents avui són moderats i les temperatures es mantenen sense canvis. Comencem.

0: La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona pels increments en l'import del rebut. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Blanco explica que la calor extrema d'aquest estiu i el relaxament d'algunes mesures aplicades durant la sequera han fet augmentar el consum. Assegura que aquest trimestre han estat un dels que hi ha hagut més despesa d'aigua dels darrers anys. Un ús més elevat pot fer que la factura passi d'un bloc tarifari superior, tant pel que fa al consum d'aigua com al cànon, i això pot incrementar considerablement l'import final. Aigües d'Argentona també recorda que en cas de fuita els usuaris poden sol·licitar una factura rectificativa si acrediten l'avaria. La companyia assegura que està atenent a les consultes i visites relacionades amb les darreres factures. Per a més informació, els usuaris es poden adreçar a Aigües d'Argentona al 93 797 0603 o a info@aiguesargentona.cat. Ja ha començat la roda política del darrer ple. Maria Mercè Juan defensa continuar el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora no adscrita critica que s'hagi aturat durant un any el desenvolupament del Collell i considera que la crisi d'habitatge actual obliga a mantenir l'activitat urbanística. Juan aposta perquè l'Ajuntament i els promotors busquin un acord sobre el creixement de la zona.
1: Jo crec que la situació actual requereix d'un posicionament de responsabilitat respecte a la demanda que hi ha, de la crisi que hi ha. Llavors, aturar-ho, malgrat, puc considerar que fa respecte un creixement d'aquesta magnitud, el fa. O sigui, com respon Argentona amb aquest creixement? Estem preparats? Jo crec que sí.
0: Sobre l'habitatge, Juan també considera insuficient l'oferta prevista a Can Serrallador. La promoció preveu, recordem, una vintena d'habitatges en cessió d'ús. Segons ha apuntat, no estaran disponibles fins aproximadament l'any 2030. La regidora també ha expressat preocupació per la situació econòmica municipal. Considera que l'Ajuntament està fent un esforç inversor massa elevat per la seva capacitat de finançament i reclama avançar en les inversions pendents però fer-ho de manera sostenible.
1: Argentona té la capacitat que té, com cada municipi té la capacitat que té. Llavors, ara plantejar una inversió de 12 milions d'euros, és el que està en pressupost, 12 milions d'euros d'inversions, quan les subvencions no s'estan treballant, estem depenent sempre de demanar crèdit financer.
0: Sobre la deixalleria municipal, Juan considera que cal analitzar què ha provocat els problemes que té aquest servei. També ha parlat del conflicte entre l'Ajuntament i els amics del Museu del Cant i, en aquest cas, defensa que cal buscar vies de diàleg. Pel que fa a l'arbrat municipal, considera que cal reduir tensions i buscar un acord entre el govern i els grups de l'oposició. Juan també ha valorat positivament la rehabilitació de Can Barrau, tot i això planteja que l'equipament pugui estar disponible per a més entitats. I sobre el seu futur polític, la regidora no adscrita encara no ha decidit si continuarà en política municipal després de les eleccions. Ha assegurat que la decisió continua oberta. Més coses. Demà l'agrupament Escolta Calabrot d'Argent rebrà les claus de la seva nova seu, la masia de Can Barrau. L'entitat fins ara compartia espai en una nau municipal al costat del cementiri amb greus limitacions d'aforament i horaris. Des del Calabrot asseguren que ara faran un salt qualitatiu per consolidar el seu projecte educatiu i comunitari. Un dels membres de l'agrupament, en Blai Forns, ha explicat a la ràdio que aquest nou equipament permetrà acollir en millors condicions la setantena d'infants i joves que formen part de la entitat i també servirà per dinamitzar el barri i cedir espais a altres entitats.
2: Poder disposar d'un local com és Can Barrau, per nosaltres això és un gran salt qualitatiu pel que fa a la nostra capacitat de poder fer acció, de pensar altres activitats a poder fer, així com poder plantejar, per exemple, que altres entitats Escolta puguin poder venir i nosaltres cedir-los aquest espai per a poder-hi dormir, que és un reclam que ens passa sovint.
0: L'entrega oficial de claus es farà demà a les 7 de la tarda al centre parroquial i dissabte tindrà en lloc una jornada de portes obertes a Can Barrau amb gimcana, mostra de bitlles catalanes, vermut i dinar popular. L'Associació d'Amics del Museu del Càntir d'Argentona fa una crida als argentonins i argentonines que tinguin col·leccions de càntirs a casa i no se'n puguin fer càrrec. La presidenta de l'associació, la Marga Begot, explica que l'objectiu és recollir aquestes peces per crear una col·lecció de reserva que s'utilitzarà en tallers, exposicions i activitats pedagògiques.
3: Estem creant una col·lecció o dos col·leccions, diguéssim, senceres de tots els càntirs per tenir una reposició que quedi en els amics del Museu del Càntir. Sabem que hi ha exposada la col·lecció en el museu, però nosaltres mirarem de que aquests càntirs puguin ser inclús més propers que el museu. Uh-huh. Buscarem l'activitat de que una persona pugui veure alguna activitat i digui, ostres, aquest és el càntir del meu any, i pugui fer alguna cosa o sentir-se més connectat, perquè això sempre fa gràcia.
0: Tots aquells interessats a cedir els seus càntirs o col·laborar com a voluntaris en les sortides de l'entitat es poden posar en contacte amb ells a través del seu perfil d'Instagram o enviant un correu electrònic a amicsdelmuseudelcanti@gmail.com. L'entitat, que aquest any celebra el seu 75è anys d'història, continua plenament activa, adaptant els jocs tradicionals als nous, a temps amb iniciatives com el joc de taula Memory o adaptant dinàmiques actuals al Canti. Després de participar en la gala de la Federació de Jocs Tradicionals al Delta de l'Ebre, la seva propera parada serà la Ràpita els dies 11 i 12 d'octubre, on participaran en el Festival Orígens amb una exhibició de jocs i de l'aixecada de càntirs. Demà tindreu el segon capítol de Maresme Lliure i Tropical, la secció del magazín Tic Tac. Cada setmana Núria Pou ens acosta les experiències de creadors i artistes del Maresme i es pot seguir també en format vídeo al canal de YouTube de Ràdio Argentona. Aquesta setmana l'acompanyaran la Maya i la Zoe, dues mataronines que han creat la seva pròpia companyia de dansa contemporània.
4: Els esports.
0: Us ho dèiem en titulars, l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, l'Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. De Lomas té 23 anys i ostenta el títol internacional de Woman Candidate Master i acumula una trajectòria destacada. Va ser campiona de Catalunya sub-20 i el desembre passat es va proclamar campiona de Catalunya absoluta. Més enllà de la competició, la jugadora combina la seva activitat esportiva amb la divulgació a través de les xarxes socials i projectes per apropar els escacs al públic femení. En una entrevista a Ràdio Argentona, de Lomas ha expressat l'honor que li suposa aquesta nominació per donar visibilitat a l'esport.
5: Per mi ha estat un honor, no? De fet, jo estic molt agraïda a l'Ajuntament d'Argentona, també doncs, per donar molta visibilitat als escacs, ja no només als escacs, sinó el que comentàvem dels escacs femenins, que sí que hi ha un percentatge molt minoritari de dones que juguen als escacs. Llavors, el fet que l'Ajuntament doncs, pugui comptar amb mi i pugui presentar-me en aquests premis, per mi és un honor, i a veure si mica en mica doncs, es van visibilitzant més els escacs.
0: El pròxim repte de l'esportista argentonina serà revalidar el títol català el desembre vinent i assolir els 2.100 punts d'ELO per aconseguir la categoria de Woman Fight Master. Trobareu l'entrevista completa amb l'Alba de Lomas a radioargentona.cat. I ara anem als serveis. Entrem a la recta final de les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serrallador. El termini d'inscripcions acaba el 5 d'octubre. Per optar-hi cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promou la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. L'Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a aquells artesans i creadors que vulguin participar en les fires Mercat de l'any vinent. El consistori torna a organitzar dues cites el 2027. La primera serà durant la Festa Major d'hivern, el cap de setmana del 16 i 17 de gener, i la segona arribarà per la Diada de la Flor, els dies 5 i 6 de juny. Teniu temps fins al divendres 6 de novembre per enviar tota la documentació. Trobareu les bases al web de l'Ajuntament. El centre parroquial comença a preparar el Nadal i fa una crida a totes les persones que vulguin participar als pastorets d'aquest any. Tots els interessats podeu assistir el dilluns 5 d'octubre a la reunió que tindrà lloc al mateix centre parroquial a partir de les 8 del vespre. I l'oficina del Cens Electoral ha obert els tràmits perquè els residents estrangers a Catalunya puguin votar a les eleccions municipals del 23 de maig del 27. Hi podran participar els ciutadans comunitaris i els nacionals de 13 països amb conveni bilateral. Els ciutadans de la Unió Europea que vulguin votar per primer cop han de manifestar la seva voluntat abans del 30 de desembre d'aquest 2026, un tràmit que es pot fer per internet, correu o a l'Ajuntament mateix. Per als residents de països amb conveni, com el Regne Unit, Colòmbia o l'Equador, la sol·licitud s'ha de fer de l'1 de desembre al 15 de gener i les sol·licituds fora de termini, això sí, queden excloses. Ara obrim agenda. Demà comença el Sense Portes, el Festival d'Arts de Carrer d'Argentona. Si el temps ho permet, fins diumenge podreu gaudir de la cultura pels carrers de la vila. Dissabte a les 10 del matí, Ruta Puig i Cadafalch organitzen conjuntament l'Ajuntament d'Argentona i el de Mataró. El preu és d'11 euros i el punt de sortida a l'Oficina de Turisme de Mataró. Dissabte a la mateixa hora, a les 10 del matí, Ruta Casa Puig, portes obertes. El punt de trobada és la plaça de Vendre i el preu és de 5 euros. I en cinema hi ha hagut canvis per aquest cap de setmana, tot i això es manté la proposta del centre parroquial de Mis Queridísimos Padres.
4: Bueno, decidnos, ¿qué pasa?
6: Nos ha tocado la lotería.
7: ¡Nos ha tocado la lotería!
8: A nosotros nos ha tocado.
0: Mis Queridísimos Padres la podreu veure aquest divendres a un quart de nou del vespre en versió original i doblada diumenge a les 5 i a les 7. A més, però, el centre parroquial torna a oferir aquest cap de setmana la possibilitat de veure la pel·lícula de moda dels últims dies, La Bola Negra. La podreu veure dissabte a un quart de 5 i a un quart de 8 del vespre. I pel que fa a la informació del temps, aquesta tarda continuarem amb una nuvolositat bastant abundant, especialment cap al nord de la comarca, on esperem xàfecs molt irregulars al Maresme Nord. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense canvis. Demà divendres hi haurà ambient assolellat a tota la comarca i les temperatures mínimes tiraran cap avall, entre els 15 i els 20 graus, mentre que les màximes amb prou feines canviaran, movent-se entre els 21 i els 25 graus. El cap de setmana començarà amb un canvi de temps, el cel es tornarà a tapar dissabte a tota la comarca. Durant el matí esperen ruixats que localment poden ser de forta intensitat i moderadament abundants. Les temperatures mínimes tornaran a baixar aquest cap de setmana, un escaló més, situant-se entre els 14 i els 20 graus. I nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 1 d'octubre.

La darrera factura de l'aigua ha generat queixes entre alguns usuaris d'Argentona. El president d'Aigües d'Argentona, Sergi Blanco, reconeix que les factures han pujat de manera notable i ho atribueix principalment a l'augment del consum durant el tercer trimestre. Maria Mercè Juan, regidora no adscrita de Defensa, continua el desenvolupament del Collell davant la crisi d'habitatge. La regidora també alerta de la situació econòmica de l'Ajuntament i reclama més control de les inversions. L'agrupament Escolta, que la Brot d'Argent rebrà demà les claus de la Masia de Can Barrau. Aquest espai serà la nova seu de l'entitat, que així resoldrà les limitacions d'aforament i horari que tenia fins ara. I avui també us hem explicat que l'Ajuntament ha proposat la jugadora del Club d'Escacs d'Argentona, Alba de Lomas, com a candidata als Premis Dona i Esport de la Diputació de Barcelona. Aquest reconeixement posa en valor les trajectòries esportives femenines i el seu paper com a referents en àmbits on les dones encara són minoria. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic ja ha estat en Joan Ferrés, a la redacció l'Elisenda Fernández i qui us parla, Maria Rosa Martínez. Res més. Fins demà. Bona tarda.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Són les 11, continuem avui amb aquest Catalunya Nit, que ampliem horari fins a la mitjanit perquè estan passant coses, tant per la via política com també pendents del temps. I la notícia política a aquesta hora és Junts, que ja ha decidit, a més un comunicat, què pensa fer demà, i de moment el que demana és la retirada dels dos decrets que plantejava el govern de Pedro Sánchez. D'ells depenia que el primer pogués prosperar, perquè ja sabíem que Coalició Canària li havia donat el seu suport, per tant, Junts podia facilitar que s'aprovés amb una abstenció, però de moment no està en aquesta posició. A més, un comunicat que ens explica de seguida el nostre company, que ho ha estat seguint tot aquest vespre i part de la nit, Jordi Corbalán. Bona nit de nou.
1: Bona nit. Sí, Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula, com dèiem, a través d'una nova redacció del Consell de Ministres. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que moltes de les mesures incloses en el text que s'ha de votar aquest divendres provocarien l'efecte contrari del que busquen, és a dir, reduirien l'oferta d'habitatges de lloguer, incrementarien els preus i dificultarien encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys recursos. Junts assegura que no s'aturen els fons voltors, que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, els juntaires plantegen que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres, retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia, i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments que es torni a portar al Congrés.
0: Ara de seguida anirem analitzant tots els possibles escenaris que s'obren a partir d'ara, però abans, Jordi, deixem clar que el que ha fet avui Junts és una executiva extraordinària, és a dir, una reunió de la direcció, però telemàtica.
1: Ha estat així. Jordi Turull, a mitja tarda, ha convocat, juntament amb el president del partit, Carles Puigdemont, aquesta executiva extraordinària. La direcció executiva nacional de Junts la integren una seixantena de membres, doncs, que s'han connectat telemàticament. En aquesta reunió, Míriam Nogueras, la líder juntaire al Congrés, els ha exposat com està la situació. Han intervingut els diferents membres de la direcció nacional, hi ha hagut torns de paraules, i finalment s'ha optat per aquesta solució. Hi havia diferents opcions, lògicament, sobre la taula, sobretot després que aquesta tarda el PNB i Coalició Canària havien anunciat que donarien suport al primer dels decrets. El segon ja es donava per fet que no tiraria endavant. Deia que amb aquesta decisió del PNB i Coalició Canària, amb una abstenció de Junts, n'hi havia prou per tirar endavant els decrets, però ja ens deien aquest vespre que hi havia sobre la taula un no condicionat, en aquest cas, que és el que ha acabat sent condicionat a la retirada d'aquests decrets i a la reformulació d'aquests decrets, però que a la pràctica, si aquesta retirada no hi és demà al matí, si no s'acaba d'alguna manera, diguem-ne, per decisió del govern de Pedro Sánchez, suspenent aquest ple i es porten a votació els decrets, doncs Junts hi votarà en contra.
0: Finalment, Jordi, nosaltres hem demanat reaccions a Junts, poder parlar amb ells. A hores d'ara no volen fer declaracions. Això ha estat un comunicat per escrit, no ha comparegut ningú, eh?
1: Sí, sí, aquesta era la previsió i així ha estat. La idea era fer un comunicat de premsa anunciant la decisió. De fet, a la seu de Junts hi havia només el secretari general del partit, Jordi Turull. L'hem vist entrar una estona abans que comencés la reunió, i la resta de membres, inclòs Carles Puigdemont des de Waterloo, han estat connectats telemàticament. Ha estat una reunió extraordinària que ha durat aproximadament poc més d'una hora i mitja, en què hi ha hagut aquest debat, i hi ha hagut, per unanimitat, diu el comunicat, aquesta decisió que us estem explicant, que d'alguna manera doncs posa la pilota a la teulada de Pedro Sánchez, posa la pilota a la teulada de la Moncloa, doncs la decisió de mantenir aquest ple demà a les 11 del matí al Congrés, o bé de fer cas al que els està posant sobre la taula Junts per Catalunya. En qualsevol cas, tinguem present que aquests dos decrets estan aprovats pel Consell de Ministres, estan publicats al Butlletí Oficial de l'Estat i, per tant, tenen una vigència de 30 dies. En aquests 30 dies el Congrés els hauria de convalidar. Per tant, d'aquí aquesta urgència amb què el govern de Pedro Sánchez va demanar doncs demà mateix que fossin convalidats. Per tant, ara hi ha uns quants interrogants, diguem-ne, polítics i pràctics sobre la taula.
0: Doncs ara els anirem plantejant. Moltíssimes gràcies, Jordi.
1: Fins ara.
2: Junts amb aquest comunicat el que fa és posar una nova situació sobre la taula que ofereix diversos escenaris que mereixen de ser analitzats. Per això aquesta hora podem saludar Paula Brujat, sotsdelegada de Catalunya Ràdio a Madrid. Bona nit, Paula.
3: Què tal, com esteu?
2: I també podem saludar Raül Flores, cap de Política a Catalunya Ràdio. Bona nit, Raül.
4: Bona nit, què tal?
2: Molt bé, aviam, posem sobre la taula aquest comunicat. Dèiem a Paula que a Madrid, jo imagino ara, no sé, a Moncloa, com deuen estar, però en tot cas s'obren d'ara fins a l'inici de la sessió de demà al Congrés dels Diputats unes hores molt interessants. Caldrà veure què és el que passa, no? Perquè el PSOE tampoc és que tingui moltes opcions sobre la taula.
3: No, i ara mateix la Moncloa guarda silenci, no hi ha cap reacció oficial a aquesta decisió de Junts, i que en privat alguns ens diuen estar descol·locats, i d'altres fonts que són sobretot de l'entorn de Sumar, de l'altra pota del govern espanyol, que carreguen contra Junts per l'anunci que han fet i que els demanen doncs que expliquin ells a la ciutadania doncs per què estan disposats a tombar aquests dos textos. És important el que explicava ara el Jordi Corbalán: una cosa és la pota política, l'altra és la part legal. Aquests dos decrets estan en vigor, un des d'ahir i un des d'avui, ho estaran 30 dies si abans no els tomba el Congrés, i ara retirar aquests decrets com a tal no es pot fer. El que es pot fer és retirar-los de la votació de demà al Congrés, seria retirar aquests dos punts de l'ordre del dia. Ara mateix ningú del Partit Socialista, ni de la mesa del Congrés, ni de la Moncloa ens diu que això hagi d'acabar passant. Si això acaba passant, el que aconseguiria el govern espanyol és guanyar temps per negociar amb Junts per Catalunya un text alternatiu al gust del que volen els de Carles Puigdemont, però és clar, recordeu aquí que és un text que hauria d'agradar també els socis d'esquerres de Pedro Sánchez, començant pel seu soci de govern per Sumar, i aquí és on hi ha hagut el problema des del principi, des del primer moment, perquè tot s'explica per aquesta majoria d'investidura endimoniada de Pedro Sánchez, que el que agrada a Sumar exclou a Junts per Catalunya. Llavors, la Moncloa ara mateix no avança cap escenari. Sabem que els serveis jurídics del govern espanyol estan estudiant la decisió de Junts, no diuen què passarà demà al Congrés, i de moment no hi ha cap reacció oficial. Sí que tenim una reacció a la xarxa social X d'un ministre, en concret del ministre de Transports, Òscar Puente, que ja sabeu que acostuma a comentar l'actualitat de les xarxes socials, sí. I aquí el que fa és, sense assenyalar-lo, sí que culpa Junts per Catalunya, i es pregunta doncs a tots aquells que dubtaven de per què Pedro Sánchez abans d'ahir va trossejar el paquet de mesures en dos decrets, doncs ve dir que avui s'evidencia que això es feia perquè era molt difícil salvar-ne un, i avui es demostra que salvar l'altre també era difícil. Per tant, ara, tota la pilota sobre la taulada de Pedro Sánchez, i, Agnès, alguns que es pregunten a aquesta hora si seria un bon moment, enmig de tota aquesta pressió, per Pedro Sánchez activar el botó electoral.
2: Clar, dissoldre les Corts, hem arribat fins aquí, i convocar eleccions després. Raül, és veritat que Pedro Sánchez ha sabut mesurar molt bé, no? Sempre ho hem comentat, els moments polítics, i al final és un supervivent, no? De la política espanyola fins a arribar avui, tot i moltíssimes adversitats que ha trobat en el camí. Veurem què és el que passa. Dèiem que aquest és un escenari, feia ja hores que de Junts, oi, arribaven algunes veus a dir: no ens ha agradat, un cop hem vist la lletra petita d'aquest decret, aquí no hi ha coses que nosaltres havien negociat.
5: Sí, jo crec que amb Junts hi ha hagut un canvi de tot en les últimes hores. Vam començar sentint diverses veus de la formació, Jordi Turull, per exemple, al matí de Catalunya Ràdio, que era molt prudent quan parlava d'aquest decret, era una opinió molt mesurada, una opinió segurament molt més mesurada que altres vegades, però vam veure, per exemple, ahir al migdia, a quarts de tres, des del pati del Congrés, la cap de files de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que ja sortia amb molta més vehemència criticant aquest decret, dient que no els convencia, que calia anar més lluny, i al final avui veiem part d'aquesta seqüència, d'aquest resultat, com és aquesta executiva, i aquest no, que és un no amb moltes capes al final, és un no a demà. Demà hi ha aquesta votació d'aquests dos decrets previst al matí. D'entrada, el comunicat i la decisió de Junts implica el rebuig d'aquests decrets, però sí que té una condició implícita, que és obrir-se a una nova negociació, que, com deia ara la Paula, tornaria a ser, com a mínim, igual de complicada, perquè al final tu ja vens també d'haver-s'ho pagat una vegada. Reconstruir això i tornar a començar de nou, que és un escenari ara mateix només hipotètic i només demanat per Junts, però seria un escenari que segurament encara podria complicar molt més les coses. Estem, i no ho hem d'oblidar, amb un clima preelectoral. Siguin quan siguin les eleccions al Congrés dels Diputats, hi ha unes eleccions, i ja ho sabem, municipals al mes de maig, que són també autonòmiques a molts territoris claus de l'Estat. I estem parlant d'un problema, que és l'habitatge, que és la primera preocupació a Catalunya i també al conjunt de l'Estat. I no oblidem també una altra dada. Entre els votants de Junts, com a mínim segons el Centre d'Estudis d'Opinió a Catalunya, l'habitatge també és la preocupació principal de tota la seva bossa electoral. Per tant, tots els moviments dels partits, siguin els que siguin en aquesta matèria, són especialment susceptibles i poden acabar tenint també, això veurem els propers mesos, un impacte a les urnes.
2: Doncs aquest comunicat que en fi, que no declara una intenció clara de vot de demà, però que posa sobre la taula unes condicions que són pràcticament, bueno, molt difícils d'assumir, perquè d'entrada és el que comentàvem abans, que és difícil de retirar aquests decrets tècnicament. Caldrà veure si això és possible, perquè estan en vigor aquests decrets. Ja han impedit, de fet, alguns desnonaments a les últimes hores, Paula.
3: Sí, sí, i que a més ara jo intentava recordar algun precedent i com a mínim en aquesta legislatura no recordo cap cas similar en què s'hagi retirat algun decret un cop ja està en vigor i està publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Per tant, si el govern espanyol cedís aquesta petició de Junts, seria clarament recular i intentar obrir una nova negociació amb Junts, que tampoc saben si els portarà un resultat positiu, veient doncs tots aquests precedents, veient la pressió que tenen per l'altra banda, no? Com us deia abans, del soci de govern espanyol, però també dels altres partits que aguanten doncs la investidura de Pedro Sánchez. I per tant, ara mateix sé que ens diuen des de la Moncloa que hi haurà una reacció oficial d'aquí a poca estona, però ara mateix estan doncs elaborant aquesta reacció, perquè de veritat m'estan dient des d'una altra banda que ha descol·locat molt a tothom, perquè us explicàvem a les 9 que hi havia un optimisme contingut, no, dins del govern espanyol, perquè deien que havien negociat bé amb Junts aquests últims dies i que els sorprenia aquesta reacció de Junts d'aquestes últimes hores, perquè en un principi semblava que planaven el terreny i de cop i volta doncs s'hi oposaven del tot. Per tant, estarem pendents d'aquesta reacció, de seguida us l'explicarem.
2: I algun altre també haurem de veure, no? Per part de, per exemple, imagino, la presidenta de la Comunitat de Madrid.
3: Sí, perquè a Isabel Díaz Ayuso li ha enganxat Junts la decisió de Junts en una entrevista a 4, i us podeu imaginar doncs que Ayuso, però també tot el PP, ja s'està fregant les mans amb la decisió de Junts, perquè el que implica, o el que pot implicar, és una nova derrota evident per Pedro Sánchez. El que ha dit Ayuso ara mateix a 4 és que Sánchez sabia des d'un primer moment que el que es va aprovar dimarts no es podria convalidar al Congrés, que no tindria els vots i que, per tant, l'única cosa que ha intentat fer és jugar a despistar i a ser un mentider. Per tant, aquest escenari de Junts, que dona un llarg recorregut al Partit Popular per seguir carregant contra Pedro Sánchez, aquesta és la primera reacció, casualment, com sempre, avançant-se a totes les reaccions, Isabel Díaz Ayuso. És veritat que tenia una entrevista a 4, però de moment la reacció del Partit Popular de Gènova encara no ens ha arribat.
2: Doncs, de fet, ara nosaltres anirem a buscar una altra reacció a la plaça Catalunya, perquè ens explicaran el moment en què s'ha comunicat a tota la gent acampada que Junts posava sobre la taula doncs aquest rebuig en els decrets. En Raül, per últim, per acabar, el PSOE haurà de fer equilibris novament amb el seu soci de govern, amb Sumar.
5: Sí, haurà de fer equilibris, perquè ja vam veure com la narrativa d'aquest Consell de Ministres, on es van aprovar aquests dos decrets, on es van trossejar aquests decrets que hem vist al final quin acaba sent el desenllaç, ja va ser complicada. Recordem, per exemple, que els ministres de Sumar van acabar compareixent a la mateixa hora que hi havia quatre ministres socialistes a Moncloa amb roda de premsa, al Ministeri i a la vicepresidència de Yolanda Díaz, explicant al final el que per ells també era un dels seus principals triomfs, que era aquest segon decret que sempre ho hem dit, tenia escassíssimes, per no dir nules, opcions de poder prosperar. Els equilibris són interns perquè, per sumar, que és un espai amb total reconfiguració, per definir no només el nom, sinó també el cap de cartell, el tema de l'habitatge és un dels temes principals, però també per la resta de socis. Penseu que venim també d'unes setmanes, d'uns mesos, de fet des de final de juliol, des de l'estiu, en què el debat polític l'ha monopolitzat pràcticament en exclusiva Ceuta. I venim de setmana i mitja en què ha passat tot el contrari. Ceuta ha passat en un segon terme i l'habitatge ha passat en un terme principal. I aquesta era una necessitat pràcticament imperiosa que tenien el PSOE i també els partits a la seva esquerra, de sortir del debat de Ceuta i d'entrar en altres debats. El que passa que de moment, i veurem com acaba, i veurem les properes hores, i veurem també les primeres reaccions, però han barrancat, com a mínim, aquest intent de legislar i d'aprovar aquestes mesures sobre l'habitatge.
2: Una correcuita a partir del cas Mari Carmen, aquests decrets Mari Carmen. Moltíssimes gràcies, Raül Flores, cap de política, també Paula Brujats, sotsdelegada a Madrid. Gràcies i fins demà.
5: Gràcies.
3: A vosaltres. Adéu, bona nit.
0: Junts, per tant, que notarà demà la pressió de la classe política, però també del carrer. A aquesta hora continua la concentració, aquesta acampada a plaça Catalunya. Hem connectat i ho tornem a fer ara amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussió i Clàudia Serra. Clàudia, bona nit de nou.
4: Bona nit.
0: Explica'ns, Clàudia, com s'ha rebut aquí la notícia de la decisió que ha pres Junts aquesta nit?
4: Doncs amb força indignació, amb crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat aquesta assemblea que s'estava fent aquí a la plaça Catalunya al rebuig de Junts, aquests decrets. La indignació aquí al carrer Manel va en augment entre els centenars de persones que hi ha encara aquí a aquesta hora a la plaça. Ara ja una mica menys, això sí, des de fa una estona. Si us sembla, podem recuperar aquest moment, justament, en què el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat aquesta decisió de Junts.
0: Podem escoltar aquest so, podem intentar-ho de nou. És la reacció en el moment que a plaça Catalunya s'ha comunicat que Junts demanava la retirada dels decrets, o si no, votaria que no.
6: Està passant ara, calla.
7: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
8: Marit!
7: I per tant, siguem conscients...
4: Precisament aquests crits de vergonya que us estàvem explicant és el que més s'ha repetit després d'aquest anunci. L'altre crit que s'està repetint molt aquí a la plaça, com us estem explicant, és el de crida a la vaga general. Les protestes, per tant, i les mobilitzacions que sembla que van en augment, de moment a curt termini, que cap de setmana ja hi ha una concentració multitudinària també convocada a l'Hospitalet.
0: Doncs aquesta és l'última hora també des de plaça Catalunya, on continua aquesta acampada per l'habitatge. Gràcies, Xavier Cussó i Clàudia Serra. Bona nit.
4: Bona nit.
2: Passen pràcticament 20 minuts ja de les 11 de la nit. No és l'hora habitual del Catalunya Nit, però avui ja fa estona que us expliquem que allargarem fins la mitjanit per abordar aquestes hores prèvies a l'arribada de la pluja forta que avui han anunciat les autoritats que ha de caure especialment al sud del país, a les Terres de l'Ebre. És una alerta per risc d'aiguats que s'allarga fins demà al migdia. De moment les precipitacions han caigut en molts llocs, però són pluges que encara no han produït grans incidències, i el que s'espera és que la pluja més forta comenci de matinada. Aquesta hora podem saludar la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Bona nit.
8: Hola, molt bona nit.
2: Gràcies per atendre'ns. Ha anat canviant una mica la situació al llarg de la tarda i del vespre. Al principi semblava que avui al vespre i aquesta nit doncs, ja havia de caure aquests forts aiguats que es preveuen, però sembla que s'ha anat desplaçant en les hores, no? I no sé si preveieu encara ara el que anunciàveu a quarts de nou del vespre, que les pluges fortes comencin ja de matinada.
8: Bé, ara el que estem veient, estem fent aquest seguiment des d'aquí, des del CECAT, i persisteix encara aquesta pluja, com ens comentaven des del Servei Meteorològic, aquests ruixats aïllats en aquesta zona que es van reproduint. Ara mateix ens comentaven, per exemple, que estava plovent a la zona de Tortosa, vull dir que totes aquestes pluges, tal com estan avisades, doncs ja van continuant. El que sí que ens ha avisat aquesta tarda, com bé dius tu, és aquest allargament que tindria lloc demà, que aquesta nit tindria aquesta situació de pluges en aquesta zona, en la zona de les comarques del sud, a Terres de l'Ebre, i també demà al dematí. Demà al dematí també s'espera que continuïn aquests ruixats, sobretot en les comarques del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp. En aquestes són les que s'espera encara que demà, fins a ben bé el migdia, doncs hi hagin encara aquests ruixats que poden ser intensos.
2: Quin és el missatge per les famílies i els veïns de l'Ebre?
8: Sobretot que estiguin amatents d'aquest seguiment meteorològic, que vegin ben bé quina són la situació que es troba en el seu territori. Ja sabem que a través del radar meteorològic podem estar informats de com va evolucionant aquesta pluja. Sobretot que si tenen que fer desplaçaments, tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vinguin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos, i per tant els guals, els camins que puguin estar baixos, punts baixos al costat de les lleres dels rius, de les rambles, de les rieres, són punts també a vigilar, a tenir en compte aquest vespre sobretot, i també demà al dematí, doncs, que puguin tenir aquest increment d'aigua i que, per tant, puguin arrossegar el nostre cotxe o a nosaltres mateixos, si passem per allà, anant molt en compte amb aquesta situació, i sobretot, si hem de sortir a fora a l'exterior i veiem que està plovent en aquell moment amb molta intensitat, doncs, evidentment, quedar-nos en un lloc resguardat, quedar-nos en un lloc segur, com diem sempre, en un edifici. Si a l'edifici ens entrés una mica d'aigua, doncs, pujar a pisos superiors. Si estem en risc, doncs, contactar amb el 112 per demanar els serveis d'emergència i fer totes aquestes actuacions al llarg d'aquestes hores que esperem, aquestes pluges que malauradament poden ser intenses.
2: Hem estat atents a la roda de premsa que s'ha fet des de Protecció Civil a quarts de nou. Sí. Aquí ens ha quedat clar que d'entrada tota la part de població on el risc és més alt, on es preveu que pugui ploure més, està avisada a través de missatges és alert. Això no entenc que, en fi, sempre s'avalua la situació i si s'empitjora molt notablement en una situació, doncs es tornarà a enviar aquest missatge, però sí que hi ha una mica de dubte sobre què ha de passar a les escoles en alguns municipis, per exemple parlo d'Amposta, Deltebre, la Ràpita, Alcanar, Masdenverge, que han suspès les classes dels centres educatius, també d'alguns equipaments, però des de Protecció Civil al final feia una valoració que d'entrada no calia, que demà les escoles a primera hora, no sé què canvia durant la nit, en principi hi ha d'haver activitat normal, no? Què passarà demà en aquesta zona, en aquestes escoles?
8: Nosaltres el que recomanem és que les activitats, i entre altres doncs, l'activitat educativa, doncs valorin aquesta situació local, aquesta situació, les necessitats que puguin haver-hi, el desplaçament que puguin tenir, si hi ha desplaçaments fins i tot entre comarques, i en el cas de que es valori que les activitats no es poden dur a terme amb seguretat, doncs evidentment no s'han de fer aquestes activitats, i per aquest motiu, com heu vist avui, doncs molts ajuntaments han anul·lat aquestes activitats escolars, eh? Doncs aquesta línia entenem que és la que s'està treballant i per tant doncs tothom abans de fer qualsevol desplaçament que s'informi per estar segurs de que és molt possible que hi ha molts centres en què demà no tindran aquesta activitat perquè la valoració que es farà territorialment en el lloc de veure la situació que hi ha doncs requerirà que suspenguin aquestes activitats.
2: Per tant, llibertat en els municipis per prendre aquest tipus de decisions.
8: Bé, són activitats i d'aquesta manera tothom està, o sigui, el responsable de l'activitat també pot fer aquesta decisió de no dur a terme l'activitat davant d'una situació de risc, que és el que nosaltres recomanem, eh? De la mateixa manera els municipis també, com bé us dic, són autoritat de protecció civil i aquesta tarda també han estat prenent decisions de limitar doncs, aquestes activitats en els seus municipis. Per què? Perquè la manera general de veure-ho és que si indicació que es dona és molt general i no tenim la seguretat de que s'està produint aquest efecte en el territori, que poden ser pluges a lo millor que són puntuals, que són locals, doncs el que veiem més interessant és entendre en l'entorn de com és l'activitat i com es va desenvolupant doncs aquesta necessitat i aplicar-la si escau.
2: Molt bé. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre en directe al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Seguirem amb atenció a totes les comunicacions que es facin des de Protecció Civil.
0: I tant, mira, una de les recomanacions que ens donava ara l'Imma Soler és estar ben informats. Una via és seguir-nos i seguir també 3CAT Info i els nostres meteoròlegs, perquè són qui tenen la informació molt ben afinada sobre què ha de passar els pròxims minuts i què és el que està passant ara. Per això connectem una vegada més, quan queden 5 minuts per arribar a 11:45, amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit de nou.
9: Bona nit.
0: Quina situació tenim i què hem de preveure?
9: Mira, ara s'han reactivat, com deia l'Emma Soler, els ruixats cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, entre el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta. Hi ha hagut aiguats intensos, sobretot cap a Tortosa, amb aquests registres de precipitació que es van incrementant. I, per tant, el que comentàvem, aquesta inestabilitat es mantindrà en les immediates hores, fins i tot en alguns casos doncs, ha anat pujant a 81 litres, per exemple, a l'Ametlla de Mar, o el 74 de l'Hospitalet de l'Infant. De moment, el registre de Tortosa no sembla que sigui molt significatiu, però les imatges que anem veient les xarxes doncs, ens mostren que els carrers estan doncs, inundats perquè continuem parlant d'aquestes pluges que poden ser intenses en molt poca estona. Per tant, molta precaució i prudència, perquè tot i que hem tingut una tarda amb ruixats més irregulars i potser no tan intensos, ara ja es torna a reactivar la inestabilitat, es mantindrà en aquest sector de les Terres de l'Ebre durant les properes hores matinada, fins i tot es pot reactivar encara una miqueta més, per tant, ens queden unes quantes hores amb aquesta situació d'inestabilitat, s'allargarà, com comentava, ben bé fins al migdia, amb aquests avisos de nivell 5 sobre 6 en aquestes comarques, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià, i s'allargarà també de cara al migdia doncs, en aquest sector més de la costa del Camp de Tarragona. Per tant, molta, molta precaució, i sobretot no només per la intensitat, sinó que en aquestes comarques, Baix Ebre i Montsià, per l'acumulació, perquè ha plogut, plou i continuarà fent, i per tant es podran acumular més de 200 litres per metre quadrat en aquestes 24 hores.
0: Per tant, entrem ara en el tram més complicat. Gràcies, Gemma Puig. Bona nit.
9: Bona nit.
0: I comprovarem com està la situació ara fent un recorregut pel territori, incorporant aquí el Catalunya Nit ara alcaldes de tres municipis diferents. Marta Lleixà és alcaldessa de Tortosa. Bona nit, Marta.
10: Hola, bona nit.
0: Mar Lleixà, alcaldessa, està plovent ara aquí a Tortosa?
10: Pues sí, està plovent ara.

0: A primera hora de la tarda era decretar i també comunicar a tota la ciutadania el tancament de tot el que eren activitats vinculades a equipaments municipals, a tot el que són instal·lacions esportives, culturals, etc. I també ja de cara a demà al matí en previsió, però sí que esperàvem el tema dels centres educatius per si era el mateix Departament d'Educació qui feia algun tipus ja d'avís i per tant de tancament. En no produir-se, sí que fa un parell d'hores ho han fet abans de que es fes més tard i per tant també per a que les famílies s'hi puguin organitzar per a demà al matí bé en la previsió de la nit que mos espera.
1: No sé, alcaldessa, si tenen la situació, la sensació que aquestes situacions, la sensació o bé la certesa que aquestes situacions són cada vegada més comunes, més freqüents, i si la vostra ciutat està preparada per això, és a dir, no sé si us fa plantejar fins i tot, no sé, reformes d'urbanisme o si això o allò ho hauríem d'anar encarant d'una manera diferent, com ho veu?
0: És que no, les ciutats no estan preparades, jo crec que ni està ni m'atreviria a dir que cap, perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden i en un moment, clar, si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres, ciutats i per tant posar-nos-hi. I també, per exemple, en el cas de Tortosa, que hi ha molt de veïnat en disseminats, també en cases aïllades, barrancs, camins, per tant és una prioritat que aquí sí que necessitarem també ajut des dels municipis per a des de totes les administracions poder donar resposta a la ciutadania i previndre, perquè si no anem tard.
1: Doncs és l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, li agraïm que ens hagi acompanyat aquesta nit i tant de bo no passi res greu les pròximes hores. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
2: Ara farem un recorregut uns 60 quilòmetres més al sud per saludar dos municipis que, en fi, que estan molt a la vora, tot i que tenen realitats diferents. D'entrada, l'alcalde d'Alcanar, Marc Chavalera, bona nit.
3: Bona nit.
2: I l'alcaldessa de la Sénia, Maria Victòria Almuni, bona nit.
4: Bona nit, bona nit.
2: Deia que vosaltres esteu a tocar, tot just uns 20 quilòmetres de distància, però teniu realitats diferents perquè vosaltres sou al Canà, doncs ja tocant a la platja i per tant sota la muntanya, i la Sénia doncs es troba una mica més amunt. D'entrada, quina situació teniu ara mateix al Canà?
3: Bé, al Canà ara mateix estem en un moment de pausa de pluja, diguéssim. Hem tingut unes primeres precipitacions farà cosa d'una hora, no han sigut molt intenses, però sí que han vingut acompanyades de tempesta elèctrica que ens ha fet saltar, doncs, per exemple, la llum als carrers i algunes afectacions a algun habitatge. De moment ha estat solucionat, però ara sí que tenim aquesta treva, però notem com la tempesta està vorejant el Canà i està quasi damunt.
2: I a la Sénia?
4: Pues a la Sénia, la veritat és que ara mateix està plovent, però molt poquet. Ha anat plovent des de fa cosa d'una hora, però poc. El que sí que veiem aquí dalt, per exemple, als ports, pues que està la tronada molt instal·lada, i això mos fa respecte perquè, mira, per exemple, ahir, que també va passar així, pues al final van acabar caent 17 litres en poc temps. I bé, doncs, bueno, han fet les tasques de prevenció que han pogut durant el dia, doncs hem netejat amb bornals els punts més delicats, la zona que nosaltres diem del Barranquet o a la residència de la gent gran. També alguns clavegrams han estat revisats en una empresa especialitzada. Doncs la comunitat de regants ja han desviat les séquies de cara al riu. I bueno, en general, pues, los serveis d'emergència, la policia i la brigada, pues, el cas per qualsevol incident. I esperem que no sigui un dels punts on la tronada se centra més, però ara de moment no podem dir res més. També hem dit tancar demà els centres escolars, ho hem decidit conjuntament amb els directors de l'escola i de l'institut, la llar d'infants municipal com és de l'Ajuntament, doncs ja ho hem fet esta tarda.

0: i bueno, pues esperant que sí. qualsevol imprevist lo poguéssim resoldre bé.
1: Clar, no sé si alcalde d'Alcanar, en Marc, sempre us mireu de reull, que és el que va passant a la Sénia quan hi ha un avís de temporal com aquest.
2: Sí, bueno, aquí Alcanar, malauradament, en tempestes, en temporals, en pluges torrencials, comencem a tindre una experiència desafortunada, però una experiència no, en este camp, i sí que és cert pues, que els protocols d'activació davant d'una alerta pues, al final acaben marcant una mica no, l'activitat que tens durant el dia d'avui, no? Com deia l'alcaldessa de la Sénia, no? Aquí Alcanar pues, també hem fet aquestes comprovacions des d'ahir de tarda que ens arriba l'alerta hasta en este matí que hem acabat, pues, comprovacions d'embornals, també reunions en el grup de treball que tenim aquí a l'Ajuntament, en el cap de la policia local, en el cap de la brigada municipal, en les diferents regidories per a coordinar tot això de la millor manera i estar atents a tot el terme municipal. Nosaltres tenim, com també deia l'alcaldessa de Tortosa, tenim un terme municipal en alguns nuclis disseminats, és a dir, tenim tres nuclis diferenciats, com és Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. On Alcanar Platja tenim moltes problemàtiques en el tema del barranc del Llop, el barranc de la Granja, en el qual des de esta tarda tenim patrulles de la policia local fixes allí al Alcanar Platja, també a les cases d'Alcanar i també al Canà, una patrulla a cada nucli per a anar revisant constantment com se desenvolupa la jornada, diguéssim, no? I bé, anar seguint en tot moment les indicacions de protecció civil. També des d'Alcanar, com parlava ara l'alcaldessa de la Sénia, també han fet la suspensió de l'activitat educativa, no? Ho han fet este migdia, tarda, en consens en els centres educatius, perquè pensem que és la mesura més adient davant d'esta previsió que tenim al nostre municipi.
1: Doncs us agraeixo molt a tots dos, Marc Xavalera, alcalde d'Alcanar, i Maria Victòria Almuni, alcaldessa de la Sénia, que hàgiu atès als micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé les pròximes hores.
0: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
1: Fem una pausa per la publicitat, passen 5 minuts de 11:45 de la nit i de seguida tornem amb més reaccions a la decisió de Junts de fer caure els decrets d'habitatge aprovats aquesta setmana pel govern espanyol.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Som Trescat. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som Trescat.
4: Som Trescat.
3: Bona nit. En el sorteig de Miria de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 19 de desembre de 1936.
3: I el número de la sort, el...
5: 4.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som Trescat.
4: Som Trescat. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
6: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Un és ple de sorpreses. L'altre fa música. I el tercer et porta d'excursió a la granja amb en Titó. Són els nous llibres d'en Titó i els fa l'Alà. Ajudar amb la pluja, Marrameu Torre Castanyes i Titó, excursió a la granja. Obre'ls i passa-t'ho d'allò més bé. A la venda als punts habituals.
8: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
9: De 12 a 2 és el meu vigiló de pau.
8: Que està en constant evolució.
10: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
8: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
11: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
4: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
12: Un món on tothom està de vacances.
13: En creure un món.
12: Reunim l'escriptor Biel Mesquida amb García Lorca, Jacques Brel o Mercè Rodoreda.
14: M'agradaria tenir una altra vida i ser una dona. La luna se fue a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Que dius que hay una plana, l'he recitat.
15: Quin duet, aquí.
14: Amb el Brel.
15: Brel i Biel.
4: Escolta'n les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'àvia web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
16: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Cinc minuts per arribar a 3:15. Seguim en directe al Catalunya Nit, avui molt pendents d'aquesta decisió que ha pres Junts de demanar a Pedro Sánchez que retiri els dos decrets que demà s'havien de votar i que s'han de votar en principi al Congrés, que doni marge a la negociació, perquè si no, diuen, no ho diuen explícitament, però s'entén que acabarien votant-hi demà si es presenten tal i com estan redactats. Podem afegir-hi ara dues veus més. Una és la de la Paula Brujats, des de Madrid. Bona nit, Paula.
18: Bona nit, Manel. Sí, perquè ja hi ha decisió. El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació de demà. Per tant, tots dos textos es votaran demà al Congrés. Recordeu que el ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups, per intentar resoldre la crisi de l'habitatge, i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, un consens que agradés a tots els grups que havien donat suport a la investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin demà i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors. Aquesta és la reacció de la Moncloa ara mateix. Per tant, l'última hora és que no pensen retirar els decrets de la votació de demà, que és el que els exigeix Junts per Catalunya. Això diuen en un breu comunicat al govern espanyol, on agraeix expressament el suport d'Esquerra Republicana, de Bildu, del PNB, del BNG i de Coalició Canària, que havien anunciat avui doncs, que demà votaran a favor d'un o dels dos decrets.
17: Doncs allò que dèiem abans, Paula, que la pilota era la teulada del govern espanyol o del PSOE, sembla més aviat una partida de tenis taula, perquè la pilota va d'aquí cap allà. Ara podríem dir que torna a estar, no sé si dir-ho, a terreny de Junts o no sé com, però la posició és clara. Per tant,
18: la pilota torna cap a Barcelona ara de moment, però el que està clar és que com a mínim no canvia els plans per demà al matí al Congrés, no es retirarà aquesta votació. És una decisió a la que han arribat doncs, dins del govern espanyol, tant el Partit Socialista com Sumar, i aquí Sumar, recordareu que ha batallat molt aquest tema des del principi, que ja dimarts doncs deien que s'havia hagut de trossejar el decret en dos, però que ells el que volien també amb tot això és que els grups que ho tombessin al Congrés quan arribés el moment doncs expliquessin a la ciutadania per què ho feien i quins arguments tenien per tombar doncs aquestes decisions. Per tant, de moment el govern espanyol es planta, no es fa enrere, això es votarà demà. El que ens faltarà veure, Manel, és si en paral·lel s'obre alguna via de negociació amb Junts per Catalunya per intentar trobar una solució. No sé si d'aquí a demà a les 11 o a les 2, que és quan calculem que s'hauria d'acabar votant, o per més endavant per intentar doncs, trobar una alternativa.
17: Doncs la cosa continua estant ben interessant. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats, en directe des de Madrid. Una abraçada.
18: Bona nit.
17: I afegim ara una persona, la segona que havíem anunciat, que deu tenir ganes també de dir-hi la seva en un moment així, és Jaime Palomera, expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bona nit.
13: Bona nit, o no tan bona.
17: O no tan bona, per què no tan bona? Com veus la situació ara mateix?
13: Home, ara mateix penso en tota la gent que estava emparada per aquest decret llei, que jo he estat tota la setmana explicant i ho he escrit, que el decret era un conjunt de pedaços, que no hi havia una visió integral del que necessitem, de la política d'habitatge amb majúscules que necessitem, però al mateix temps qualsevol que s'hagi llegit les 100 pàgines del decret sap que són mesures per aturar la sagnia, sobretot totes aquelles que anaven orientades a donar una mica de seguretat a les persones que ara mateix estan sota l'amenaça d'un desnonament. I dic que és una molt mala nit, sobretot per elles. I no només les persones que podíem, sobretot parlem, el decret parla de persones en situació de vulnerabilitat i el que feia era que obligava a aturar el desnonament i a oferir alternativa habitacional a l'administració i a compensar el propietari de l'habitatge fent el pagament del lloguer. És a dir, que l'administració, amb el diner del contribuent, pagaria al propietari, a l'amo del pis, no? I podríem entrar en detall perquè fins i tot en el cas dels petits propietaris, uh-huh, els propietaris de dos habitatges quedaven exempts, és a dir, que en aquest cas el desnonament va endavant, encara que la persona o la família estigui en situació de vulnerabilitat, si el propietari té dos habitatges, aleshores no hi ha aturada el desnonament. Per tant, per molt que sigui vulnerable, la família o qui sigui, la Mari Carmen, per exemple, si qui té aquell habitatge en té dos, va endavant. Per tant, perquè s'entengui que era una mesura d'aturada de desnonaments per persones vulnerables que cobria els propietaris dels habitatges. Cobria econòmicament, monetàriament, etc, etc. I totes aquestes persones, pensem, aquests dies hem viscut dos suïcidis, en molts pocs dies. Dos suïcidis producte de l'amenaça del desnonament, o del desnonament. A Catalunya hi ha molta gent que, per la gravetat de la situació, es pot trobar en aquesta situació límit, i el decret el que feia era, no era una política social fantàstica, no era una política d'habitatge molt ambiciosa, però és millor una mica de política social que zero. Una mica de política d'habitatge que zero.
17: Clar, Junts en el comunicat que ha emès diu precisament el contrari, és a dir, en el primer punt el que argumenta Junts és que aquests decrets, si haguessin tirat endavant, el que acabaria passant és que l'efecte contrari, és a dir, i llegeixo textualment, dificultaran encara més l'accés a l'habitatge de les persones amb menys capacitat econòmica, perquè amb menys oferta els llogaters hauran de competir entre ells per un nombre cada vegada més reduït d'habitatges. Què et sembla aquesta argumentació?
13: Si vols hi entrem, però estem dient que no aturarem els desnonaments de persones com la Mari Carmen o de persones com l'Olga, que acaben en un suïcidi en molts casos, o en situacions molt dures, no cal arribar a una situació tan tràgica. Estem dient que no aturarem aquests desnonaments perquè això faria baixar l'oferta, és aquest l'argument. Costa d'entendre, no?
17: Si demà aquests dos decrets acaben definitivament amb votacions negatives, és a dir, tant el primer com el segon, el resultat és que no. De moment queda la pressió social, que augmentarà segur, perquè hem vist el que va passar amb la Mari Carmen. En pocs dies s'havia aconseguit que es portessin aquests dos decrets. Quan es parlava, me'n recordo, fa dies, de dimarts, semblava impossible, doncs si ha arribat. Dimarts es van presentar, divendres a votació. Què preveus que passi?
13: Aviam, encara no està fet, no? Encara no està fet, però sembla que, fixeu-vos, hi havia, en el moment en què PNB i Coalició Canària, dos partits de dreta, dos partits conservadors, diuen que sí votaran el primer decret, que votaran que no el segon, però sí el primer, el que calia veure era què passava amb la resta dels partits conservadors o de dreta, PP, Vox i Junts. Amb PP i Vox sembla que ja no s'hi compta, no? Amb el cas de Junts semblava que podia haver-hi la possibilitat, però fixeu-vos que tenien una opció que era el vot, l'abstenció. Tenien una opció molt clara, que era l'abstenció, però han decidit votar que no. Fixeu-vos que jo he parlat ara de desnonaments, però, insisteixo, és un decret de 100 pàgines que incluïa moltes coses. També, per exemple, tota la població que viu de lloguer a Catalunya, que són 2,3 milions, gràcies a aquesta norma, podia veure que en els pròxims anys, tu saps que cada any en els llogaters se'ls hi renova el lloguer i se'ls hi aplica, si vol, al propietari se'ls hi aplica la inflació, l'IPC. Ara mateix està al 4,9. Doncs aquesta norma feia que el màxim fos el 2%, cosa que és important. Imagina't, si a una persona cada any li van pujant, tal i com la previsió econòmica és de, es posarà la cosa complicada, i si cada any t'augmenten aquest ritme, estem parlant de preus prohibitius que acaben escanyant a les llars. Això també ha caigut. Això significa que a Catalunya hi ha 2,3 milions de persones que dependran de la bondat o de la bona voluntat del seu propietari, que n'hi ha de molts, n'hi ha molts, molts, molts, que no fan augments o fan augments molt moderats, que mantenen el preu durant molts anys, però aquells que volen, diguem-ne, aquells que busquen rendibilitats que no són raonables, que fan preu, augments de preu, any a any, doncs podran seguir intentant-ho, seguir fent-ho. I de debò que, clar, no puc resumir en el temps que tenim la quantitat de mesures que han caigut, però és que n'hi ha moltes més, n'hi ha moltes més. També hi havia, per exemple, una molt interessant, que era reduir l'IVA als promotors que construeixin habitatge protegit, reduir l'IVA al 4%. Això no garantia que es construís més habitatge assequible, però era un mecanisme, era una tècnica legislativa útil, útil per intentar empènyer en aquesta direcció. No diem que hem de construir tant, doncs, escolta'm, això també era molt útil. Sí que hi havia molts problemes, eh? Per exemple, el més evident, que amb això sí que estic d'acord amb el que s'ha dit i que crec que Junts també ho ha dit, no? Però sí que és cert que en el cas dels fons d'inversió, tal i com està plantejat a la llei, era de molt difícil aplicació, perquè en comptes de plantejar frenar la compra segons el tipus de persona jurídica, el que es deia era que si es tracta d'una empresa que compra habitatge un 70%, el 70% del preu de mercat, és a dir, per sota
17: del preu taxat, sí.
13: Clar, aleshores, això és, i a més, en principi, qui hauria de fer això, regular això o controlar-ho, serien els registradors, molt complicat, i per tant aquí estem d'acord. Però en tot cas, la principal preocupació, tots aquests dies, molts s'han omplert la boca, i molts, molt diferents partits, del petit propietari. El PNB també ha parlat del petit propietari. Aquest decret, el primer, especificava, insisteixo en això, especifica que si a la persona que està en risc de desnonament és vulnerable, però el propietari té almenys té un màxim de 2 habitatges en propietat, no s'atura el desnonament. I en el cas d'aquells que en tinguin més de 2 habitatges, aleshores se'ls compensa econòmicament amb el diner del contribuent. Se'ls hi paga el lloguer, poden seguir cobrant el lloguer.
17: Doncs,
13: al marge de si ho necessiten o no. Fixeu-vos, eh?
17: Sí, sí, és evident que és tot un conjunt de mesures que, de moment, segons sembla, demà no tiraran endavant, però haurem de veure què és el que acaba passant, perquè encara queda partida i encara es poden moure coses. Hem buscat l'opinió de Jaime Palomera, que és expert en habitatge i investigador de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. T'agraïm que ens hagis acompanyat. Bona nit, Jaime.
13: Bona nit.
1: 7 minuts i arribarem a mitjanit. Des de fa una estona plou amb ganes a diverses zones de les Terres de l'Ebre. Recordem que l'alerta per pluges torrencials s'ha allargat fins demà al migdia. Doncs bé, la previsió és que puguin acumular-se fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. I en aquests moments hi ha uns 4.300 usuaris sense subministrament elèctric a diversos municipis del Baix Ebre a causa justament de les pluges. De cara a demà, alguns municipis han decidit suspendre les classes. Ara ho sentíem també en conversa amb els alcaldes, i Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar desplaçaments innecessaris. Anem a Amposta. Jordi Barranca, bona nit.
19: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
20: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat dels equipaments municipals.
19: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
21: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions, i s'han anat a la casa de familiars. Ja.
19: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs, i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: Gràcies, Jordi. Més al sud, a Castelló, també hi ha alerta vermella fins demà. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha incidències greus. Sí que fa poca estona s'ha acabat l'última reunió del dia del Comitè d'Emergències, així que busquem l'última hora des de Castelló. Marta García, bona nit.
22: Què tal? Bona nit. Doncs la situació segueix inestable i canviant, però el que es manté és el perill en la zona de Castelló per a esta nit i matinada, sobretot pel Baix Maestrat, segons l'última compareixença del conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, on podria ploure, han explicat, de manera important i inundar barrancs i rieres. És un dels focus que ara mateix té l'atenció. Es manté el nivell roig fins a demà a les 9 del matí, quan es produirà una nova reunió per valorar la situació i el que hagi pogut passar durant la nit. Les alert avui sí que ha arribat amb molta antelació, a les 10 del matí, per exemple, en la zona de Castelló, i això ha fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama destaca la disminució que s'ha produït avui amb el trànsit.
23: Ha habido una reducción de la circulación de aproximadamente más del 60% de la reducción del tráfico.
22: Emergències només ha hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Fa pocs minuts Renfe ha anunciat que manté la suspensió de tot el servei de rodalies de mitjana distància i de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió que ha començat a les 6 de la vesprada i que ha generat malestar entre els usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives que els han ofert. Elena, per exemple, és una de les usuàries que s'hi ha trobat amb este problema i ho explicava així als companys de punt.
24: M'han avisat a les dues, m'han enviat un correu, un missatge dient que es cancel·lava el tren. Hem arribat aquí i no tenien la informació, no sabien molt bé si es cancel·laria o no. I finalment, 40 minuts abans, han dit que si a les pantalles sortia que cancel·lat el tren.
22: A banda que algunes empreses han enviat els seus treballadors a casa abans que arribaren les hores més complicades, també s'han suspès les classes en un centenar de localitats que afectarà gairebé 360.000 estudiants entre avui i demà.
17: Doncs 3 minuts només ens separen de la mitjanit i són 3 minuts que passarem amb Vicenç Altaió, poeta i moltes altres coses i col·laborador també del Catalunya Nit. Bona nit, Vicenç.
25: Sí, apassionant seguir el Catalunya Nit.
17: I tant, i tant. Com ho has vist això? Quines reflexions et venen a la ment després de tot el que m'ha explicat?
25: Bé, Manel, Agnès, amics, a veure... Primer, la variació. Des de l'amenaça nuclear de Putin a la fracassada execució d'una dona condemnada a mort. notícies que van explicant-se a través de l'acceleració puntual, des de les cremes de containers a la plaça Urquinaona, la presa de posició de Junts respecte a les lleis de desnonament, i, en fi, sempre Catalunya Nit amb ull d'espai. Això vol dir aquestes pluges intenses que ens fan estar aquí, a mitjanit, amatents. Però jo, avui, permeteu-me, voldria fixar i desviant-me amb la nit de l'1 d'octubre, és a dir, a com es viuen les notícies. Recordo, per exemple, fa 9 anys, la variació dels punts de vista, com tot s'accelerava des de l'obertura dels col·legis electorals, a la repressió, o fins a l'empresonament més tard del president del govern i el president a l'exili. Per què? Perquè em vull fixar en la diferència que hi ha entre memòria i història. Això que estem vivint en cada moment i que ho fem a partir de la realitat sensible i humana. Diria, per exemple, com aquell home de teatre que avui ens ha parlat, diu, estem construint una obra sobre l'amistat, sobre les relacions interpersonals. I encara afegeix perquè diu, amb tanta por, la por ens amenaça i la democràcia està en perill. O el mateix Caminaire, que deia, les teves passes seran reals, no virtuals. En fi, hem de parlar, quan donem notícies, perquè parlem des de la memòria de les persones en un present sensorial. I no hi ha una perspectiva purament objectiva. La intel·ligència humana no s'expressa per decrets, sinó per relacions múltiples. Jo voldria que les notícies d'avui ens portessin aquesta humanització. A quin paper juguen les notícies? A fer d'enllaç entre la memòria sensible i complexa i la dificultat que tenim, com es veu, a trobar solucions.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports.
2: La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els rossatges reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
1: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació del ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant, el sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i s'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents. Han acumulat molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que poden superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducció de la circulació de aproximadament més del 60% de la reducció del tràfic.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, allargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
2: L'aplicació sense reserves a la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva, sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendría en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Així ho ha explicat l'escopeter acusat.
1: lanzaban objetos, había piedras, adoquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Español, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
4: La policia ens confirma que tenia càmeres, però la part que ens interessa a la investigació ha desaparegut. No sabem a dia d'avui si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3CAT Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
5: Bona nit. 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
6: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
7: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
5: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetó i a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020 quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Real Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid, per la seva banda, més un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda en un altre comunicat que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre, a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el Club Blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia, després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar

0: entendre.
1: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, Nielsen, que ha estat, de fet, el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. A la Lliga Sobal, el Conca ha demanat l'ajornament del partit que han de jugar dissabte contra el Granollers al Palau Olímpic perquè l'equip manxec argumenta falta d'efectius. Bona part de la seva plantilla, diuen, està afectada per una incidència sanitària. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb aquests partits. Hapoel de Tel Aviv 102, Madrid 98. Tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres. Ho farà a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda.
2: Són dos quarts d'una.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports que destaquem, Sergi.
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ja ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre.

0: Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalán.
1: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre.

0: l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
1: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
2: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
1: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
1: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
4: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
5: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
4: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
6: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
7: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
4: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
8: 3CAT Info.
1: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
9: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
1: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. En posta, Jordi Barranca.
10: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
11: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també lo que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
10: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, al municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
8: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i s'han anat a casa de familiars ja.
10: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
1: En declaracions a la Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
12: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant. I això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
14: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
15: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
14: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
16: I believe in capital punishment.
17: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
14: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i si acaba morint serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
1: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
18: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
19: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
18: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
1: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
3: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer-ho.
20: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
3: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
1: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
21: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
13: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
22: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
13: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
23: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
0: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etcètera, no?
23: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
1: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Demud i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
2: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
5: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
2: cifra, no se puede.
5: No me atrevo a darlo, que además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que dice está teniendo el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
1: Més explícita ha estat Santano a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
5: Pero sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
1: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posarà en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell. I això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com el cas de Barcelona. En declaracions de Trescat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
6: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
1: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
13: 3CAT Info.
1: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
24: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
1: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari, i a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzat a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Petrolí.
25: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
26: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
25: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
27: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però, per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
25: Martí Basart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
28: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquest moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
25: Basart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen, que afecta a tota la societat.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
4: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara. Un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
7: I have no wisdom.
8: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
7: Existential things, I assume.
8: Entenc que hi dóva un problema del qual no m'he assabentat.
4: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
9: I la meva rèplica que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
4: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
1: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. També ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamón.
10: Un d'ells és advocat de Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamón?
1: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana. A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
11: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de la Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
12: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
11: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
15: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no vull tornar a presentar, però dic que avui dic que potser no es pot descartar.
11: Soteres ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana que recupera les quatre barres. El president de la catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nielsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga, amb els primers partits on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel de Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
3: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
11: En motor, aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
14: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Breno y gané. Veremos durante el fin de semana dónde estamos. Y nuestra faena es sacar el máximo puntos, esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
11: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus de ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
13: Trescat Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I per acabar el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els rossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: Doncs bé, el govern espanyol manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
4: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
2: govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: Davant la decisió de Junts, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit en una piulada a la xarxa X que hi ha dues maneres de fer política, la de fotre la vida a la gent o la de posar solucions que millorin la seva vida. I els primers, diu, no els pot sortir gratis. També la xarxa X, els comuns, han acusat Junts de votar en contra de milions de catalans i posar-se al costat del PP i Vox, i diuen que si voten contra el dret a l'habitatge serà una vergonya que quedarà per a la història. També el sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat de llogateres ja apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
5: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
6: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
5: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
7: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
8: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment el... Ei, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
5: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
0: I mentrestant el Parlament ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a aquesta crisi de l'habitatge, però l'ha salvat de la reprovació a mig mandat, al debat de política general. Els comuns s'han desmarcat de la proposta de compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i això, el govern ha deixat clar que la tirarà igualment endavant. Parlament, Albert Prat.
9: Un any després, Salvador Illa s'ha tornat a entrebancar amb la gran promesa que ha portat el debat més important del curs polític. Només Esquerra ha votat a favor de la compra conjunta i amb l'abstenció dels comuns el president s'ha endut un altre revés del Parlament. El diputat David Cid l'advertia.
10: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres i el que han de fer per resoldre la crisi de l'habitatge a aquest país.
9: Però després del debat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, deia que no es faran enrere.
11: El govern té la legitimitat, els mecanismes, de poder-la desplegar i, per tant, la desenvoluparà i l'aplicarà.
9: Ara bé, els comuns no han deixat el president del tot penjat perquè al costat dels republicans han evitat que sortís reprovat pel Parlament tal com proposava Junts. També ha tirat endavant la idea d'Esquerra per estudiar quins impostos es podrien tocar. I una de les poques propostes que han acceptat tots els grups és que revisin les alertes de protecció civil als telèfons mòbils.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, al Montsià i al Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades, el telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
13: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
14: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
15: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat dels equipaments municipals.
14: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
16: Doncs, els veïns ja s'han protegit una miqueta, han ficat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
14: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions del Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
17: Perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
0: A Castelló també hi ha activada l'alerta vermella. Les pluges ja han deixat registres de 100 litres per metre quadrat en alguns punts, tot i que de moment no hi ha tampoc incidències greus. Renfe ha suspès aquest dijous el servei de Rodalies, mitjana i llarga distància i continuarà suspès aquest divendres al matí. Castelló, Marta García.
18: La situació segueix inestable i canviant, però es manté el perill en la zona de Castelló per a esta nit de dijous i ja la matinada d'este divendres, després que en Eslida, per exemple, a la Plana Baixa, s'han registrat 130 litres per metre quadrat. Ho explica Catalunya Informació Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
19: Per aquesta matinada i fins al migdia de demà, esperem més precipitacions persistents, en acumulats molt important, especialment en el litoral i prelitoral, que podem superar inclús els 200 litres per metre quadrat.
18: Del Baix Maestrat preocupa també que se puguen inundar barrancs i rieres i el focus se centra també sobre la Safor i la Vall d'Albaida, comarques del sud de València. Es manté el nivell roig fins al matí de divendres, quan se farà una nova reunió per valorar la situació. En esta ocasió, les alert sí que ha arribat amb molta antelació. A les 10 del matí de dijous, per exemple, en la zona de Castelló. I això fa fet que molta gent ja no s'hagi mogut. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
20: Ha habido una reducció de la circulació d'aproximadament més del 60% de la reducció del tràfic.
18: Unes emergències que només han hagut de fer 19 intervencions relacionades amb el temporal. On sí que hi ha hagut més incidències és en els trens. Renfe manté la suspensió per a este divendres de tot el servei de Rodalies de mitjana distància i també de llarg recorregut fins a Catalunya. Una suspensió començada este dijous i que ha provocat malestar i queixes dels usuaris per la poca anticipació i les poques alternatives. I s'han suspès també les classes en un centenar de localitats que afecten gairebé 360.000 estudiants.
12: El temps.
0: Bé, doncs, per saber com evolucionarà aquest episodi de pluges, és moment ara d'escoltar la previsió meteorològica de la Gemma Puig.
21: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses i, a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Més qüestions. Les formacions independentistes remarquen que el conflicte polític no s'ha acabat en el 9è aniversari del referèndum. En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que el president del Parlament, el juntaire Josep Rull, ha afirmat que l'amnistia no és el punt final de res.
1: L'aplicació sense reserves de la llei d'amnistia no resol la qüestió de fons i que n'haurem de tornar a parlar a fons i amb conseqüències.
0: Des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat.
3: Necessitem desesperadament construir consensos molt amplis, a base de consens intern, perquè haurem de compensar que la contrapart està disposada a utilitzar eines no democràtiques.
0: I la CUP també n'habita de seva, sentim la diputada Pilar Castillejo.
22: Continua sent una data que cal que reivindiquem, no només per recordar-la, sinó també per aprendre què és el que va funcionar i què no.
0: Les associacions independentistes han commemorat aquests 9 anys de l'1 d'octubre amb manifestacions arreu del país. La de Barcelona ha plegat unes 600 persones, segons la Guàrdia Urbana, que han recordat la violència policial d'aquella jornada i ha acabat amb aldarulls i la crema d'alguns contenidors. Barcelona, Ricard Luque i Alba Barbosa.
23: Després de la manifestació, diversos grups de joves s'han dispersat al voltant de la plaça Urquinaona i han mogut contenidors al mig dels carrers Trafalgar, Aribau, Ronda Sant Pere i Pau Claris i han calat foc. Els Mossos els han dispersat amb les furgonetes sense fer ús, segons un comunicat de la policia catalana de les defenses. La manifestació ha començat a plaça Urquinaona i ha acabat davant la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana. La convocaven l'ANC i els CDRs per reivindicar l'1 d'octubre i denunciar la repressió policial. Ho recordaven el Joaquim i l'Elisenda.
24: Va ser un assalt, una repressió molt gran, perquè no fem res de mal.
25: No van arribar a fer el que havien dit que farien, que és proclamar la independència, i per tant hi ha també, doncs, d'alguna manera, un sentit de frustració.
23: Alguns manifestants portaven impreses fotografies de les càrregues als col·legis electorals, una imatge que el Martí i el Frank tenen present, tot i que fa 9 anys eren nens.
26: Venim a defensar que fa 9 anys vam votar i vam guanyar de forma democràtica i, per tant, doncs, venim a preguntar-nos què estem fent aquí, doncs, encara en un estat que no ens deixa marxar.
27: Jo estic aquí perquè fa 9 anys en tenia 10, estava als col·legis electorals i no podia veure com picaven i com feien mal a la meva gent.
23: L'ANC ha llegit un manifest al final de la manifestació on s'ha recordat l'organització civil d'aquell dia i que el conflicte polític es manté obert.
0: El president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre. Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
28: El propio Tribunal Supremo, pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
0: El Constitucional sosté que amnistiar la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions rocambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la. I finalment serà aquest divendres quan quedi vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals. Audiència de Barcelona, Miquel Jarque.
29: Segons el relat dels policies nacionals, que han contestat totes les parts, a l'1 d'octubre es va viure al carrer Sardenya una violència extrema i l'ús de les bales de goma era necessari. Així ho ha explicat l'escopeter acusat.
30: Lanzaban objetos, había piedras, alquines, algún palo que otro también vi, había lanzamientos.
29: Precisament en els escrits finals, l'advocat de Roger Espanyol, Benet Salellas, ha qüestionat els testimonis aportats per la defensa i la fiscalia, i és que les imatges de les càmeres GoPro dels policies nacionals que ho podrien acreditar no s'han trobat.
31: La policia ens confirma que tenia càmeres,
2: però la part que ens interessa a la investigació ha desaparegut. No sabem, a dia d'avui, si és que van deixar de gravar, si és que es va acabar la bateria, si és que es va acabar la memòria o si és que s'han extraviat. Però el que és curiós és que hi havia càmeres de la Policia Nacional i que els fets que són objecte de judici simplement s'han perdut.
29: Les advocades d'Irídia i Òmnium han denunciat abús policial aquest divendres. Fiscalia i defenses presentaran els seus escrits i s'oferirà als policies acusats un últim torn de paraula.
0: I encara en plana judicial, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga a ell i a la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort, per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó, de 6 setmanes, va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a la presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
12: 3CAT Info.
0: Això que se'n diu són les protestes dels estudiants de França que continuen en peu de guerra en una nova jornada de mobilitzacions per reclamar més recursos que ha acabat amb gairebé 2.000 detinguts. El govern ha reunit un gabinet de crisi arran de la tensió que s'ha viscut en alguns punts del país. París, Isabel Galí.
4: 900 incidents davant els instituts de França, una protesta creixent per una millora de l'educació que ha estat reprimida amb càrregues policials i que ha deixat algunes imatges impactants com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers, però també ha generat reivindicacions. A l'illa els estudiants s'han manifestat acompanyats dels adults. Marine Molens és professora d'institut i Mathieu Roche, el pare dels Soans, de 16 anys.
5: Són adults en construcció. Si l'únic missatge que enviem als joves que es pregunten pel seu futur és llançar los gasos lacrimògens, és trist.
6: Hi ha diners per l'exèrcit, hi ha diners per exonerar les grans empreses de pagar els impostos, però no hi ha diners per l'educació nacional.
4: El pressupost presentat avui pel govern suprimeix més de 1.500 places de professors, però contempla un augment de 800 milions d'euros. En conjunt, però, preveu retallades de més de 43.000 milions d'euros, un missatge dirigit als mercats. França fa els deures per reduir el seu deute públic. La prima de risc encara és la més alta de la zona euro.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: El Teatre Lliure recupera l'obra Bobetoi a la necessitat d'una illa, que només es va poder veure en una sola funció el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Un conte sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món, Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors d'aquesta obra.
2: La pèrdua de llibertats, bàsicament, no? Que és el que ara mateix és el que està a l'ordre del dia, no? Aquests governs d'extrema dreta que cada cop estan més presents a la nostra vida i manant a determinats països, no? Aleshores, aquí és on hem treballat més en aquest tema de ja no és tant la por a una pandèmia, no? O el que ens pot suposar això, sinó que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti amb un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria dels somnis, la por a les pandèmies, les frustracions, els desitjos i la bellesa, en ve baixa i en ve alta. Ells són veritat i són amics. Ficció i realitat, però sobretot la necessitat d'encomanar-se i de reivindicar l'amistat i la comunitat.
0: Esports. Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
3: La UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Reial Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Reial Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça recorda, en un altre comunicat, que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet, de moment, cap requeriment al club blaugrana. Aquesta notícia arriba la mateixa setmana que un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid, Florentino Pérez, i el Futbol Club Barcelona pel dia 25 de novembre, a un acte de conciliació per les insinuacions de Pérez sobre aquest afer. Segons fonts del Barça, si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, el club blaugrana presentarà una querella criminal. En clau esportiva, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia, després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquen l'Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat. Grècia 2, Països Baixos 2. La selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, com ja va passar contra Alemanya. I Dinamarca 2, Portugal 4. Joao Cancelo, el blaugrana, ha estat titular i ha fet el primer gol. En aquest partit no ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador portuguès ha abandonat la concentració de la seva selecció, empipat amb l'entrenador Jorge Jesus. Dissabte serà el torn de la selecció espanyola, que jugarà contra la República Txeca a Oviedo.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar a presentar-se a la presidència de l'organisme.
5: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
3: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Federació ha reconegut que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre. D'altra banda, l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, ha passat aquest dijous pel tot costa. El tècnic reconeix que té una bona plantilla, però que cal demostrar-ho a la gespa.
6: A nivell de pressupost i a nivell de tot, sí, no? Al final això ho hem de demostrar. Està molt bé donant un paper i sobretot a nivell pressupostari, que no em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara, doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Vesprem hongarès, entrenat per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual.

Madrid 98, tercera derrota dels blancs en 3 partits a l'Eurolliga. Estrella Roja 77, Efes 72, Bologna 96, Olympiacos 94 i París 82, Žalgiris 78. El Barça jugarà aquest divendres, ho farà a la pista del Beşiktaş d'Istanbul a les 7 de la tarda.

0: A aquesta hora repassem les principals informacions que us estem explicant, com que Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. I també s'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una 80ena de serveis, però cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. De seguida us explicarem que als Estats Units la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. Les autoritats estan investigant què ha passat i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Ademuz i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies, amb la finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i també per la incorporació dels nous trens. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només se n'han reclamat el cost en 17 casos. Les reclamacions es fan en incidents que són imprudències flagrants o si el rescat era innecessari. Des dels bombers expliquen que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències són excepcionals. Els esports, que destaquem, Sergi?
1: Que el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42 i que la UEFA afirma que ha rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació.
0: I el temps, ara ho deia, amb molta precaució fins divendres al matí. Els ossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 litres en 30 minuts i també es poden acumular més de 200 litres al Montsià i al Baix Ebre. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalán.
2: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés si el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no atura els fons voltor, que podran continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables. Ni tampoc es garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones vulnerables. Per això, Junts planteja que el govern espanyol deixi sense efecte el ple d'aquest divendres retirant la votació dels decrets de l'ordre del dia i que el Consell de Ministres aprovi els pròxims dies un nou decret antidesnonaments negociat que es torni a portar al Congrés.
0: El govern espanyol, però, manté la votació dels decrets per aquest divendres, malgrat el no anticipat de Junts, ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
3: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este decreto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a

0: posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox. Madrid, Paula Brujats.
1: El govern espanyol diu que no es pensa fer enrere i anuncia que no retirarà els decrets de la votació. El ple està previst per les 11 i el que diu la Moncloa a aquesta hora és que Junts per Catalunya s'haurà de retratar. Recorden que s'ha treballat durant tots aquests mesos per encaixar les reclamacions de tots els grups per intentar resoldre la crisi de l'habitatge i diuen que s'havia arribat a un consens per respondre a les necessitats de la gent, que agradés a tots els grups que havien donat suport a l'investidura de Sánchez. Ara mateix la Moncloa el que diu és que ha arribat l'hora que Junts, el Partit Popular i Vox, a qui posen el mateix sac, es retratin i demostrin si estan amb la ciutadania o si estan amb els especuladors.
0: El sindicat de llogateres també demana a Junts que rectifiqui, tot i que l'objectiu continua sent pressionar perquè els decrets aprovats pel govern espanyol tirin endavant. El sindicat ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Barcelona, Clàudia Serra.
2: Crits de vergonya quan el sindicat de llogateres ha anunciat a l'assemblea que s'estava fent aquest dijous a la nit a Plaça Catalunya el rebuig de Junts als decrets. La indignació al carrer va en augment i les entitats en defensa de l'habitatge demanen una vaga general. Enric Aragonès és portaveu del sindicat de llogateres.
3: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
2: A Plaça Catalunya es mantenen un centenar de tendes de campanya. Algunes persones s'han sumat a l'acampada aquest mateix dijous. Molts són joves, com l'Helena i la Marina.
4: Doncs ahir a la tarda vam decidir venir cap aquí. Ens hem muntat la motxilla avui a la tarda i hem vingut cap aquí, hem muntat la tenda i ara ens asseurem a sopar, perquè crec que ha arribat a un punt de crisi absoluta el tema de l'habitatge.
5: O sigui, treballo en una immobiliària i la situació és insostenible com a persona que està de cara al carrer i que viu constantment al... Ei, teniu pisos de lloguer, teniu pisos de lloguer, i veure que tampoc hi ha cap alternativa.
2: Aquest dijous a la tarda la plaça Sant Jaume també ha quedat pràcticament plena per acollir una cassolada reivindicativa per l'habitatge.
6: 3CAT Info.
0: L'altre tema destacat que us estem explicant és que l'alerta pel risc de pluja torrencial a les Terres de l'Ebre s'allarga fins aquest divendres al migdia. Protecció Civil demana extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris en les pròximes hores a la Terra Alta, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Montsià i el Baix Camp. De moment no hi ha incidències destacades. El telèfon d'emergències ha rebut més de 150 trucades i els bombers han fet una vuitantena de sortides, però cap de greu. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, recordava al Catalunya Nit els principals consells davant d'aquesta situació.
7: Sobretot que si tenen que fer desplaçaments tinguin moltíssima precaució, que vagin per vies principals, que no facin el desplaçament si no és necessari, si el poden aplaçar per algun altre moment, que sobretot no vagin a zones inundables, que vigilin amb les lleres, que poden tenir creixements ràpids, intensos.
0: El perill és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Alguns ajuntaments han decidit tancar equipaments municipals i escoles aquest dijous a la tarda i també aquest divendres. Amposta, Jordi Barranca.
8: Durant l'última fase d'aquest dijous ha plogut amb força, sobretot a l'interior del Baix Ebre. Parlem de punts com ara Tortosa. De fet, la capital ebrenca per aquest divendres ha suspès, recordem-ho, tota l'activitat en instal·lacions i equipaments municipals. Això va des de l'atenció al propi ajuntament fins als gimnasos i també les escoles que són de la seva competència, és a dir, escoles de música i també les dues llars d'infants públiques que té la ciutat. Mentrestant, mentre arriba la que es preveu que sigui la part més intensa de les pluges, alguns ajuntaments ja de la franja litoral, com és el cas de Deltebre, a la mateixa comarca del Baix Ebre, han pres mesures preventives. Lluís Soler és l'alcalde.
9: Abans de migdia hem decretat les diferents mesures d'emergència per tal de que aquesta tarda de dijous se suspenguessin les classes educatives i també el que seria tota l'activitat als equipaments municipals.
8: De fet, la zona de Riumar i també l'illa de Buda, el municipi veí de Sant Jaume d'Enveja, han estat els punts on primer ha plogut amb més intensitat. D'altra banda, els veïns de les zones més crítiques, com podria ser Alcanar Platja, al municipi d'Alcanar, al Montsià, s'han afanyat a protegir les cases i fins i tot a autoevacuar-se, tal com ens destacava Didac Pla.
10: Els veïns ja s'han protegit una miqueta, han picat les seues tanques, les seues valles i les seues proteccions i se n'han anat a casa de familiars ja.
8: Durant els últims dies el que també s'ha fet és netejar la llera de rieres i barrancs que normalment baixen secs i també d'embornals per poder absorbir tota l'aigua que es preveu durant les properes hores.
0: En declaracions del Catalunya Nit, l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, reconeixia que les ciutats no estan preparades per episodis de pluges torrencials. És per això que demana repensar l'urbanisme dels municipis.
6: perquè són intensitats de pluja tan elevades en tan poca estona que fa que qualsevol sistema que tinguem i que fins ara era els habituals i que funcionaven correctament, ara desborden. Si això se manté en el temps, realment la situació és molt desesperant, i això sí que ha de fer repensar l'urbanisme de les nostres ciutats.
11: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Als Estats Units, la dona que han intentat executar sense èxit dues vegades es troba en estat crític en un hospital de Tennessee. La condemnada, Krista Pike, portava 30 anys al corredor de la mort, però les injeccions que havien d'acabar amb la seva vida no han funcionat i han convertit el procés en una tortura. Les autoritats estan investigant les causes i els advocats de la dona han demanat que se li commuti la pena de mort. Washington, Oriol Serra.
12: El cas de Krista Pike, la condemnada a mort a qui li van aplicar dues vegades la dosi d'injecció letal sense que arribés a morir, ha provocat un daltabaix al sistema penal nord-americà, si més no a l'estat de Tennessee, on el seu governador ja ha dit que totes les execucions queden aturades fins que s'hagi aclarit el que ha passat. De moment, els experts apunten a una errada en l'administració intravenosa de la substància letal, cosa que ja havia passat fa tot just un mes també contra un altre condemnat a Tennessee. El cas és que no hi ha personal mèdic disposat a fer aquesta feina i l'acaben fent funcionaris de presons. Els testimonis que han presenciat l'execució fallida, com és el cas de periodistes especialitzats, s'han mostrat consternats. Catherine Sweeney ho ha cobert per a l'emissora local WPLN.
13: Diria que he assistit a 5 execucions a Tennessee i res del que ha passat avui ha estat en absolut normal. La demora del tribunal només ha estat la punta de l'iceberg. Quan hem entrat, ens han fet esperar almenys una hora, cosa que és molt inusual. Normalment en 10 o 15 minuts el procediment es posa en marxa.
12: La pena de mort compta amb el suport majoritari de la societat nord-americana, si bé hi ha hagut un descens els darrers anys. A les proximitats de la presó de Nashville hi predominaven veus com la de Kelly Herring.
14: Crec en la pena capital. Alguns crims són tan horribles que la pena de mort és l'únic càstig.
12: Krista Pike és la primera dona a qui s'ha executat, en aquest cas intentat executar, a l'estat de Tennessee en 200 anys. Recordem que les execucions de dones representen l'1% del total des del 1976. Pike està en estat crític i, si acaba morint, serà la 30a execució d'aquest any als Estats Units.
0: Més coses, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, insisteix en la tesi d'una acció terrorista darrere l'intent d'un segrest d'un vol ahir amb destinació a Israel. Els Emirats Àrabs Units, d'on havia sortit el vol, també investiguen aquesta hipòtesi. De moment, la ruta que connectava el país amb Dubai està suspesa. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: Israel ha començat a compartir informació sobre el copilot que hauria intentat estavellar l'avió de Fly Dubai. El mateix Netanyahu ha estat l'encarregat de fer-ho. Assegura que és un radical islamista d'Oman i que volia dur a terme un atemptat suïcida.
16: Sembla que va ser doctrinat. Crec que és massa d'hora per dir si tenia connexions amb l'Iran o amb algú altre, però ho podrem dir de manera segura d'aquí uns dies.
15: Continuen havent-hi encara moltes incògnites al voltant de l'incident, com ara saber com el copilot va aconseguir colar l'arma dins de la cabina. A Israel, però, l'atenció mediàtica està centrada en els passatgers que es van convertir en herois inesperats, el lampista que va reduir l'atacant o el dentista que va atendre el capità apunyalat. Tots han estat rebuts per Benjamin Netanyahu i el president Isaac Herzog els ha proposat pel Premi a l'Heroisme Civil.
0: I a Gaza, aquest dijous s'ha celebrat un funeral multitudinari per les víctimes que portaven més de 3 anys sota la runa d'edificis bombardejats per Israel. Han enterrat fins a 105 persones, una tercera part menors d'edat, que van ser assassinades en un atac que el govern de Netanyahu va justificar dient que l'objectiu era un túnel utilitzat pels milicians de Hamas en resposta als atacs del 7 d'octubre. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin alerta que podria utilitzar armes atòmiques en cas d'un conflicte directe amb l'OTAN. Per això ha fet una crida a evitar escenaris catastròfics on la humanitat es trobi a la vora de l'extinció. Moscou, Cristina Solies.
1: El líder del Kremlin nega que estigui amenaçant ningú, però justifica que es veu obligat a respondre a les declaracions dels líders occidentals de preparar-se per una possible guerra amb Rússia el 2029 o 2030. Segons Putin, com que els exèrcits europeus són molt més grans que el rus en conjunt, el principal avantatge rus són les armes estratègiques que, assegura, no té ningú més, i admet que en el context actual no pot descartar haver-ne de fer ús.
17: Podem estar segurs que aquestes armes no s'utilitzaran mai? Doncs esclar que no. Tots coneixem la famosa dita, si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
1: El president rus també considera que les fàbriques de països europeus que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims. Un dels arguments és que, sense el suport tècnic europeu, Kiev no podria haver atacat amb èxit les refineries i els magatzems d'empreses civils en territori rus.
0: I la policia antiterrorista del Regne Unit ha detingut un ciutadà de doble nacionalitat iraniana i britànica relacionat amb l'incident de la base aèria de Fairford diumenge passat. Aquestes instal·lacions les fan servir als Estats Units en la guerra contra l'Iran. Londres, Quim Olivares.
18: El detingut té 27 anys, viu a Londres i és sospitós de preparar actes terroristes, segons la policia. També interroguen un britànic de 26 anys i han fet escorcolls en dos habitatges en relació amb els fets en aquesta base militar. Diumenge ja van detenir 5 persones, totes britàniques, quan els van trobar a prop de la base amb 3 furgonetes, però els van deixar en llibertat sota fiança. La policia va admetre que no duien explosius als vehicles, però sí gasolina. De fet, fins ara les autoritats no han explicat què volien fer aquests 5 homes. Reconeixen que les circumstàncies de l'afer són molt complexes i que segueixen diverses línies d'investigació. El primer ministre Andy Burnham va dir dimecres que la República Islàmica de l'Iran hi podria haver jugat un paper. Les autoritats iranianes ho neguen.
11: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
19: Matinada complicada, ruixats, pluges intenses, localment torrencials, activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució, matinada i primera hora, però també fins al migdia, amb aquestes precipitacions intenses, i a més, amb aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. De cara al matí de divendres tindrem un matí una miqueta més fresc, amb algunes boides matinals, algunes clarianes o bandes de núvols prims cap a les comarques del nord-est, comarques gironines, que queden força al marge de la inestabilitat, i a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
11: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més qüestions. Dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels quals se n'han recuperat 11.000, només un 15%. Els rescats dels bombers, per norma, no es cobren. Només es reclamen els costos quan es generen per imprudències flagrants o si es demanen sense que siguin necessaris. Montse Poblet.
20: Dels 17 rescats que s'han reclamat, 4 han estat per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que volia travessar el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient és el de 2 excursionistes que es van perdre al Moixeró. Malgrat que era març i que la previsió del temps era dolenta, van pujar 2.000 metres i només portaven roba lleugera. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats del GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències com aquesta o a un mal ús del recurs públic són excepcionals.
21: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No?
20: De vegades, la por al cobrament del rescat fa que la gent triï a demanar ajuda i això acaba complicant els operatius. Els bombers insisteixen que és important no esperar-se a alertar si es considera que s'està en perill.
0: El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat en 25 minuts des dels accidents de Demud i Gelida. El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
22: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2:37.
23: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
22: cifra, no se puede.
23: No me atrevo a darlo, no. Además creo que sería una Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que a dins de tenir el projecte i que és una obra que podremos lanzar el año que viene.
0: Més explícit ha estat Santanó a l'hora de concretar els canvis que trobarà l'usuari de Rodalies a partir de l'any que ve.
23: Però sí que les digo que el 2027 tiene que ser un punto de inflexión clarísimo. ¿Por qué? Porque terminaremos obras importantes como el desdoblamiento de la R3 y algunas más, porque vamos a conectar con el aeropuerto y sobre todo porque vamos a incorporar el nuevo material que debe dar más fiabilidad y sobre todo más capacidad a la red.
0: L'any que ve també s'acabarà d'instal·lar l'ample internacional al corredor mediterrani entre Castelló i Tarragona i abans de final d'aquest any es posarà en servei els trams Castellbisbal-Martorell que permetrà portar en tren els cotxes de la SEAT cap a França. Més qüestions, la DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants. El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir vermell i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments com el cas de Barcelona. En declaracions de 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
2: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
0: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
11: 3Cat Info.
0: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya arrenca dilluns que ve. Un any més es farà de manera esglaonada i amb l'objectiu d'incrementar les taxes de cobertura en persones més grans de 60 anys i en nens de fins a 5 anys. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat que s'espera que aquest any la grip arribarà més tard perquè l'any passat es va avançar.
3: Esperem una campanya semblant en el temps, no a l'anterior, sinó a l'anterior, i sobre la virulència del virus sabem que és un cladocà, el coneixem, i l'any passat va ser molt infecciós, però va tenir moltes... no va variar pràcticament l'impacte en hospitalitzacions i ingressos en UCI.
0: Com cada any els primers de vacunar-se seran les persones que viuen en residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. I a partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius amb cita prèvia. La gent gran de Girona denuncia que les discriminacions per edat, l'edatisme, estan normalitzats a la societat, a les institucions i a l'atenció sanitària. Ho han dit en un acte unitari pel Dia Internacional de les Persones Grans que s'ha fet aquest dijous. Girona, Pau Patrulí.
4: Dolors Kerr, secretària del Consell de la Gent Gran de Girona, descriu una situació d'edatisme habitual.
5: Quan tu vas al metge, que això jo ho he viscut, i el metge, en lloc de dirigir-se a mi, es dirigeix a la meva filla, perquè la meva filla ho entendrà millor que jo, no?
4: Kerr denuncia diferents tipus d'edatisme, l'autoinfligit, el social, l'institucional, i avisa que moltes vegades prové de dins de casa, com la situació que explica Martí Vallès, exalcalde de Cassà de la Selva.
24: Deixeu-me que jo decideixi com em gasto els meus diners. Ja sé que sóc gran, ja sé que m'ho dieu amb carinyo i tal, però per favor, deixeu-me que decideixis, que arriba un moment que et sents amb una sobreprotecció que et fa mal.
4: Martí Besart, assistent a l'acte, anima tothom a reaccionar.
25: Ens hem d'acostumar a dir-ho en aquell moment. Li has d'explicar, perquè serà l'única manera que lograrem que això es vagi rectificant amb el temps.
4: Besart reconeix que a vegades la gent gran també és edatista amb els joves, per això és un problema, diuen que afecta a tota la societat.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La pel·lícula que Woody Allen rodarà a Madrid serà una comèdia diplomàtica. El cineasta nord-americà ha presentat aquest dijous el projecte, que encara no té títol, envoltat de les màximes autoritats polítiques de la ciutat i de la comunitat autònoma a Madrid, Dani Sanz de Aja.
26: Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez Almeida treien pit perquè a partir de dilluns Woody Allen passarà 6 setmanes rodant a Madrid. Els seus governs han posat 3 milions d'euros perquè el director, de 90 anys, posa el nom de la ciutat al títol de la pel·lícula i tregui en pantalla la seva millor cara, un Madrid idíl·lic de grans avingudes arbrades i edificis clàssics del qual Allen es declara enamorat i que contrasta amb el Madrid que acampa per l'habitatge que el cineasta reconeix que ignora.
27: I have no wisdom.
28: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials.
27: Existential things, I assume.
28: Entenc que hi dova un problema del qual no m'he assabentat.
26: I com ja va fer a Barcelona o a Sant Sebastià, Allen també compta amb talent local, com és l'actor català Peter Vives.
29: I la meva rèplica que està aquí em va donar la notícia que ens havien agafat i va ser d'aquests càstings que fas sense realment creure que serà una realitat i que t'agafaran.
26: Conegut pel seu paper a La Riera, aquí interpreta un diplomàtic que es veu embolicat en una comèdia romàntica ubicada a la capital espanyola, únics detalls que Woody Allen ha donat de la seva pel·lícula número 51.
0: L'escriptor francès Eric Bouillard publica Els Desesperats, on explica els orígens del poder als Estats Units a través de la figura de Billy el Nen. El Premi Goncourt per l'Ordre del Dia narra la història de la vida d'aquest personatge que va morir amb 21 anys i a través d'ell, ha dit, parla del violent naixement del poder nord-americà. Bouillard ha explicat a Barcelona que va investigar la història de Billy el Nen, el lloc on va viure a Nova York, la mort de la seva mare i els seus primers robatoris. També ha assenyalat que de seguida va veure que Billy no era un personatge aïllat i es va adonar que la història dels Estats Units es podia explicar a través d'un petit rodamont.
6: L'un d'entre ells és advocat.
7: Un d'ells és advocat de Santa Fe. La seva família posseeix encara el despatx d'advocats més gran de Santa Fe i serà senador a Washington. I veiem que Billy no és una petita figura aïllada, sinó que és la història americana que s'està construint al més alt nivell, a Washington. I em vaig dir, podríem intentar fer passar tota la història americana a través de l'ànima d'un petit rodamont?
6: A través de l'ànima d'un petit vagabond.
0: L'escriptor ha afegit que relaciona la violència de l'ICE amb els orígens de la policia nord-americana.
11: Esports.
0: A aquesta hora repassem l'actualitat esportiva amb en Sergi Andreu.
8: El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona i ha arribat aquest dijous procedent d'Austràlia després d'abandonar la concentració brasilera per unes molèsties a la cuixa dreta que es va fer en l'últim partit. El jugador passarà aquest divendres més proves mèdiques per saber l'abast d'una possible lesió. D'altra banda, la UEFA ha explicat aquest dijous que ha rebut diversos documents enviats pel Madrid referents al cas Negreira i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Madrid, per la seva banda, ha emès un comunicat en què diu que espera que la investigació avanci amb la màxima celeritat fins a la seva completa conclusió. El Barça n'ha fet un altre de comunicat on diu que la investigació de la UEFA es manté oberta des del 2023 i que en aquest sentit no hi ha cap novetat. Aquest dijous s'han disputat els primers partits de la tercera jornada de la UEFA Nations League. Destaquem aquests tres resultats: Alemanya 2, Sèrbia 0, Ter Stegen no ha jugat, Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi Hernández, que perdia 2-0, ha tornat a empatar in extremis amb un gol en els últims minuts, i Dinamarca 2, Portugal 4. João Cancelo ha estat titular i ha fet el primer gol. Aquest partit no l'ha jugat Cristiano Ronaldo. Recordem que el veterà jugador ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa empipat amb el seu entrenador, Jorge Jesus, per no fer-lo jugar dimarts i avisar-lo poc que tampoc ho faria contra Dinamarca. També està enfadat amb el president de la Federació Portuguesa. La selecció espanyola jugarà dissabte contra la República Txeca a Oviedo. Ha parlat aquest dijous de la Lamine Yamal el jugador de la selecció espanyola, Víctor Muñoz.
9: No, la verdad que intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día. Compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, que es todo un privilegio para mí, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo, la verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
8: I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, no descarta tornar-se a presentar a la presidència de l'organisme.
10: Quan toqui fer eleccions, es faran eleccions, ni abans ni després, quan toqui. I que en presentar-me jo, bueno, jo ja he dit altres vegades que no em vull tornar a presentar, però dic que avui dic que el millor no es pot descartar.
8: Soteras ho ha plantejat en la presentació de la nova samarreta de la selecció catalana, que recupera les quatre barres. El president de la Catalana ha reconegut també que busquen un rival per enfrontar-se a la selecció femenina a finals de novembre.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Tanquem la carpeta futbol. El Barça d'handbol ha perdut de forma clara i contundent la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès, entrenat per l'exblaugrana Xavi Pascual i liderat per un altre exblaugrana, el porter Nilsen, que ha estat el millor jugador del partit. El resultat final, 33-42. En bàsquet, aquest dijous s'ha començat a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els primers partits, on destaca una nova derrota del Madrid, la tercera derrota dels blancs en tres partits a l'Eurolliga. Han perdut a la pista del Hapoel Tel Aviv 102-98. El Barça juga aquest divendres a la pista del Besiktas d'Istanbul a les 7 de la tarda. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
1: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
8: En motor aquest divendres es fan ja els entrenaments del Gran Premi del Japó de motociclisme. Marc Márquez se situa a 12 punts de Jorge Martín i intentarà recuperar el lideratge. L'objectiu del pilot de Cervera és sumar els 37 punts entre dissabte i diumenge.
12: Sabes que circuitos vas a sufrir más, otros menos, circuitos que lo vas a salvar mejor, otros peor. Pero bueno, este año tampoco me imaginaba ganar en Brno y gané. Entonces veremos durante el fin de semana dónde estamos. Y nuestra faena es sacar el máximo puntos, esto significa estar lo más cerca posible del 37. No hay secreto de aquí a final de temporada.
8: I Mireia Benito es baixa d'última hora als europeus del ciclisme de Ljubljana, Eslovènia. La ciclista penedesenca arrossega un virus des del Mundial de Montreal.
11: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Junts tombarà els decrets d'habitatge del govern espanyol al Congrés. Els de Carles Puigdemont han instat la Moncloa a retirar els textos i redactar-ne de nous si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació d'aquest divendres. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i que doni suport als decrets. El sindicat creu que cal una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. El Parlament tomba la proposta de Salvador Illa perquè els particulars puguin comprar pisos conjuntament amb la Generalitat. Era la iniciativa central en habitatge que el president havia portat al debat de política general i que el govern assegura que impulsarà igualment. Esquerra i els comuns, però, han salvat el cap de l'executiu de sortir reprovat del ple. S'allarga fins aquest divendres al migdia l'alerta per pluges torrencials a les Terres de l'Ebre. De moment, els bombers han fet una vuitantena de serveis, cap de gravetat. La previsió és que es puguin arribar a acumular fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores. Partits i entitats independentistes aprofiten el 9è aniversari del referèndum de l'1 d'octubre per reivindicar que el conflicte continua. Després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia. Gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada de mobilitzacions dels estudiants a França, que ha deixat imatges insòlites com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers i més de 900 incidents davant dels centres educatius. La protesta coincideix amb la presentació d'un esborrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. Julio Manrique recupera el muntatge Bouvetoya, la necessitat d'una illa que només es va poder veure una vegada el 2020 a causa de la pandèmia, amb una reescriptura actualitzada que es fixa en les pors actuals, com l'auge de l'extrema dreta. Ivan Benet, Mireia Xalà, Cristina Genovat i Andrew Tarbet protagonitzen aquesta història que es pot veure al Teatre Lliure fins al 25 d'octubre.
1: Esports. La UEFA afirma en un comunicat que han rebut del Real Madrid nous documents sobre el cas Negreira que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona. El jugador passarà aquest divendres proves mèdiques per saber l'abast exacte de les seves molèsties a la cuixa dreta. I el Barça d'handbol ha perdut la final del Mundial de Clubs davant del Veszprém hongarès per 33-42.
0: I pel que fa el temps, ho deia, amb molta precaució aquesta matinada fins divendres al migdia. Els rossets es reactivaran al sud i s'aniran estenent cap al Camp de Tarragona. Pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts i també es podran acumular més de 200 al Montsià i al Baix Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Junts rebutja els decrets d'habitatge del govern espanyol i els farà caure aquest divendres al Congrés. Després d'una reunió de la cúpula, el partit havia exigit a la Moncloa que retirés els textos per refer-los, però l'executiu espanyol s'hi ha negat. Pels de Carles Puigdemont, les normes inclouen mesures contraproduents i no serveixen per blindar les persones vulnerables dels desnonaments. Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Junts per Catalunya tombarà els reials decrets d'habitatge aquest divendres al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no el retira i el Consell de Ministres aprova immediatament un nou text. L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta mateixa nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret anterior